0: Governa la ciutat, que posi fi, ha dit, als mandats de Jaume Collboni i Ada Colau. Martí ha presentat el seu projecte per Barcelona davant la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas i l'exalcalde Xavier Trias.
1: Un alcalde que giri full d'aquests darrers 12 anys. Ja sabeu que a mi m'agrada dir, són 12 anys de plom. El binomi, la societat Colau-Collboni, Collboni-Colau, ha estat molt negativa per la ciutat i pel país.
0: Les urgències oftalmològiques als centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost, segons ha sabut Catalunya Ràdio.
2: La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
3: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari veure l'eclipsi en les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
2: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
0: El Barça i l'Espanyol recuperen tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
2: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu després d'acabar contracte amb la Lazio italiana. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu vos guard!

0: de saber per la gent que ens escolta per la ràdio que no haurà apreciat el detall, però m'he descuidat la gorra avui, he entrat sense gorra.
1: No passa,
0: no passa res, res, no passa res. Escolta, avui parlem dels porticons.
2: Els porticons de les finestres.
0: Correcte.
2: Molt bé.
3: Us vaig avisar,
0: Què?
3: Us vaig avisar, Peyu, quan vam començar aquest programa i vau dir cada capítol el dedicarem a un objecte. Què us vaig dir jo?
0: No me'n recordo.
3: Se'ns acabaran els objectes...
1: Sí que és veritat que ho va dir. Sí que ho va dir.
0: No s'han acabat, no s'han acabat.
3: S'acabaran els objectes, Peyu.
0: N'hi ha molts d'objectes, Fel, n'hi ha molts.
3: Porticons, Peyu.
0: Què?
3: Has dit porticons, Peyu? Sí, sí. A qui collons li importen els porticons,
4: Peyu? A mi m'importen els porticons. Jo vull saber qui va inventar els porticons. Els porticons, doncs, no?
0: La veritat és que doncs no sé massa qui els va inventar.
3: O sigui, un objecte que no interessa a ningú i que, a més, no sabem qui se'l va inventar.
0: No,
3: perfecte.
0: No sabem, sabem una mica la història, però bueno, penseu que els porticons són més antics que les finestres.
1: Sí, home! Com ha de ser el porticó més antic que la finestra?
0: Bueno,
1: no, aplica la lògica.
0: Que els vidres, vull
1: aplica-la.
0: Dir. Que els vidres. O sigui, són més antics
1: els
0: que els vidres.
1: Doncs digues els vidres.
0: Fa 2.000 anys, les finestres de les cases es tancaven simplement amb porticons de fusta. No hi havia finestres de vidre que deixessin passar la llum.
1: Sí, que d'alguna manera aquesta gent podrien triar entre tenir llum o cagar-se de fred.
0: Exacte. Hi ha
1: aquestes dues maneres de viure.
0: Dues variables. Super. A mi m'agrada el porticó, no? Porticó o persiana, com a mínim una de les dues coses hi ha de ser.
4: Sí, sí.
0: El que no pot ser són aquests hotels, que llavors per tapar la llum del dematí hi han aquelles cortines opaques.
4: Aquelles cortines
1: ja, home,
0: que van amb aquells cordills que estan tots xafats. No hi ha cap cordill. Aquells cordills com es xafen tan ràpid? Bé. Què hi fan la gent allà? Que es lliguen per alguna pràctica sexual?
2: O... Segurament.
0: Hòstia, fan... aquelles cortines fan angúnia. Estem d'acord o no? Sí, les cortines dels hotels.
4: Sí. I es cola llum per tot arreu.
0: Sí, sí. Molt fastigós. Aquella cortina de la finestra de l'hotel, jo, terrible, no m'agrada. Bueno, i la de les dutxes ja és una altra... Aquí ja no hi entro, perquè...
4: Allò sí que fa.
0: Allò, a vegades, allò... dius, mira quina sanefa més maca, aquests puntets negres, i mires i són fongs, allò. Fa molt de fàstic, molt fàstic. Bueno, no ens desviem. Els porticons, que en Fel li sembla tan interessant, els porticons ja existien fa 2.000 anys, es feien servir durant l'edat mitjana, també, eren massissos, sense escletxes, els que tenen lamel·les inclinables no apareixen fins al segle XVII.
5: Com has dit això, Pei?
0: El què? Que apareixen al segle XVII, dic.
5: No, no, la paraula aquella.
0: Ah, lamel·les.
5: Això mateix.
0: Lamel·les. Lamel·les inclinables.
5: Lamel·les.
0: Lamel·les.
2: Lamel·les? Sí. Lamel·les és... Així és com es diuen les portes, els porticons?
0: Les làmines.
2: Les làmines?
0: Dels porticons es diuen...
2: Les meles.
0: Exacte, lamel·la.
1: Com el de les entrevistes de La Vanguardia, Xuriguera. Aquell que sembla que porti un niu de cigonyes al cap.
0: No.
1: El Víctor Lamel·la.
0: No es diu Lamel·la, aquell.
1: Víctor Lamel·la. No es diu així.
2: I tant, que es diu Lamel·la.
1: No.
2: Diu Lamel·la.
1: Sí.
2: Hòstia, són unes entrevistes molt bones, aquelles.
1: No. Bueno, si tu ho dius, Xuriguera...
0: Ameles, ja ara m'ha vingut. Víctor Amela. Amela.
3: Què deu cobrar aquell per fer l'entrevista?
1: 50 euros, 55 euros. 60 folis.
2: 60, sí.
0: L'Amela.
2: L'Amela.
0: Es diu Amela, ell.
2: L'Amela.
0: Sí, Amela.
2: Amela es diu.
0: Amela es diu.
2: Amela, Amela, com els porticons.
0: Sense L. Es diu Amela, sense L.
3: No has dit amb L.
0: No, Amela. Amela, Amela. O sigui...
1: Has dit Amela, sí.
3: Sense L t'està dient.
0: Lo del porticó és l'Amela. I ell es diu Amela, sense L.
2: Víctor Amela es diu com els porticons de les lameles.
0: Es diu Amela.
3: Sencela! Ha dit Sencela!
1: Però si està dient que és Amela, Amela, tu digues el rato, Amela.
0: Amela, no. Ell es diu Amela. No Lamela.
2: Ell es diu Víctor Lamela.
1: No, a veure, Peyu, tu.
0: És igual, no ens en sortirem, és igual.
2: Lamela.
0: No està. És igual, és igual. Quedeu-vos en que les làmines dels porticons, allò que serveix per fer el xafarder una mica, per mirar sense que et vegin, per mirar entre les escletxes com un quillo està emmorrejant-se la teva filla abans de que entri pel porticó, Allò... Allò es diu lamel·la.
1: Lamel·la, mel·la geminada, lamel·la.
2: La morrejada d'un quillo es diu lamel·la?
0: No! Podria dir-s'ho, de fet, ara. Sí. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Ríaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantautora i poeta amb una trajectòria de més de 20 anys a dalt dels escenaris. I tot i així té només 38 anys. És a dir, que porta més anys escrivint i component música i poemes que sense fer-ho. Lletres que expliquen allò que li passa i que sent. Una cantautora granollerina.
0: Difícil,
1: aquí,
0: això.
1: Sí, granollerina. Aquí gairebé de Granollers. Una ara. Cantautora de Granollers. Aquí gairebé no li falta cap gran escenari per trepitjar i enamorar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ivet Nadal! Hola.

0: què tal?
1: Molt bé, Ivet, què has menjat avui per esmorzar?
0: Avui he fet unes torradetes amb tonyina i llet amb mel.
1: Llet amb mel, eh?
0: Oh.
1: Hòstia.
0: Uita. Sí.
1: Com la tonyina amb la
2: mar i muntanya.
1: Sí, mar i muntanya. Sí.
0: No combina bé.
1: No massa, no?
0: És com un jersei amb un pantaló que no...
2: Yeah. Bueno, si tu estaves còmode...
1: Sí.
2: Si t'agrada...
0: Jo m'hi hagués posat Colacau.
1: Ara.
0: Però com que sabia que m'ho preguntaríeu, dic, posa-t'hi mel.
2: Yeah.
0: Queda més adult, no? Queda més adult. Saps?
1: La teva primera cançó, amb 17 anys, eh? La vas treure?
0: Sí, que la publiqués, sí, n'havia fet abans, eh? Però publicable, sí.
1: I ho vius igual, una mica, quan treies cançons abans i quan les treus ara? O alguna cosa deu haver canviat?
0: Jo crec que abans no hi havia massa consciència de què volia fer, no? Ho vaig començar a composar i enviar-ho a ràdios jo mateixa, fins i tot, i va agradar a certes persones, no? Però ara, evidentment, ara ho pateixo molt més, abans ho disfrutava molt més, crec, mm-hmm. Sí.
1: És una veu sensacional,
2: tant,
1: no?
3: Sí,
1: no?
3: Home.
1: Hòstia, sí, jo quedo com...
2: Hasta parlant, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Hasta parlant.
1: Sí, sí. Parlant aquest... sona així, i si la voleu sentir cantant, sona així. Sí, sona. Ara sonarà.

0: I bé, ets cantautora i poeta. Si un dia et fessin triar entre la música i la poesia, no sé amb què et quedaries.
1: Mira, pels músics sóc escriptora i pels poetes sóc del món de la faràndula.
0: Això a Catalunya ja passa. Que
1: això
0: sempre...
1: passa sovint. Jo em sento doncs bé amb aquestes dues vessants, no? Barrejant-les una mica.
0: Ja de petit escrivies? Eres de les que guanyava els Jocs Florals a col·le o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: M'enviaven aquells certàmens que si guanyaves, doncs, guanyaves una tele.
0: Sí?
2: Una tele?
3: El de la Coca-Cola.
0: El de la Coca-Cola.
1: El de la Coca-Cola. I el vaig guanyar.
0: Què dius? Hòstia! Jo hi vaig anar un any i no vaig pas guanyar-ho.
1: Jo sí, vaig guanyar una tele i em van enviar per escriure en castellà, que em va sorprendre, perquè jo realment el castellà el parlo molt malament i...
0: Jo l'entenc menys.
1: Sí, exacte. I la temàtica era escriu sobre la nova moneda, sobre l'euro.
0: Hòstia!
3: Tomàs-ho.
4: Apassionant, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Romàntic.
1: I vaig guanyar una tele.
4: Ja mira. Ja fotia anys que havia sortit a l'institut, jo.
1: Imagina't.
0: Eres de les úniques que entenc quan, en aquella edat, no? Adolescència, 12-13 anys, eres de les úniques de la classe que devia escriure poesia.
1: No, aquella edat tan joveneta no escrivia, però m'agradava molt llegir en públic i llegir en veu alta, no? I tot el tema de la veu sempre m'havia agradat molt, no?
0: Veus? A l'època de la Renaixença, la poesia, a l'època del segle XIX, hòstia, la poesia era...
2: L'ordre del dia.
0: Era com el reggaeton d'ara, diguéssim.
1: Clar.
0: Anem a trencar una llança en favor de la poesia i volíem fer-te un regal, un petit regal, que és llegir un dels teus poemes, per si la gent no els coneix, i per reivindicar una mica la poesia. Ho farem entre tots tan bonament... Bueno, farem el que podrem.
4: És que dir-li que li fem un regal també, sí, trobo que...
5: Sí, sí. Has deixat el llistó molt alt.
0: Et dono un dels teus poemes i ens agradaria que llegeixis, al final el facis tu.
5: Començarà... O arreglis, vaja.
0: Sí, que arrenqui l'Arnau, sisplau, silenci absolut, que és un moment bonic ara, eh? Moment.
6: Si visqués sota el pis de casa teva, et faria cada nit el sopar.
7: Un cop a la setmana, la bugada, i algun diumenge, el dinar.
8: Si visqués sota el pis de casa teva, m'ompliria el balcó de flors.
9: Perquè et pugessin les abelles a omplir-te de mel els pots.
10: Si visqués sota el pis de casa teva, posaria la gàbia a la cadernera per fer-te arribar la primavera.
11: Si visqués sota el pis de casa teva, ai, llavors sí que ens podríem estimar.
5: Oh! Oh! Oh!
11: Gràcies, eh?
3: Ai, gràcies a tu.
0: A tu.
3: Per favor, que maco.
0: A tu per escriure aquesta preciositat. Ja, fixa't que ella no s'ho ha hagut de llegir el seu tros, eh? No, se'l sabia de memòria.
2: I l'ha interpretat.
1: Sí, sí. Sí. Sí.
0: Més bé que tots els altres.
4: Jo fotia temps que estava tan nerviós. Sí,
1: eh? Doncs ho heu fet bé, eh?
2: Jo l'he assajat quatre vegades, sí. I totes quatre m'he equivocat. Sí.
1: Jo, si voleu venir, em va fer un recital i el fem així dos versos
4: no,
1: cada un.
4: Pensa que aniries malament. Sí. No t'enverdis, Ivet, no t'enverdis.
1: No sé si puc millorar gaire, però ja...
0: Dóna't bé l'afició per la música, no sé si a casa ho havies viscut, quan dius, va, vaig a dedicar-me a la música.
1: Havia estudiat música de joveneta, no? Piano i guitarra, però la meva mare era una gran seguidora dels cantautors catalans. Diuen que em van engendrar en un, no en un concert, sinó la nit...
2: Un moment.
1: Els meus pares són serios, eh? Després de veure un concert del Marial Mar Bonet.
0: Carai.
2: Bueno, un home estrany.
1: Ho tenen clar.
4: La meva mare era molt fan de Julio Iglesias.
1: Sí?
4: Ara sí.
1: I va sortir així, és una mica raret, eh?
2: Yeah. Mai no l'he dit tan clar.
1: Sí.
2: Gràcies, Ivet.
0: Engendrar una persona en un concert de Julio Iglesias...
1: No. Hòstia, això és bèstia.
0: És bèstia. I que no sigui ell el pare...
2: El propi Julio Iglesias...
0: I el rock, perquè tu et decantes pel rock, no? Al final vas a començar a fer rock de joveneta amb 17 anys. Per què aquest gènere, també?
1: Jo el que havia escoltat era la música rock català perquè m'interessava entendre les lletres i, per tant, doncs, havia escoltat molt aquesta onada d'adolescent. I llavors em vaig apuntar com a un campus que es feia vinculat amb un festival que es deia Senglar Rock.
0: Sí, el Senglar Rock, home, clàssic.
1: I allà, doncs, una mica vaig dir, doncs, jo vull fer això, no?, pop-rock.
0: Tu ets de Granollers.
1: Sí.
0: I vius encara a Granollers?
1: Sí, sí, sí. Visc.
0: Fes una mica de propaganda de Granollers. Tinc la sensació que... poc turístic, Granollers, no?
1: Em van fer cantar una vegada una cançó que deia Granollers és molt més...
5: Ostres.
1: Que carrers i carrers...
0: Hòstia, la lletra no és teva, entenc.
1: No és meva.
5: Ets blanca o blava?
1: Mira'm,
0: Cuidado aquest debat, eh? Sí, sí,
1: jo era blava.
0: Oi!
9: Oh!
1: Però vaig ser mare i el meu fill va entrar amb una colla blanca.
5: Ai.
1: M'he canviat la camisa.
0: Cor dividit, eh? Els blancs i els blaus, ui, són...
8: Sí, és una bogeria.
0: Ui, es tornen bojos a Granollers, eh?
9: Una festa molt ben parida, eh?
0: Sí que ho diuen.
9: Molt ben parida.
0: Sí que ho diuen, poder... Per ells, més que per la gent que no...
9: No, és que realment està molt bé, Peyu.
0: Sí, ja has anat, eh?
9: Sí, bueno, vaig ser relator, però ara no cuento això.
12: Què és un relator?
0: Què és?
9: Bueno, una mena de pregoner.
0: Un relator no és aquella persona que hi havien de posar entre la taula de diàleg d'Espanya i Catalunya?
9: Efectivament. Doncs vaig fer això, però entre blancs i blaus.
0: Mira.
9: Vaig estar una setmana borratxo vivint a Granollers.
0: Molt bé.
9: És el resum millor, més acurat.
1: I deuries dormir a la Font d'Europa, potser.
9: Sí, senyora, i esmorzava a la Font d'Europa.
12: Home,
9: qui m'aniria ara a la Font d'Europa ara mateix?
0: Escolta, en el teu tercer disc, Mestres i Amics, posaves música, poemes d'autors catalans com Víctor Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar Amat, Enric Casasses, molts d'ells vius, que clar, jo sempre dic, hòstia, si musiques poemes de poetes morts, mira...
12: Yeah.
0: Que passi el que diu vulgui.
9: Ja, ja
0: però que això l'Arnau ho fa molt, em sinto Verdaguer.
12: Clar, jo només amb morts, sempre.
0: Sempre amb morts.
1: S'estalvia problemes.
0: Exacte, aquí està. Vull dir que no sé com han rebut els poetes.
1: No, va anar força bé. Sí. Un es va morir.
0: Després d'escoltar la cançó.
12: Però...
1: Va coincidir. Va coincidir, però ja era una persona molt gran. Però va estar molt content i al cap de molt poquet, pobre, va morir.
0: Va morir.
1: El Francesc
0: Garriga.
1: Però li va encantar, sí. I la resta molt bé. És veritat que és més difícil musicar poetes vius perquè ja sempre hi ha rifirrafes i sempre hi ha músics que diu aquest poeta és meu, és intocable.
12: Mm-hmm. Jo, en el teu poema final, la teva manera de dir final, m'ha recordat Casasses. Mira, aquest...
1: És clar, sí, és un dels meus grans mestres.
12: M'ha semblat.
1: Sí, el vaig conèixer que era molt, molt, molt jove. I sí, ell ha fet una escola i jo me'n sento una miqueta deixeble.
12: T'ho diràs, molt bé.
0: Com surten els poemes? On els escrius? O les lletres de les cançons? On treballes?
1: Abans les escrivia molt al tren.
0: Tren?
1: Sí, sí.
0: A l'R3, tens rato.
1: Sí. I m'encantava el tren. Abans m'inspirava molt i ara, ostres, és horrorós, és insuportable. És impossible escriure un poema al tren.
0: Per què?
1: Perquè he de seure a terra, perquè em posen música reggaeton al costat, no? Clar. Coses d'aquestes, no dic, ostres, que no m'inspira gens. No?
9: Començo a intuir que no li agrada el reggaeton a la nostra convidada.
0: Sí que és veritat.
1: És veritat.
9: És veritat, no passa res.
0: No passa res, no passa res.
9: No passa res, és una merda.
0: Tots els gèneres són respectables, però...
9: Menys el reggaeton.
0: Et poden agradar més o menys. Els entesos en música diuen que hi ha reggaeton molt ben fet.
9: Sí, ja pot ser. Hi ha
12: puretes del reggaeton.
0: Sí, això existeix. Això existeix. Escolta, Jaume Sisa i Pau Riba són dos tòtems, referents i ídols de la música catalana, que per tu són una cosa una mica més gran encara, no? Què signifiquen per tu? Quan els vas descobrir?
1: Amb en Pau Riba havia coincidit sovint, perquè ell és molt amic de l'Enric Casasses, era molt amic de l'Enric i feien recitals i concerts plegats també. Jo era molt jovenet i l'havia vist a molts concerts sol amb la guitarra, no? I sempre m'havia impressionat veure'l fer proves de so cantant en francès, no? O coses així, m'havia impactat. Al Season no hi vaig connectar tant amb la seva obra d'entrada, perquè potser explica més històries, no és tant, la forma no és tant poema, i en canvi a l'hora de cantar m'he sentit més a prop de la tesitura del Sisa, també, no? I també m'ha agradat jugar a ser el personatge del Jaume, no?
0: Mm-hmm. Ara acabes de treure nou disc, i això serà tot, amb aquest títol. Què vols dir amb això? I això serà tot? És que acabem ja, ens retirem, faràs una gira de comiat?
1: Molt positiu, no sembla.
0: No.
9: No.
0: I això serà tot?
1: Sí, m'han dit triar alguna que tingui ganxo, i però vols, clar, d'on aquest ganxo? Sí, bèstia, això.
9: No, home, però això després et serveix també per després dir, ei, que torno, saps? Això es fa molt en el món de la música.
0: No marxis.
12: No marxis, anava a dir, no marxis.
1: Saps què passa? Que si marxo, ningú se n'adonarà.
12: Què dius?
9: Què dius?
1: Tu ben juro, eh?
12: Ara ens faràs curar.
9: No, Iveta,
1: va, eh? Juro,
9: vale,
1: però no,
9: que ets baixeta, però tan baixeta no és.
1: No, sí que ho soc, sí. Molt, molt. Però escolta'm, no, el títol ve d'una cançó que diu "I això serà tot, pedres, ocells i flors". A vegades donem moltes voltes a tot, no? I a vegades les coses són les coses tangibles, no? I també és veritat que estic en un moment de salut que a dia d'avui puc cantar i que puc oferir aquestes cançons, però que no sé si d'aquí 2 o 3 anys les podré oferir igual. I, per tant, això és el que sóc ara jo, no? Això és el que puc oferir ara jo.
12: Ara s'entén. Bé.
1: Sí. Ara es veu bé, no?
12: Sí.
0: Va, queden pocs minuts d'entrevista. Ara has tocat el tema, tu, que no sé si estàs cansada de parlar-ne, però durant molts anys has hagut de conviure amb l'anorèxia, no? I fa poc et va diagnosticar esclerosi múltiple, també. No sé, diagnòstics que ets molt jove i que no sé com s'afronten.
1: Com? Doncs saps que estic més feliç que mai?
0: Sí?
9: Ole.
1: Hosti, sí.
9: Ole.
0: Mira.
1: És bèstia, eh? quan et passen aquestes coses, sobretot aquesta última, és que no tens força per estar trist, no? Llavors, ara, per exemple, estic treballant per afrontar concerts nous i una professora de ball em va dir: què t'agradaria fer tu a l'escenari, no? I dic: hòstia, a mi m'agradaria moure'm. I la noia es va posar plorant. Diu: hòstia, perquè l'esclerosi s'associa molt a algú que no es pot moure, no? Dic: doncs, com que jo sí que puc moure'm ara, vull ballar, no? Per tant, estic bé, estic bé.
0: Bé, bé. Bé.
1: Si no entrem en detall...
0: Si no entrem en detall...
1: Diguéssim, estic,
13: bueno, has dit una frase preciosa.
14: Sí.
13: Ha dit que estic... Com has dit?
0: Hòstia, per ser preciosa trobo que te l'has ben memoritzat.
1: No t'ha quedat gaire guardat.
13: Que no tinc forces... No, com,
0: que quan et passa una cosa d'aquestes no tens força per estar trist.
13: No tinc forces per estar trist. És que jo no sabia el que em passava i era això.
1: Era això.
13: Ah. Porto anys així. Fa... Sí, és igual.
1: Jo de tu faria teràpia.
14: Sí.
1: El teu cas.
13: No, ja faig ja.
4: Concret.
13: No es nota gaire. No em faig.
0: Si no haguessis fet això que has fet, si no t'haguessis dedicat a la música o a la poesia, tens clar que dius: hòstia, jo igual m'hagués dedicat a aquest altre ofici.
1: Jo volia ser humorista.
0: Humorista?
1: Sí.
0: Pues tens taules, eh? Sí. Perquè de moment porta tota l'entrevista que les va deixant anar.
4: A més, amb aquest posat...
0: Hi ha com una ironia tota l'estona, totes les respostes, que...
1: Volia ser humorista i també m'agradava molt el doblatge, també.
0: Mira,
1: sí, veus. Sí, tot el que sigui una mica coses de veu.
0: Tot a treballar amb la veu. Fer riure o fer doblatge. Molt bé. Escolta, no marxaràs sense abans interpretar-nos una cançó i abans primer has de superar la prova típica que fem en aquest programa, que et podràs endur una llangonissa.
15: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ivet, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
16: Merda!
0: La paraula d'avui és... Suara. Suara. Ah, suara. Empapada de suor. S'utilitza per descriure una calorada quan algú ha suat molt.
17: Vam anar de càmping a l'agost i a les 4 de la tarda ens va agafar per fer l'amor a dins la tenda. Mare de Déu, quina suara.
0: Bé, suara, adverbi que fa referència a ara mateix o ara fa poc.
18: Sempre me'n recordo aquesta frase dels pastorets. Simeó ara suara n'ha tingut revelació. I a la donzella ha triat que és tan santa i és tan vella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat.
0: O sí, suara, en algunes zones del Pirineu s'utilitza per descriure la sogra, derivada del mot italià suocera, que vol dir sogra.
19: No hi ha res que m'emprenyi més que el meu home dir que quan més gran em faig, més m'assemblo a la meva suara.
0: A, B o C.
1: Ostres, és difícil, eh?
0: Sí.
1: I no sé què fer, perquè em ve de gust endur-m'ho. Però si no, també potser la donaríem, no?
0: Al públic.
1: Sí. És a dir, no sé si equivocar-me expressament.
0: No, més enllà
1: o del... O fer veure que ho faig expressament.
0: Pensa que al públic, nosaltres, quan acaba el programa, els hi donem pantomàquet.
1: Ah, va. Llavors, ells ja van menjar.
0: Ells van menjar. Per ells no pateixis.
12: I gent que s'emporta coses, eh?
0: Sí, sí, gent que roba.
12: I gent que roba.
0: No. La gent que venen aquí a omplir el bolso.
12: Sí, sí.
1: Però això passa sempre.
0: A tot arreu.
12: Amb bulls i botifarres.
0: S'ho van dient, la gent, i ve de públic amb el tàper, ja. A, B o C?
1: Jo diria que la B.
0: Tu diries que la B. Un adverbi que fa referència a ara mateix, o ara fa poc. Ara suara. Correcte! Ivet, escolta, fem una mica de propaganda, que es diu. On et podrem veure els propers dies, mesos?
1: Doncs, mira, aquests últims dies han estat fet en el Mercat de Música Viva de Vic i sé que han estat tancant coses de cara passat Nadal, però no tinc totes les dates, diguéssim.
0: Passat Nadal.
1: Sí, passat Nadal.
0: Ivet Nadal, passat Nadal, seria l'eslògan.
13: Molt ben, molt ben.
1: I de joveneta em deien Avet de Nadal.
0: Ja. Perquè
4: original,
0: hòstia,
12: Avet de Nadal.
1: Avet de Nadal.
4: Aquests d'Espinelves,
1: t'imagines? Avet de Nadal, Avet de Nadal.
0: El jovent també, quina imaginació.
1: És a dir, que jo m'imagino que a partir de gener començarem a...
0: La gira.
1: A girar. El passat mes de setembre hem tret el disc. I també hem fet una edició amb un vinil.
0: Mira, es porta molt ara, això.
13: Sí, està tornant.
1: Fa modern, eh?
0: Fa modern, sí. Fa modern.
13: Oi, és que queda molt bé.
1: Les coses antigues fan modernes, avui.
0: Sí, que és veritat.
13: Ves si treus algun reggaeton, home, una cançó.
1: Jo crec que sí.
13: Va, també. Dignifica una mica.
1: Amb l'Arnau, que m'ajudi, eh?
0: Mira.
13: Sí, això seria boníssim.
1: Arnau.
6: Som-hi. No? Per l'Ivet ho faria.
13: I la, i, la,
0: i la Laia.
1: I la Laia. Home, la Laia per suposar.
13: Reggaeton amb gralla, això no s'ha fet, jo diria.
14: Aquí a la Renaixença no, hem fet no. trap, però reggaeton crec que no.
0: Però vull dir, podem fer una cançó, podem fer com l'himne de la Renaixença, que sigui una cançó de reggaeton.
13: Amb gralla.
0: Sí. Amb gralla.
13: Bueno.
0: Interpretada per Arnau Tordera, Laia Gluck i l'Ivet Nadal. I això...
13: És fort, bueno, mare de Déu. És fort.
1: Jo em comprometo a que l'escrivim a mitges amb l'Arnau.
0: Home.
13: Bueno, ho tenim, això.
0: Amb això, tu saps,
13: tenim,
0: els cèntims que farem amb això quan descontem el que s'ha de quedar a la corpo, el que s'han de quedar a les editorials, les discogràfiques, vale. Spotify...
13: Hey, veure,
6: cèntims, ho haurem de pagar al final.
13: Digue-ho, quan hem de posar cada un.
0: De moment, escoltarem una cançó de l'Ivet Nadal, que és el que ens podrà oferir avui, que és Pedres, ocells i flors, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
1: Moltes gràcies.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Saps que estaràs millor aquí que a casa teva.
1: A veure, porticons. Hi ha una part dels porticons que a mi sempre m'ha agradat.
2: A veure, Mercè, perdona.
3: Sí. Com pot ser que hi hagi una part dels porticons que t'agrada?
1: A mi m'agraden els porticons. De fet, a casa meva en tinc de porticons.
3: Però és que hi ha un moment que has dit una part dels porticons.
1: Sí, una part dels porticons, que és aquella mena de ganxo, com per enganxar la porta.
4: Sí.
1: Ah, sí. Allò, mira, em fa gràcia.
4: Ah, sí, sí, sí.
5: Allò et fa gràcia.
6: Com uns molinets.
1: Sí. Són com uns molinets.
4: El que va a la façana.
5: Sí, una mica de molinets.
1: Però no en diuen molinets.
4: Com es diu allò?
3: Aguanta porticons.
1: No, no, quanta porticons no es diu. A veure, no sé dir-ho en català, però si vols et puc dir el nom en italià.
4: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè el primer lloc d'Europa on es van començar a fer servir va ser Venècia. Veus. Els venecians ho van copiar dels països d'Orient, i on allà la peça de ferro té forma de persona.
4: Ah, sí?
1: Sí.
4: O sigui, aquell molinet té una forma de
1: persona. Una forma de persona,
6: mira,
1: sí.
6: No hi posen un molinet, com a tot arreu?
1: No, hi posen una persona, us
3: no
1: explico.
3: Escoltes.
1: Si aneu a Venècia, fixeu-vos-hi, perquè la història és bastant curiosa. Quan els porticons estan oberts, el que podem veure és la figura d'una dama veneciana.
4: D'acord.
1: A veure, típica dama. Veiem la foto?
4: Tenim la imatge. Mira, sí.
5: Sí, home,
1: veieu?
5: Sí.
1: És com el bust d'una dona.
3: Sí.
5: Ah, és la part de baix. Sí,
1: sí.
5: Ja veig, sí.
1: Sí, sí. Què passa? En canvi, quan els porticons estan tancats, el que representa, posem la foto, és el cap d'un turc.
4: Mira.
5: Ah,
1: el cap d'un turc penjat del revés.
4: Veus?
5: Hòstia.
1: És el turc, l'identificaven com l'enemic amb qui havien hagut de lluitar i comerciar durant molts anys.
4: Veus?
6: Amb lo fàcil que era posar un
4: molinet.
5: Un molinet.
6: Tu poses un molinet
1: i
5: ja està.
1: I queda més políticament correcte.
4: Però és també maco, això, Xuriguera. Jo ho havia sentit dir, això. Perquè és maco, perquè a més té un sentit metafòric.
1: Clar.
4: Que és
1: totalment.
4: Que quan tu tanques els porticons, els turcs, que per ells eren els enemics, queden a fora i tu quedes a dins protegit.
5: Clar,
4: i en canvi, quan obres els porticons...
5: Els turcs veuen des de fora el seu cap del revés.
4: Ah, exacte.
5: És, diuen, merda.
4: Aquí no entrem.
5: Tinc el cap del revés.
4: Exacte. Sí. I quan obres les portes és quan hi ha les dones venecianes.
1: Sí, sí. Exacte. I estan...
4: I com es diu en italià? Perquè has dit que ho diries i no ho has dit.
1: Es diu fermascuri.
4: Fermascuri.
6: Fermascuri m'agrada molt.
4: Tanca, para porticons.
1: Clar.
4: Seria. Ferma. Fermare és parar. Ferma.
5: Mira, Pere, que ara faràs una...
4: Ara faig la classe d'italià.
5: Exhibeix.
6: Fermar no és tancar.
1: Fermascuri.
4: No, és fermati. Ferma, és para. Ferma. Fermare. I llavors, escuri és el plural d'escuro, que és fosc. Llavors,
5: o sigui, ferma xuri. Ferma xuri seria para xuri.
4: Para xuri.
5: Para xuri.
4: Ferma xuri.
5: Ferma xuri.
4: Ferma xuri.
6: No fermes els gossos a vegades? No,
4: sí, això també es diu. Ve del mateix... Bé, jo crec que és la mateixa real, suposo.
1: Sí.
4: Fermar.
6: Que l'imperit que és aquest programa.
4: Aquest programa s'aprenen tantes coses, hòstia.
7: Els porticons són una cosa ben parida que pot arribar a valer molts calés.
4: Ah, sí?
7: Sí. Concretament, si ets Ludwig van Beethoven i és el porticó de la teva habitació.
4: Què dius?
7: Quan ell vivia al costat de Viena.
3: Ei, som. Digues, digues.
7: Resulta que era un compositor tan prolífic que se li acabava el paper pautat i es dedicava a escriure certes idees musicals que se li acudien de tant en tant als porticons de la seva habitació. De veritat, està documentat. Era una habitació que tenia de lloguer i el propietari del pis en qüestió, doncs, que era una persona eixerida, se'ls va vendre com a peça de museu. I anys més tard, quan Beethoven va tornar a aquella mateixa habitació a llogar-li, a aquell pis, vaja, el propietari li va reclamar que els porticons s'havien fet malbé i que els havia hagut de substituir i li va demanar que els pagués.
2: Ja en saps de coses. Tu, un rato hem d'anar a sopar.
7: Jo no vaig a sopar.
4: Aquestes anècdotes les saps totes de memòria?
7: Tinc tot aquí, Peyu.

0: No, mare de Déu.
1: Callar la boca i aguantar.
0: Bueno. No, però és que, a més, aquest exercici d'imaginació,
1: sí,
0: absolutament superlatiu, que m'obligues a fer,
1: sí,
0: encara contribueix més a la idea aquesta que té Catalunya de que sóc una persona que està com unes maraques. I això, doncs, em va a la contra. Vinga. Però va, digues.
2: Utilitat en una illa deserta.
0: Bueno, aviam, com dic jo sempre, un porticó sense finestra
1: no
0: és una pestanya sense ull.
1: Sí, senyor.
3: Oh. Mare de quina merda secció serà això avui.
4: Ha dit que feia una secció d'imaginació superlativa.
1: Sí, sí, sí.
0: És la millor frase que tenia, és aquesta?
1: Sí, sí.
0: Està fregant la poesia, llàstima que no hi sigui ara l'Ivet.
1: Perquè l'Ivet ja ha marxat, però hagués plorat en aquest moment.
0: Jo crec que sí, hagués plorat.
1: De tristesa.
0: Aviam, si és un porticó molt gros en una illa deserta i vols marxar de l'illa deserta i és prou gros, doncs pots treure els llistons, fer-te una barca, una canoa,
1: sí, mira,
0: un petit caiac,
1: sí,
0: no? Si és més petit, doncs per fer llenya, però això et dura res. Tres o quatre dies d'hivern i és a la merda del,
1: sí,
0: porticó.
1: I cuidado si és vernissat i això, no hi feu pilotilles, que llavors...
0: Sí.
3: Què vols dir, pilotilles?
1: Bueno, que hi ha gent que fa servir llenya per fer carn a la brasa amb trossos de fustes pintades.
0: No, està pintada la fusta mai.
1: Feu això.
0: Fusta pintada mai, no ho feu. Bueno, si voleu morir-vos, sí, però si no, no ho feu. Espera't. Espera't.
3: En traurà
0: de tot cas, que dius, hòstia, que podries tenir una casa a l'illa deserta i posaries porticons. No. Jo m'hi posaria persianes elèctriques.
1: Sí.
0: Que són aquestes que apretes un botó i tarda 3/4 d'hora.
1: Sí, que és veritat.
0: No sé si les heu provat mai.
1: Sí.
0: Les de casa amb uns pares.
5: Que despertes tots els veïns.
0: Jo, casa amb uns pares, jo sé que si mai hi ha un incendi,
1: sí,
0: i han de fugir,
5: moriran.
0: Ja sé que es cremaran. En aquest sentit ja estic tranquil, estic tranquil. De dir, no hauré de córrer. Es cremen segur.
1: Va molt a poc a poc. Tens tota la raó.
2: Utilitat com a joguina sexual.
0: Bueno, aquí sí que reclamo la vostra ajuda,
3: aviam,
0: companys.
3: Aviam.
0: Sobretot els que teniu gustos sexuals més
5: estranys.
0: Sobretot Arnau i Soriguera.
4: Soriguera està clar, però jo...
0: Home, tu, Arnau, ets sadomasoquista declarat? Ara no sé, ara en què em vens.
4: No, declarat no.
0: Bueno, doncs ara ja sí.
4: Sí que ho soc, però no ho he declarat mai públicament.
1: Ara sí, ara ja ho
0: he. Ja has fixat que ara ja ho has fet, no?
4: Bé, ho he insinuat, probablement.
0: Se t'acut alguna cosa sexual a fer amb un porticó?
4: Home, diverses.
1: Com ara?
4: Bé, doncs, colpejar el cul de l'altre interlocutor. En el joc.
1: De l'altre interlocutor, eh?
4: Sí, en el joc
1: sexual. Se li diu així.
0: Ah, jo havia pensat una cosa més poètica. Arnau, aviam, saps quan
1: Us esteu emmerdant i no tindrem temps de fer cap més categoria.
0: No, tenen una cosa bona els porticons en l'àmbit sexual. Imagina't que has passat tota la nit fent l'amor a les fosques.
1: Sí.
0: És molt guai. Totalment a les fosques, sí, que és quan renuncies a la vista i tot és pell.
1: Sí.
0: I tot és pell. Quan no sou guapos ni lletjos, només sou dos cossos fusionant-se, no?
1: Sí.
0: Aquella cosa atàvica i salvatge que t'ha agradat a tu, Soriguera, perquè és pell, no?
3: És fact.
0: Doncs l'endemà al matí, aquell moment en què obres els porticons,
1: sí,
0: i entra la llum, i llavors sembleu tots dos el cantant de The Cure.
1: Ara.
0: Saps?
1: Ara.
0: Aquell moment és molt bonic.
1: Ara.
0: Quan obres els porticons. Que tu
2: utilitat sents com a arma, sí, en cas de conflicte. Prou.
0: Aquesta senyora és molt pesada. A veure, com definiries el temps que tinc?
1: Doncs zero. Tens un minut.
0: Cas de conflicte. Sí. Vols matar una persona,
1: sí,
0: amb els braços molt curts.
1: D'acord.
0: Vale? Tens un amic amb els braços molt curts que dius, et mataré,
1: sí,
0: de puta. Un tiranosaurus.
1: En Frank.
0: Rex, eh? Vale. Llavors, te'n vas a una casa rural,
1: sí,
0: que tingui una habitació molt amunt,
1: sí,
0: i que tingui les parets molt amples.
1: D'acord.
0: D'aquestes de pedra molt amples.
1: Molt gruixudes.
0: Què passa quan tu intentes un porticó que està totalment obert, quan l'intentes tancar? Que has d'inclinar-te molt per,
1: sí,
0: agafar la merda del molinet aquest,
1: sí,
0: i fer venir el porticó.
1: Sí.
0: Com que té els braços molt curts,
1: sí,
0: tu, el tio pràcticament posarà ja mig cos fora.
1: Sí.
0: Tu fots patada
1: i cap avall.
0: I el tires i el mates.
1: És una situació molt concreta.
0: Sí. Llavors, però... espera't, i llavors vindrà la policia.
1: Sí.
0: Evidentment, però no passarà res, perquè veuran el tio amb els braços tan curts, porticó, diran, bueno, ha muerto por la típica muerte de porticones. Ja està, és així. Bueno, no sé per què...
2: Propaganda del segle XIX.
6: L'asma no el deixa viure? Té els pulmons com un canari de la mina?
7: Visc en un quart pis, sense ascensor. És com pujar a l'Everest.
6: Us presentem les cigarretes balsàmiques Pulmó Calm.
0: Cansat de sentir allò de... En Josep fumava com un carreter i al final, goita, saps com es va morir? Atropellat per un camió.
8: Vigília amb els camions i fumi Pulmó Calm.
7: Gràcies a les cigarretes balsàmiques o em curo o m'acabo de morir.
6: Fumi sense por, que per això tenim dos pulmons. Pulmó Calm actua ràpidament sobre les vies respiratòries.
7: Sí, ja em trobo molt millor.
5: Pulmocalm, fum medicinal perquè tot vagi com calm.
4: Pulmocalm.
2: Patrocina Històries per passejar el gos.
6: Mireu quina coseta més bonica.
0: Això és un gos.
1: Això és un pastor alemany.
0: Això és un gos com Déu mana.
1: Un pastor alemany amb una escala com d'entrada a una casa senyorial. Una
6: això
1: casa...
6: que dieu és la Duna. És una pastor alemany que viu a la Lloseta, Mallorca. Amen. Viu amb Laura Coll.
1: Ja es va entenent tot ara.
6: I la Duna és molt bona. Sí. És molt bona.
7: Bueno,
6: és
7: un... Quan surten pastors alemanys vol dir que hi ha nazis.
1: Bueno.
7: En aquest programa seria... Bueno.
6: Ojo. Sí, sí, ojo. Sí que es porta bueno, això.
7: Això,
6: sí.
7: Almenys la temporada...
6: Bueno, bueno.
0: Ara veurem, ara
6: us
0: veurem.
6: Us explico. La Duna és molt bona persona.
7: És un gos. És bona persona. És un gos.
0: Has dit que era un tros de pa, primer, sí. I després bona persona.
6: Bueno, noi, oh, és, que, no, és que ja s'havia dit, tu no hi eres la temporada passada, i això és un running gag. Gos bona persona. És això, que només té un problema, que li agraden molt les gallines.
1: Ah, noi.
6: Molt fins al punt de cruspir-se.
1: A Xuriguera també li passa, això.
9: Sí. Home, ja m'expliquem-ho. Expliquem-ho perquè ha dit així. Eh? Com un mal efecte dit
1: així. Què vols dir? Que té gallines, en Xuriguera.
9: Ah, val, perquè li agraden molt les gallines.
7: Els gossos que vigilen les meves gallines no se les cruspeixen.
1: Clar,
0: normal. Sí, sí, sí.
4: Li agraden en Xuriguera i a la majoria de la societat que en menja.
1: Sí.
4: Vull dir, tampoc és una cosa tan estranya.
7: Però jo no menjo gallines així, vull dir...
1: No ens entretinguem, nois.
9: No, no, perquè acabarà sent en menja gallines.
1: Anem al guió.
4: Després d'un cop d'estat paramilitar, Benito Mussolini s'ha apoderat del govern d'Itàlia.
1: Cuidado.
4: Avui viurem un dels diversos atemptats que va patir mentre consolidava el seu poder.
1: Hòstia, tots han anat patint atemptats i no en van matar cap, eh?
0: Hi ha manera.
1: Avui passegem el gos per Roma. És 7 d'abril de 1926. En Benito s'ha assegut a la poltrona i no pensa deixar-la anar. El primer que ha fet és suprimir la democràcia parlamentària. Com, us preguntareu?
7: Com?
1: Com?
7: Com?
0: Com?
6: Com?
0: Com?
6: Com? Com? Com? Com? Com? Com? Com?
0: Com? Com?
1: Sí que us interessa.
6: Com? Sí!
0: Bueno.
7: Aquí, pel diari Ara.
1: Digui,
7: com?
1: Com? Doncs ha creat les anomenades leggi fascistissime.
0: Com parles d'italià?
1: Bueno, bueno, m'ha costat domina, molt, domina. Perquè...
9: A suspendre, aquesta classe.
1: En català serien les lleis fascistíssimes.
6: Hòstia!
1: Fascistíssimes. O sigui, són unes lleis que, tal com indica el seu nom, són extremadament fatxes.
0: Ah, perquè fascistíssim és més que, és més que fatxa, ja ho diu la paraula.
1: Una cosa és fatxa i l'altra és fascistíssima.
0: Sí, una intervenció que estic fent ara no serveix de res.
1: No, no, però...
0: Estic aportant cap informació.
1: Recalco.
0: Fascistíssime.
1: Exacte. Una cosa bona que té en Benito és que és una persona que va de cara. Això sí, és un d'aquells fatxes que treu pit de ser-ho.
0: Aquests són els fatxes que m'agraden a mi.
1: Sí.
0: No, jo dic de veritat, els que es veuen a venir.
1: Ara.
0: No, no, no. Sí que és fatxa.
1: Ara.
7: Això porta en el programa, això que fas ara?
0: Eh?
7: Sí, aporta.
0: Això sí.
1: Sí que porta.
0: Això sí.
1: Perquè hi ha uns altres tipus de fatxes.
7: No, no, sí.
1: Hi ha uns altres tipus de fatxes.
6: Que et venen pel darrere.
1: Que et venen amb que no, és que
0: no.
1: Hem de protegir el català pel respecte a totes les llengües, que no sé què, l'únic que els interessa és que...
0: No digo, digo. No ho dius al final, eh?
7: A veure...
0: Covard, cagat, gallina.
1: Jo no puc dir, no puc dir unes lletres.
0: Ah,
1: no
0: són puc tres unes... lletres.
1: No són tres lletres.
0: Ah, no són?
1: No, jo no he dit tres.
0: Quan, sí que has dit tres lletres.
1: Ah, sí? He dit unes lletres, no, és igual.
7: No, a veure, guita, ja us ho dic de cara.
1: Què?
7: Estic ben orgullós de ser un fatxa.
1: Ets en Mussolini?
7: Soc en Mussolini.
0: Hòstia.
6: Xuri, no.
0: Collons,
6: no, no.
7: Soc en Benito.
1: Benito.
7: Podeu
1: Benito.
7: Dir Benny.
1: Benny.
0: Benny.
7: Benny Mussolini.
1: Mm-hmm. Benito.
7: I estic molt orgullós de ser-ho, eh?
1: Sí.
7: Perquè el feixisme
1: sí.
7: És l'únic que ens podrà treure d'aquesta crisi actual que patim ara mateix.
0: Molt ben dit, Benito.
1: Ara mateix, el 1926, estem parlant, eh? Vale. Que la gent bueno. No es confongui.
7: Extrapolem-ho.
1: Mussolini el 1926 feia servir els mateixos arguments que els que, bueno, que els fatxes d'ara. En Benito ha suprimit les llibertats, ha prohibit les vagues i està a punt d'il·legalitzar els partits polítics.
7: Bueno, Peyu, és que no em deixen cap més alternativa, eh?
1: Sí, sí, sí.
7: Haig de suspendre la democràcia. Suspesa.
1: Ah, sí?
7: Sí.
1: Per sempre?
7: Bueno, per sempre ja es veurà. Tranquilitat. No? Ara per ara sí.
1: De moment sí.
7: Ara per ara parem-ho.
1: Mussolini diu que ara mateix la millor solució per salvar el país és suspendre la democràcia i després ja ho veurem.
7: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
7: Exacte, més endavant, ja en parlarem. Si us porteu bé, doncs la tornarem a recuperar.
1: D'acord.
7: Però mentre us comporteu d'aquesta manera que us esteu comportant, sobretot vostè, senyora, doncs castigat tothom.
1: Aquesta senyora no ha fet res.
7: Aquesta senyora que no es passi ni un pèl.
0: Ha despertat el feixisme, aquesta senyora.
1: El passeig amb la duna, el nostre pastor alemany de Mallorca serà complicat perquè Mussolini no és gaire amant dels animals. Diu que això de sentir amor per les mascotes és una mica ridícul.
0: Aquí coincideix.
1: La doctrina feixista no comparteix aquesta dèria pels animals.
9: A veure, jo no en soc... no defensaré jo la doctrina de Mussolini, eh?
1: Bueno. Sí.
9: Però, collons, una mica de rom, això, els animals té, eh? Ara,
1: a tu no t'agraden els gossos, Pel, eh? No t'agraden els gossos.
9: No massa. No, no ni els gats.
1: Bueno, però hem de respectar, hi ha gent que els agraden.
9: Bueno, sí, però també s'ha de respectar les idees que pugui tenir aquest senyor aquí al meu costat.
1: Ara, sí. Sí, sí,
9: que li agraden... Que no estan malament, hi ha coses,
10: no.
9: Eh?
10: Hi ha coses que no.
9: Hi ha coses que no.
1: En Mussolini opina que un gos és un gos, i punt. No pot ser que els tractem com persones. Ah. Però no tots els feixistes opinen el mateix. Hitler, en canvi, per exemple, és... bueno, és ben sabut que li agraden molt els gossos a Hitler.
0: Sí, senyor, sí, senyor, però deixa'm dir-te una cosa. Sí que és veritat que li agradaven els gossos, però només els de raça.
1: Ah, sí.
0: Sí, eh?
1: I de segons quina raça.
0: Exacte.
6: També.
0: De la negra, per exemple.
1: No, no, només li agradaven els pastors alemanys, com la duna. Sí. Però és que Mussolini ni això. A ell el tema de les mascotes li va gros. L'única mascota de la família Mussolini, això és una dada real, el que vaig a dir ara, els Mussolini només tenen a casa una gallina.
10: Hòstia. Bueno, mira, a els nanos els hi fotia il·lusió. I què vols fer-hi? Doncs mira, voleu una gallina? Aquí teniu una gallina.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. És raro només una gallina.
6: Ai, mira-la.
1: Mira-la.
10: No teníem més pasto a casa.
1: Està bé, està bé. Però les gallines vols dir que no han de viure més d'una juntes? Una de sol es deu...
10: Són bastant socials, és veritat.
1: Sí, eh?
10: Són, sí. Sí, fan colla.
1: Clar, home.
6: Fan colla.
1: També si les tanques totes a dins d'un cobert juntes han de fer colla per força.
10: Sí, saps el que té. Sí. Si els agardes totes a dins d'una gallina... No els... Ai, una gallina, una gavi no els deixa sortir d'allà, fan colla, molta colla.
1: Fan molta colla.
10: Fan molta colla.
1: És veritat. Els nens de la família Mussolini van anar a una fira i van, bueno, es van comprar una gallina com a mascota. Mira,
10: sí, mira, sí. Mira, la veritat, Peyu, a mi, com a Benito Mussolini, sí, la veritat és que la gallina més m'agrada per fer caldo.
1: Bueno, però per tenir contenta la canalla, Benito, sí, no?
10: Sóc un gran pare.
1: No sabem el nom de la gallina de la família Mussolini, però sabem del cert que els tres fills d'en Benito van insistir per quedar-se l'animaló. Haurem de vigilar que la duna no es cospreixi a la mascota dels Mussolini, perquè seria l'última cosa que fessin, eh? Tant ella com nosaltres.
10: Sí.
1: T'imagines?
10: Sí.
1: Que tens un veí que és en Mussolini i el teu gos li mata la gallina.
0: Bueno, ja l'has cagat, ja l'has cagat.
9: Hòstia.
10: Ha de ser de molt mal fer, eh?
1: Hòstia. De veí. Sí.
10: Ha de ser molt mal fer.
1: Segons la teva raça, encara més.
10: Sí. I la reunió d'escala.
1: Uf. De tota manera, Mussolini és un home ocupat i no para gaire per casa. Entre les reunions del partit, les amants i la gestió del país, Mussolini no pot estar gaire per la seva dona i els seus fills. Avui, per exemple, té un discurs multitudinari a la Piazza del Campidoglio de Roma. Com que la duna és un pastor alemany de raça, no li importa que l'acompanyem. En aquest punt hem de presentar-vos la segona protagonista del passeig. Es diu Violet Gibson. La Violet és una dona de 50 anys que prové d'una família aristòcrata irlandesa. Estem parlant d'una senyora de molt nivell.
11: Sí. Good morning.
1: Good morning.
10: Hola, Violet.
11: Bona tarda, tingueu.
1: Sí. Què hi fa una aristòcrata irlandesa a la Itàlia feixista?
11: Jo?
1: Sí.
11: Oh, doncs mira, estic aquí de vacances.
1: Ah.
11: Sí, he vingut a descansar una miqueta.
1: De vacances.
11: Estava una mica estressada.
1: Mira. Està de vacances amb matisos, eh? La Violet Gibson és a Itàlia perquè s'està recuperant d'un brot d'esquizofrènia que va patir fa uns mesos.
11: Sí. Sí, sí, però ara estic millor. Sí que estem millor, estem millor. Estem molt millor.
1: Qui parla? Eh?
11: No, ningú, ningú. Ah. No, la veritat és que m'ha anat molt bé. Ens ha anat bé aquest canvi d'aire.
0: Violet.
1: Només us direm que durant la seva estada a Itàlia s'ha intentat suïcidar dues vegades.
11: Re, una miqueta, sí, però bueno, ja estic bé ara. Ara, bueno, ho he fet una mica, doncs, per cridar l'atenció, no? Però ja estàs, diu, estic bé, ja anireu coneixent.
0: No volem conèixer.
11: Calla! No, no li deia a vostè, perdoni.
0: Hosti, quin susto m'ha fotut, Violet.
10: Quina por.
1: Sí?
10: Soc en Mussolini i estic espantat.
1: Imagina't. En un dels intents de suïcidi, la Violet va disparar-se al pit amb una pistola, però la bala li va tocar una costella.
11: Sí, dit així sona com molt fort, però no. No, en el fons soc completament inofensiva.
0: Sí, ja se't veu, ja, Violet.
11: Sí, totes ho som, sí.
1: Només us falta saber que a Anglaterra la van fer fora del sanatori perquè va atacar un altre intern amb un ganivet.
11: Què de ganivet?
1: Maqui, això.
10: S'ha espantat ella mateixa.
1: Sí? Ha agafat un ganivet quan l'ha vist, s'ha espantat.
10: Sí.
1: Aquest és el currículum de la Violet Gibson, una aristòcrata irlandesa que no toca ni quarts ni hores i que volta pel centre de Roma. Avui s'ha assabentat que Mussolini fa un discurs i el vol anar a veure. Quan arriba a la plaça, està plena a vessar de seguidors d'en Benito. L'enganxem a mig discurs.
12: El feixisme és l'únic que pot resoldre les dramàtiques contradiccions del capitalisme.
13: Senyor!
12: Recordeu, camarades,
13: sí.
12: Tot dins l'Estat,
14: sí.
12: Res fora de l'Estat,
13: sí.
12: Res contra l'Estat.
13: Sí.
15: Els carrers seran sempre nostres!
16: Bon dia de partir!
1: Nois. Prou. No es pot cantar tota la tard. Estàvem animant Mussolini i ens n'hem anat. Hòstia, aquí a...
16: Oh. He vist Eufòria i dic...
1: No.
16: De partits.
1: La plaça es fon en un gran aplaudiment, com és habitual. Sí. Mussolini, després del discurs, baixa de l'escenari per saludar els seus fans.
16: Guapo!
17: Alegro.
16: Us ha agradat el
1: molt,
16: molt.
1: Enmig d'aquesta gentada, sí, és quan passa per davant de Violet Gibson.
13: Senyor Mussolini, aquí, esperi, que vull dir-ne una coseta.
1: I la Violet es treu un revòlver de sota les faldilles. Hòstia. Apunta Mussolini i dispara tres vegades.
13: Oh. Bam, ja ho tenim, això,
1: Tot i que estava a pocs metres, les dues primeres bales passen sense tocar Mussolini. La tercera sí que arriba a tocar-li el nas.
18: El nas? Home, el nas?
1: Sí.
18: Per què és aquesta boja?
16: Home, però Violet, una mica més de punteria, collons, ja que t'hi poses.
1: La Violet intenta disparar-lo més vegades, però el revòlver s'ha encallat.
16: Dispara, Violet! Esquizofrènica!
1: La Violet prem el gallet, però l'arma està ben encallada i llavors la multitud se li llença al damunt i la comença a estomacar. Els carabinieri han d'intervenir abans que la gent la mati allà mateix.
19: Esteu-vos! Deixeu passar l'autoritat!
1: Si la policia arriba a quedar-se quieta uns segons més, haurien assassinat a la Violet a cops.
16: Home, normal.
1: Home.
16: Normal, tio. És que ha disparat a l'enlaç de Mussolini.
1: Sí, sí.
16: Però és el nas més important que hi ha ara mateix a Itàlia.
1: Sí, home. Sí, aquest nas, el que deu haver olorat aquest nas.
16: Hi ha el nas, sí.
1: La cocaïna que deu haver passat per aquest
16: nas. Bueno, ja n'hi havia,
1: Sí, home, i tant que n'hi havia.
16: I l'almaja.
1: Mentre els policies arresten la Violet, es confirma que la ferida del nas de Mussolini és superficial. Només hi té un tall.
16: Ai, però...
1: La policia italiana redueix la Violet i la interroguen allà mateix. Es pensen que la Violet és una espia.
19: Per quin país treballes? Els britànics? Confessa!
1: Les primeres declaracions són del tot sorprenents. La Violet diu que una figura molt important l'ha obligada a cometre l'atemptat. Diu que ha sigut...
13: El Papa de Roma!
19: Hòstia!
13: Ha sigut ell.
1: Ah, sí?
13: M'ho ha ordenat ell.
1: El mateix papa, el mismíssim. El Papa de Roma, tu. Els policies italians es pensen que estan davant d'una autèntica professional de l'espionatge i que els vol confondre.
19: Els espies estan entrenats per despistar-nos.
16: Sí, això és veritat.
1: Un cop a comissaria, la Violet fa unes declaracions més raonables. Ara diu que ha sigut un encàrrec de...
13: L'Àngelo de la Misericòrdia!
16: Està com un llibre ganxo.
13: Sí, sí. Així, a cau d'orella, em va dir, l'Àngel em va dir, que havia d'acabar amb el feixisme.
16: Mira, com el Fernández Díaz.
1: Sí. També s'ha de
16: parlar un Àngel.
1: La policia està ben perduda. Al final no poden demostrar que la Violet sigui cap espia. La declaren com a dement no imputable.
16: Molt ben declarat.
1: Com el Fernández Díaz. Perdó. A la pobra la tornaran a Anglaterra, on serà tancada en un psiquiàtric fins que es mori.
16: Veus? Al final ha acabat tot bé.
1: Sí, sí, sí.
16: És un ensurt.
1: Bueno, ha acabat bé, ho sembla. Però aquell mateix dia, quan en Benito torna a casa, al seu palauet de Roma, Benito Mussolini es troba amb una desgràcia.
16: Ai.
1: De les grosses,
16: Ai, Benito.
1: La mascota de la família, la gallina dels seus fills...
13: Què dius?
1: Ha mort.
13: No, mare.
16: Ara bé, quin dia que portem, Primer intenten assassinar-me a mi i ara maten la gallina.
1: Sí.
16: Però què ha sigut això? Està sabent greu el Benito,
1: Sí.
16: De la por que fa la Violet.
1: Sí.
16: El Benito sembla poca cosa.
1: Sí que és veritat.
16: Home, és que posat-ho al costat de l'altre...
1: La gallina és morta i esperem que no hagi estat la d'una, Els fills d'en Benito volen que la gallina tingui un bon enterrament, però en Benito no té ni temps ni ganes d'enterrar la gallina morta. Al final li demanarà un favor a un amic seu amb nom de fantasia. Atenció, l'amic es diu Antonio Molon. Antonio Molon és l'amic de Mussolini.
20: Bona nit, soc l'Antonio Molon.
1: Què tal?
20: Amic íntim d'en Beni.
1: Sí.
20: I també veterinari de confiança.
1: Exacte, l'Antonio Molon és veterinari. És per això que en Benito li demana que agafi la gallina morta i l'enterri com Déu mana.
16: Sí, mira, Molon, agafa l'animal aquest de merda i la fots al riu.
20: Oh, no es preocupi, amic meu, m'encarregaré d'enterrar la mascota dels seus fills.
1: I aquesta ha sigut la història de l'atemptat que Violet Gibson va cometre contra Mussolini, una jornada on només va morir una gallina. Real, això, eh?
0: Real. És fort,
1: eh? Ens falta saber si ha mort la Duna, la nostra gossa. I això ho decidirà algú del públic, Mercè.
11: Doncs això ho decidirà el Joan.
1: Joan.
11: Sóc aquí darrere teu. Ai, ai, ai. No pots, no pots. Mira, et farem una pregunta molt senzilla. Eh? D'on ets, Joan?
1: De Tona.
14: De Tona.
1: De Tona, Joan. Antonio Molón era un home de paraula. Va agafar el cadàver de la gallina i la va enterrar en un descampat de la seva propietat als afores de Roma. En què s'ha convertit actualment aquest lloc? A. En un cementiri d'animals. B. En un museu sobre la Segona Guerra Mundial. O C. En un Kentucky Fried Chicken.
0: Ara serà el Kentucky Fried Chicken.
14: Ja. Un museu.
1: Un museu. Un museu. La Duna és morta.
11: Oh! Home, Joan! Oh! Ens has matat la Duna.
0: Home. Últimament moren tots els gossos, pràcticament.
1: Allà on es va enterrar la gallina de Mussolini és on hi ha ara un cementiri d'animals, el primer cementiri d'animals de Roma. I la Duna, el nostre pastor d'Alemany, que tenia la dèria de menjar-se gallines, ha estat declarada culpable de la mort de la mascota de Mussolini i l'han executat. Ella també és una altra víctima del feixisme. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, que es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà havia enregistrat aquest missatge.
22: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
21: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat atès els seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la dona ha mort abans de poder tornar a casa. A través de les xarxes, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. El president català, Salvador Illa, ha dit que està colpit també per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. Repàs ara altres informacions. Agustí Serrat.
23: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com caia en una riera a Pineda.
21: Rodalies intentarà recuperar aquest dijous la normalitat després d'una jornada marcada per cancel·lacions i retards a pràcticament totes les línies, després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'incident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, del Sindicat Ferroviari.
24: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
25: Que són uns informes...
23: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem, així que esperem que estigui controlat. Esperem que no ho sigui.
21: I aquest dijous es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos. El govern de París ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
2: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit la Rosalia amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: A esports, el Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en la dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
1: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: L'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha denunciat la seva retirada amb 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
1: En bàsquet, l'Eurocup, el triomf de Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm alemany per 101-89.
0: I a la Lliga de Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta 15, Novi de Belgrat 12, en partit de la primera jornada.
2: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, intentant arreglar els auriculars, de veritat,
1: sí, de veritat, o sigui, 3 dies sense fer la solució i ara que hi tornem, després d'aquesta aturada de seleccions...
0: Això és l'Ostrell, perquè l'Ostrell... Jo l'he de dir, Ostrell, de veritat, deixa'ls amb cura, per favor,
1: que ja
0: com que és esquerrà, ho ha ficat al revés.
1: Els veus amics, que són els oients de la solució, que són la gent amb la que parlo habitualment, són les úniques persones que em fan cas, també estan estressats i tenen problemes, perquè aquests últims dies on ens ha sobrevingut aquest episodi complicat de pluges...
0: Ens trobaven a faltar, digue-ho.
1: Sí, no, ens trobaven a faltar sobretot per explicar-nos com solucionar els seus problemes. Per exemple, el David, de Barcelona, concretament del barri del Carmel, té goteres i, sí, i això li genera estrès i també li genera un malestar general, és a dir, aquesta incertesa, aquest nou escenari meteorològic,
0: no el porta bé. Recorda'm el nom.
1: Es diu David, del Carmel.
0: David, mira, ara se m'acaba d'ocórrer que hauríem de trucar a un dels nostres psicòlegs i psiquiatres de capçalera, el Bulbena o l'Helena Puigguitart, i fer un programa de com aprendre a gestionar la incertesa.
1: I tant.
0: Perquè amb aquests fenòmens meteorològics incontrolables, imprevisibles, la incertesa és una d'aquelles coses que se'ns ve a sobre i que no tenim eines per gestionar. I a més, el nostre cervell, que sempre busca certeses, no?
1: Clar, i l'incertesa de que passi o de que no passi, perquè tu diuen que hi haurà una tempesta torrencial l'endemà a les 9 del matí i què fas amb les criatures si no hi ha hagut un tancament? Però bé, com que
0: te les poses al bolso i a la feina.
1: Com que t'arriba un isalert, doncs saps que no les hauràs de portar.
0: Ai, senyor. Fran Domènech, benvingut sigui vostè.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza i la Lídia Discipio. Tema que ens heu reclamat abastament a través de les diferents vies de contacte. Una segona part, recordeu que fa uns dies amb el doctor Gimón, amb la Fundació Pasqual Maragall, vam parlar, vam fer un F5 de la malaltia de l'Alzheimer. Com estava a nivell d'investigació? Quins eren els principals símptomes? Com detectar-ho en els nostres familiars i amics que possiblement siguin, permeteu-me l'expressió, víctimes d'aquesta malaltia? I vau dir, ara bé, hi ha una segona part de tot això, que és com ho fem els cuidadors, com ho fem les persones que estem en contacte amb aquests malalts d'Alzheimer, com hem d'acompanyar els malalts d'Alzheimer i més enllà encara, qui cuida els cuidadors? Com ajudem a una persona amb Alzheimer a sentir-se segura? I els cuidadors, per què són tan importants en aquest procés? I si el cuidador és un familiar, com s'ha de cuidar el cuidador? Ara us ho deia, eh? Com podem ajudar les famílies? Com sabeu, la 35a edició de la Marató del 3CAT estarà dedicada a la divulgació i a l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I encara més enllà, i en el seu entorn? Doncs mireu, avui tenim grans experts a la solució. Començaré? Pel final, una persona que ens va trucar ara fa uns dies i ens va dir no us oblideu dels cuidadors dels malalts d'Alzheimer. Un dels nostres oients més fidels, demanem un aplaudiment per en Ricard Domènech. Molt bon dia, Ricard, com estàs?
2: Bon dia, Elisenda. Content d'estar aquí, de veritat.
0: Ens vas trucar tu de motu propi, estaves treballant, segurament?
2: No, ara mateix estic de baixa, però bueno, sí, soc oient de Catalunya Ràdio, seguidor fidel. I doncs em va interpel·lar tant que vaig dir de trucar.
0: En Ricard Domènech, aquell és cuidador de persones dependents i de gent gran. Ricard, quan fa que ets cuidador?
2: Doncs ho he de fer a la vora dels 15 anys. 14, 15 anys que em dedico a això.
0: 15 anys que t'hi dediques. Per què vas triar aquesta feina? Uf. O la vas triar o t'hi vas trobar per temes personals i vas acabar...
2: M'hi vaig trobar perquè en el sector que jo estava, sector farmacèutic, no trobava feina. I un company amic, en Jaume Salmerón, perquè sempre li vull agrair públicament, doncs em va proposar de fer un curs de cuidador, basant-se en que en el meu currículum havia treballat doncs, de monitor, de no sé què, sempre havia treballat amb clients, sempre havia estat cara al públic, sempre havia estat amb gent, i em va proposar doncs, de fer un curs de cuidador. I vaig dir sí, doncs per fer-ho, per estar ocupat, i bueno, em va agradar tant, m'hi vaig sentir tan a gust. Vaig fer les pràctiques en un hospital molt petitet I bé, i vas dir, doncs va, som-hi, i a la feina.
0: I d'allò fa 15 anys. I Enric, ara avui ens acompanya, voldrem saber quina és la seva experiència de primera mà com a cuidador. També ens acompanya, també és la solució a aquestes preguntes, la Sònia Avilleira. Molt bon dia, Sònia. Com estàs, Sònia?
3: Doncs molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Sònia Avilleira és neuròloga i directora d'operacions del Barcelona Brain Health Center. Quan vam parlar de com detectar i diagnosticar l'Alzheimer, Sònia, vam explicar que és una malaltia social i que per això és molt important el paper dels cuidadors. Ara penjarem, per cert, el programa al Club de la Solució. Si se us va passar aquest programa, que sapigueu que si formeu part del Club de la Solució, us enviarem directament l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil, al 677-38-77-19. Vull formar part del club i us enviarem l'enllaç per formar part del club i també podreu veure aquest programa, aquesta primera edició que vam fer, insisteixo, amb la Fundació Pasqual Maragall i amb el doctor Argimon. Per què és una figura imprescindible en tot aquest procés, la del cuidador, Sònia?
3: Doncs el cuidador és imprescindible perquè el cuidador és imprescindible perquè és una malaltia...
0: Perdoneu una cosa, és que sento fatal a la Sònia. Poseu-li l'altre micròfon, potser. Aquí. Sònia, que t'hem de sentir a li clar. Per què és important aquesta figura del,
3: intento,
0: del cuidador?
3: Ho intento de nou. Deia que el cuidador és una figura imprescindible perquè la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives doncs es caracteritzen per... Per posar-ho o explicar-ho d'una manera molt planera, és una miqueta el procés invers al que fa una criatura des del moment que neix i fins que esdevé una persona autònoma. I no m'estic referint als 18 anys, a la majoria d'edat, sinó autònoma en termes doncs, de competències lingüístiques, d'autonomia física, etc. No? Per tant, l'Alzheimer és una malaltia que, en la que desaprens totes aquestes coses que has après des del moment del naixement i fins que esdevé una persona autònoma, com deia abans, i per tant en aquestes fases o aquests estadiatges més, més evolucionats de la malaltia doncs malauradament la persona que està afectada està en una situació de dependència total i necessita aquestes persones al seu voltant perquè l'ajudin a tot.
0: Necessita aquestes persones que té al seu voltant perquè per fer-ho tot. Quedeu-vos amb aquest concepte, eh? Perquè de vegades jo crec que les persones que potser no tractem directament un malalt d'Alzheimer som conscients, no? De les múltiples necessitats que tenen, no? No només físiques, perquè la gent pot pensar no, físiques, de cuidar-los, tal, no, emocionals, no? D'acompanyament, de fer-los costat, no? Una persona que també va intervenir en el programa que vàrem fer ara fa qüestió de 3 setmanes era una persona que ens deia de vegades és molt important donar-los la mà, només acompanyar-los, aquell tacte físic, no? Que sentin que ens té a prop. Ella és la Maria Calvo. Maria, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com estàs, Maria?
4: Doncs bé, aquí.
0: La Maria va ser cuidadora del seu marit amb Alzheimer, ho vas fer durant 8 anys, Maria. Després d'aquesta experiència, tu et vas convertir en cuidadora experta al CAP de Sant Martí per ajudar a orientar a altres familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Bàsicament, Maria, el que feies era donar classes a persones que cuidaven a malalts d'Alzheimer. Vas acceptar de seguida quan el CAP et va proposar aquesta tasca o com vas arribar a treballar amb ells?
4: Sí, feia un any que s'havia mort el meu marit. Jo els coneixia, em coneixien molt, perquè no solament era cuidadora del meu marit, sinó també era cuidadora de la meva mare amb Parkinson des de que tenia 40 anys.
0: Hi ha gent que us toca totes les rifes, Maria?
4: Va estar 10 anys al llit. La meva mare va estar 10 anys al llit. Em va juntar amb el meu marit, també.
0: Déu-n'hi-do. I com arribes al CAP de Sant Martí?
4: Doncs perquè, per això, perquè la meva mare vivia al costat de Sant Martí, de l'ambulatori. I a part, jo també sóc del barri, Sant Martí, em tocava.
0: I com et proposen fer aquestes classes?
4: Doncs perquè la Raquel, que era la com se diu, treballadora
0: social d'allà,
4: molt maca, m'estima molt, i que me coneixia d'anar-hi per el meu marit, per la meva mare i d'això, i llavors se m'ho va proposar un cop, feia un any que s'havia mort el meu marit.
0: Déu-n'hi-do.
4: Lo tenia molt recient tot de cuidar. De totes formes, perdona, he sigut cuidadora des que va néixer jo, pràcticament, eh?
0: Ens passa a moltes dones, eh? O els ha passat a moltes dones, especialment a la teva generació, t'he de dir.
4: Amb 7 anys ja cuidava el meu germà, el 5è germà, i quan tenia 9, a l'altre, 2 a la vegada. Jo no anava al col·le per cuidar els meus germans i ajudar la meva mare, que era en un poble de Valladolid d'aquells perduts.
0: Déu-n'hi-do, i sense
4: sou. Que no havia cotxet, no havia res, tenia de ser tot a coll.
0: Mira, ara va fent que sí, que sí, que sí, una persona que és la quarta pota d'aquesta taula que hem muntat avui. Ella és la directora de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Laia Ortiz, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Anaves fent que sí, eh?
5: Sí, perquè aquesta mirada de gènere, no? Perquè vull dir, la Maria ens parla precisament d'aquest rol de cuidadora gairebé que moltes dones i més de la seva generació, no? Els hi ha tocat viure, però és veritat que ningú neix après, no? I per tant ara ella és una mestra, no? Per altres, i tant de bo aquesta experiència del CAP fos realment generalitzada en el sistema, no? Que és una mica el que també treballem des de l'àrea social, no? I poder acompanyar, poder donar aquest coneixement expert, donar aquesta formació, perquè moltes persones s'enfronten molt soles.
0: Deixeu-me dir que línies obertes, com sempre, WhatsApp i telèfon de la solució a la vostra disposició, Fran?
1: Doncs sí, amb les línies de contacte habituals, el telèfon del directe, el 93-201-7474, si voleu trucar a la solució, o si bé, o no podeu o no voleu, podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, us el sabeu de memòria, guardeu-vos la solució amb l'Hisenda Carot, feu-nos arribar els vostres dubtes, els vostres pors, els vostres testimonis. Si us voleu posar en contacte, com sempre, ja ho sabeu, serem aquí a la vostra disposició.
0: Doncs mireu, ara ja han parat les estovalles, allò, ja sabeu quins són els perfils que tenim avui que ens acompanyen a la solució, podeu fer els vostres comentaris, les vostres trucades, els diferents vies de contacte, però deixeu-me fer una reflexió. Molts dels cuidadors principals són familiars directes, i arran d'això, molts dels que esteu escoltant segur que teniu moltes preguntes. És el cas de la Patrícia, de Valldoreix. Ella ens segueix per xarxes socials, a Catalunya Ràdio, veu cada dia les crides que fem a la solució. Ens escolten diferit, perquè està treballant, però va veure la crida d'avui i va decidir deixar-nos una nota de veu, al 677-38-77-19, amb unes reflexions interessants que vull posar sobre la taula, perquè ja directament ens posem en matèria, perquè ens poden servir per disparar el tret de sortida.
6: Hola, bon dia. He vist avui a l'Insta que feu programa dels cuidadors com afectada, que és dificultós, ja no només per la pròpia malaltia, que és el que vau parlar a l'altre programa. He de dir que jo el que m'he trobat són moltes dificultats envers a treure el carnet de conduir. He estat 6 mesos perquè la DGT li tregui i trobo que estaria molt interessant que persona detectada, sobretot homes, els hi costa molt el de no conduir. I després també, com a cuidadora, trobo a faltar que t'informin quins passos has de seguir, ja no per la malaltia, sinó burocràticament. Jo sóc jove i, bueno, i te busques la vida, no?, i t'informes online i tal, però gent gran ho deu entendre supercomplicat. O que et vegis de, i ara per on tiro, i ara què tinc que fer a nivell burocràtic, el que tens que fer, el del testament vital, ajudes, on has d'anar, no sé. Bueno, aquesta és la meva aportació.
0: Una aportació molt interessant per part de la Patrícia de Valldoreix. Anem per part, si us sembla. L'acompanyament, aquesta burocràcia, no? Ella es troba sola, troba a faltar aquest acompanyament per les passes a seguir en tot el que s'ha de fer respecte a la paperassa. On ens poden ajudar amb això? A veure, qui em contesta? Laia, va, comences tu i després la Maria.
5: Bé, jo aquí coincideixo en que realment després d'un diagnòstic, no, hi ha un impacte per la persona afectada, no, i també per tota la família. I una mica el que treballem moltes entitats com la Fundació, però també altres associacions de familiars, és intentar minimitzar aquest impacte, perquè ara mateix el camí, no, que ha de recórrer està molt fragmentat. És a dir, una cosa són les ajudes que hi ha d'haver, doncs, per donar suport, i normalment a les primeres etapes poc suport et trobes. És a dir, el deteriorament cognitiu no és una cosa que se sàpiga valorar bé, diguéssim, en el sistema també de suports i d'atenció a la dependència. Aquesta és una de les reivindicacions, no? Ha d'avançar molt i no ens n'adonem que en les fases inicials podem fer molt per preservar l'autonomia, per acompanyar també la persona cuidadora.
0: Com per exemple, posa'm exemples d'aquestes fases inicials que podem fer per preservar la seva autonomia, que no en som conscients.
5: Mira, hi ha una cosa que som experts, diguéssim, a la Fundació, que és en la prevenció i la promoció de la salut cerebral. Aquesta prevenció no és només abans del diagnòstic. També podem tenir una prevenció secundària i terciària que té a veure en quan ja la tenim. Hi ha 3 coses fonamentals. Mantenir una vida activa des del punt de vista cognitiu, físic i vincles relacionals.
0: Què passa? Que ens ho deia el doctor Gimon, l'altre dia, la tríada,
5: Exacte.
0: Absoluta.
5: Llavors, si no facilitem que això passi, no? Aquestes persones s'acaben tancant a casa, no? Si no oferim recursos o adaptem, diguéssim, els nostres entorns a que això pugui passar, acabem recluint no només la persona, sinó el cuidador.
0: Per tant, responent una mica a la Patrícia, per aterrar-ho plegat, entenc que la Fundació feu aquest tipus d'acompanyament, quan ve algú, m'invento, jo ara li detecten a algun familiar meu, això puc venir a la Fundació i que m'acompanyeu en tot aquest procés que reclamava la Patrícia, que deies que estic molt sola demanant ajuts, sabent quines són les passes que he de seguir, com he de demanar poders, com he de demanar que facin allò, ella deia, el testament vital, el document de voluntats anticipades, no?
5: Sí, nosaltres, per una banda, una persona amb diagnòstic, tenim un programa que es diu Plenament Actives, que ajuda a empoderar, a fer-se càrrec d'aquesta situació. També planificar-se, per una persona té moltes capacitats de poder decidir, quan li acaben de diagnosticar. I, per altra banda, donem suport a cuidadors amb cursos, ja siguin online com també a nivell presencial, per saber aprendre a cuidar i a cuidar-se. Hi ha una part d'assessoraments que fem com a atenció, diguéssim, o derivem en aquells llocs. Evidentment, tot el que té a veure amb preservar temes legals, no? Les voluntats anticipades, derivem, si no, especialistes en poder-ho fer. De fet, acaben de canviar el Codi Civil. Això tindrà un impacte. Llavors, nosaltres el que fem és també fer moltes guies, recursos, diguéssim, per poder assessorar i acompanyar bé. Ens dediquem, diguéssim, a anar darrere la pilota. Una qüestió molt important, també hi ha molta solitud perquè el 86% de les cures estan a càrrec de les famílies. Vull dir, aquí
0: 86%,
5: Exacte, de tot el que requereix un pacient, no? Llavors, aquí és el gruix, és una cura molt invisible. El Ricard és un exemple de la part visible, no? De professional. Però la majoria ho trobem així, no? I per tant hem d'acompanyar aquestes famílies a fer-hi front.
0: Maria, volies afegir alguna cosa al respecte?
4: Sí, volia afegir que això també es fa als ambulatoris, la treballadora social.
0: D'acord, hem de demanar una treballadora social al nostre ambulatori de referència.
4: No, és que hi és. I llavors has d'anar allà, explicar-li i te dona totes aquestes possibilitats, de fer-ho tot.
0: Per tant, l'acompanyament es pot fer,
4: Sí, clar. Tota la història, que això en l'últim programa que feien d'aquests cursers que feien ho explicaven tot el que tenia, tot el que sigui de papeleo.
0: Per tant, important per la Patrícia i per gent que es trobi en la situació de la Patrícia. Fundació Pasqual Maragall us fa un acompanyament en dues línies, no? Primer, preservar la memòria per les persones recentment diagnosticades. Encara es poden fer coses, no només pel fet de rebre un diagnòstic ja ho hem de deixar tot estar. I per altra banda, aquest acompanyament més burocràtic. Insisteixo, la Maria també diu que al vostre cap de referència podeu demanar els serveis, mai millor dit, d'una treballadora social o un treballador social, i us farà una guia, un acompanyament. Ricard, tu t'hi has trobat de vegades d'haver d'acompanyar, per una banda, el pacient, però per altra banda també a les famílies, amb el teu coneixement al respecte?
2: Sí, i també vull incidir en una cosa, que és que els cuidadors entrem en una fase, normalment, que no és la fase primera. O sigui, normalment la fase primera la família ho assumeix, la família se'n fa càrrec, i és quan ja comencen a ser més dependents que la família no pot, no hi arriba, llavors hi entrem nosaltres. Evidentment que fem l'acompanyament. Evidentment que m'he trobat a tenir que assessorar jo, de dir, no, has anat aquí, has anat a... Clar, jo treballo en un àmbit d'un poble petit, i llavors allà doncs has d'anar al treballador social de l'Ajuntament, sí que el CAP també te guia, t'ajuda, i després hi ha la bona predisposició o no dels professionals que et trobis, que això és molt important. Jo sempre dic que davant d'un Alzheimer ja hauria d'estar protocolitzat, i no sé si l'altre dia ja ho vaig dir, hauria d'estar protocolitzat una cosa, és a dir, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, altra, però ja està marcat. O sigui, la família, quan rep el diagnòstic d'Alzheimer, ja hauria de posar-se en marxa.
7: Un servei, ja.
2: Exacte.
0: No em sembla malament, com un full de ruta, És a dir, en el moment que reps el diagnòstic, passa 1 és aquesta, passa 2 és aquesta. Sònia, els malalts d'Alzheimer, quan els diagnostiqueu, diguem-ne, se'ls ofereix aquesta possibilitat de dir, d'acord, paeix aquest diagnòstic, però segons sàpigues, ara ens ho deia la Laia, que ara mateix tens les teves capacitats 90%, tu has de prendre decisions, tipus fer un document de voluntats anticipades, decidir sobre el teu futur. Això es fa a una consulta?
3: Es fa en molts dels casos, però jo diria que no és una mesura ben protocolitzada i ben implementada. Una mica connectant aquesta pregunta que tu em fas amb les aportacions dels companys abans, jo crec que estem en un moment de canvi. Nosaltres el que hem de fer és intentar passar d'un model actual en què, com deia la Laia abans, està, tota l'atenció està molt fragmentada, està fragmentada dins del que és l'entorn sanitari i la fragmentació entre el model assistencial sanitari i el social. En fi, aquí la fragmentació és absoluta. O sigui,
0: quan parlem de fragmentació, perquè la gent ens entengui també a casa, bàsicament és que has d'anar una finestreta per cada cosa, no? No està tot unificat. Aleshores, clar, ja en tens prou amb cuidar anava a dir un pacient, un familiar teu, amb tot el desgast emocional que suposa, amb tot el desgast físic que suposa, com a sobre posar-te en aquesta burocràcia kafkiana, no? d'intentar trucar a la porta correcta, no?
3: Sí, efectivament, totes aquestes aquests tràmits haurien de ser molt més fàcils, molt més amables per part de l'administració, i hauria d'haver-hi unes figures que guien el pacient i a la seva família, al seu entorn, en tot aquest recorregut, és a dir, és aquest full de ruta que tu deies abans, no? Uh-huh. I això depèn de figures com, per exemple, les infermeres gestores de casos o les treballadores i treballadors socials. Jo diria que aquests elements, aquests recursos, els tenim en el sistema, estan incorporats, potser no en la mesura o en el grau que seria necessari, però els tenim, i el que hem de fer és endreçar la manera com treballem, no? I hem de fer que aquesta integració entre aquests dos mons, no? El social i el sanitari, sigui una realitat, no? I aquí tenim, s'han fet passes en els últims anys per anar caminant cap a aquesta solució, però m'estic referint concretament, doncs, a la posada en marxa de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, cosa que va passar a finals de l'any passat, però que realment anem molt a poc, no? I les famílies necessiten respostes més ràpides,
0: ràpides
3: i més àgils.
0: Ràpides. Maria, volies afegir?
4: Doncs crec que hauria de fer més àgil els ambulatoris. I el nostre, la veritat és que se fa moltes coses per a això. Inclús es va implementar cosa de les infermeres, que quan un malalt va a l'ambulatori, que és l'anada d'això, es posen molt nerviosos a fer cua, van posar que a l'ordenador, ja quan tenen, ja té la visita, li surt una ratlla vermella o el que sigui, perquè aquesta gent no s'esperi, no es posin nerviosos.
0: Val, tu estàs dient com fer algun sistema per protegir aquest tipus de pacients. Expliquem-ho, el que proposa la Maria. Bàsicament és, hi ha cues, la gent es posa molt intranquil·la, és una malaltia que no és fàcil explicar-los aquesta situació, per tant, que hi hagi algun marcatge especial que els prioritzi a l'hora del triatge, no?
4: Exacte.
0: Laia, ara vaig de seguida amb tu, ara farem una pausa, abans però el 677-38-77-19 ens estan dient coses, Fran.
1: Doncs sí, la Maria José diu que interessant tot això que esteu explicant. La meva mare té mig Alzheimer i mig demència, tenim una cuidadora perquè jo treballo i el meu germà, doncs, de vegades es fa càrrec d'ella. El seu estat no és molt greu, està en un terme mig, diu la Maria José, té 94 anys, molts ànims a totes les persones, doncs, que estiguin passant per aquest procés. I la Paula té una pregunta sobre el paper dels cuidadors. Com funciona un cuidador que té cura d'una persona que encara és a casa? Viu amb ells? Té un horari? Com s'organitzen?
0: Ricard, aquesta és una pregunta per tu.
2: Evidentment, depèn de quina fase estigui el malalt, però si és una fase avançada, normalment viuen amb ells. Sí que la família hi va, sí que la família està, però clar, és que un malalt avançat d'Alzheimer ja necessita 24 hores de cuidados. No pots.
0: Jo ara us faré una pregunta a tots els que sou a la taula. Ricard, tu ets part interessada, potser. Però, en general, on està millor una persona malalta d'Alzheimer? A casa seva o en una residència amb personal especialitzat? Maria, vas fent que sí que no. Ricard, què em dius tu?
2: Depèn de la fase. En una fase final està millor en una residència.
0: I Maria, què en penses tu?
4: No. A casa.
0: A casa sempre?
4: A casa, les carícies, l'alegria de donar-les, de cantar-les, d'agafar-li la mà.
0: Sempre a casa, eh?
4: Sempre, per mi sí. Per tant, jo sempre els deia al grup que si ja no poden, que estiguin molt això, sense cap problema, si busquin una residència. Però sense que les quedi remordiment, diguéssim, que ho facin.
0: Laia, ja no, què en penses tu?
4: Però esclar,
5: jo diria que no hi ha una única solució, malauradament. Jo crec que no n'hi ha una de sola. Vull dir, cada persona és diferent i cada persona té una situació diferent. No tots els domicilis són iguals, no tota la xarxa comunitària és igual, no totes les relacions familiars són iguals. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, són les decisions que s'ha de prendre. Tampoc no tots els Alzheimer's són iguals. No tots els comportaments...
0: Ni totes les persones.
5: La sintomatologia, etcètera. Sí, sí. Per tant, aquí hem de fer-nos càrrec de tot això. Jo crec que, hi ha una part que hi ha moltes persones cuidant en solitari. I això sí que és una cosa que cal canviar. És a dir, l'Alzheimer és complexa, no és només que algú va perdent la memòria, no? Hi ha moltíssima sintomatologia associada. Una és la nosognòsia, que deia la Patrícia, no? Sobre el tema del carnet de conduir.
0: Això
5: no
0: us volia preguntar, també.
5: Sí, per això havia de demanar la paraula. La qüestió de no reconèixer la pròpia malaltia és un símptoma propi de la malaltia. Com afrontem això? Doncs hem de tenir aquests recursos i per això també necessitem el suport professional.
0: Per exemple, en aquest cas concret de la Patrícia, que deia, ostres, he trigat 6 mesos a poder-li retirar el carnet de conduir, m'imagino, perquè la Patrícia com a filla preocupada de dir, és que aquest senyor es fotrà un ensurt, no només a ell, sinó a algú més a la carretera, no? Com s'ha de gestionar això?
5: Mira, just és que vam fer una reunió perquè el Servei Català de Trànsit estava preocupat, bueno, està preocupat per això i per veure com els sistemes de valoració, no, i de revisió en els carnets de conduir, que també crec que doncs, tenen les seves carències, no? Tothom que ha passat per allà també sabem com són, doncs com podem incorporar o millorar, no, en aquestes revisions les nostres capacitats, no? Tant les capacitats executives, les funcions que requerim a l'hora de conduir. Al final és una qüestió de seguretat del conjunt i de la persona.
0: Perquè fins ara, és a dir, quan algú rep el diagnòstic no li arriba, evidentment, a la DGT perquè és privat, però ho has de notificar? Com funciona?
5: No, no és obligatori, però sí que el protocol i em sembla que és la Societat Espanyola de Neurologia, vull dir, hi ha uns protocols de que un diagnòstic t'impediria, però evidentment, primer, no tothom està diagnosticat, no hi ha un sistema d'informació ni es recull això en cap registre, per tant, això és difícil de controlar. No? I si a més un no vol reconèixer, no és que no vulgui, és que la seva malaltia no pot, per tant tindrem aquí un problema. Per tant, hem de millorar també els sistemes de control i de revisió de les capacitats.
0: Perquè actualment, o sigui, la Patrícia s'ha trobat anant a la DGT o anant al Servei Català de Trànsit dient el meu pare no pot conduir.
5: Sí, aquí ha entrat llavors en un procés administratiu. Ell ha dit això i ha trigat el que ha trigat, diguéssim, l'administració en reconèixer. Però sí que és veritat que això impediria. O sigui, formalment impediria. Ara, com connectem aquesta informació, no? Com ho sabem? I l'altre és com som proactius, fent revisions que incloguin això.
0: Maria.
4: Això és les coses que explico jo també, no? Tot això surten moltes coses.
0: Ah, també surt el taller?
4: Tot això. Perquè hi ha gent... Al meu marit no li van renovar. Però hi havia un camioner amb un d'això... que no havia manera de que no conduís.
0: Perquè era part de la seva identitat, això com ho expliques, no?
4: Que li vam explicar diferents coses i al final que anés als Mossos i als Urbanos i li digués que anessin a retirar-li el carnet. Que deia que no podia conduir, que havia fet alguna cosa d'això a casa i, bueno, li van treure.
0: Maria i Ricard, una pregunta molt concreta per vosaltres i us demanaré que penseu exemples. És a dir, ara algú es troba... Estic pensant en la Patrícia, però la Patrícia com a figura que encarna moltes persones que ens estareu escoltant, que té el seu pare malalt a la casa. I aquests tipus de pacients, tots tenim algú a prop, pregunten les coses una i una altra vegada, una i una altra vegada, una i una altra vegada, tu fas el mètode de repetir-li les vegades que calgui, però a la 17a vegada, home, els nervis ja et vencen. Doneu trucs a la gent que ens estigui sentint ara mateix a casa, de com fer aquest abordatge, com tenir aquesta paciència, alguns trucs des de la vostra experiència. Va, Ricard, comences tu i després anem a la Maria.
2: La paciència, tu ho has dit, vull dir, no hi ha més.
0: Entendre que no t'has d'enfadar, no?
2: Bueno, costa molt, tu ho has dit, a la 17a vegada poder, però acabes empatitzant de tal manera que dius, bueno, pues digue-m'ho 35 vegades, que t'ho contestaré 35 vegades, o no, a la 17 deixaré de contestar-te i abordaré un altre tema, no? I sobretot una cosa que diu la Maria i que abans m'he oblidat, que és el carinyo, donar la mà, el contacte físic, saps? Vull dir, és molt important que la persona se senti acompanyada. La desorientació és tal que moltes vegades estàs parlant i no saps si t'entén, si no t'entén, si t'està escoltant, si no t'està escoltant, però en canvi el contacte aquest sí que el tenen. Això triga molt en perdre, saps? En el qual... Doncs, més enllà de trucs, que no sé si n'hi ha cap, simplement és això, paciència.
0: És I no un mal... discutir, no?
2: Bueno,
0: per això jo ho he vist molt a prop a casa.
2: Bueno, no discutir.
0: Tu he dit, no m'ho has dit.
2: O si cal, no sé. Vull dir, al final, també, és una persona, vull dir, amb els seus ets i uts.
0: Això també és molt interessant, no sentir-te culpable.
2: Ah, no, no.
0: Perquè
2: no,
0: també mai. Tenim dret, no?, a equivocar-nos.
2: Home, i tant, per suposar, no sentir-te culpable mai. Uh-huh. Sempre dic que és més fàcil fer de cuidador des de fora que fer de cuidador sent familiar, eh? Ser familiar i cuidador és molt dur.
0: I 24-7. Maria, va, trucs. Coses que expliques al taller.
4: No, això, els trucs és que... és canviar el sistema, si te diu moltes vegades una cosa i repeteix, doncs és canviar-li
0: el tema.
4: El tema.
0: Val.
4: O explicar-li, ostres, mira, anem a la finestra que mira què ha passat.
0: No Val. Sé, com els nens petits, en realitat, ara ho deia la Sònia, és una mica similar, eh? No? Canviar el focus.
4: El meu marit era molt, molt bona persona i molt, bastant tranquil, però també veia, per exemple, gent, molta gent, i diu, on està? Oh, i aquesta gent. No et preocupis, que no els faig el sopar. Ara mateix l'abro la porta i se'n va.
0: Val. I ja veia gent inventada, perdona'm, eh? Inventada.
4: Ah, d'acord. Volia anar a casa seva. A casa seva era a Sant Hilari, no a casa nostra. Doncs, ostres, ara no podem, Lluís. S'està fent de nit i no hi ha metro, ni d'autobús, ni res.
0: D'acord, com seguir una mica el joc, no? No portar-los la contrària directament dient
4: contrària...
0: no, Lluís, és que tu no vius aquí, fa 30 anys que vivim aquí. D'acord, sinó dir, ostres, mira, interessant, anem-hi demà perquè ara és fosc i no hi ha autobusos.
4: I com això, mogollón de coses que t'inventes. Mogollón. I quan no, pues t'acostes, l'agafes, la fas un petó, mira que m'acostàs, això o l'altre, i es tranquil·lissa. La música.
0: La música, a veure, anem a la música.
4: Música, estupendo. Tranquilo, perquè la tele és com si no veiés, perquè no l'entenen. El periòdico, cada dia el periòdico, al final vaig pensar, si cada dia, sempre mira només les fulles, amunt ja en té prou. Sí.
0: Trucs.
4: I la passava de ràpid.
0: La música. A nivell neurològic, Sònia, la música, tots els cuidadors, cuidadores, ens parlen de la música. Quin és l'efecte que fa al cervell la música amb un malalt d'Alzheimer?
3: Em temo que aquesta resposta no us la podré donar, però sí que la música té... Bueno, ja ho hem dit, no? La música mansa a les fires, per tant, això és saviesa popular, que té uns fonaments, evidentment, biològics i fisiològics, que jo no seré capaç d'explicar-vos perquè no sóc una experta en aquesta àrea, però sí que és veritat que la música té efectes terapèutics, i efectes terapèutics que s'han provat, per exemple, en el món de, o en l'àmbit de l'ictus, com a una manera, diguéssim, d'estimular la plasticitat neuronal i facilitar la neurorehabilitació després d'un accident o d'un accident vascular cerebral.
0: Laia.
5: Sí, jo diria, no hi ha receptes màgiques, però és veritat que la música és un element bastant comú en totes les relacions, en centres especialitzats també amb demències. Primer, perquè a mesura que avança la malaltia costa més connectar, no? I connectar amb la paraula. Però la reminiscència, que és una eina fonamental, és a dir, anar als records, diguéssim, no, més antics, la música és el que ens desperta i ens connecta amb les emocions.

0: perquè efectivament, o sigui, nosaltres
1: com el Ratatouille, no? El Ratatouille clàssic, eh? Allò...
0: I hem de preservar la dignitat de la persona està fins al final. Uh-huh. Per tant, anem a descobrir allò, no?, que el manté connectat, diguéssim, amb la vida. I tota la part sensorial, uh-huh, és el que la pot fer reconnectar, uh-huh, no?, amb la seva experiència de vida. No? I jo crec que això... Bueno, la música és fonamental, però són totes aquestes coses.
1: Maria, i després tinc una pregunta, sí, per vosaltres. Sí.
2: És que la música és el record. Se pot tornar enrere.
0: La reminiscència.
2: Exacte, se torna enrere. Aquelles cançons que havien sentit als anys 70 i els 50 i el d'això, no? Mm. Totes aquestes cançons antigues, com les fotos antigues, mm, diguéssim, de la família, mm, té un viatge.
1: Mira, en aquest sentit, Maria, Laia i Ricard, és convenient parlar-li a un malalt d'Alzheimer de qui va ser? Tu vas fer això, feies lo altre, et dedicaves a això?
2: Fèiem. Hem anat aquí. Mm-hmm. Hem anat allà.
1: Fèiem.
2: Les fotos. Mm-hmm. Mira, quan vam anar aquí...
1: D'acord, sí.
2: Quan vam anar, sí, allà, les mira, que potser ni, no, no, no les reconeix al puesto o què d'això, però mentrestant està com que ho sent, mm-hmm, no? Com que l'escolta.
1: Perquè tu, Ricard, amb els teus pacients, diguem-ne, hi parles de la seva vida.
3: Sí, i parlo, evidentment, parlo de la seva vida. Ella ha dit d'un aspecte... Sònia, no?
1: Laia.
3: Ha dit d'un aspecte de cuidar el físic, doncs sortir a passejar amb ells mentre es pugui és fantàstic, perquè a més en els pobles te trobes amb molta de gent, saps? Llavors ells no coneixeran, però l'altra gent sí que el coneix, s'atura, tu llavors ja tens un tema per explicar-li, mira, ens hem trobat a tal o no sé què, no sé quantos, sí, i per l'èxit del que hem fet. I bé, vaig cuidar una senyora que era una gran cuinera i que quan jo cuinava a casa seva, doncs la deixava que estigués amb mi, no? I, mm-hmm, i em deia, i en fi, vull dir que sí.
0: I qui han estat és recuperar la seva identitat i parlar d'algú que ha estat mestre. Per tant, mm-hmm, hem de recuperar, i l'altre dia... Bueno, això és el que es fa, precisament, en els centres especialitzats. Hi ha des d'experiències amb la IA, ara, doncs, mm-hmm, gent que recupera com era el seu poble, no? Com... qui era la seva família, com recuperar fotos. I una de les coses molt importants per preparar el futur és treballar la història de vida. Quan no puguem parlar-hi, hem de saber qui era aquella persona. Si acaba en una residència o cuidat per una persona que no la coneix des del principi, mm-hmm, està molt bé poder preparar què és el que m'agrada, qui sóc, qui...
1: Per tant, això ho faries al mateix pacient quan li diagnostiquen i al seu entorn, no? Que facin una espècie d'àlbum d'història de vida.
0: Jo crec que això és fonamental, perquè mai sabem. En el cas de la Maria ha pogut cuidar els seus éssers estimats, mm, però una altra persona potser l'haurà de cuidar algú. Mm-hmm. I aquell algú, molt bé que sàpiga qui ha estat, què li agrada, què no, mm, li agrada, què li molesta especialment, per poder mantenir una cura, doncs, amb dignitat.
1: Ricard.
3: Quan jo debutava a cuidar una persona, em sentava amb la família i jo em feia, doncs, amb el seu currículum. És a dir, ha estat això, ha fet això o altre, no sé què. Primer, per saber amb qui estava, i en acabat, perquè arriba una fase en què...
1: Clar.
3: Tu has d'explicar-los qui són, què han, mm-hmm, estat, què han fet, qui és el seu fill, qui és el seu parent, etc.
1: Has de conèixer aquesta persona.
3: Exacte.
1: Maria.
3: Sí, sí.
2: Una de les coses que és molt important, per mi, almenys, els nets.
1: Mm.
2: Això és una cosa que les omple, que arriba... El meu net tenia 2 anys o 3 quan d'això, però se le tirava a sobre i la deia malparit. Mm-hmm. Perquè era la paraula de Sant Hilari, com d'això. Mm-hmm. I ell, però jugava amb ell, que li lligava la cadira com si fos los indios, se tirava a sobre i això...
1: Que tinguin vida al voltant, no?
2: Imagina, però fins a l'últim dia, cada dia li trucava al Jordi, que ja estava molt malalt, ja no sortíem, ja d'això. I li deia, avi, com estàs? I deia, malament. I deia, no, avi, que estàs bé. I li deia, malparit. Fins que ja estava, que va estar 3 dies en un hospital, els últims 3 dies que d'això, pues fins a l'últim dia encara feia quan li posaven el telèfon.
1: Per tant, que mantingui contactes amb els nens.
2: És una cosa que la gent, les famílies se queixaven d'això, de que no volien anar als nets, perquè sempre repetia lo mateix, perquè sempre deien lo mismo, perquè sempre...
1: Que això
2: no sé
1: és una part,
2: què,
1: perdoneu,
2: no
1: que hem de fer nosaltres
2: perquè...
1: com a educació, de dir, escolta'm, estimar-se una persona també és estimar-se-la amb totes les condicions de salut física que es pugui trobar, no?, en el futur. I sí, entenc que un adolescent de 12 anys o de 6 o nens de criatures, ja, més petites, faci, permeteu-me l'expressió també, pal anar, sí, a veure el

0: ja hi ha la iaia que es repeteix, no? Però també els hi hem de traspassar, de dir, primer, tu estàs aquí gràcies a aquesta persona. Segon, és el meu pare, i les persones s'han de cuidar i s'han d'estimar, no? Potser és una feina que hem de fer a casa.
1: Claro,
0: no?
1: Clar, clar. Exacte. Però a més és un dia a la setmana, per exemple, unes hores. No dic cada dia, però de tant en tant fer-les una abraçada i no... Això, digues, és el net. Jo crec que això ho senten.
0: Ara em deia la Laia, em donava una dada, em deia el 85% de les cures recauen sobre les famílies. Doncs la Patrícia ens obria un altre ventall. Ens deia, ens hem de cuidar. Com se senten les persones... quan els enviem el missatge típic de tu el que has de fer ara, Patrícia, insisteixo la Patrícia com una alegoriada, el que has de fer és tenir temps per tu i cuidar-te. Això és el que ens deia ella.
2: I com a cuidadora, pues que et diguin no, 35 minuts, tens que veure-ho des de lluny, és impossible, perquè estàs ficat allà de cuidar i que no li passi res i que, no, i que estigui ben cuidat. El meu pare m'ho fica... M'ho fica fàcil perquè accepta els meus cuidados o els meus suggeriments, però hi ha coses que després se l'obliden i és un altre començar i un altre començar. I és horrorós.
0: Cuidar el cuidador. Moltes vegades llancem aquest missatge, jo crec que a fi de bé, eh? Molts diem, no, Patrícia, Montse, Conxita o Antonio, m'és igual, eh? T'has de cuidar tu. Has de tenir temps per tu, has de distanciar-te del problema, però ens deia ara la Patrícia, és impossible. Això també ho abordeu en els vostres tallers, Maria?
1: Sí, bueno, les diem que, jo mateix la dic, els diem que vagin a piscina, que surtin, però esclar, com?
0: Com?
1: No tenien diners.
0: Com?
1: No tenien diners per pagar una persona. Molta gent del barri no té diners per pagar una persona.
0: Com han de pagar algú per anar a la piscina?
1: Claro,
0: no?
1: Lo que donen la... com se llama la...
3: La llei de dependència.
1: La llei de dependència tarden moltíssim a sobre si és el primer grau o el segon, no res, amb això no tens per res, con lo qual no te queda més remei.
0: Per tant, no hi ha un altre.
1: 24 hores, sortir al carrer amb ell, assentar-te una mica amb un d'això que dongui l'aire...
0: Però, per tant, temps per nosaltres mateixos és bastant difícil, abans no s'aprova aquesta llei de la dependència, hi ha unes ajudes, etc. Ricard, tu tenies a dir aquí.
4: Sí, però... perquè... el que deia al principi, no? Ser cuidador familiar és això.
0: És que... si és 24-7,
4: ara marxo, no. No perquè li passarà això, no perquè no sé què, no sé quantos, no perquè... O sigui, el teu cap sempre està pensant. I està pensant quan ets un cuidador extern, com és el meu cas, però
0: imagina't.
4: Clar, jo feia les meves hores, la meva hora de descans, les dues hores diàries, més el meu dia de festa al cap de setmana. Tot i això, quan estava de festa, moltes vegades pensava, no? Ui, que... Ah, imagina't sent familiar. Vull dir, és...
0: Imagina que sigui el teu pare.
4: Exacte, vull dir...
0: La teva sogra.
4: És una bestiesa, t'absorbeix, sí, se't menja.
0: Per tant, ja mal a passar el taler. Si no hi ha quartos per contractar algú, estàs, entre cometes, esclavitzat.
3: Aquesta és la injustícia. Nosaltres, quan, com els programes de la Maria, no? Nosaltres tenim un que es diu Aprèn a cuidar i a cuidar-te. Uh-huh. Primer perquè sabem què és el que passa, no? Que ara mateix no hi ha aquest recurs. Ara la lluita ha de ser que aquestes persones no poden cuidar en solitari. Ningú pot estar 24-7 en una situació, a més afrontant situacions que són desconegudes, perquè hi ha una part d'expertesa que no es té i que per tant necessitem aquest suport, i això sí que ja en nom, no, de tota la causa de l'Alzheimer és demanar que s'activin recursos. No podem comptar, no, amb tota aquesta obra gratuïta i a més sense aquest acompanyament. I l'altra és la formació no només a famílies sinó a professionals, que també hi ha molts professionals que se senten sols, eh? Vam fer un estudi l'any passat com a fundació que es deia Cuidar Millor, on vam entrevistar a més de 300 professionals d'arreu de l'estat, de residències, de centres. El 67% no havien rebut cap formació en demència, i això genera
0: doncs angoixa, ja som al cap del carrer, no?
3: Amb la qual cosa tenim fronts on avançar.
0: Fem
3: des del
0: Ricard,
3: sistema.
0: Maria, i després anem als comentaris, perquè sé que sou molts els que us esteu manifestant a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. Ricard.
4: Crec que va ser la teva companya Lívia que em va preguntar: hi ha cuidadors especialitzats en Alzheimer? I vaig contestar que jo sàpiga no. O sigui, els cuidadors estem formats com a cuidadors. Després, la vida et portarà que si cuides una persona amb Alzheimer, doncs
0: n'aprens,
4: aquest,
0: no?
4: Exacte, mm-hmm. I aquest, quan, malauradament, com que n'hi ha tants casos, quan amb aquesta família has estat, t'apareix un altre perquè diu, ai, mira que al meu pare li han diagnosticat això, saps?
0: Mm-hmm.
4: I així vas fent, i et fiques en un cercle, entre cometes, viciós, de cuidar a gent amb Alzheimer, però no hi ha. Mm-hmm. Jo sàpiga, no hi ha una formació específica per cuidadors amb Alzheimer.
0: El que diuen els expertes també diuen que no. Maria, el teu comentari, anirem a la publicitat.
1: Pues, això que diuen, pues, jo sí que he estat les 24 hores durant 8 anys. És la meva mare, que estava també... Això és una cosa que mira com la gent que està cuidant, com és estrès.
0: Mira, la Maria m'està ensenyant unes imatges que em diu, amb quines imatges us veieu més reflectits? I hi ha una imatge que es veu una cuidadora amb la persona malalta, amb una imatge idíl·lica, de dir, sí, però al costat hi ha una de desesperació i una de tristesa i de plor absolut, perquè estàs en una gàbia. I perquè a sobre suposo que hi ha aquest sentiment de culpabilitat de no m'hauria de sentir així per estar cuidant a la meva mare, al meu pare, a qui sigui, però jo també necessito espai per mi, i entrem en una roda, que és la que deia ara la Patrícia, no? que és molt difícil, i que a sobre, des de fora, et diuen, no, el que has de fer és prendre temps per tu. Sí, però vindràs tu aquí, està, amb la meva mare, i a cuidar-la? Vindràs tu a fer-me la substitució? Al 677-38-77-19, podeu dir la vostra, Fran.
5: Doncs mira, precisament, ara que parlàvem de la feina dels cuidadors, l'Anna diu, poca gent sap això, expliqueu i confirmeu, jo us ho confirmo, diu ella, els cuidadors poden constar com a tal i poden cotitzar per aquesta feina. La meva mare ha cotitzat per ser cuidadora.
0: Això és superimportant. Ara intentarem explicar-ho després de la publicitat, aquesta cosa en concret, perquè, per exemple, si jo tinc, m'invento, la meva mare al meu càrrec, jo em puc donar d'alta com a treballadora, entenc, autònoma, i cotitzar com a cuidadora de la meva mare. Ara intentarem donar resposta. Laia, tu ens podràs donar resposta a això? Ho mirem? Intentarem donar resposta després de la publicitat.
5: Ja abans parlàvem de com vincular les experiències viscudes, no?, per aquestes persones, aquests malalts d'Alzheimer. El Pere demana si també a través del menjar, d'aquells gustos coneguts o de plats que els hi agraden molt, també els pot ajudar. Perquè diu, a mi em passa que menjo de vegades algun plat o alguna recepta on m'han posat allò que m'agrada i faig un viatge al passat.
0: Ara dèiem, aquest efecte ratatouille, Pere, és així. Poseu-los menjars que li hagin agradat i també així estimulem els diferents sentits. Què més?
5: Doncs, mira, ara s'ha passat una cosa amb l'ordinador, com abans t'ha passat.
0: Ai, de mort, eh?
5: Amb els auriculars, no, el Quim subratlla la importància de la paciència i la Rosa Maria pregunta, què podem fer si aquesta persona que té Alzheimer comença a tornar-se agressiva per molta paciència que tinguem nosaltres? Què hem de fer? Com hem d'actuar?
0: Doncs anem a la publicitat i de seguida us responem això i el tema de fer-se autònom i donar-se d'alta com a cuidador d'aquesta persona. Ara venim.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, una solució que em consta que està impactant a moltíssima gent que ens està escoltant. Estaríem hores i hores i hores parlant d'això. M'agradaria aterrar dos conceptes que han sortit abans de la publicitat. Comencem pel senzill. Laia, jo he dit donar-se d'alta d'autònoms per constar com a cuidador de la persona que tens a casa. No és ben bé així. A veure, expliquem.
1: Jo dedueixo, tampoc no conec la casuística, però jo entenc que dins de la cartera de la de dependència existeix el que és la prestació per cuidador familiar. Llavors, en aquest cas, hi ha una prestació, de tota manera, depèn de la intensitat, del grau, no? Del que tens dret, diguéssim, a rebre. No? Viure, s'ha de viure, no? en el mateix domicili. I aquesta és una mesura que ha anat avançant amb el temps. Primer hi havia el tema de la manca de cotització, després s'ha incorporat en l'última modificació a la llei de dependència, hi ha hagut algunes millores, i després per cada comunitat autònoma, diguéssim, hi ha també serveis diferents per a aquestes persones que cuiden.
0: Jo aquí començaria a fer el missatge que, sabent que existeix això, que ens ha dit un oient de la solució i ara ho matisàvem amb la Laia, aneu al vostre cap de referència, demaneu per la treballadora social i li exposeu, escolta'm, hi ha aquesta situació, què en podem fer? Perquè de vegades és preguntar, i els CAPs són un organisme fantàstic per tot, perquè el document de voluntats anticipades, que molts esteu preguntant per WhatsApp, com el fem, El CAP t'agafen de la maneta i et diuen, mira, aquests són els documents, aquests són els supòsits, i t'ajuden a omplir-los. Si no sabeu com fer-ho, vam fer un programa especial dedicat al document de voluntats anticipades. Us l'enviem també ara mateix a través del grup de la solució, de la nostra comunitat de la solució, aquest especial sobre document de voluntats anticipades. Ens queden 2 minuts i mig i com ho fem? Una pregunta de la Rosa Maria. Francis, sí, sembla que la recuperem.
2: És així. Sí, la Rosa Maria ens demanava què podem fer. Diu, valora molt la paciència que cal tenir per ser cuidadora, però què fem quan aquella persona malalta d'Alzheimer es comença a posar agressiva? Com ho hem de fer i què li hem de dir?
0: Què hem de gestionar, Ricard? Va, aquesta va per tu. Tenim 2 minuts per posar punt i final.
3: Sobretot, intentar que no et pegui. O sigui, intentar parar-lo, calmar-lo, és difícil. És una part que emocionalment et desgasta molt, però no hi ha més, o sigui, no...
0: Clar, però el Ricard fa 1,80 m, la Maria fa 1,50 m.
3: Sí,
0: Maria.
3: Sí.
4: Doncs hi ha remei també, això, eh? S'ha d'anar al metge, explicar-li i li doni una medicació o algo per no tenir tanta això.
0: La Sònia.
4: I això, com altres coses, com també... Espera.
0: És que acabem el programa, Maria.
4: Vull dir de la sexualitat. Que es posen molt agressivos també, i també n'hi ha, s'ha d'anar al metge i explicar-les d'allò, també n'hi ha una...
0: Doncs mira, Maria, has fet bé d'insistir perquè em sembla superimportant.
4: Però
0: a les parelles de persones malaltes amb Alzheimer s'ha d'explicar al metge, s'està posant sexualment agressiu.
4: Sí.
0: Protegiu-vos a vosaltres també. Sònia.
5: Jo només volia afegir un comentari que em sembla que és molt important i que té a veure, evidentment, quan les famílies es troben amb aquestes problemàtiques han de consultar els professionals. Però, i això és una autocrítica pel sistema sanitari i el sistema social que tenim, hem de transformar aquests sistemes en alguna cosa que no és reactiva als problemes, sinó que és proactiva i que ja planteja de bon inici a les famílies, escolta, et pots trobar amb això i allò, en qualsevol moment en què tinguis un problema, aquí estem, la porta està oberta perquè vinguis a parlar amb nosaltres.
4: Perdó, eso es lo que faig jo.
0: I tant, doncs a la Maria.
4: Cada 9 setmanes
0: trobeu a la Maria, de fet, la trobeu al CAP de Sant Martí, en aquest programa per ajudar familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Avui hem parlat de com podem acompanyar els malalts d'Alzheimer i com cuidar els cuidadors. Ho hem fet amb la Maria Calvo, amb la Sònia Avilleira, amb la Laia Ortiz i també amb en Ricard Domènech. Moltes gràcies a tots quatre. Una abraçada, guapos. Nosaltres ho deixem aquí. Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Ens veiem demà, Lisenda Carot.
0: Demà tornem per parlar de com es viu amb altes capacitats, com detectar-les i com procedir. Ostres, diu. Mira.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat al principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. Ho explicava Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
1: Ahir també es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena van bloquejar la porta de l'immoble per evitar-ho. Més notícies, Agustí Serrat.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país amb precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable que anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb recel i cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
3: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de dos mesos. Lleida, Júlia Albacar.
5: Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar, la va acabar agredint.
1: Aquest dijous s'obren les inscripcions per aconseguir els 17.000 voluntaris que el Banc d'Aliments de Catalunya necessita pel gran recapte d'aquest any, que es farà els dies 13 i 14 de novembre. Aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que fa 4 anys. El gran recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera aquesta situació. Cada mes, 170.000 persones recorren al Banc dels Aliments de Catalunya. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de 5,2 milions d'euros. La Fundació Fotocolectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, els de la cap de fotografia del Centre Pompidou de París, Florian Ebner.
3: La mostra que obre al públic aquest dijous parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara, un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
6: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
3: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Massats, figures claus com Colita i creadors de contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: Barça i Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals després de l'aturada de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo.
3: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
1: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la retirada als 39 anys. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
0: Fins aquí les notícies.

0: 6 i 7, aquest moment tan esperat. Ui, ara se'm dispara el Siri, no sé què dir. 6 i 7?
1: Sí, sí,
2: ah, 6 i 7, sí, sí. I ell s'ha sentit.
0: 6 i 7,
2: apel·lat.
0: No, ara no. Marta Montaner, com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Jo molt bé, molt content.
1: Ja et veig. Per ser dimecres, molt bé.
0: Aquesta
1: què passa
0: setmana?
1: Els dimecres, que normalment es foten durs? No, però és que porta uns dies aquest senyor.
0: La setmana està complicadota, eh?
1: També et dic una cosa. A nivell, diguéssim, de ràdio, i per un programa com el teu, gairebé és més agraït que l'actualitat sigui moguda que no pas haver d'omplir allò que no hi hagi res i hagis de fer un especial tatus. M'entens?
0: Esborrar tatuatges.
1: Tu em vas fer una vegada venir per un especial esborrar tatuatges, que vindré sempre que faci faltes, però que quan es fan aquests temes se'n suma des de lluny, que no, l'actualitat no està gens de desperta. I deu haver un punt mig per això, eh?
0: Sí.
1: Sí, per allò d'aquests dies.
0: Sobretot perquè ha estat molt seguit i una mica... Clar, temes una mica...
1: No, i que havies de barrejar, perquè mentre Puigdemont també les pluges, sí. I que sigui el transport públic.
0: No, et dic una cosa, ahir l'audiència del programa, a veure, fa un mes que hem començat, no?, la temporada, un mes i poc, però amb la millor audiència de la setmana, de la temporada.
1: Clar, normal, sí.
0: I de les dues últimes temporades, top 3. El d'ahir.
1: Epa!
0: Sí, sí, vull dir que hi va haver molta expectació amb la compareixença del president Puigdemont.
1: Que què va dir al final? Que jo no he pogut sentir gens la ràdio, no estic sentint gens l'Ostrell, no t'estic sentint a tu.
0: Home, doncs primer ho lamento, i segon...
1: Jo també, no et pensis, no, em sap més greu a mi que tu, eh?
0: Viscudes amb pena. Què va dir? Doncs va reivindicar una mica el paper que ha tingut l'exili i va carregar bastant dur contra els poders de l'Estat, però no va concretar.
2: I que no torna ara mateix.
0: Sí, que ara ja no ve d'aquí de passar uns dies i fins que no li firmin tot ben firmadet.
1: Home, a més, deu haver de fer les maletes. Vull dir, com una part logística, també, que, sí, no ha de ser tan fàcil
0: que no
1: com sembla.
0: Compte.
1: Home, que no és com que et deixen tornar i agafes l'autobús i ja vens així, no amb la maleteta.
0: Jo crec que no vindrà en bus, però...
1: Home, depèn dels trastos que portis, és arriscar-se molt, que te'l perdin a l'aeroport.
0: No, va, d'on venim transport...
1: O potser ho vas fer mica en mica.
0: Però...
1: Xòfer?
0: Home, jo crec que el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, s'ho pot permetre, no?
1: Poder sí.
0: Jo no faria gaire més tertúlia política, que estem a punt d'arribar a unes eleccions.
1: Que t'incomoda, Francesc.
0: Em fa una mica de por, perquè ara ja vendrem, ens tocarà parlar de qui votarem o si votarem o no, i aquest tema jo crec que millor que no el toquem en antena, no?
1: Jo he dit mil vegades en antena,
2: sí,
1: que no voto.
2: Sempre.
1: No entenc quin és el problema.
0: No, sí, perquè no cal desincentivar.
1: Escolta, aquí hi ha perfils de tota mena.
3: Que si fas patir en Francesc, no et sap greu.
0: No, mira, li agrada.
1: El Francesc em diu coses que em fan patir més a mi que no la inversa. O sigui que vigilem.
0: Fora de terra.
2: A la terra fora.
1: Vigilem, perquè porta un disgust que no aixeco cap.
3: Com la fas patir, Garriga?
1: Si home, tu... em diu unes barbaritats.
3: Què
1: quan
3: dius?
1: Tanquen els micros, que dic, mira.
0: No, si ho dius em mates.
1: No, clar, no ho puc dir.
0: No ho pots dir.
1: Són coses personals de Francesc.
0: Vaig fer una reflexió en veu alta a futur, de dir, jo
1: m'estic
0: arribant a plantejar això.
3: Ja sé què és, Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do, ho havia oblidat i no s'ha d'oblidar.
0: Ni oblit ni perdó.
3: Ni oblit ni perdó, literal.
0: Bé, això ja vindran dies millors. Avui que no surti en antena de tota la vida.
1: Ai, sí, per fi, no.
0: Però amb exclusiva.
1: I tant.
0: Ho estem venent com si anunciessis que tornen els Beatles, eh? Sí, el Blai Mercè crec que està fent hores extres per si s'ha de tallar el 3Cat Info. Ja cal que sigui bo, això, eh?
1: És bo.
0: Jo?
1: No sé si tant, però bo
0: és. Mira, ara he de sortir amb el Grasset.
1: Molt bé.
0: Els he dit que fins que no ho expliqui la Juliana no entro perquè potser els he d'actualitzar.
1: Clar.
0: Vull dir que...
1: A més, dius, nen, bé vas a parlar de Trump. I coses d'aquestes.
0: És correcte.
1: Doncs llavors ja pots entrar-hi.
2: Agafa l'americana que tens
1: a dalt. No té res a veure amb política.
3: Fes vida normal.
0: Ara em posaré guapo, però atenció, amics oients de Catalunya Ràdio, perquè Juliana Canet farà saltar la banca.
4: Exclusiva. Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
0: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Per fi ha arribat el dia.

0: D'aquí un parell d'hores, a 8:45 del vespre, començarà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. I des d'allà, des de fa molta estona, Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Pandons. Quina emoció que es respira aquí a l'Estadi Olímpic.
0: Sí? Ara, on estàs exactament, tu?
1: Mira, jo sóc a dins com de l'espai d'aquí.
2: És que és tan difícil de descriure tota aquella zona.
0: És gros i desengelat, no?
2: I allò de l'anella olímpica, què és tot allò?
1: Exacte, ara et fan donar unes voltes, perquè és veritat que l'accés a la pista A, que és front stage, està com a la banda de la carretera, i la pista B com està aquí davant del Palau, o sigui que et fan anar per diversos punts segons d'on vinguis.
0: Que és molt important que la gent es miri bé per quin accés entra, perquè es pot trobar que ha de fer tota la volta a l'anella olímpica.
2: Sí, que arriba tard. Sí, perquè és tan gros.
1: Hi ha una confusió, i és que han marcat pista A com a front stage, i clar, tu vas comprar com a pista A, i no, aquí està indicat com a front stage. Vull dir que reviseu això si heu de venir apurats.
0: Està arribant gaire gent ja o què?
1: Sí, han obert portes a 6:45 de 6 i ja comença a arribar gent. És veritat que no hi ha molt volum encara. Crec que tothom vindrà a partir d'ara de les 7, que al final també s'han de desplaçar fins aquí, i el concert no comença fins 8:45, vull dir, ja encara temps.
2: Escolta, Marc, et veiem en vídeo i veig que el cel de moment blavíssim.
1: No. Aguanta això, Marta, de moment aguanta.
0: És que ni un núvol.
2: Però hauria de ploure. Pot ser que plogui, han dit.
1: Sí, hi ha gent que ve amb paraigua plegable, perquè recordem que només es pot entrar a l'estadi amb paraigua plegable, o sigui que llarg no es pot entrar.
2: És que si no és un element punxant. A la meva germana una vegada li van tirar no una, sinó 7 forquilles, que la pregunta també és per què duia 7 forquilles a la motxilla, però 7 forquilles per entrar en un concert de Batguiel, mare meva.
1: Doncs de moment això, i recordar que la gent que ha de venir fins aquí no pot pujar amb el cotxe particular, a no ser que hagi reservat prèviament.
0: Això és important.
1: Al pàrquing, que hi ha busos llançadora des de Plaça Espanya per anar i també per tornar, i llavors, si no, la clàssica de pujar a peu per les escales mecàniques. I en taxi, si podeu, però tenir present que el sortir costa molt tornar amb taxi, i el pujar tampoc et deixaran aquí davant de l'entrada de l'estadi, vull dir que et deixaran una mica apartat.
0: Per tant, la millor opció, bus i segurament a peu per les escales mecàniques.
2: Marc Andreu, hem rebut whatsapps al 677-27-10-58 d'oients que t'han vist.
1: Ai,
2: i que no s'han atrevit a saludar-te.
0: Sí, t'han fet fotos d'amagat.
1: Ens han donat molts records per tots, la veritat.
0: Quin és el perfil de gent que s'està acostant avui aquí al concert?
1: Hi ha de tot, eh? Famílies, adolescents, també gent jove de 30, de 40. O sigui que toca tots els perfils, Oques Grasses. Hi ha gent que s'ha comprat l'entrada per avui mateix. Hi ha gent que s'ha canviat l'entrada de dilluns per avui perquè n'ha trobat també a la venda. Vull dir que hi ha de tot. Hi ha gent que només ve avui, hi ha gent que ve avui diumenge, hi ha gent que ve a tots
2: diumenge.
1: Els concerts.
2: A tots els concerts.
1: Dissabte. Sí, sí. Hi ha de tot. Després, si voleu, parlo, bueno, durant aquesta estona parlo amb gent i sí. L'escoltem més tard, si us
0: perfecte.
1: Ve de gust.
0: Sí. Doncs d'aquí una estona tornem a connectar amb l'Estadi Olímpic, on aquest vespre, a 8:45, es farà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Fins ara, Marc Andreu.
2: Per cert, adéu, Marc. Adéu. Ja que parlem del tema d'Oques Grasses... Ahir en Víctor Navarro ens deia el següent.
3: Mira, les Oques Grasses, Víctor, us escoltava l'altre dia i dèieu potser apareix Aitana. Llavors jo què he fet? Intentar preguntar a la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament... Ja
2: què està fent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
4: Home, jo crec que és de República Dominicana.
2: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
4: Sí. I de fet, saps què faré? T'ho comprovaré. Jo vaig dir que ho comprovaria... Vaig prometre que intentaria aconseguir informació i rascant m'han arribat noves des de República Dominicana. Atenció, perquè les meves fonts m'informen que efectivament la cantant Aitana Ocaña ha visitat el seu nòvio, en Plex, a República Dominicana durant aquests dies de gravació. Ja sabeu que en Daniel, en Plex, és fora gravant un concurs de Netflix que presenta ell. I és cert que podria agafar un avió, l'Aitana, plantar-se aquí, no? Parlar en breus.
2: Parles en termes de probabilitat.
4: No, dic que
2: probable
4: poder
2: és.
4: Podria passar. És a dir, ella podria ara agafar un avió i venir fins a Barcelona
2: i per tant acabar cantant a l'estadi en alguns dels concerts d'Oques Grasses.
4: Avui queda descartat si ahir et deien això.
2: Clar, de moment la informació que tenim és que s'han de fer, vull dir, no, s'han de fer proves de veu i tot.
4: A mi m'estranyaria molt, perquè és això. La informació que tenim és que l'Aitana ha passat uns dies allà, ha visitat el set de gravació, fins i tot, donant suport al seu xicot, i això segurament és el que diem, implicarà que no canti a Moques durant les jornades que venen. Tot i això, seguirem pendents.
2: Però ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
0: Sí.
2: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests quatre
0: sense
2: concerts.
0: Sense pujar a l'escenari.
2: Tu creus que, jo ho diu aquesta cosa de competició de fans, perquè em sembla una absurditat, però tu creus realment que és molt fan d'Oques Grasses o és molt fan de la gent que estimo, que és una cosa diferent?
4: És molt bona pregunta i no te l'has de respondre.
2: No tens alguna intuïció?
4: Però jo crec que ella, jo crec que ell, amb les seves amigues de tota la vida, sí que voldria anar a un dels quatre últims concerts. És que ja el sol fet és molt gros. És el comiat d'Oques Grasses. I jo crec que sí que és un dels grups de la seva vida. No sé.
0: El que un dels grans dubtes és si hi haurà col·laboracions en aquests quatre concerts. Perquè ser com una festa final, potser vols que sigui una cosa més íntima, tot i ser en un estadi.
2: És el dubte que arrosseguem ja fa dies i avui, exacte, sortirem de dubtes. Sí. Tot i que de vegades un primer concert pot no tenir cap convidat i que els altres en tinguin, i al revés.
0: Ah, sí.
2: Vull dir que tampoc el que passi avui no vol dir que demà es torni a repetir.
0: Correcte.
2: En qualsevol cas, us recordo que República Dominicana no és un lloc qualsevol per l'Aitana i en Plex, perquè va ser justament un dels punts del planeta on es van trobar quan començava la seva història d'amor. Ells van coincidir al Japó al febrer del 2025 i a l'abril van viatjar junts i amb tota la colla d'en Plex i amb les amigues de l'Aitana a República Dominicana, on van intentar viure de manera furtiva el seu amor incipient, cosa que evidentment va ser impossible perquè en aquell moment ja tenien en Javi Hoyos trepitjant-los els talons i els amics de tots dos fent el burro publicant tot de pistes a Instagram que feien evidents que estaven passant junts aquells dies a República Dominicana. Per tant, és un lloc important per ells, per la qual cosa no seria estrany que l'Aitana hagués aprofitat aquest pretext per tornar allà i passar-hi bastants dies. Jo crec, m'estranyaria que hagués anat a República Dominicana només a veure el set de gravació un dia, que és el que em consta a mi que ha fet fins ara, diguéssim, a nivell d'implicació en la feina d'en Plex.
4: Això els enamorats, els enamorats ho fan, això.
2: Home, i els enamorats milionaris ho tenen més fàcil.
4: Més fàcil.
0: I els que no són milionaris, la de cotxe que hem fet,
2: per
0: veure...
2: Ni que siguin per dos petons. 4 hores, sí. O menys.
4: Sí. No, sí. Jo he gastat una de gasolina per dos petons.
2: Per dos petons?
4: Per dos i un. I cap, inclús.
2: I cap.
0: Això sí que és romàntic.
2: Això sí que és romàntic.
0: Quilòmetres i quilòmetres per cap.
2: Per ni liar-te.
0: Exacte.
2: Quina merda, tu.
0: Passen 7 minuts d'un quart.
2: Ui, tot és l'última hora, veig.
4: No, és que hem anat ben justos
0: Ràdio.
4: Avui, eh?
0: La Marta Cabat, que jo estava al seu costat, de picar, el que ara explicarem, a les 17:59. Eren exactament.
2: Jugant a treballar la Cati.
0: No.
4: Jo m'he sentit exacte, que era el Ricard Ostrell, sí.
0: Sí.
4: Tal qual.
0: A veure, ahir al matí Gerard Piqué i Shakira van ser citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills. Recordem que ha estat la Shakira qui ha demanat canviar el règim de visites perquè, segons ella, no pot ser que els nens viatgin tan sovint a Catalunya des de Miami. Unes peticions que Gerard Piqué i els seus advocats no han acceptat, i d'aquí el judici d'ahir a Barcelona. Doncs bé, avui les mamarazzis han explicat més detalls del judici i de com ho està vivint l'entorn tant d'en Gerard Piqué com de la Shakira.
4: Mira, la Lorena Vázquez i la Laura Fa aquest migdia ens han aportat molts detalls d'aquest judici que es va celebrar ahir a Barcelona i d'entrada ens han explicat que va ser llarguíssim. 6 hores van estar allà.
2: 6 hores?
4: Sí, 6 hores de judici, i un judici que s'ha produït 8 mesos després que la Shakira demanés aquesta revisió del conveni regulador de la separació. Per tant, ens hem d'imaginar una Shakira que al mes de febrer passat va demanar tots aquests canvis i va demanar que sigui en Piqué qui viatgi a Miami per veure la canalla. Llavors, les mamarazzis també explicaven que es va aprovar in extremis un acord entre les dues parts, però no Shakira parlant amb Piqué, sinó els advocats, l'advocada de Shakira amb l'advocat de Piqué. Unes negociacions que no van arribar a bon port i d'aquí a acabar judici. I tot i això, les mamarazzis asseguren que la cantant colombiana i l'exjugador no estan en contacte zero.
5: Estas comunicaciones entre ellos se producen siempre por WhatsApp y de momento son unas conversaciones bastante cordiales.
6: A pesar de cómo están las cosas, nos dicen que a día de hoy ellos siguen hablándose y teniendo contacto por WhatsApp.
5: Siempre
6: muy limitado,
5: cuando...
6: muy limitado, solo para hablar de, solo y exclusivamente para hablar de los niños.
2: que ja està bé. Vull dir, això és senyal també mínims, com una no, mica de salut dins aquesta relació d'exparella. Llavors, una d'aquestes comunicacions es va produir fa poc quan la Shakira va arribar a Madrid per la seva residència de concerts que tant hem seguit i Piqué li va fer una petició que ella li va denegar.
5: Gerard Piqué se pone en contacto con Shakira para pedirle que sus hijos puedan estar en Barcelona unos días con él, ya que estaban en Madrid. Él propuso ir a buscarles. Ante lo que encontró la negativa de Shakira, pese a que ella, por ejemplo, pensaba viajar a París, pero la realidad es que solo pueden pasar los menores unas horas con su padre, lo que suma más malestar todavía al exfutbolista, que no acaba de comprender por qué si los niños están a pocos kilómetros, pues no puede ser todo un poco más cordial y fluido.
0: Sí que l'ambient està enrarit, eh?
2: Home, no s'ha enrarit. La conclusió és que a Barcelona ni trepitjar-la.
0: Total.
2: I a mi em sap un greu terrible. Les mamaratzis també explicaven per què es va allargar tant aquesta sessió judicial d'ahir on s'havia de revisar aquest conveni regulador. I un dels motius és que les dues parts, tant Piqué com Shakira, havien de portar moltes proves, molta documentació i amb testimonis de molts pèrits que o estaven presencialment allà en seu judicial o que s'hi anaven connectant per Skype o per videotrucada. I una de les coses que Gerard Piqué havia de demostrar és que ell sí que ha complert amb el pacte que tenien fins ara, que era viatjar a Miami per veure els nens 10 cops cada mes.
5: Que según cuenta él mismo, solamente en una o dos ocasiones ha dejado de hacerlo.
6: Sí, además eso lo demostraron en sede judicial, ¿eh? O sea que ayer ese tema salió durante el juicio y se presentaron pruebas como...
5: Porque sí, para demostrar que
6: Gerard Piqué... Para demostrar que nunca, porque sí que... había como un poco la sensación, no sé quién contaba ayer, de no está cumpliendo. Bueno, pues ayer...
5: Que no está cumpliendo con el régimen de visitas, claro, que se había estipulado.
6: Pues ayer en el juicio, una de las cosas que demostraron, un juicio que fue larguísimo, una de las cosas que demostraron es que él solo una o dos veces ha fallado a esta cita.
2: 10 cops a Miami al mes.
5: Bueno, 10 cops,
2: molt, Volia dir 10
0: dies.
2: 10 dies, 10 dies.
5: No em quadrava gens.
2: No sé quants viatges són, perquè volien que això coincidís també amb dies lectius dels nens que poguessin seguir fent la seva rutina, per tant, potser eren dues escapades a Miami. Escapades per dir alguna cosa, perquè tu posa't a comptar quants quilòmetres són. Bé, i el que s'al·legava des de l'altra part, la de la Shakira, amb els dos fills, en Milan i en Sasha, posats al centre, és que tant viatge i tant avió els acabava perjudicant.
5: En este juicio se ha hablado de que los niños sufrían jet lag, que para su bienestar era muchísimo mejor que fuera su progenitor el que se trasladara a Miami, no tuvieran que ser los niños los que viajaran a España, pero lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece... con tanto problema para que los niños viajen a España y a Barcelona concretamente, es que parece ser que la cantante no vería con demasiados buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia paterna.
2: Potser hem arribat aquí al moll de l'os amb tot aquest assumpte. No ho sé. Segurament sí que la Shakira està vetllant per l'interès dels seus fills.
4: De vegades però... és una barreja de tot i el que neix més des de la racionalitat també està una mica embrutit per la irracionalitat.
2: Sí, sí.
0: Clar, aquí no ho sabrem i no ho hem de saber és què n'opinen els nens.
2: Tot
0: perquè
2: això...
0: si realment ells se'ls hi fa una muntanya i no volen venir, doncs...
2: Clar, perquè és que és el que dèiem, ja són nens molt grans.
0: 11 vull i 13 que... anys, vull dir que ja tenen... opinió
2: crec
0: i criteri,
2: que encara hauríem d'esperar una mica perquè ells poguessin escollir
0: sí,
2: decidir,
0: sí,
4: però vull dir que són nens que no tenen 3 anys que poder pot ser més, són nens que ja et diuen estic molt cansat, no vull fer més aquest viatge o al revés, em ve molt de gust anar a Barcelona,
2: però clar, explicaven elles també que els avis, els pares de Piqué, estan destrossats.
0: Totalment.
2: Perquè van ser una peça fonamental en els primers anys de criança d'en Milan i en Sasha, sobretot perquè estem parlant de dos pares, un Piqué i una Shakira, que és que dues estrelles mundials,
4: clar.
2: Entre ell que tenia partit cada setmana, jugava sense parar, i ella que també tenia la seva carrera musical, tot i que és veritat que la va aparcar una mica per Gerard Piqué, estem parlant que sí, sí. Els avis sí que feien
0: sí,
2: el seu paper, feien un paper molt important
4: i que són els que hi havia aquí, clar.
2: I que estan molt dolguts perquè són uns nens que ara no veuen amb prou feines.
0: Sí, sí.
2: Bé, si acaba guanyant la Shakira aquest judici, els nens només viatjaran a Catalunya dues vegades a l'any. Això és el que deien les mamarats.
4: Una mica de Nadal i una mica d'estiu.
2: Vacances, sí. I sigui com sigui, elles ens deien que no trigarem a tenir la resolució del judici.
6: Que por lo que nos cuentan, ya habrá resolución la semana que viene de este juicio y sabremos finalmente si Shakira consigue lo que quiere.
5: Se hablaba incluso de que podía ser a finales de esta semana o a principios de la semana que viene.
2: Com els encanta a elles el tema Shakira Piqué. Home, elles van ser...
4: És el seu tema.
2: A part de Risto Mejide, elles tenen la carpeta Shakira Piqué. És el gran tema.
0: Més informació que tothom.
2: Sí, sí.
0: Que tothom.
2: Ostres, aquest tema ressona, vull dir que, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Per una cosa o per l'altra, i a part que podries entendre, les dues parts.
4: Clar, és que és això, fa de mal posicionar, a part de que no pintem res, perquè no són els nostres fills.
0: No, però coneixem realment... tots famílies que estan vivint això, que han viscut, que han passat per aquí.
2: Sí.
0: Llavors...
4: Sap greu que hi hagi aquests embolics.
2: Sí, sap molt greu, sobretot per la canalla.
0: Per les criatures. Sí. Anirà ràpid aquest judici.
2: Sí,
0: a diferència d'altres, doncs estarem pendents de la resolució i a veure què és el que diu el jutge, perquè al final, com que no s'han posat d'acord, és el que decidirà per tots. Mira, són 6:45, farem una pausa i de seguida recuperarem la carpeta d'InManagement.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Com deia, tenim la carpeta d'InManagement que treu fum i de tant moviment que ha tingut aquests dies, Marta.
2: Sí, ja fa dies que parlem de l'agència de la Dulceida i d'aquesta suposada, cada cop més confirmada, crisi que travessa, amb tantes baixes d'influencers les últimes setmanes, i l'última, recordem que va ser la d'Inés García, la parella d'en Lamine Yamal.
4: Dies difícils per Inés García, perquè la petjada digital està sortint a la llum.
2: Ja no. Des del primer moment ja se'n va fer ressò, però ara n'està parlant
4: tot
2: molt.
4: Tot el meu Twitter, X, en va ple.
0: Clar, el tema és que hi ha gent que suposo que no pensa que quan fas un like es pot veure, no, això? I et pot delatar amb algunes
2: coses. Jo no he contrastat tampoc si són captures falses. Vull dir que també segurament hi ha qui ha aprofitat per tirar-li hate. Sempre passa, però és un tema i ara mateix no l'obrirem perquè hem de parlar d'una altra cosa. Inés García, per cert, que ha fet oficial el seu fitxatge per aquesta altra agència de representació que es diu, com es diu? 3458?
4: Sí, que per cert, jo vaig dir que la Clacovi hi era, aquesta influencer catalana que té molta repercussió en el món de la moda, perquè és veritat que va ser una de les primeres cares que va fitxar aquesta agència, perquè a més la va fer un dels seus millors amics, etc. Però crec, vaig mirar bé i ella ja no hi és, i penso, i això ja és molt de ninxo, però ja que hi som, penso que potser és en part perquè hi ha la Maria Bòtil, que és la seva exparella dins d'aquesta agència. No tinc
2: això,
4: clar.
2: Bé, podria,
4: és molt sucós.
2: Però sí, és una bona.
4: És tal qual el que faria jo si jo estigués en un exnòvio amb una agència.
2: Coincidint als menys llocs possibles.
4: Home, ja en tens prou amb tot el que has de viure com per a sobre.
2: Però sí que hi és, en canvi, Álvaro Mel, parella d'Anna Castillo, o la Georgina Amorós, actriu catalana. Amb aquesta intenció jo crec que va fer el fitxatge a Inés García de tenir una projecció internacional, cosa que no podia fer a InManagement a Can Dulceida. Ella, recordem, la Dulceida nega la major, nega aquesta crisi de reputació de la seva agència, però les baixes són contínues i és veritat que algun panot parla i parla més del compte. I llavors, enmig de tot aquest caos, ahir a les 8 del vespre, pam, última hora. Jo us havia avisat,
4: Ah, era això la notícia que ens havies dit que sortiria a les 8.
2: A mi m'havien dit, a les 8 del vespre sortirà una cosa que us farà tirar l'escaleta pels terres.
4: Tampoc tant?
2: Home,
4: aviam, està bé.
2: Està bé, no hi dedicarem un programa sencer, però està bé que va passar. Efectivament, així va ser. A les 8, els Premis Ídolo, que és aquest certamen creat per la Dulceida i organitzat per InManagement, on es premien els millors creadors de contingut cada any, va publicar un nou anunci.
9: Me he venido a las oficinas de los Premios Ídolo a traerles unos machitas que creo que les van a venir muy bien para estos días de ajetreo que llevan aquí. Es que no sabéis todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo esto aquí. Creo que mejor vengo en otro momento.
10: Todo lo que hay detrás?
11: Nosotras.
12: Organizar un evento de una magnitud así es...
13: Un pollón.
2: Ara analitzarem bé aquest anunci, però aquí el gran tema és que ens anunciaven que els Premis Ídolo tornen. Ho faran el 2 de desembre, per tant, d'aquí menys de dos mesos.
0: Sí, sí, ja.
2: I guardeu bé la data, anoteu el calendar, perquè serà a Barcelona.
0: Epa.
2: A un espai que es diu Romantic Garden.
12: Molt em temo que s'hi haurà d'anar.
2: És que això és veritat que no ens... Sí, crec que sí. És que no és tant que els ídolos ens interessin molt. Ens agrada que es facin esdeveniments a la nostra capital. I jo crec que s'hi ha d'anar. I sobretot si no has d'agafar cap avi, Juliana, t'ho posen facilíssim perquè tu ja et marca.
12: No, si ha d'anar passar per la catifa.
2: Si ha d'anar
12: 300% i aniríem encara que fos a Madrid, sí, sí.
2: És veritat. Però és que el més destacat d'aquest anunci dels Premis Ídolo no està en la notícia, sinó els cameos de famosos que hi apareixen. I surt la Violeta, com sentíem, en aquest fragment que ha sonat. També hi apareixen les presentadores de la gala, que tornaran a ser la Paula Vázquez i la Carolina Iglesias. I fa un cameo també en Javi Hoyos, però no us l'imagineu formant part de l'escena, sinó que apareix a través d'un dels seus TikToks de «Oh, no, oh Dios mío, no sé què». Però n'hi ha un altre de cameo que a mi... T'ho prometo que a les 8 del vespre em va fer cridar davant de la pantalla quan la vaig veure a escena.
14: Amore.
15: Hola, cielo, ¿qué tal?
16: Este año contamos con ella, ¿verdad?
14: Este año, pues es que este año tenemos algo.
16: Lejos.
14: Un viaje.
16: Lejos.
14: Sí, súper lejos.
16: ¿Un viaje?
14: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
16: Nada, tranquila, ¿eh?
15: Sentido, no tiene nada.
2: Per la veu no s'entén res? Però... D'aquí la nostra feina, també. Intentar-ho explicar.
0: Explicar, doncs sí, nena.
2: Això és el
0: en paraules.
2: Tu estaves a la carrera als 20 anys sense saber que això era veritablement el que seria la teva feina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: La ràdio és això, també.
12: I tant, nena.
2: Si us heu fixat, s'anava sentint una veu que deia «Lejos, lejos, viaje, viaje».
16: Lluny, lluny, viatge, viatge.
2: Año, año. Exacte, gràcies. Doncs aquesta veu era la de Maria Pombo. La influencer, la persona que ha estat molt temps en amistat amb la Dulceida. Justament, el gran motiu era que mai anava als Ídolo, que sempre li sortia algun viatge a Nova York o que tornava a estar embarassada. Sempre hi havia alguna cosa que li impedia fitxar. Fins al punt que la Dulceida va acabar bastant atabalada amb aquest tema perquè era la pregunta de cada catifa. Què les absències? Què la Maria Pombo? I ella havia de donar la cara per ella.
12: I que, de fet, jo crec que és el típic conflicte el que van tenir elles dues, més a títol personal, que va estar molt... que el vam fer gros nosaltres. És a dir...
2: Els mitjans.
12: Exacte, que elles segurament no haguessin donat tanta importància al fet que una hi anés o no hi anés o no tal, si tothom no hagués començat a dir que era tan i tan gros.
2: També és veritat que hi havia una capa a tot això, que és la de la ideologia.
12: Absolutament.
2: Vull dir que recordem també que la Marta Pombo, que és la germana mitjana de la mitjana de les Pombo, va criticar els premiats dels Ídolo perquè deia que era gent que les havia insultat per el que elles pensaven, perquè són més conservadores i aquesta persona doncs era més progressista. Bé, doncs la Maria Pombo ha decidit oblidar tot això, almenys de cara a l'aparador, ha abraçat la polèmica, ha abraçat el mem i ha abraçat el gag de cada any d'ella no assistint als Ídolo per un viatge. Jo no sé si acabarà anant a la gala del 2 de desembre a Barcelona. Ella que crec que mai ve aquí. O sigui, mira que fa viatges, però en canvi, a Catalunya no l'he vist gairebé mai. Però l'anunci sí que hi surt, amb molt bon humor. A mi m'ha agradat. I no sé amb quin acord van gestar aquest cameo, perquè jo no sé, he preguntat.
0: Qui va fer el pas, no, una mica?
2: No, el pas va fer la Dulceida, claríssimament. Però el que no tinc clar és que si ho va fer per diners o si ho ha fet també per notorietat. Jo sé que hi havia com a mínim un acord publicitari perquè quan apareix la Maria Pombo a pantalla, apareix també la seva beguda, aquella que va treure el Youth, refrescant...
0: Sí, de poma,
2: fa,
0: no?
2: Sí, no me'n recordo, fa mig any. No sé si hi ha hagut més calés sobre la taula, tot això no m'han confirmat les meves fonts, però clar, per amistat no ha estat això. Perquè recordem que la Maria Pombo també va ser una de les grans absents al casament que va fer la Dulceida amb la Paul fa no res.
12: Però jo crec que aquí sempre és el mateix debat, que és diferenciar l'amistat amb el companyerisme. I jo crec que elles, tot i que en algun moment segur que els hagi pogut saber greu, que una no hagi estat prou generosa amb l'altra o que l'altra no li hagi fet... que aquests conflictes ja han set segur, tot i així hi ha hagut de base aquest companyerisme i per això van fer aquella entrevista on van voler deixar clares les coses i per això sempre que s'han vist s'han fet fotografies com si res passés i jo crec que suma això, que ella té ganes de
2: demostrar que no hi ha cap problema, a banda d'abraçar el mem, perquè sap que és molt millor enriure-se'n d'ella mateixa i de les polèmiques absurdes que hi ha al voltant d'ella, que no pas prendre-s'ho seriosament, però sobretot crec que hi ha hagut pasta, és a dir, crec que tot això sense diners no ho hagués acceptat.
10: Sobretot també si hi ha altres influencers, vull dir que una Violeta segurament també ha cobrat per fer aquest spot.
2: Sí, i a més ja crec que devia fer gratis el podcast amb Susana Bicho, jo penso, o pràcticament gratis, llavors entenc que aquí sí que ha cobrat i ja està, i és una barreja de tot.
10: Bé, doncs anem reservant el 2 de desembre i Juliana, no sé si has vist aquesta novetat dels Premis Ídolo que inclouran una categoria de premiats pels creadors de contingut en català.
2: Però és que el que hem de, o sigui, el que s'ha de començar a entendre és que no és una mena de contingut diferent a la creació de contingut en català, ni és un gènere de contingut en particular. És com quan Spotify et feia l'Spotify Rap i et posava t'agrada el jazz, la música urbana i la música en català. La música en català no és un gènere. De què esteu parlant? És una bogeria, però bueno, és Marc Mental espanyol. No sé.
10: Ja has parlat amb ella?
2: Amb la Dolce Vida?
10: Sí.
2: No, Marta, no. Últimament no tenim contactes.
10: No fem tant. Vale.
0: Però no seria...
2: Però bé, això és perquè aquest any munten la gala l'agenda Incís, que és la productora amb qui fa amb la Gran Cita amb 3CAT.
10: Exacte. També hem fet l'anunci, no?
0: On treballa en Tono, són els que han produït l'anunci, els que produeixen la gala, i això...
2: Jo crec que ell, al treballar a TV3 també, vulguis que no, ara poder se sent, quan en realitat és més espanyol això, que no pas seguir fent la seva festa a banda.
0: Però almenys la realització audiovisual i de tele, que no sé si s'emetrà a algun lloc o no, havent-hi Incís i en Tono al darrere, serà molt millor que les últimes que havíem vist,
2: no, és que
0: com
2: no
0: a gala televisiva la van criticar molt perquè és que no s'aguantava per enlloc.
2: Era molt fort.
0: Jo ahir a la nit vaig escriure en Tono per demanar-li si ell havia estat al darrere de l'anunci, havia estat en el rodatge de l'espot, i em va dir que ell no, que ell aquests dies està super atabalat rodant ja la final de la Gran Cita 2, per tant, a dintre
10: ara
0: la
10: seva... Ara mateix hi ha gent enamorada a Catalunya, eh?
0: Molt, i em va dir, diu, se'n parlarà més que la primera, tinc la sensació, perquè estan passant unes coses.
2: Tant de bo haver-hi pogut anar-ho a veure, però com que ens van fer boicot, no ells, 3CAT.
0: Sí que no vam anar al rodatge al final.
2: No.
0: Bé, en tot cas m'ha dit que ho ha fet una altra persona i aquesta persona tampoc m'ha donat molts detalls. El que sí que m'ha dit és que l'espot es va gravar tot just la setmana passada, que es va gravar tot a Madrid i que es va gravar en una única jornada de rodatge per fer coincidir a totes les cares, doncs, de famoses que hi surten, i també que ens esperen el 2 de desembre a l'auditori del Fòrum de Barcelona en aquesta gala que...
10: Ens hi esperen com a periodistes.
0: Bueno, és que jo crec que ens hi poden esperar com a periodistes. Qui sap si com a convidats, no sé si això és una invitació com a convidats, i no sé si algú d'aquí potser com a premiada.
10: A veure, és que si hi ha la categoria, qui l'hauria de guanyar ets tu, Juliana, i a part és que no hi ha cap mena
2: Marta,
10: de dubte.
2: No vaig guanyar, no tinc ni un premi crit.
10: Perdona'm,
2: imagina't.
10: La de gent, doncs deixa'm dir una cosa, la de gent que t'està copiant vídeos descaradament, cada dia.
2: Marta, jo el premi més gran que puc tenir, i això no és per falsa humilitat, és veritat, és la salut de la gent que estimo, compartir amb vosaltres cada dia una estona de ràdio, i el més important, la validació constant de les nostres lloves perfectes. És que per què vols més premi? Pregunta seriosa.
10: Perquè des de fora em sembla injust.
2: Em sembla bé i estic molt a favor de que em reivindiquis. Marta, em sento molt estimada. Gràcies.
10: Si no el guanyes tu, encara que la categoria et sembli horrible i espero que pugis a l'escenari i te la carreguis i creïs un pollastre i un bon cacau, si no guanyes tu, jo mobilitzaré algunes coses.
2: Però no tinc per què guanyar.
10: Mobilitzaré algunes.

0: L'Etan té més, bueno, més gent,
1: en
0: també.
1: En tot cas, tens molts números perquè aquest premi sigui per tu.
0: Mira, tant de bo guanyi la iaia Angeleta.
1: I si el guanyes, serem allà.
0: La iaia explotada és el Sharenting a la inversa, que la faci pujar.
2: Però quants,
0: que no vol baixar...
3: 206.000!
0: És una superestrella, és una cosa molt seriosa, Marta. No, no, vull dir-te que és que no, no tinc per què guanyar. De fet, i espero, i sincerament espero no guanyar.
1: Ho veurem el dia 2 de desembre.
4: Bueno, pues ara sí que sí, no? Un aplauso enorme para Miguel Bernardo! Muchas gracias por venir.
1: Bé, ahir la nit l'actor Miguel Bernardo va ser el convidat del programa de Lenar Álvarez a Televisió Espanyola, El Cielo con Ella. Un Miguel Bernardo que, com ell mateix explica, últimament, almenys això diu ell, fa poques entrevistes i que està dient que no a molts programes que el conviden a anar-hi.
0: Home, m'ho crec 100%. Ell ja no és que faci... No és que últimament. És que ell fa anys que està en perfil baix.
1: No, últimament dic que en fa algunes, sí, però per la promoció de la pel·lícula.
2: Perquè està obligat, suposo, a fer-ne alguna.
1: Per contracte, m'imagino, però que si fos per ell no aniria a cap programa, però aquest cop, diu, ha estat diferent.
4: Me ha dit un pajarito que no vas a muchos programas.
5: Sí, no voy.
4: ¿Y por qué has decidido venir a este?
5: Porque me escribiste tú por Instagram y soy fan tuyo, soy muy fan.
6: Bueno, yo tengo que decir que yo y muchísimas amigas y amigos míos, ¿eh?
4: Hola, tío, me ha hecho mucha ilusión lo que me acabas de decir.
5: Tengo una amiga que quería venir conmigo y no
4: le... ¿Y por qué no le has dicho que viniera?
5: Porque no, porque es muy pesada. No.
2: La gent s'està enamorant molt fort d'en Miguel Bernardo.
0: Jo anava a dir, estic
1: pillada. A mi m'ha encantat en aquesta entrevista.
0: O sigui, està molt, els cabells, està guapíssim, està relaxat.
1: Està simpàtic, està divertit, està content.
2: I a part,
1: content.
2: Una cosa que és notícia, i és que, bueno, sembla una persona progressista, també. Sembla una persona d'esquerres, que és una cosa que jo no sabia. Per exemple, d'ell, eh?
0: És que potser ell tampoc ho sabia.
1: És que potser no.
2: Clar, els va fer famós de molt jove.
0: I la correcte. Gent també canvia d'opinió, la
2: sí,
0: gent es va forma.
2: Polititzant,
0: entenc
2: també.
0: Que també està promocionant una pel·lícula molt concreta, que potser estigués promocionant...
1: Bueno, també és a posicionar-te.
0: Clar, no? de fet, quan va fer aquella pel·lícula amb en Carlos Cuevas i el Buenorro que estirava la... Ai, que faltona, sí.
4: Quan vull.
0: Déu meu. Ho demano disculpes totalment. El Buenorro que estirava aquí. El noi aquell que es van publicar, que mai me'n recordo si és el Mas o l'altre.
2: El de la Nerea.
0: El de la Nerea.
2: El Silvestre.
0: El Miguel Ángel Silvestre. Ells van fer aquesta pel·lícula que era de com de córrer i tal, no? Fúries, deia. Vull dir que aquí també la promoció convidava a ser una altra mena de perfil.
1: Bueno, clar,
0: a no fer tanta reivindicació política, vull dir.
1: Normal.
0: Bé, a part que ara també està el tema allò calent.
1: Està ben molt calent el tema. Bé, com us podeu imaginar, gran part de l'entrevista va girar al voltant de la bola negra i, entre d'altres coses, en Miguel va confessar que no feia ni 24 hores que havia anat d'incògnit a veure la seva pròpia pel·lícula.
5: Yo tengo que decir que ayer fui a verla al cine solo. Y noté, o sea, no había estado en un cine con gente que no supiera que yo estaba ahí.
4: Sí.
5: Entonces nos aplaudían y ayer aplaudieron en el cine, que es una cosa que me pareció preciosa.
4: ¿Y te vas ahí como camuflado y toda la pesca?
5: Sí.
4: Sí, ¿y qué te pones?
5: Me puse una gorra, unas gafas y una capucha.
4: ¿Y nadie te reconoció ni nada?
5: Porque me da una vergüenza que me muero, pero es que me hacía ilusión verla como una vez... que no fuera en un cine grande con mucha gente y tal, ¿sabes? Verla yo. Pero me daba mucha curiosidad como los gestos de la gente, como me como en momentos muy épicos de la película me giraba a ver si la gente como estaba llorando y no había nadie llorando, pero bueno.
1: No és que vagi a veure la pel·lícula, sinó com reacciona la gent a la pel·lícula i li va sorprendre que els del seu voltant no estiguessin plorant.
0: És que comença a ser ja un tema, eh?
1: En Miguel també va explicar que ell és molt insegur cada vegada que va a un càsting i va recordar el moment en què els Javis li proposen que faci la prova per formar part de la pel·lícula.
5: Sí. Me encontré a los Javis en los Goya, detrás, como en la parte de atrás. Y yo salía a entregar un premio, estaba ahí como nervioso y tal, y de repente me viene Javi Calvo y me dice: tenemos una cosa para ti que quiero que leas este libro, y veas esta película. Leí algo, fui a hacer la prueba, me salió como el culo y estuve dos semanas pensando que había perdido la oportunidad de mi vida. Me hice creyente, o sea, me levantaba por las mañanas y le rezaba a Dios, por favor, y por las noches que me diera otra oportunidad, y me llamaron otra vez para hacer una prueba, al parecer para ellos no había sido tan mala, y me lo ofrecieron.
4: Pero esto de que sientas que el casting te ha salido mal, ¿es una cosa que te pasa con frecuencia?
5: Sí, además yo soy horrible para eso, yo como que no lo acepto y llamo y pido que me lo repitan.
1: Ell ho passa fatal, diu, a tots els càstings, que surt d'allà i diu, ho he fet fatal i que no sap si és com una síndrome de l'impostor o és que és un perfeccionista, diu, encara...
0: Jo crec que això ve de l'etapa en què es va fer famosa amb una sèrie com Élite, que és una sèrie com ja molt connotada, molt juvenil, molt comercial, i jo entenc que tu et sentis molt insegur quan intentes postular per un projecte poder més...
1: Molt diferent.
2: Però ja va fer el querer.
0: Però entenc que encara ara es posi nerviós i que tingui la sensació que molta gent el té com encasillat, poder. Fins i tot perquè al final fas una sèrie com Élite, et perseguirà tota la vida, o no?
1: Sí, menys mal que ell ha aconseguit... No sé.
0: Les meves preguntes preferides, les que no us desperten cap mena d'energia.
2: Rebaixant-ho molt el nostre terreny, a mi també em passa que em poso nerviosa, jo sempre. Potser fent el que no surti cada dia, no. Però en altres moments que hem de fer coses una mica diferents, ja de seguida torno a tenir molts nervis.
1: Bueno, perquè si tens una autoexigència molt alta, que seria el teu cas, per exemple, bueno, el de la Julia crec que també, però si no t'ha sortit perfecte, penses, hòstia...
2: Exacte, i et penses...
1: Jo puc fer-ho millor.
2: És el típic també cas de la persona que surt de l'examen pensant, és suspès, i després acaba traient un 8,7.
1: Tal qual. Sí.
0: El meu problema és que jo sempre sortia pensant que havia tret un 10.
1: I què traies, llavors?
0: Bona nota, però un 10, pocs, si no era alguna assignatura molt concreta.
1: A mi em passava com tu, l'únic que suspenia, llavors. Però jo sortia tranquil de l'examen.
2: Com o no?
1: M'ha anat bé. Però no em digueu res, perquè llavors veia que tothom apuntava coses diferents. Era jo que no havia entès ni l'anunciat. Bé, en tot cas, la conversa avança i hi ha un elefant a l'habitació. Un gran elefant, que no és altre que el tema de la pròtesi sí o pròtesi no.
2: Ui.
1: Aviam, no és spoiler perquè ja s'ha comentat per tot arreu, però en una de les escenes en Miguel surt totalment despullat i aquesta imatge ha fet que molta gent hagi fotut el crit al cel per les dimensions que gasta el noi
2: la pel·lícula. I que, vull dir, que queda tallat.
1: Que no sabem l'abast de la dimensió.
2: No se sap.
1: No hi ha prou pla per encarir...
2: Però sí, però llueix infinit. No es baixa prou.
1: No, llavors la teva imaginació...
2: I tot i així es baixa molt.
1: Sí, exacte. Va baixant i no s'acaba mai, seria. Doncs bé, ahir l'Enar va decidir tacar el tema com s'ha de fer en aquests casos tan delicats, que és de cara i de
2: descarat, risa. Clar.
4: ¿Se han utilizado prótesis de algún tipo?
6: No. Sí. Espera, no, perdón. Sí que se han utilizado.
4: ¿Sí se han utilizado prótesis de algún tipo?
6: Yo llevo muchas prótesis. Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas y...? ¿Que las heridas sí, son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
4: Muy bien jugado.
2: Ell és boja per ell.
0: Ell és player...
2: Quanta entremaliadura. Què és aquest nivell de trapelleria, Miguel?
1: Bueno, perquè...
2: Miguel, quiet! Està cofoi. Hòstia, tu.
0: Li hem de demanar perdó per tots els cops que no el vam saber valorar quan sortia amb l'Aitana.
2: Tot i que tampoc el vam mai desvalorar. Bueno, no, jo no el vaig menysprear mai,
0: tampoc. Per mi sempre va ser un peix bullit.
1: Però és que no el coneixíem prou.
2: Jo crec que no el coneixíem.
0: És que és el...
2: I s'ha fet gran, eh?
0: Exacte, és que ell no es coneixia.
1: I que la gent canviem, eh? Que tu pots passar de peix bullit a vegades a una cosa una mica menys bullita.
2: Passa poc sovint.
1: Sí. O sigui, sí, costa molt. Sí.
2: Però de cop i volta ets un peix al forn amb patates i ceba.
1: Sí. A veure, tot i així, en Miguel, tot i que ho jugués molt al tema de la pròtesi, va explicar que li molesta bastant que es parli d'aquest tema.
6: También me molesta, lo reconozco, me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con el trabajo que hay en la película y lo que hemos hecho, que es como, es un tema, o sea, está ahí, ¿sabes?
4: Hombre, mi vida, ¿cómo no lo va a ser? O sea, vamos a ver. Miguel, en este país la gente pasa mucho hambre. Entonces... No, esto cortarlo, ¿eh?
6: Y una polla, que mejor dicho. Que no lo corten.
1: Ell estava molt divertit, molt juganer, com dèiem. No queda clar el tema de la pròtesi, però bueno...
2: Queda claríssim que no és cap pròtesi.
0: És el que vindria.
2: Jo crec que ell podria haver demanat una pròtesi als Javis. Ell va decidir que no.
0: I és legítim i ho respectem.
1: Sí, home, no, el que sigui. Bé, a la part final de l'entrevista, que va durar uns 30 minuts ben bons, després d'un gag sobre la crisi de l'habitatge que van fer, l'Enar li va demanar com està vivint ell aquests dies de tantes protestes al carrer.
4: ¿Cómo ves el panorama de todo lo que está pasando ahora mismo?
6: Lo veo jodido, la verdad.
4: ¿Lo ves jodido?
6: Yo desde mi privilegio lo veo jodido. O sea, creo que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda a día de hoy... Y que estén las cosas como están, que estemos renunciando a tener, o sea, esos derechos básicos de la vivienda, me parece una barbaridad. Tengo muchísimos amigos que trabajan y tienen trabajos muy buenos. Tengo un amigo que es veterinario y aún así no puede permitirse una vivienda. Llevamos mucho tiempo ya como para que estemos aún con esto, pero bueno, un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en Sol ahora mismo.
4: Estirada que estoy.
6: Y un abrazo muy fuerte también, que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir, oye, yo apoyo esto.
5: que aunque tú estés en tu casa, que apóyalo, o sea, por favor, que hace falta.
1: Doncs bé, ell mullant-se i opinant des de privilegi, que defensa que també es pot opinar i que segurament s'ha d'opinar també des de privilegi. Bé, amb 6 minuts arribem a les 7 de la tarda.
2: Una minicosa que avui la 10 minuts portava en portada, que és dia de quioscos.
1: Sí.
2: Que...
0: Bé. Última hora!
2: Que els pares d'en Miguel Bernardó ja coneixen molt bé la seva xicota, la Zana.
1: Bueno, si
2: una cosa, conèixer els pares, però vull dir que ja és una cosa...
0: No,
2: i que la cosa està més consolidada, que vaja.
1: Que bé.
0: Ja estan en aquell punt del pijama de la sèrie. Saps aquell punt?
1: Home, és que m'encanta aquest
0: punt. Les ulleres.
1: Sí, m'encanta aquest punt.
0: A tu segurament no tens cap història, diguéssim, sèrie, perquè ja voldries passar directament en aquest punt. Llavors, a l'entremig és el que t'inquieta i ja dius...
1: Va, ràpid.
0: Ja m'ho estalvio tot.
1: Posa't les ulleres i les calcetes i la suadera i va.
2: És que gaire, és un bèstia.
3: A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que...
1: Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, noi.
1: Perdona, perquè estem aquí amb un altre...
0: També ho has vist, oi?
1: Bueno, és que a mi només m'hi sobra calceta, a tot el que he dit.
7: Però...
1: La resta funciona. Escolta'm, com està l'ambient aquí a l'Estadi Olímpic? El doncs... concert comença a 8:45.
7: I aquí està entrant molta gent, amb moltes ganes de treure la roba, perquè les coses importants ja sabeu com es fan.
1: Tota la raó.
7: I aquí molta emoció encara. He pogut parlar amb diversos dels assistents. Si voleu, podem escoltar si creieu que s'emocionaran o no.
1: Aviam.
7: Plorarem aquesta nit?
8: Pot ser.
9: Jo no, ella sí.
10: Sí, soc valencià, vinc de València i torno aquesta nit.
7: Què esperes d'aquesta nit?
10: Disfrutar moltíssim i acomiadar-nos d'ells.
7: T'emocionaràs?
10: Sí, espero que sí.
7: Vosaltres el primer concert que aneu d'Oques Grasses i l'últim.
9: Suposem que sí, clar. Al final mai se sap. Sempre tenim l'esperança de que potser esperem que surtin amb ganes i a tope.
7: T'imagines que no surten amb ganes? Quina decepció, el Josep Montero allà arrossegant els peus.
8: Jo, festa, espero.
10: Té cançons amb lletres molt boniques en les quals molta gent jo crec que es senti identificada.
7: Amb quina us sentiu identificada vosaltres?
8: T'he visto.
7: Com és?
8: La de sort de tu.
7: Significa alguna cosa per vosaltres dos junts?
10: No especialment, però és una cançó molt bonica.
7: Sou parella?
8: No.
7: Ai, no! Un concert amb moltes sorpreses, es diu. Quines sorpreses voleu que passi?
8: La Julieta, els Tides... No sé, molta gent. Ojalà va portin algú.
0: Sí. És Betlana.
9: Jo ara estic molt aficionat a l'Osa i m'encantaria...
8: Ai, sí, a l'Osa seria supermaco, també.
7: Amics de les Arts, us sorprendria?
8: Sí.
7: Amics de les Arts, que no pugin avui a l'escenari, perquè aquesta gent...
8: Som el cookie.
11: Si venen Figaflaues a cantar Toca, jo no em casaré, però ho veig bastant improbable.
7: Per què?
12: A mi m'encantaria Stay Homes.
7: Que tornessin només per vos.
11: Tinc la sensació.
10: Aitana.
11: Jo ho veig poc probable.
7: Vosaltres, peus a terra, les cançons que ja sabem, i potser només el Montero sol ja està, no? Una mica d'acústic i això ens conformem.
11: Què t'he de dir? Amb el que facin estaré conforme. A gaudir-ho molt...
7: I a plorar molt.
11: Home,
7: sí.
1: Marc Andreu, tu aniràs al concert.
7: Sí,
1: perdoneu,
7: jo em quedo
1: Guardiola,
7: aquí.
1: Ara.
2: Sí. O en Josep Montero, després de 4 concerts.
1: Acabarà així en Josep Montero.
2: Pobre, però és que és molt exigent, el que
0: no hi ha prou gengibre al món per resoldre-ho, no?
1: El veuràs, Marc Andreu?
7: Que em quedaré aquí i veurem aquest primer concert a veure quina sorpresa ens esperen.
1: Doncs demà ens expliques. Que vagi molt bé.
7: Explico, adéu.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
2: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
2: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
5: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
4: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos intraurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
6: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
4: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir, els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
6: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
7: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
4: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
6: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
4: Sent... Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll.
6: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
4: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
3: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous, 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la plantada de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que l'hauria punxat aquesta.
0: És més de Macià, és més de Macià. Macià, no ploris amb Fernandisco quan arribi. No li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: 31 anys, happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que, que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat, que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona. Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El Diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deisseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
4: Sí, els nens plorant d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja, sí, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens?
6: No? Estaria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deisseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
4: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb de la Shakira.
4: Posa'm eco,
0: Macià,
4: posa'm
0: eco. Aquí. A veure, segons Wikipedia...
4: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
4: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum. A través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès, l'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles baleno?
2: Sí!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Tross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Hòstia. Va, que està sonant Bruce.
4: Quina por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Per aquí, vas per aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quan valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: dos minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Està ara, eh? Plou, bro, plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
3: Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sabeu si, no sé si sabeu que és un retruc, que és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: El compte de David Itzmin han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
4: Què hi farem?
5: Mala cara quan morirem.
4: Què hem de fer?
5: Vendre la casa i anar de lloguer.
4: Tinc gana.
5: Doncs menja't una cama.
4: Saps qui ha vingut?
5: El que ha arribat.
4: Saps qui s'ha mort?
5: El que estava viu.
4: Què passa?
5: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
4: Quina hora és?
5: L'hora de comprar un rellotge.
4: Qui és?
5: El teu cunyat, si en tens.
4: Me'n vaig.
5: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge.
1: Sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
6: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia... Vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
4: Adéu!
0: M'encanta, m'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels programa, del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. A veure, què ha passat ara, Marta?
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui estar amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
0: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
1: Ostres.
0: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
1: Miguel Bernabéu. No?
0: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
1: Sí, Bernabéu.
0: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ara.
1: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
7: A mi m'escriuen, acabo de veure la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
8: ¿En serio?
7: Sí.
8: ¿Y qué contestas?
7: No, no, que no voy a contestar. Pero, joder, pienso... Guau, wow, ¿qué? O sea, vale.
8: Tío, qué duro, ¿no?
7: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece... O sea, a mí no me... Quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que... O sea, me da igual, ya está.
0: Però escolta'm la gent, de veritat.
1: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
0: Què li deia exactament? Arriba a Espanya...
1: Surten del cine i li escriuen... Arriba a Espanya, hijo de puta.
0: que la gent està fatal. Tinc unes ganes d'acabar el 2025 que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
8: bueno,
0: per Déu, és que la pel·lícula...
8: 2025.
0: Ai, 26. Jo és que em referiria estar al 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure... La pel·lícula és una pel·li, Miguel Bartó és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
9: Tanquem la paradeta.
0: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
9: Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
11: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
9: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
11: sí,
9: amb molt
11: sí.
9: de fang.
11: És que va entrar per aquella porta, saps?
9: Porta de darrere del local.
11: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
12: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els anim... un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
13: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xerta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir... La gent gran del poble no ho recordava.
10: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
9: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no, què li diuen al Ministeri?
14: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
9: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
14: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
10: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
15: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
16: Очень хорошо.
8: Jolín.
16: No sé què
8: vol
16: dir.
8: Bé, molt bé.
16: Super.
15: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
16: Molt bé.
8: Sí, sí, sí.
16: Rússia, Rússia?
8: Molt bé.
15: Brasí. Как дела, com estàs, Cристина? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
16: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
17: Tot el matí l'hem tingut practicant.
15: A veure, com ho diries tu?
16: Que no, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
10: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
18: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
19: No, sabes, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
20: Vale.
21: Els matiners.
0: Oi, l'Herrera. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
8: De boca.
0: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
22: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
0: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
23: No m'ho puc creure!
1: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
0: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
8: Fixa't, a mi no.
0: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-donet, eh?
8: Sóc una autoritat.
0: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
8: Oh, Sigourney Weaver.
0: Mira, dona pas tu la nota de veu, amb aquesta rever.
1: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
21: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: A mi una de les que em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o revalents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
21: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem-ho, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: Lecornu va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La sort que tinc de tu, la sent que tinc de tot. Milers de persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni de dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9-N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat, perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Horts de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta, avui l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía.
11: La decepción local rompe corazones nacional.
10: guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat.

0: Novament a Barcelona, alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin doncs, cinema independent.
1: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
0: Correcte.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol, Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
2: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment d'Ada Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio, que estarà al matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
1: Si no hi ha res de nou.
2: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
1: Sí, senyor.
2: Molt
1: sí, senyor.
2: Poca broma amb això.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat avui us conviden a un val per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí, senyor. Què tal, Bernardí? Ara...
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Bernadí?
4: Molt bé. Bueno, una mica adormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
1: Sí.
4: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
1: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
4: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
1: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
4: Una mica.
1: Una miqueta. Doncs escolta, em tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
4: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
4: Una altra per tu.
1: Adéu,
4: gràcies.
1: Adéu.
4: Gràcies.
1: A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, Marc?
5: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Dogues Gràcies i ara
1: home,
5: cap a la feina.
1: Com va anar això? Com va anar?
5: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt bé, molt maco.
1: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
5: Exacte, exacte.
1: Sí, va haver-hi algun moment de llagrimeta?
5: Molta cua per arribar, però bueno. Perdona?
1: Que algun... Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
5: Home, sí, la veritat és que sí. A l'inici i al final, la veritat és que va ser durillo.
1: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
5: Molt bé, moltes gràcies, bon
1: gràcies.
5: Dia.
1: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
6: Bon dia.
1: També ens acabem de llevar, Carles?
6: Sí, sí, ja fa molt poquet.
1: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
6: Sí, poquet.
1: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament?
6: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
1: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
6: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
1: Encara tens temps. Carles, tens pues el número 3, sí. Moltíssima sort.
6: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
6: Adéu, bon dia. Adéu.
1: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Laura?
7: Doncs bé, de canviar de feina.
1: Et veig desperta, eh?
7: Sí, sí, sí, ja fa una estona que volto.
1: A quina hora ens despertem?
7: A les 5.
1: A les 5. Home, perfecte per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc,
7: sí.
1: O no?
7: Sí. Bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
1: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
7: Sí,
1: Laura, una abraçada.
7: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. Gràcies,
7: adéu,
1: adéu. Només 3:15... No, són 6:15 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Eloi, molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
1: Què tal, com estàs?
8: Molt bé, i tu?
1: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
8: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Ai, últim dia avui.
1: A veure, dona'm bones últim notícies. Últim dia avui.
8: No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà, i ho notarem sobretot alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
1: Doncs escolta, haurem
8: de... A partir de demà, calma.
1: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
8: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
1: Gens ni mica, que torni l'estiu.
8: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
1: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
8: Vinga, adéu-siau.
1: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
10: Rosita, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
9: Com es troba, Rosita?
11: Anem tirant.
9: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
11: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
9: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
11: Home,
9: les nits.
11: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
9: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
3: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
11: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
3: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: i en
2: fet,
1: aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Sí. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet, eh?
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula...
3: Difícil.
1: No, és molt difícil. Sí. És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Closes, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren. Claríssimament, no seria
2: recordo.
1: Un gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, eh? Però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Massanet-Massanes a la Selva.
3: Durant tot el dia?
2: Cada dia. L'agafen?
1: Des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia. 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo
1: tinc,
3: veig molta gent,
1: no
3: eh?
1: No en tinc ni idea.
3: No sé,
1: 50.000, Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, eh? Però, bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts. Són
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No ho sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo... Seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai,
1: ja ens ho podries haver dit abans, també.
2: Jo he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, és 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions. I en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
3: Massanès
2: passant per Mataró.
1: O sigui, clar, és que van amb moto. Sí, jo,
3: no,
1: si jo vaig amb cotxe.
3: Però, ja, tren,
1: però escolta,
3: nota,
1: em sembla moltíssima molt, gent molt, cada dia. Sí. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou en Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, eh? També t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat, hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia, Marisa. Ai, sí, que s'està ben aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més.
4: Més sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant. He de fer pujar productors, guionistes...
4: Vosaltres, una mica l'equip del
1: programa, no?
3: Uns molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: Déu-n'hi-do.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho acabo d'anar. Escolta'm, doncs us espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Et veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No me'n vull saber, Sílvia Creus, com a portaveu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Marisa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà matiners, que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, el litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos de 60-80 litres per metre quadrat en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sant, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers combois de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen. Dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
1: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
1: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
1: Barcelona, Roger Santaló.
5: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
6: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
7: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
5: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
3: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
8: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
3: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
9: I evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
3: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
10: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
3: La vaga serà de dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
1: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida diríem també en directe un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
2: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
11: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
12: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
2: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
1: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
3: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe, coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
2: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
1: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
3: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
3: Això, mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
1: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
1: Madrid, Pablo Brujats.
16: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
3: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
17: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
2: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
18: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
3: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
2: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
3: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
1: Ho amplia des de París, Isabel Galí. Isabel.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sebastián Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol d'any causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
2: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
1: Ho amplia des de Washington Oriol Serra.
23: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
3: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
1: Moscou, Cristina Solias.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
27: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 kg 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teixe Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a les 11, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i en el pitjor dels casos 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatura, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Bon dia, doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord. Per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
6: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
6: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, un diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
7: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
8: Sí, d'un any per l'altre. Els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
9: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella es regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
10: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
11: No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo.
12: Lo vamos a intentar.
10: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
10: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanc i Blava és Antoni Fernández Teixidor.
13: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
1: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
10: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta, i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus. A Guardiola de Berguedà, 8. I al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe de moment manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge, que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
1: Sí, no només, Ricard, els titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat 2 blocs i els veïns temen que els expulsaran, la García.
6: El Diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada de la Lliga, Robert Prat.
7: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: I a 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 6:45 del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
15: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
14: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
16: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
14: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
17: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa, passen ja

0: Més notícies, us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
1: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
2: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
0: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
1: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els 2 dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de 2 casos més greus.
0: Mònica Mas.
3: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els 2 casos més greus.
4: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests 2 casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
3: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
5: No, que és gràcies. Va fer el primer dels 4 concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
0: Barcelona, Marruiz.
6: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
7: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
6: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
7: Encara dia d'avui no vam assimilar. D'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
6: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les 2 imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també, Sitges.
8: I've come into possession of a map.
5: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
0: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
9: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.

0: És Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
1: En Les travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
0: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran, i zones pròximes a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe finalment ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana, i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, la P7 cap al Papiol per un accident, i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
6: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
5: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els 100 dòlars. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als 102 dòlars. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: Tenim Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
11: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que és hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
16: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
0: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
14: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
0: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
15: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
0: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
13: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Dava l'NBA i amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-offs. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entre dades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
20: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
20: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
12: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cinta a casa, en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
21: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
22: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
23: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
22: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
24: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem.
22: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
25: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
22: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
19: Catalunya nit.
26: Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap
26: per resoldre els interrogants del dia.
27: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Catalunya nit.
26: De 9 del vespre a 11 de la nit.
19: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Bon dia.
1: El gat avui, de la
2: avui
1: Rosa...
2: Sí, tant. Rosario.
1: Rosario.
2: De Rosario.
1: A més, dic la Rosalía, mor.
2: Rosalía, no, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER, com ha passat en pocs mesos, de ser una persona totalment autònoma, acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat i Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Sí. Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT. Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del Sindicat de Llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la hora del matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, o Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara a molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral. Aquí encara es podrien formar tempestes. I d'altra banda, a la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassant el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: L'endemà.
12: De la jornada caòtica, Rodalies, avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
13: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
14: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació és la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
15: Entre Rodalies i els maquinistes, pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
16: Se va treure un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
17: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
18: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
20: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
12: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
15: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluja. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
18: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar i el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
0: No s'hi resistirà.
12: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Paula Brujats.
22: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ada Colau.
15: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
18: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
0: Vot per correu.
12: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso que alertava d'una suposada manipulació.
23: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
15: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox, Jordi Turull, secretari general.
24: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: un 45%.
18: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
12: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
2: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
0: L'eclipsi.
15: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
5: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
3: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No accepta.
18: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va comparèixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
0: París, Isabel Galí.
6: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
11: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
25: S'imposa a chacun.
6: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El primer dels quatre.
12: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
26: El concert d'acomiad d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
27: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
26: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
27: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
26: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
28: I've come into possession of a map.
15: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
0: Enrique Vilamates, a les travesses.
18: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna sonant força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
0: I en esport, Robert Prat, torna.
29: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'ex-madridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
30: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
31: Lo vamos a intentar.
29: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
32: El Matí de Catalunya Ràdio.
33: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
34: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
1: Saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Gràcies. D'ahir ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
18: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
8: De vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
15: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
18: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
8: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
15: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
8: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
18: El Bages en Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
15: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
8: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
18: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
15: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
8: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
18: I cultura. Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
32: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 1048 01048 de la sèrie 26 026.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
14: Estan restablint progressivament el servei, per això en alguns casos es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers centre Sant Celoni de l'R2 Nord.
16: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
3: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
5: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem per humanitarment.
6: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
18: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
0: Tornada.
18: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
0: Pesta.
18: Malaltia infecciosa, greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
0: Posem-hi tres xifres amb la Garcia. 29.
7: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
0: 400.
7: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
0: 47.200.
7: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
15: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
0: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
15: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
0: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
11: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps us expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent. I mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. I hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relació a les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat hivern nevat, o que quan trona l'octubre neu segura. Així que si fos per la cervesa popular ja ens podem anar calçant els esquís.
19: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
0: I això és real o fals?
32: El matí de Catalunya Ràdio.
23: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
24: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
25: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
26: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
25: Una maravilla és poder viajar.
22: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'estreamer de Fortnite de més edat.
0: Gràcies, Marc.
22: Adéu, bon dia.
0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
27: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'entorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa. El dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
4: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
4: I està més a prop de ser les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
4: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruge, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
4: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts acomiat després de 14 anys sobre els escenaris.
5: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa i, finalment, Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R29. Entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, al tramvia, a la TEU, hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
8: Sí, sobretot C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
9: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a oques grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
10: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula "La Mari Carmen va canviar Espanya" i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre, en blanc i negre, i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral, impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Tomà Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot. Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
17: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara a les llibreries.
18: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 8:15 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
4: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzar de forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant
3: Les solanes, les solanes. M'encanten aquests temes.
18: M'encanta aquesta hora.
1: Per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
4: Una escultura daurada de Trump de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
19: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el cas ha arribat també a l'altra punta del món. El Japan Times ho explica així: la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
4: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansión critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treball.

0: Això sí que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
1: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni al pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adéu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
2: Sí!
1: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
0: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
4: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
0: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
5: Exacte, Notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
0: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
4: Sí, en una xerrada que va concedir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
0: I Canalías, qui fa anys avui?
5: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
0: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
5: Què estàs dient?
0: Jo què sé.
5: Digues. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
0: Sí.
5: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
0: Vinga, Sant Oral.
5: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus i alguns Sergi celebren avui el seu sant.
0: I acabem el repàs a la premsa, seran el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys...
7: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdico entrevista el president del COI, Joan Antoni Samarang, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samarang es referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Steaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut i mig de 7:45 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
10: Convertida en una icona en la lluita en favor d'una

0: Habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
2: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
3: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre, que continuen inhabilitats.
0: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
2: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi.
0: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de dos casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
2: En el primer dels quatre concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
6: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
7: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context, el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
5: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica, un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Reimatars Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
4: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal, Clara.
8: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarasau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clarament, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona, Clàudia Serra.
6: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud. També complicada la circulació a la C58 de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
11: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
14: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
13: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
12: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636 36 06 09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
15: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al Mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
16: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
15: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
17: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
15: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir doncs, altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
18: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues d'arrossegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera. Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fa aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud
3: de... De moment es manté el nivell roig d'alerta.
4: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
5: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
6: En moments excepcionals, sempre hi som.
7: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
6: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
8: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
9: Això és un desastre.
10: S'ha restablert la circulació per via única entre...
6: Rigorós amb la informació.
11: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
12: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
13: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
14: Convocar unes eleccions generales que se...
15: Que no voten, paguen deudes.
16: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
17: Catalunya Ràdio.
6: A tota hora i a tot arreu.
13: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
12: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
18: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
6: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'Acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: Mari Carmen Abascal ha mort.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: I avui potser és un dia en què hem de parlar menys de la batalla política i més del que hi ha darrere de la seva història. Una dona, una casa i una vida. També de la seva lluita per poder continuar vivint on ha construït la seva vida. La història de la Mari Carmen ha posat al centre una realitat que sovint expliquem amb xifres, amb percentatges i amb estadístiques. Però darrere de cada problema d'habitatge hi ha una persona, hi ha una família, hi ha una vida que pot canviar en un instant. La Mari Carmen ha fet visible la vida de molta gent. De gent que viu amb la por de no poder pagar, de perdre casa seva, de no arribar a final de mes. I ara la seva mort deixa una pregunta encara més difícil. Què en fem de tot això? Perquè la seva història no pot acabar amb la seva mort. La Mari Carmen ha hagut de viure els seus últims dies fora de casa i convertida en un argument polític. És clar que la seva mort és política. Però la Mari Carmen no és cap eslògan ni cap consigna. És una persona que l'únic que volia era viure tranquil·la a casa seva. Si la seva vida ha servit per posar al centre la crisi de l'habitatge, la seva mort ens hauria de fer mirar encara més lluny. Cap a l'esperança. Cap a la possibilitat que aquesta realitat canviï. Que l'habitatge deixi de ser un font permanent d'angoixa. Que tenir una casa no sigui un privilegi. I que la política resolgui l'angoixa de les persones. Avui no toca convertir la Mari Carmen en cap bandera. Toca recordar que darrere d'una bandera hi havia una vida i que aquesta vida ens obliga a mirar de cara un problema que és de molts. Esperem, doncs, que la seva mort no sigui el final de la seva història i que el món que ens deixa sigui un món més just, més humà i més digne.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 2. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
3: Avui entra en vigor el primer decret d'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Persones com la Mari Carmen, de 87 anys, que hi va morir a l'hospital dues setmanes després de ser desnonada i convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Ella no haurà pogut tornar a casa.
0: La segona.
3: En plena precampanya pel 29N, el Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats. Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar les eleccions si ho volen. Avui Alberto Núñez Feijóo reuneix la Junta Directiva Nacional per preparar la maquinària electoral i Ada Colau està a un pas de ser la candidata de Front Ampli.
0: La tercera.
3: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. És previst que avui sigui el darrer dia d'aquest episodi amb pluges menys intenses, però compta amb el vent al litoral central i nord del país. El balanç de víctimes de les tempestes és ja de 3 morts després que ahir es va localitzar el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: La quarta.
3: Rodalies ha arrencat avui amb l'operativa prevista, tot i que amb algun retard. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes des de primera hora comportés una jornada caòtica. Per cert que l'exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, coordinarà la infraestructura ara des de DIF, on també farà de portaveu.
0: Doncs ens alegrem també d'aquesta notícia, perquè DIF realment també hi posava molta atenció en molts dels problemes que teníem, assenyalàvem a DIF, per tant estarà bé que hi hagi algú com Antonio Carmona que almenys respon al capdavant d'aquesta infraestructura. La cinquena.
3: Oques gràcies. S'emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Això mentre Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema de Sitges que comença avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Un Barça que recupera Joan García i està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina.
0: Avui tindrem un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui entra en força el vent de tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud de Catalunya, escombrarà els núvols i les boires, avui farà sol, excepte a la Vall d'Aran on s'esperen precipitacions i una nevadeta a 2.000 metres, i també al litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona. Aquí, a partir de mig matí, es poden formar tempestes localment fortes.
0: I segueix el trànsit als accessos de Barcelona, Clàudia Serra.
6: Sí, és hora punta, per tant, en aquests moments circulació complicada, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem la congestió a la C33 i la C58 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. Sumem també la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les dues rondes de Barcelona. A la B23 hi ha cua també de sortida, el Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C58 també de sortida des de Ripollet en sentit Sabadell, i fora d'aquesta àrea més propera a la ciutat de Barcelona, destaquem també la congestió a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol, el dia en què parlarem de la mort de la Mari Carmen.
7: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada, ha interromput, en aquest cas, de ple la precampanya electoral i ha sacsejat el moviment en favor de l'habitatge, que va ressorgir arran del seu desallotjament. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que es fan cada dia a Espanya, però la seva fotografia, el 23 de setembre, sortint del pis en una llitera, recordem, acompanyada per sanitaris i també envoltada per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral pel Foradada.
13: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Parc del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el seu habitatge. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, tampoc les factures, en total eren uns 500 euros al mes. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop ni demanaven 1.600 per viure al mateix pis de sempre. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins aquest últim de finals de setembre.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, assegurava ahir la nit a la SER que la salut de la Mari Carmen s'ha vist clarament afectada pel calvari que ha viscut els últims mesos.
14: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: Tots els líders polítics han reaccionat també a través de les xarxes. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, sí, tot i que de maneres diferents. Per part del govern, Pedro Sánchez mostra condol i diu que se sent com a pròpia la seva pèrdua. Yolanda Díaz reivindica la seva lluita, o Irene Montero de Podem, que parla directament d'assassinat. Però lectures ben diferents a PP i Vox. Feijóo també a les xarxes ha mostrat el condol, però s'ha limitat a afegir que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que l'entorn d'Ayuso afirma que ha mort a un hospital públic i que poc més es podia fer, és literal. Avui l'Assemblea de Madrid, controlada per el PP, no permetrà fer un minut de silenci. Vox encara va més enllà, culpa Pedro Sánchez de la mort de la Mari Carmen i l'eurodiputat Germán Terz demana que se li faci una autòpsia.
0: La mort de la Mari Carmen, que ha coincidit també precisament amb l'entrada en vigor d'aquest decret que pretén evitar casos com el seu, Tània.
15: Sí, de fet, està ja avui en vigor després de sortir publicat ahir en el BOE. Entre les mesures, com dius, la prohibició de desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa, un altre lloc on anar, estarà en vigor fins al 2030. També una pròrroga de lloguers que acaben abans del 2029. S'han de prorrogar 2 anys sense pujar els preus, i també d'altres mesures per frenar la compra especulativa dels fons voltor, com va ser el cas de la Mari Carmen. Mesures mesures que el govern espanyol ha aprovat per segona vegada al Consell de Ministres, aquest cop sí, el Congrés convalidarà properament. Ho farà la Diputació Permanent, encara sense data, i és un ple més reduït on el vot de Junts ja és irrellevant i no ho pot bloquejar. El que no està en vigor i torna a néixer mort és un segon decret, el que preveia pròrrogues automàtiques.
0: I parlant de desnonaments, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar que una trentena de persones quedin al carrer. És la primera compra que es fa amb el fons d'emergència que el president Salvador Illa va anunciar la setmana passada al Parlament de Catalunya. Roger Santaló.
16: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
18: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
16: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà dimecres 11 de novembre, que és la primera vegada que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
13: La vaga, 24 hores abans que arrenqui la campanya, es convoca per reclamar l'accés a l'habitatge, per reclamar salaris dignes i per protestar contra l'alça dels preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
19: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
20: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
13: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també, en record de la Mari Carmen.
0: Una mort de la Mari Carmen que marca també una precampanya en què també és notícia de Colau. Ara ho explicarem. Però, a banda d'això, també hi ha enquestes que reforcen la posició de Junts?
13: Sí, diu La Razón, ho diu avui en portada, que rebutjar els decrets de l'habitatge no només no passa factura a Junts, a PP i a Vox, sinó que els reforcen si avui se celebressin aquestes eleccions generals. És la primera enquesta que es publica després de l'anunci de la convocatòria per part de Pedro Sánchez. Victòria claríssima de la dreta. El PP trauria entre 146 i 148 diputats. Això són uns 10 més dels que té ara. Vox pràcticament doblaria la seva representació amb 61, però és que Junts en trauria entre 10 i 11. Això vol dir que en guanya entre 3 o 4 i que Junts es convertiria en la quarta força del Congrés dels Diputats, fins i tot per davant de Sumar, que es cauria fins als 6-8 escons.
0: De moment tenim també vaga general sacsejada ja, que s'està sacsejant ja els últims dies de campanya electoral. De moment una precampanya que comença amb aquesta notícia a l'esquerra. Ada Colau és a un pas de convertir-se en la candidata del Front Ampli per al 29 de novembre. L'ha proposat Més Madrid. Alba Barbosa.
21: Més Madrid ha proposat Colau, un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La candidatura suposaria el retorn de Colau a la política institucional després de 2 anys. Una Colau que el 2024, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, rebutjava fer carrera política fora de Barcelona.
22: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia anar de ministra, i he dit que no. He dit que no a anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè a més tenim la millor candidata, que és Jacek Albiach, que aleshores ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
0: 2024. Això fa 2 anys. Ha estat 2 anys, també, de fet, complint la seva paraula. Fa menys d'un mes se la va tornar a veure. De fet, fa 15 dies. Fa 15 dies se la va tornar a veure intentant aturar un desnonament. Li van tornar a preguntar pel retorn a la política i allà ja deixava la porta oberta.
22: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
0: I abans d'ahir, aquesta porta mig oberta ja oferia un oferiment en tota regla.
1: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el frente amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Ara el seu nom ja és sobre la taula per liderar aquesta candidatura i, per cert, per liderar una candidatura estatal des de Barcelona, un fet que només ha passat des de 1986, Ot Serra.
3: En aquells comicis, Miquel Roca era el candidat del Partit Reformista Democràtic, que es presentava arreu de l'Estat, tot i que Catalunya ho feia sota les sigles de Convergència i Unió. De fet, la diferència principal amb el Front Ampli de Colau és que el moviment es va impulsar des de Catalunya. L'home de Jordi Pujol a Madrid va aconseguir 18 diputats, però arreu de l'Estat la també anomenada Operació Reformista es va quedar amb 0 escons. Unes declaracions de Roca de fa més de 40 anys podrien ressonar ara.
4: Apoyar, potenciar, estimular, ayudar a que esta opción reformista sea viable. No se trata aquí de empezar con aquello tan típico de liderar personalmente, ni de buscar carismas, ni de confundir al público a través de opciones ya muy hechas. Lo que se trata es de invitar a que muchos vengan a participar en la construcción de este espacio.
3: Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'un quart d'onze li preguntarem a la portaveu de Més Madrid, al Congrés, Taix Sidi, per aquest oferiment. Abans, un primer comentari de la redactora en cap del País Catalunya, Anna Pantaleoni.
23: Colau anuncia que comparteix pis. Colau avisa Puigdemont que tindrà problemes per passejar per Barcelona. I ara, Colau candidata de Front Ampli a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa mira Madrid, però com sempre, de forma poc clara. Mas Madrid ho va anunciar ahir, però ella no s'ha pronunciat i el seu partit, Comuns, diu que encara està negociant. És una bona candidata? La gran amenaça de l'esquerra és l'abstenció, i aquesta és una aposta per la mobilització. Ella estava desubicada com exalcaldessa i ara troba un destí. I si tot va malament, serà la figura perfecta pel cos a cos contra Vox i el paper al Congrés. Però queden moltes coses per lligar. En aquest puzzle falta integrar Podemos i saber què passa amb Irene Montero.
0: I de les eleccions generals encara queden dos elements més. El primer és la por d'una tupinada que agita el Partit Popular. A lo Feijó, a lo Donald Trump.
24: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Per tant, ja no és Ayuso qui ho diu, ara és Feijó, que va ser director general, per cert, de Correus l'any 2000. I per cert, que el Partit Popular també es planteja que Xavier García Albiol sigui el candidat a les generals per Barcelona, Sílvia Solanes.
25: Ho va publicar ahir La Vanguardia. La cúpula del PP creu que Albiol els ajudaria a arrestar vots a Vox i a reforçar el discurs en immigració i seguretat. En els arguments que pesen en contra de la seva candidatura i el fet que en les properes municipals no volen arriscar una alcaldia important com la de Badalona.
0: I en el fons d'aquesta precampanya, l'aplicació de l'amnistia, els exconsellers poden ser amnistiats abans del 26 d'octubre, però la decisió sobre Carles Puigdemont pot trigar encara més. I per això, a Junts, guanya força la idea que torni després de les eleccions.
25: Sí, l'entorn de Puigdemont vol un retorn que posi en valor la institucionalitat del càrrec de l'expresident de la Generalitat, com el mateix Puigdemont va deixar entreveure en la seva declaració de dimarts.
26: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: L'expresident ja ha fet un primer moviment per preparar el seu retorn. Segons va avançar ahir el diari El País, la seva oficina, fins ara situada al centre de Barcelona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, en una ubicació on tindrà més espai. Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
2: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
5: Pel que fa al temps, fa pocs minuts que acaba d'aparèixer una tempesta davant de la costa, entre Blanes, Malgrat i Pineda. Són aquestes tempestes que apareixeran al nord-est de Catalunya, entre Girona i Barcelona.
0: Una tempesta? De quin tipus de tempesta parlem?
5: De moment localitzada, petita, però es petita, pot anar va. Fent...
0: Vida normal, eh?
5: De moment sí, de moment sí. Sí que es pot anar fent grossa.
0: És que clar, de moment...
5: No, es pot anar fent grossa durant el matí, durant el migdia, i afectar el litoral i prelitoral tota la franja que hi hauria entre la ciutat de Girona i de Barcelona. Llavors, en general, poden caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos, els models més extrems ens arriben a marcar de 60, 80 litres. Per tant, sí que localment poden ser fortes aquestes tempestes.
0: Aquests models, el dimarts també eren aquests, i va caure un aiguat de 90.
5: Sí, clar.
0: Sí, sí.
5: Vull dir que això sempre passarà. Aquesta opció de que es desmadrin les coses sempre pot passar. Però en el pitjor dels casos, diguéssim, ens surt aquest extrem. Però insistim, la major part d'aquests ruixats deixaran d'això de 10, 20, 30 litres entre Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. Però la resta de Catalunya avui tem radicalment diferent, amb sol, entrada tramuntana, entrada vent de mestral fort al sud de Catalunya, comença a baixar la temperatura al Pirineu, a la vall d'Aran s'ennuvola, hi haurà precipitacions, també hi haurà nevades a 2.000 metres, amb farinadetes baixa de moment, i demà sí que temps ja assolellat, temps tranquil, amb una baixada de la temperatura, que notarem els pròxims dies, especialment hores nocturnes, però ja amb temps estable divendres, dijous i dissabte.
0: Ai, divendres, dissabte i diumenge. Canviaré la pregunta i en comptes de dir quin temps farà, diré quin temps fa, perquè serà més precís, no, Eloi?
5: Però si t'estic precisant al màxim.
0: Si jo no ho dic per tu, ho dic perquè hem d'aprendre tots.
5: Vull dir, jo i tothom.
0: Per això et dic, no va cap a tu, això. És una reflexió general, que hem d'aprendre de conviure amb la incertesa, ja està. És el tema, no?
5: Sí, però vull dir que malgrat tot, malgrat aquesta incertesa que pugui haver-hi, el pronòstic està sent bastant fi. Estem acurant les tempestes entre Girona, Barcelona, i simplement hi ha possibilitat que algun lloc caigui més de 50 litres.
0: Ara ja dius 50, ara ja 50.
5: No, he dit 20, 30, i en el cas extrem...
0: No, que sí, que sí. Se s'entén perfectament, Eloi, si t'estic burxant. Que vagi
5: ja
0: bé.
5: Sé, ja.
0: Gràcies.
5: Vinga, adéu.
0: Pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim amb aquesta congestió en punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Un dels punts més complicats en aquest moment és a l'A2, entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, perquè hi ha hagut un accident en aquest punt que talla dos carrils, però també circulació complicada encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues, en direcció a la Diagonal, i a les dues rondes, sobretot Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
12: Amb Lidl Plus, tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
27: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
28: I pot ser tot això sent professional.
27: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos.
3: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
4: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
5: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
6: Ya que esta vaga la guardarem y la guardarem para tu marido.
7: Medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
8: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquests són els sons del dia d'avui, 8 d'octubre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Un matí més, i ja en van molts pendents de Rodalies. Després del caos d'ahir, amb molts maquinistes plantant-se, avui s'està complint l'operativa prevista per Renfe. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
11: Bon dia.
9: Que funciona l'operativa prevista, Jordi, no vol dir, però, que funcionin tots els trens.
11: No del tot, encara continuen inoperatius un tram de l'R2 Nord, el que uneix Granollers Centre i Sant Celoni, la línia R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou, i a més a Lleida tampoc hi ha trens entre les estacions de Lleida, Pirineus i la plana de Picamoixons a l'R13 i 14. En aquests casos hi ha autobusos alternatius. A la resta, operativa habitual, amb retards que ja s'avancen per la megafonia de l'estació i que es poden veure a les pantalles. Per exemple, n'hi ha en alguns moments a l'R1, la del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de tancar fa uns dies per la caiguda d'un fals sostre.
9: Gràcies, Jordi. I com dèiem, aquesta és la fotografia 24 hores després que us expliquéssim això. La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Doncs bé, els maquinistes es van plantar, com dèiem, i un cop més els usuaris són els que es van quedar tirats a les estacions, amb un pam de nas i sense trens.
12: Rodalies admetre que no podia garantir que circulessin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, en aquest programa.
13: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
12: Un Playà que també va admetre que no té contacte directe amb el ministeri i que el seu interlocutor és només la Generalitat.
9: I el govern què hi diu? Doncs directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
12: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
15: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
9: I enmig del caos a Rodalies, atenció, perquè torna Antonio Carmona, és l'històric portaveu de Renfe, que coordinarà la infraestructura ara des de DIF.
12: Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per a DIF. Durant molts anys ha sigut el portaveu de Renfe a Catalunya i fa 2 anys i mig va ser nomenat director fins que va ser cessat el 2025.
9: Tot això en un dia en el qual vam estar també molt pendents de la pluja.
16: Amb un programa especial des de Xerta, un dels punts on els aiguats van fer més estralls i en connexió amb altres punts del país on la pluja havia estat intensa.
17: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca.
9: Hola, bon dia. Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
18: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
9: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
18: sí,
9: amb molt de fang.
18: És que va entrar per aquella porta, saps?
19: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, doncs quiets i traure coses
9: pluges de... Pluges torrencials que són conseqüència del canvi climàtic. En aquest sentit, us expliquem que Salut aplicarà mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
16: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. Olga Panés, la consellera de Salut.
20: N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
9: I ahir la pluja sí que va permetre un dels concerts més esperats. Marques Grasses va fer ahir el seu primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
10: Semblava impossible. Tio, m'has dit 14 anys després i aquí estem.
0: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
10: Encara dia d'avui no ho hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
0: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic. Sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I per cert, que el concert de dissabte, que ja serà l'últim, es podrà seguir en directe per ICAT. Més coses, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
21: I en Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamates al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
9: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Més detalls, Mònica Mas.
22: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
23: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que va tenir un problema amb els filtres.
22: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I una segona notícia que avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any.
21: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
24: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
21: Cal destacar, però, que respecte al 2024, el nombre d'interns morts baixa un 21%. Aleshores van ser-ne 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions aquest any a les presons catalanes és que la població penitenciària ha crescut considerablement. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que en desconeixen els motius.
9: Aquests casos aixequen també les queixes de col·lectius de familiars de presos. Un altre col·lectiu també on hi ha malestar és el dels metges. El Sindicat de Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals.
21: La decisió arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin posposat la mobilització per la convocatòria electoral perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, explica els arguments per mantenir la vaga a Catalunya.
25: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
9: I parlant de vagues, les biblioteques de Barcelona fan vaga avui després que la reunió d'ahir dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat acabés sense acord.
26: La trobada va durar 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
27: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
9: i encara una altra aturada a la capital catalana. Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial.
26: El servei de bus estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest mes d'octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
9: I avui s'espera també una nova jornada de mobilitzacions a França, molt important. De fet, demà al matí de Catalunya Ràdio anirem a París per recollir aquestes protestes que es puguin produir i per entendre també allò que està provocant una mobilització històrica juvenil a França. Ho expliquem d'aquí un minut.
1: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
9: Aquesta tarda s'espera una nova jornada de mobilitzacions a França, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
2: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
3: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
4: S'impose a chacun.
2: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Demà en parlarem en un especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio per seguir aquestes protestes que estan també afectant el cap i el cor d'Europa. I a Rússia, el Kremlin nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Moscou, Cristina Solias.
5: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
6: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
5: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
7: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
9: I en cultura, avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into
26: possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita'm, que es va emportar el Goya a millor curtmetratge.
9: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
8: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona cobra el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: I aquest diumenge, atenció, perquè Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial. I és per això que a aquesta hora, atenció, obrim telèfons i regalarem 5 entrades dobles per aquest concert, que és a París, insistim, per tornar a l'Olímpia 50 anys després, amb Maria del Mar Bonet. Si voleu anar-hi, heu d'anar-hi pel vostre compte. Però les entrades us les regalarem aquells que truqueu al 93201-7474. 93201-7474. Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París i avui al matí de Catalunya Ràdio regalem 5 entrades dobles.
11: Un concert que servirà per commemorar el 50 aniversari d'aquest concert de la cantant mallorquina que ja va fer en aquest mateix teatre un 27 d'abril, però del 1975. Aquell dia també van actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
12: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
11: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert. Al públic també hi haurà gent dels països catalans i francesos, com ara fa 51 anys.
9: I demà en aquest programa especial que farem des de París per sentir també la veu dels estudiants que estan protestant al carrer a París, també entrevistarem a Maria del Mar Bonet des de París, 50 anys després de l'Olímpia. Si voleu venir-hi, línies obertes al 93201-7474. Regalem 5 entrades dobles. 93201-7474. Demà al matí de Catalunya Ràdio des de París. I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
13: Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara sembla que ja s'han pogut reobrir, però tot i això encara retencions des de Pallejà. Lentitud també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues en direcció a la Diagonal i a les dues rondes molt carregades. I de sortida encara aquestes retencions a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7 i a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell.
9: Aquesta és l'actualitat d'aquest 8 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
14: Primera.
9: La mort de la Mari Carmen portarà canvis reals o quan acabi la campanya la seva lluita quedarà en l'oblit?
14: Segona.
9: Que Ada Colau torni a la primera línia quan havia dit que ho deixava. És un sacrifici o la prova que hi ha espais polítics on no hi ha relleu?
14: Tercera.
9: Que el president Puigdemont traslladi la seva oficina a la zona noble de Barcelona és un simple trasllat o és un primer moviment per deixar clar que torna per fer-se valer?
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Peugeot. En Manu, el Minimans, manis pels amics. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
18: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
19: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
28: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
29: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.

0: Cristiano Ronaldo elogia Leo Messi en el seu comiat.
1: Sí, ha sorprès a través de les xarxes socials. Cristiano diu que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit Leo Messi amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
2: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
0: Victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet.
1: 101-89 davant l'Ulm a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta davant el Novi de Sèrbia, 15-12. Avui a 8:45, Champions. Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Mentre que la selecció espanyola femenina d'hoquei es classifica per les semifinals del Mundial, 5-0 contra Suïssa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Es pensaven que s'havia acabat.
5: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
6: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
6: Merda, aquesta no l'esperava.
8: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
11: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Torna la competició més boja del curs.
15: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
16: Granota, horquilla, plana.
14: I un nou terreny de joc.
15: La diversió està més que garantida.
14: Torna fang!
17: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
18: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
19: I a partir de les tres,
20: l'espai de reflexió a la tertúlia.
21: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
22: em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
23: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
18: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Passa un minut de 8:45 del matí. Comença l'agora del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, amb l'activista i experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, amb el periodista i director de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i amb el periodista Jofre Llombart.
25: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'agora?
0: Doncs de la Mari Carmen, és el tema que parla tothom aquest matí, de la mort de la Mari Carmen i de com pot segur sacsejar aquesta precampanya electoral. Ara en parlarem. Ara en parlarem.
26: Està bé sortir de l'armari en algun moment, és així.
25: Què vols dir? Què vols dir,
26: Alicia? Ai, perdó, que no sabia que estava en el micro
25: obert. Bon micro obert, doncs sempre, a partir que parli el Pol, sempre el micròfon estarà
26: perfecte.
25: Ara parlarem de la Mari Carmen. No sé si voleu fer algun titular del que ha passat i sobretot de la reacció política que està havent-hi, no? D'aquesta polarització tan evident ja que veiem a les xarxes. Jofre.
27: Sí, aviam, la Mari Carmen va estar sobreexposada en la seva part final de la seva vida en una situació molt delicada, una situació molt penosa, una situació que no es desitja per ningú, i realment sap molt greu que aquesta senyora doncs hagi mort en aquestes circumstàncies. I la veritat és que no sé si volgudament o no volgudament per ella, per la resta és evident que sí, s'ha convertit en un símbol del qual se'n parlarà. És d'aquells noms que ja per sempre quedarà en la retina de la història. És a dir, hi ha diversos noms que s'associen a diverses causes i ja per sempre Mari Carmen, que està en viva, ja ho estava, ara amb aquesta mort tan... Anava a dir prematura, però és evident que també m'agradaria saber el sacseig emocional que va patir arran del desnonament, doncs com ha influït en la seva mort. No? Doncs, si ja era un símbol estant viva, doncs ara que a més ha mort d'aquesta manera, doncs ho continuarà sent i per sempre. Vaja.
25: Alicia?
1: No, jo crec que el que fa evident és que quan no tens sistemes garantistes hi ha conseqüències per la vida humana. I el cas de la Mari Carmen, evidentment, ha estat supermediàtic i el símbol d'una lluita molt més extensa, però a Catalunya l'últim mes es va treure la vida la Olga i el Javier, la Olga després de que la desnonessin, el Javier abans de que desnonessin la seva botiga. Llavors, tenim sistemes que deixen a la vida humana molt vulnerable i, per tant, és lògic que la Mari Carmen, algú de 87 anys amb un 50% de discapacitat, després d'una lluita de 7 anys perquè no la fessin fora de casa, evidentment això té conseqüències per la vida humana. El que planteja és per què hem de poder tenir aquestes situacions, si podríem tenir lloguers indefinits, lloguers regulats que garantissin que la gent, no només a l'edat adulta, sinó a la vida en general, tinguéssim unes condicions de dignitat mínimes.
25: Oriol?
2: Aquí el problema està en que la crisi de l'habitatge converteix situacions normals en situacions molt greus, a situacions molt greus en situacions extremes, i situacions extremes en situacions que són insalvables, com els casos que citava ara l'Alícia. I aquí hi haurà una polarització política encara més evident, com deies tu, Ricard. Crec que se'n voldrà aprofitar el PSOE a l'hora de fer campanya, per descomptat, aquest decret, el que s'aprovarà a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, ja portava una mica el nom de decret Mari Carmen quan va ser tombat, ara encara ho serà una mica més, i també hem vist tuits com el de Vox d'aquest vespre, que són vomitius, aprofitant-se de la mort d'una persona per fer campanya electoral des de la deshumanització. I crec que és un cas d'aquells que és icònic perquè suposa, per una banda, tot l'assetjament, jo crec que anem de dir assetjament mediàtic, de part de mitjans de dreta i d'extrema dreta que han anat a rebuscar a la brossa de la Mari Carmen per treure-li uns presumptes draps bruts i fer-la veure com si fos una jeta, per entendre'ns, i després és evident també que l'esquerra, que tampoc és santa, aprofitarà aquesta situació per dir, veieu com aquestes eleccions van, sobretot del marc de l'habitatge. I és evident que això, doncs, qui més qui menys se n'aprofitarà, i el resultat ja el veurem què passa el 29 de novembre.
25: Pere?
4: Sí, no, molt d'acord amb el que s'ha dit, excepte aquest tram final, diguem, de l'Oriol, perquè crec que no és el mateix. Ell està equiparant, diguem, aprofitar-se d'una situació, diguem, dolorosa pels que, d'alguna manera, volen mantenir la situació actual i fan befa i matxaquen i miren de que la Mari Carmen sigui, diguem, un frau. I això probablement, entre això i el desnonament que ha patit, etcètera, etcètera, doncs ha acabat portant en aquest final tan trist. Però alhora, quan diu que l'esquerra es vol aprofitar, si de cas, d'un problema que existeix, i per tant això en política no és aprofitar-se. O sigui, aquí hi ha un problema gravíssim, que aquesta situació ha fet aflorar una situació d'emergència, que ve de molt enrere. Jo vaig més enrere encara del que se sol anar. Això comença fa 15 anys o fa 20 anys amb la gran crisi, diguem, mundial, que va portar que Catalunya i Espanya hi hagués centenars de milers de desnonats. I molta gent es va suïcidar. Hi va haver uns problemes perquè, a més, va coincidir pel mateix tipus de sistema, que va ser l'ensorrada financera. Molta gent va perdre els estalvis de tota la vida. I hi ha molta gent que ve patint moltíssim des de fa molts anys. I això ha sigut un catalitzador que fa aflorar un problema polític d'enorme magnitud que s'ha d'afrontar. Home, després, electoralment, això et pot fer pujar algun punt o no, però això no és aprofitar-se. Hi ha un gran problema, la política és per resoldre'l, i aquest, per mi, és el tema en aquests moments més important d'aquest país.
25: Jofre.
27: Sí, aquí hi haurà el debat, no? I de fet, estem en un temps en què en privat es poden dir algunes coses i en públic es poden dir unes altres. Ahir, i ara no vull semblar frívol, el comentari més estès era: això sembla el guionista d'una sèrie. I estarem d'acord que els esdeveniments han anat d'una manera que si no fos perquè hi ha una mort pel mig, estaríem parlant d'efectivament que el guionista de la sèrie doncs ho ha disposat tot perquè hi hagin girs d'aquests que et fan quedar amb la boca oberta quan acaba un episodi, no? Què vull dir amb això? Que la política és tan volàtil que qualsevol element que tu no controles et pot fer canviar radicalment la visió de les coses, ja sigui des del punt de vista ideològic, és a dir, això està més a la dreta, això està més a l'esquerra, etc., com la seva intensitat, és a dir, no n'hi ha per tant, sí que n'hi ha per tant, això és molt greu, això és gravíssim, etc., etc., no? I això és el que estarà avui damunt de la taula. És a dir, l'utilització del cas Mari Carmen depèn de com es faci, estem parlant d'utilització, de símbol, d'emblema o fins i tot d'aprofitament, no? Però és evident que aquesta senyora doncs, ja s'ha convertit en això, en un sinònim de lluita per l'habitatge digne.
25: Alicia.
1: Sí, i sobretot és que més enllà del cas Mari Carmen, en el fons el que ens senyala és... O sigui, per què ha esdevingut ella un símbol i el que diu el Jofre de que realment sembla fet un guió com per fer veure a la població que realment tenim un problema enorme, que és... que ella exemplifica un fet, que és com pot ser que estiguis 50 anys pagant un lloguer cada mes religiosament, tinguis 87 anys, un 50% de discapacitat, i pugui arribar un propietari nou i pujar-te el lloguer de 500 euros a 1.600. Per tant, ella és símbol perquè el que mostra de manera radical i molt oberta és que tenim un model d'habitatge que expulsa i que fa la vida molt fràgil. Per tant, més enllà... Llavors, clar, ella que ha aconseguit posar-ho molt sobre l'agenda, però que el problema és allà, o sigui, tenim un mercat de l'habitatge que ha de poder canviar radicalment, i si no ho fem, seguirem veient situacions humanes al límit com les que hem vist. I jo crec que lo bo del que està passant, permeteu-m'ho dir, és que això està al centre del debat, que això ha provocat una vaga, la convocatòria d'una vaga general, i que, per tant, els governs que vinguin ara no podran escapar de que això és un fet que afecta a tothom i de manera molt dramàtica, i per tant, que no pot passar el que ha passat en aquesta legislatura del PSOE, en el qual, bueno, és que no tenim majoria parlamentària, i per tant no avances en absolutament res. És que t'està trencant la societat el tema de l'habitatge, per tant, no pot ser ja mai més no podem fer-ne res. I això, doncs, quedarà en la memòria que Mari Carmen ha esdevingut un símbol i, per tant, algú que millorarà, ajudarà a millorar la situació de l'habitatge en aquest país.
25: Ara en parlarem del que genera, parlarem també de les conseqüències polítiques tot plegat, però abans d'entrar més en matèria també a aquesta àgora, volem parlar també del concert que va haver-hi ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Hi veu anar-hi algú de vosaltres o no?
1: Jo vaig avui.
25: Vas avui?
1: Mira. Però bueno, tinc una por que m'ho cancel·lin amb les pluges.
25: No, al principi no, al principi està controlat ja avui, eh? Veurem. Sí, veurem.
1: Veurem.
25: Sí. Va fer el primer dels quatre concerts, Xavi Canalies, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
25: Tu vas anar a la prèvia, eh?
5: Vaig anar a la prèvia perquè col·lapsa aquesta setmana, excepcionalment s'emet el divendres, perquè recordem que el dissabte 3-4 emet en directe el concert d'Oques Grasses.
25: Sí? Molt bé.
5: I vaig anar a peu de camp, només obrir portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys a parlar amb els seguidors que ja estaven esperant el primer d'aquests quatre concerts.
25: La gent estava amb ganes, no?
5: Hi havia una sensació d'alegria, però tristeses i sentiments una miqueta contradictoris, perquè omplir quatre estadis Lluís Companys, gairebé 220.000 persones que els aniran a veure, que els han seguit. Per tant, per una banda, hi havia aquesta catarsi del comiat que, indirectament, porta una mica la nostàlgia i la pena.
25: Qui va anar de públic va ser el nostre Òscar Fernández.
5: Home.
25: Òscar, bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
25: Què, estan en plena forma o no?
6: Sí, i tant, estan en plena forma. A nivell musical, diguem-ne, que això ja és conegut, perquè el repertori dels Oques Grasses ja és prou conegut, perquè tenen algunes cançons que s'han convertit en himnes i en hits, diguem-ne, però a més, a mi el que em va sorprendre, diguem-ne, és el muntatge. A mi em fa la sensació que és un muntatge de primera divisió, diguem-ne, pantalla gegant al darrere, columnes de foc, focs artificials, un cor de gospel, un quartet de corda, és a dir que... A banda del que és el valor musical, ahir vam assistir a un espectacle en què durant dues hores tothom s'ho va passar molt bé, tothom va gaudir i tothom va ser feliç durant un parell d'hores, que això està molt bé.
25: Vas amb els teus fills, Òscar, o vas anar...
6: Vam anar en família, sí. Sí. Jo no sóc un fan pota negra dels Oques Grasses, però...
25: T'ho deia perquè que hi ha una qüestió molt generacional, també,
5: molt,
25: que connecta molt amb una part de joves, també molt interessant.
6: Sí, sí, el públic era molt familiar, hi havia molt grup de nois i noies joves, totes les cançons se les saben, una defensa de la llengua catalana també, no només a dalt de l'escenari, sinó també entre el públic, eren majoritàries les converses en català, i hi havia una sensació, estic d'acord amb el Canal Ies, d'una banda alegria de poder gaudir de l'espectacle i un punt de tristesa de que, clar, queden, ara en queden tres, ahir en quedaven quatre, en queden tres de concerts abans que s'acomiadin.
25: I el Montero no parla, no, Canal Ies? No fa entrevistes?
5: No, ha decidit no fer absolutament res.
25: No sembla molt bé.
5: Ni una roda de premsa. Jo crec que hagués estat bé un comiat per...
25: Però ja parla amb les cançons, no?
5: Sí, però jo crec que la gent també moltes vegades, més enllà de l'artista, tenen ganes d'escoltar la persona, com han viscut...
25: Després et treguin un tall, el descontextualitzi, sí, i et critiquin, doncs...
5: Jo he remat. Bé, de fet, el Montero, al llarg de la seva carrera, ha concedit poques entrevistes, eh? No ha sigut un cantant, un artista...
25: Jo molt a favor d'això, mira.
5: Que s'hagi predicat gaire pels mitjans. He de dir-te que sí que el vaig veure una hora i mitja abans d'iniciar el concert, que el tenia una mica lluny, el vaig saludar des de la distància, i sí que hi havia nervis. És a dir, que, evidentment, a mesura que arribava l'hora del concert, home, doncs, les pessigolles a l'estómac, perquè entenc també que per la banda ha de ser molt emocionant aquest comiat amb el seu públic.
25: Jofre, hi aniràs?
27: Oscar. Mira, m'ha passat tot una generació per damunt. Clar, ja he fet tard.
25: És que avui quan explicàvem que feia, quan fa del final de Charango...
5: Uf, ja no ni me'n recordo.
25: Coincideix 10 anys, no? Coincideix en que encara és el final de Oques Grasses, és a dir, anem de 10 anys en 10 anys, no?
27: També va a estils, eh? Ara he dit un comentari boomer de m'ha passat una generació per damunt, però és veritat que fa uns mesos vaig anar a un concert de la Ludwig Band,
5: home,
27: que són un punt més roquer, que és el que a mi m'agrada més, i això va a estils, i em vaig reconciliar també amb les generacions passades, futures i presents, eh? I això ho digui. Però a mi Oques Grasses, doncs, mai m'ha suscitat. Hagués anat com acompanyant, això sí.
5: Clar,
27: però finalment tampoc.
5: El que es trobava...
6: El meu grup, amb el Jofre. Jo el Jofre estic en aquest grup, també. I anava d'acompanyant, clarament.
27: Ahir el consort, que... no? Sí, sí.
5: El que ens trobàvem molt, precisament, eren les famílies. És a dir, clar, un dia no sé com, el primer disc d'Oques Grasses es va editar el 2012, per tant, ara 2026, hi ha molts nanos, molts nois i moltes noies que hi anaven amb els seus pares perquè havien escoltat durant moltíssim temps Oques Grasses al cotxe, i és allò que passa molt sovint, no? Que la música que sovint escoltes amb els teus pares, se t'acaba enganxant.
25: 5 anys a Charango, 10 no.
5: Ah, doncs mira.
25: Els teus grans de cop.
5: No, sí, sí. Pensava que feia més, eh? Pensava que feia més, la veritat. El que passa...
6: I passava això... Anava a dir que en el concert d'ahir veies... Jo, per exemple, jo no sóc fan de Oques Grasses, jo no et podria fer una cançó des del principi fins al final, però ahir en el concert em vaig adonar que de manera inconscient, un dia me les sabia pràcticament totes.
5: Clar.
6: I totes podia cantar algun tros, perquè han sonat al cotxe, han sonat a casa, i passa el mateix, el Jofre també m'entendrà, perquè jo sóc malalt de Springsteen com ell, i he portat els meus fills als concerts de Springsteen, ells no són malalts de Springsteen, i se saben les cançons.
5: Clar, clar, clar.
6: Per el mateix. I acaba sent una mena de comunió entre pares i fills.
25: És la part bonica, diguéssim, d'aquest concert, no? Que uneixen generacions, sí, sí. Gràcies, Òscar, fins ara, que vagi bé.
6: Fins ara, bon dia.
25: Gràcies, Canal Ies.
5: Fins ara.
25: Anem a saber com estan les carreteres quan són les 9 del matí. Clàudia Serra.
7: Doncs pendents de l'A2 de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió la via paral·lela, la B23 des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. I es manté densitat d'entrada a la capital pel nus a la Trinitat, la C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda sobretot en sentit Llobregat.
25: Això pel que fa al trànsit, i de què més estarem pendents a la redacció? Sílvia Solanes.
8: Doncs pendents d'Ada Colau, que es perfila com a candidat a Front Ampli per agrupar les esquerres. És la proposta que han fet des de Més Madrid. Ella s'hi posa bé sempre que agrupi, això sí, totes les formacions de les esquerres. Podem inclòs. Està parlant ara mateix a Televisió Espanyola.
9: Yo insisto, si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo, ¿no?, en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo.
8: I avui encara molt pendents també de com funciona Rodalies, que comença a recuperar el servei després del caos d'ahir. Anem a l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
10: Bon dia. Una altra incidència. Sembla que ara de poca estona ha afectat el servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4, Regional Sud i de retruc possiblement d'altres línies. Durant uns minuts hi ha hagut la circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i Barcelona Sants i entre Barcelona Estació de França i Barcelona Sants. Això ha sigut a causa d'una incidència a la infraestructura. Ara veiem que ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que aquesta situació ha generat.
8: I ara també a les 9 comença la segona jornada de vagues parcials dels treballadors d'autobusos de Barcelona. L'està seguint Joan Garcia. Bon dia.
11: Bon dia, som aquí a la plaça Francesc Macià. Ara encara passen autobusos. Els serveis mínims són des d'ara del 40% fins a 9:45 i només seran del 20% fins a les 11. Com diem, ara encara no es nota gaire. Paulatinament s'aniran retirant autobusos. Hi haurà un altre torn d'aturada de 7 de la tarda a 9 del vespre i un d'11 de la nit fins a final del servei.
8: I a Sabadell ara mateix en marxa un desnonament d'una dona i la seva filla menor d'edat. Redacció Lara Garcia.
12: Es tracta d'una família que viu en un pis del carrer del Cubierre des de fa 4 anys. L'habitatge és propietat del fons immobiliari Coral Homes. Des de primera hora del matí es concentren davant del bloc un grup de manifestants convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca i per la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que intenten evitar aquest desnonament. Cap a les 7 del matí han arribat dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra. L'Oriol Surrat, portaveu de la PAC a Sabadell, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Que estan a punt de ser desnonades per un ampli dispositiu policial, tot i que el PSOE s'havia compromès a que no tornarien a passar aquest tipus de desnonaments sense una alternativa habitacional. I exigim que aturin ara mateix aquest desnonament i el de tota Catalunya i que centrin esforços en donar solucions reals a les famílies.
8: I ho acabem de saber, mort José Manuel Beiras, l'intel·lectual i polític gallec que va liderar i impulsar el BNG. Redacció Marc Jurado.
14: Sí, va conduir el Partit Nacionalista Gallec d'un diputat a 18 fins a ser segona força al Parlament gallec als anys 90, fent el sorpasso al Partit Socialista. José Manuel Beiras ha mort als 90 anys després de la seva etapa al capdavant del BNG. Es va involucrar en construir Forn d'Esquerres. Era economista i traductor.
15: La lletra petita.
0: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
16: Hola, Ricard.
0: Atenció, perquè el deute públic baixa del 100% del PIB per primer cop des del febrer del 2020.
16: És cert. Al juliol el deute va quedar en el 99,9% del PIB, però la lletra petita ens diu que la ràtio baixa perquè el PIB creix, no perquè el deute s'encongeixi. En euros, devem 1,74 bilions. Al 2018 en devíem 1,17. Són 571 milions més en 8 anys. Bona part d'aquest creixement és inflació, i la inflació és la millor amiga del deutor. L'economia sembla més gran i el deute pesa menys sense haver tornat ni un euro. I encara hi ha més. El deute de la Seguretat Social s'ha més que triplicat, fins als 136.000 milions. I només fins al juny, l'Estat ha pagat gairebé 20.000 milions en interessos, un 13,6% més que fa un any. Diners que no van a hospitals ni a serveis, van a pagar el que ja ens vam gastar. La ràtio pot baixar i el deute pujar alhora. El primer surt als titulars i el segon el pagaran els que encara no voten.
17: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
28: Ahir, exercici de dansa que fas quan convides era l'espagat. Perquè espagat, esclar. Avui, dijous, fins a Sevilla ens n'anirem. Extravagant com un doblet sevillano sevillista de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista 8 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
29: Recordes el teu primer cursa?
30: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
29: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Papa!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
18: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
19: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
20: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
21: Skoda. Al, ja t'has menjat 9 panetones?
22: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
21: I ja l'has trobat?
22: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
21: Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
21: Més info a aldi.es.
23: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
26: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: El desallotjament de la Mari Carmen va desencadenar una onada de protestes al carrer i l'avançament també electoral, i la seva mort inesperada ha sacsejat ara mateix l'inici de la precampanya. Madrid, Tània Tàpia, bon dia de nou.
31: Què tal, bon dia.
25: Tots els líders van córrer ahir a reaccionar a les xarxes i fins i tot alguns ja ho han aprofitat electoralment.
31: Sí, primer va ser una reacció social amb els acampats a la Porta del Sol anant fins al Congrés, els crits de vergonya, i paral·lelament una onada, com dius, de reaccions polítiques a les xarxes de tota mena. Recordem que estem en plena precampanya per part del govern. Mostres de condol, de suport al moviment a la seva família, diu Pedro Sánchez, que viu la seva pèrdua com a pròpia, però Feijó ja interpreta que l'esquerra vol fer campanya en aquest cas i demana que no hi hagi utilització política, no més pedres al mur, ha escrit a les xarxes. Vox va més enllà, culpa Sánchez directament de la mort de la Mari Carmen. Avui, per ser, hi ha ple a l'Ajuntament de Madrid i també a l'Assemblea, amb la presència d'Ayuso, controlades per el PP, no permetran fer cap minut de silenci, tot i les peticions que tenen de grups d'esquerres.
25: Tots els líders van córrer ahir aquestes reaccions a la xarxa. Gràcies, Tanya, i també n'hem parlat fa pocs minuts un dels noms del dia, que ara en parlarem. Ada Colau, que ha confirmat que està disposada a liderar el Front Ampli sempre que sigui una candidatura que aglutini tots els partits que són a l'esquerra del PSOE.
9: Yo insisto, si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo, ¿no?, en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo.
25: Una Colau que torna, per tant, a la primera línia política i a la política institucional després de 2 anys de rebutjar-ho. Anem a repassar-ho. Maiol Roger, bon dia.
32: Bon dia. En aquest programa 2024 li vas preguntar si li havien ofert ser ministre, la seva resposta.
9: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia anar de ministre, i he dit que no. He dit que no anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè a més tenim la millor candidata, que és Jessica Albiach. Aleshores, ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
32: Durant 2 anys s'ha mantingut així, només amb alguna entrevista o una intervenció als mitjans. Fa menys d'un mes la vam tornar a veure intentant aturar en un desnonament. Poc després li vam preguntar si tornava a la política i aquí ja deixava la porta oberta.
9: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
32: Segueixo dient que no, deia fa 15 dies, obria la porta i abans d'ahir aquesta porta oberta ja era un oferiment en tota regla.
0: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el frente amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
32: Doncs aquesta disponibilitat s'ha convertit en això, en la proposta perquè lideri la candidatura. Per cert, des de Barcelona, un fet que no passa, que de fet només ha passat un cop, l'any 1986, amb l'operació reformista de Miquel Roca.
25: I per parlar del lideratge d'Ada Colau en aquesta candidatura a Front Ampli, que ara ho farem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, podem saludar abans a Teix Sidi, portaveu de Més Madrid al Congrés. Teix, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia, moltes gràcies per tenir-me avui amb vosaltres.
25: Ada Colau, que serà candidata al Front Ampli a la presidència del govern espanyol, i està d'acord vostè, eh?
5: Sí, estem d'acord, és una decisió prou meditada al nostre espai, al nostre partit Més Madrid, i així és com ho hem comunicat al Front Ampli, a aquesta taula de negociació. Hem dit que seria un moment històric perquè l'Espanya plurinacional, que nosaltres també apostem per ella, encara que som un partit regional amb obediència madrilenya, considerem que si després del Pablo Vistindú, que va dir que no ho volia per qüestions personals, hi havia una persona amb més consens en aquest cas que ha sigut l'Ada Colau per la seva lluita en la defensa de l'habitatge, la seva lluita també a la PA, pues ella estava disposada i considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un front ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
25: La pregunta és per què ho han fet públic ara, és a dir, per què no hi ha hagut negociacions discretes, diguéssim, i han avançat vostès en la proposta amb la resta de partits?
5: No, això s'ha comunicat primer a la taula de partits perquè ella mateixa ha dit que estava d'acord. La Mònica García es va oferir en un principi perquè Pablo Vistindú no estava disposat a liderar l'espai. Aleshores, nosaltres, des del nostre espai, consideràvem que necessitàvem que algú dels quatre ministres que ara estan al govern d'Espanya es tenen que fer càrrec de la situació i es tenen que fer càrrec de l'espai. Però degut que ara mateix el debat és sobre l'habitatge, sobre el dret a l'habitatge, i no hi ha millor persona que ho pot encarnar que l'alcaldessa de Barcelona, el que ha sigut 8 anys alcaldessa de Barcelona és Ada Colau. Aleshores, quan Ada Colau ha dit que volia i que estava disposada sempre i quan tots anirem a una, aleshores ha hagut aquest debat al nostre espai. El nostre espai és el que ha comunicat. El Més Madrid ha dit: seria també interessant, perquè, clar, sempre parlem tots i tots després del 15M d'una Espanya plurinacional bé representada, i creiem que el moment pot ser ara, fer-se creure de deberes que la plurinacionalitat és possible i no té que ser sempre des de Madrid els que tenim que dir això o aquello. Aleshores, jo crec que és un acte de generositat per part de la nostra formació, i perquè de veres que crec que és, que ella és l'encarnació de la lluita de l'habitatge, i amb els sindicats de llogateres que tenim també a Catalunya, en nostre cas també el sindicat d'Inquilines de Madrid, conjuntament amb les forces territorials, Junta Aragonesista, que està disposada també a tentar amb nosaltres, Compromís a València, Esquerra Unida també, que encara que també està més present a Andalusia, però creiem que és el moment, perquè queden 7 dies. Jo el que sí que demano perdó en el meu nom és a tot el votant d'Esquerres, perquè aquesta feina ens hauria d'haver fet des del 2023 i no sempre a última hora, perquè sempre estem amb el mateix, no? Mm.
25: Clar, Colau ha sigut alcaldessa de Barcelona durant uns quants anys i l'habitatge no s'ha solucionat. Per què ara Colau és la millor candidata?
5: Bueno, jo crec que sempre aixequem, o sempre pensem, això és una qüestió que jo sempre intento fer pedagogia també al govern espanyol, és pensem que un país, un estat, una ciutat com Barcelona, també ho va passar amb la Carmena, si a Madrid, es pot solucionar ràpid, es pot canviar un model a 8 anys, i això no és així. Els que han governat sempre han estat 40 anys, i només compte la democràcia, no compte a banda d'això, no? Aleshores, jo crec que és injust sempre catalogar l'èxit o el fracàs amb 8 anys, no? Jo crec que ella ha intentat, també la primerisa, amb l'experiència primerisa, ara mateix el capital l'expertesa que pot tenir l'Ada Colau o la Mònica García després d'haver passat per un ministeri, o jo mateixa després d'haver estat 3 anys al Congrés dels Diputats, no sóc la test que va arribar el primer dia. Aleshores, quan tu arribes el primer dia, tardes molt en entendre el sistema, tardes molt en professionalitzar el sistema i en rodejar-te també de persones que controlen. Aleshores, nosaltres creiem que és més important la legitimitat en la defensa e intentar, entre tota l'expertesa que tenim tots i totes, amb els sindicats també, els sindicats i les sindicates d'inquilinos, ara tenen molta més experiència. Tindries que vindre a Sol i veure la quantitat d'organització que s'ha muntat en un dia. Clar que l'organització a Sol no és la del 15M, està molt més organitzada, més ràpida, més àgil, no? Aleshores, nosaltres creiem que lo important és la legitimitat de la defensa de l'habitatge i ahí estarem la resta per les solucions, perquè les solucions de fa 8 anys no són les solucions que necessitem ara. Ara n'hi ha moltes més persones en alquiler, n'hi ha moltes més persones que necessiten unes necessitats que no són la Barcelona de fa 8 anys. I clar que també n'hi ha que tindre la humilitat i reconèixer el que s'ha fet bé i el que no, però creiem que és el moment, no?
25: El que passa és que si tenint un govern, com el cas de l'Ajuntament de Barcelona, no s'ha pogut solucionar, sent socis de govern, també del govern d'Espanya, no s'ha pogut solucionar, no sé quin és el missatge de que ara això ha de canviar, és a dir, perquè al final les lògiques parlamentàries condicionaran també la legislatura.
5: Perquè això tens tota la raó, però nosaltres creiem també que les persones tenen que només votar a municipal, només votar a l'autonòmic. No és el mateix governar un Barcelona amb un govern a l'Estat d'una manera o una altra. Tu saps que les qüestions de matèria d'habitatge estan molt en les comunitats autònomes, però si no hi ha un pressupost, si no hi ha una inversió per part del govern d'Espanya de mínim d'un 1% del PIB destinat a l'habitatge, per molt que un alcalde o una alcaldessa d'on siga, no de Barcelona ni de cap lloc, vulga invertir, ja siga en fer més habitatge públic, ja siga en topar-se els alquilers, no n'hi havia més normes, no n'hi havia ni siquiera la llei d'habitatge que s'ha fet la legislatura passada. Aleshores, ara tenim moltes més ferramentes, tenim molt millor diagnosticat el problema i es pot fer molt més. Aleshores, i també el Partit Socialista no té el poder que tenia fa uns anys. Nosaltres venim d'un país molt bipartidista, un país que ha obert la porta a l'especulació, començant per el Partit Socialista. És que crec que s'ha oblidat tot el món que el Partit Socialista és un partit que sempre l'ha obert, ha sigut el primer que l'ha obert la porta als fons voltors, han obert a l'especulació. Aleshores, tenim que revertir i batallar amb el que tenim ara mateix. Jo crec que el Partit Socialista no tornarà a jugar amb la vida de la gent i amb el dret a l'habitatge, com ho han fet la legislatura passada amb els pisos turístics i d'habitacions, quan Unides Podem els van dir clarament això és un forat, això és un problema, això serà un problema. Aleshores, el que hem fet és segrestar tots els pisos d'alquiler de llarga temporada, s'han segrestat en pisos turístics. I clar, el sistema està viciat, està pensat i dissenyat per a que Mari Carmen no pugui morir a la seva casa, i això és el problema.
25: Tenim Ada Colau, tenim també Mònica García, que s'ha postulat, i de Podem, si finalment hi ha acord, també hi ha qui vol aspirar a aquestes eleccions a ser candidata, que és Irene Montero. No sé com conjugaran aquests lideratges.
5: Jo crec que si tenim a l'Ada Colau representant a Catalunya, Mònica García i nosaltres, bueno, tenim també quadres com l'Emilio Delgado, que són persones molt potents i molt volgudes així a Madrid.
25: O vostè mateix.
5: Jo la Sahara o jo on tinc que estar, però jo és de veres que, bueno, pues així també a Madrid i a Catalunya i a València, que València és el poble que m'ha vist créixer, no? Per això el meu València. Però crec que de veres que en el regionalisme, crec que de veres que tenim la capacitat de construir des del territori, de tindre lideratges de persones que siguen reconegudes i que puguen donar la batalla a nivell territorial. Crec que a l'esquerra del Partit Socialista no li funciona molt bé el sistema presidencialista que hem fet fins ara, d'una esquerra hegemònica que té que dir-li des de Madrid el que tenen que fer els territoris, i per això estem veient, no?, en les enquestes i en les últimes eleccions que el territorial està funcionant molt bé. Aleshores, una confederació de deures entre partits que puguen tindre el millor, jo prometo molt, no?, els vengadores, no?, de Marvel, que puguen lluitar i puguen guanyar i per què no, revalidar un codar progressista, no? I la Irene Montero i la meva, la Irene Montero, no, sí, jo soc una persona que respon sempre a tot.
25: Sí,
5: la Irene Montero jo crec que és una persona que nosaltres no podem ni traure fora, no podem cometre l'error que s'ha fet a les passades legislatura del 2023. És molt necessària. Jo també soc com molt honesta, no?, amb tot el legado que ens ha deixat com a dona feminista. Aleshores, jo crec que té que estar en un puesto d'eixida, tenim que tindre a Podemos, perquè és un 2 o un 3% de vot i cap persona ara mateix progressista es perdonaria que nosaltres estigarem dient tu fora, tu dins, tu fora, tu dins. I això jo crec que a la nostra formació també ha quedat prou clar.
25: Però en tot cas, pel que m'està dient, és a dir, podríem tenir una Colau a Barcelona com a candidata, Mònica García a Madrid i Irene Montero al País Basc, suposo que no, perquè Podem va desaparèixer del Parlament Basc.
5: Irene Montero és madrilenya i té que vindre per Madrid. I si
25: segona de Mònica García seria.
5: Nosaltres és que tenim allò de la cremallera, la llista, bueno, nosaltres i tota Espanya. Aleshores, no sé si la cremallera es pot moure. Això és un debat que tenen a la taula de partits, però jo sí que crec que que tindrà un puesto de sortida, i si aquest puesto de sortida és a Madrid, pues tindrem que fer-se càrrec de que és a Madrid, i si en la negociació de la taula de partits consideren que a Barcelona o on siga, però jo crec que jo soc molt honesta en que les persones es tenen que presentar d'on són. Les triquinueles aquestes d'uno per Navarra, l'altre per Sevilla, l'altre... No, tenim que poder representar els territoris als que representem. És que jo fa 10 anys que visc a Madrid.
25: Sí, sí.
5: M'encantaria representar...
25: Llavors tenim a vostè, l'Emilio Delgado, tenim a Mònica García, Irene Montero, tot això, entrar a Madrid.
5: Podria entrar perfectament a Madrid, sí.
25: I per cert, està descartat que Gabriel Rufián pugui formar part d'aquesta candidatura?
5: És que el problema del tema de la qüestió de Gabriel Rufián és que ell va fer una proposta que no estava consensuada amb Esquerra Republicana. És una idea fantàstica perquè el que proposa el Gabriel Rufián és un poc el que estem nosaltres proposant. És per què no unir-se tots i totes? Però clar, uno té que saber que a l'estat espanyol no hi ha un sistema presidencialista ni d'elecció de diputats singularment, no? Van en una llista de partits, els espanyols i els catalans i els a Euskal Herria, nosaltres votem a persones concretes, no? Perdona, a partits concrets i a una llista concreta. Aleshores, la proposta de Gabriel Rufián no ha fraguat, però perquè no ha parlat primer amb Esquerra Republicana de Catalunya. Aleshores, si Esquerra Republicana de Catalunya no està disposada a anar en un espai confederal i pues, ha caigut la proposta perquè no estava parlada amb el seu partit. És com si jo dic una cosa i no està parlada amb Bas Madrid. Pues, bueno, és molt important també saber que en la vida i a tot uno forma part d'una organització i les organitzacions tenen un sistema democràtic i una executiva en la que hi ha que parlar les coses i prendre decisions i de vegades guanyem i si és decisió i de vegades no. Però jo penso que és una idea fantàstica i que, bueno, que encara així Esquerra Republicana té bones dades per aportar al país de Catalunya i a l'estat espanyol.
25: Però no li demana que triï, per exemple, entre el projecte d'Esquerra Republicana o el seu?
5: Perdona, pots repetir?
25: Sí, si no li demana que triï.
5: Que trie, pues no, jo crec que moltes persones li ho han demanat, la ciutadania també li ho ha demanat, però ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible que vulguin ser un partit d'obediència catalana, igual que nosaltres d'obediència madrilena. Aleshores, jo crec que la idea està molt bé, però no... És un model francès, no?, com han fet a França, però, clar, la idiosincràsia dels pobles d'Espanya no és la mateixa que la que té França. Jo crec que la idea és molt bona, però després cada partit i l'obediència que té uns estatuts i té uns votants que saben que pues, és votant d'Esquerra Republicana, vol una Catalunya i té una base i unes tesis que òbviament, a lo millor no representen a una persona que està a Extremadura. Que no ho sé, que pot ser que jo crec que de vegades, moltes vegades tenim les enquestes tenim les xarxes i després tenim la realitat. Aleshores, no ho sé, no sabria, però jo crec que hauria sigut bona idea anar tots conjuntament, però, clar, n'hi hauria que haver-ne parlat també amb Esquerra Republicana o Euskal Herria Bildu també va dir que no, vull dir que, que partits d'obediència soberanista, independentista, han dit no, nosaltres pues, no volem salvar Espanya. Té sentit.
25: Ja per acabar, una pregunta més directa. Molta gent, veient aquests noms que vostè deia, pensa, això ja ho hem viscut, no m'aporta res nou. Per què ha de ser nova aquesta vella política?
5: Jo crec molt en l'experiència de les persones i també dels partits i de l'aprenentatge, no? Jo crec que al 5M no s'entenia molt bé la plurinacionalitat. Jo crec que aquesta legislatura s'ha caracteritzat molt per la plurinacionalitat i ha estat molt en el centre convençals també la qüestió catalana i moltes mesures, entre elles la qüestió de l'amnistia, i jo crec que ha sigut una legislatura que s'ha parlat molt d'altres nacions. M'hauria agradat haver-ne parlat molt més de Canàries, de les Illes, d'Andalusia, però bueno, saps que des de Madrid el foco pues, sempre és Ayuso i Sánchez, no? I jo crec que no fa falta moltes vegades anar-ne conjuntament, perquè al final votem tots conjuntament al Congrés. Jo crec que una persona d'Esquerra Republicana de Catalunya ha votat el mateix que Esquerra Unida en Andalusia, el mateix que nosaltres a Madrid, perquè al final el que volem és justícia social. Però, clar, el sistema electoral que té l'Estat espanyol és el que té. Aleshores, jo crec que necessitem unitat per no fer una divisió del vot, però hem de fer molta pedagogia de que la jo crec que sumar no s'ha entès mai bé o no s'ha explicat bé. A mi sempre m'han dit diputada de sumar. No, jo soc diputada al grup parlamentari de sumar, però jo soc d'una formació madrilenya. Crec que aquesta confederació no s'ha explicat bé, s'ha intentat homogenitzar, perdona, és que fa temps que no parlem català.
25: No, impecable.
5: Fer-ho homogeni, no? I clar, Mas Madrid no és compromís. Mas Madrid no és de Euskal Herria Bildu, però sempre votarem perquè som progressistes, creiem en la justícia social i nosaltres de vegades no hem votat qüestions que són favorables a Madrid perquè varien competències de Catalunya, perquè creiem en l'estatut d'autonomia de les nacions d'Espanya. Aleshores, jo crec que no es pot dividir el vot, no se'n pot anar amegos, no es pot fer tètrics de sillons i hem de tenir responsabilitat i anar tots a una ara mateixa. Crec que és de veres que tenim una crisi més de legitimitat, però perquè no s'ha explicat mai els processos. Jo he perdut, no, o he guanyat moltes hores fent pedagogia a les xarxes de que és un grup parlamentari, que és una comissió, que crec que aquest procés mai s'ha explicat als votants, aleshores sempre fem com el futbol, no? Si hi ha gol, victòria, i si no hi ha gol, hi ha fracàs. No, hi ha partit.
25: Només un apunt. Quan diu que creu en l'Estatut d'Autonomia, només faltaria. La norma institucional bàsica que defineix els drets i deures dels ciutadans de Catalunya.
5: Home, per suposat. I quantes més competències té el territori, més proximitat, més autogestió, millor. Però tu saps molt bé també la concepció del Madrid, que no és el regionalisme de Madrid ni fora de la M30, que Madrid és molt més que Ayuso ni Sol. Madrid és Móstoles, és Fuenlabrada, és que és barri del Pilar. Aleshores, moltes vegades té aquesta tendència, no?, a la centralització o a pensar les lleis des d'una centralitat i no des d'una proximitat
25: del territori. Els haurà de dir els seus companys de Podem, perquè les competències d'immigració no s'han volgut donar perquè deien que hi hauria un eix racista.
5: Ja, no, si moltes vegades uno quan no està als governs o la gestió, jo soc molt crítica i molt honesta i crec que hi ha que fer-ho. És molt important els principis ideològics dels que els hem dotat. Igual que jo soc pro de que si n'hi ha que fer-ne un referèndum es té que fer, però per què? Perquè jo he nascut al poble saharaui i crec profundament en la necessitat de l'exercici lliure del pensament de qualsevol poble. I clar, aquests principis són els principis regidors d'una democràcia, però també d'espais progressistes. I bueno, pues també soc molt crítica amb el Rufián amb la qüestió de seguretat, que és un principi que no estic d'acord, i ho dic també, no passa res. Jo crec que l'esquerra té que estar en disputa i en qüestionament constant. No passa res per tindre aquest tipus de debat, no?
25: Uh-huh. Interessant. Teix Sidi, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya
5: Ràdio.
25: A tu,
5: bon dia.
25: Ara en parlarem també. Gràcies. A l'agora. Jofre, què et sembla la proposta? Hola, Jofre. Pere.
6: A veure, jo abans del Jofre precisament parlava de que hi ha un guionista, o que hi podia haver-hi un guionista. Aquest guionista, sigui qui sigui, ha obert una fase, un escenari completament nou que canvia totalment la situació, i per tant em sembla que en aquesta nova situació és perfectament coherent que l'Ada Colau torni, perquè hi ha un terreny de joc al voltant de l'habitatge, que és la seva especialitat. Ja sé que va estar a Barcelona, ja sé que va intentar moltes coses i no ho va aconseguir resoldre tot. No hi ha ningú al món que ho hagi resolt tot en aquest tema. No hi ha cap ciutat ni país del món que li hagin sortit bé totes les coses que ha intentat. I, per tant, per mi és perfectament coherent amb tota la trajectòria i amb la gravetat del moment. Hi ha una anàlisi de què pot pujar l'ultradreta de Vox. Hi ha un terreny de joc nou gràcies a aquest guionista que és sobre l'habitatge, i a més el retorn de l'Ada Colau pot aconseguir compactar aquest espai a l'esquerra del PSOE, que és absolutament imprescindible si l'esquerra vol tenir alguna possibilitat de guanyar. És tan o més important de qui es presenta del terreny de joc i tot, que a l'esquerra del PSOE hi hagi un únic partit, una única formació, una única coalició, perdó, perquè, òbviament, amb tota la seva pluralitat, però que aquests vots de les terceres opcions, que amb la llei d'ON i amb el sistema electoral d'Espanya, fa que, si això es presenta totalment fragmentat, és evidentíssim que hi haurà una majoria absoluta llarguíssima, fins i tot amb els mateixos vots del PP i Vox, perquè tota la resta se les emporta Vox. Per tant, tornar un espai a l'esquerra del PSOE competitiu amb l'Ada Colau com a pegamento, per dir-ho d'alguna manera, amb un terreny de joc que li és propici, doncs em sembla, sincerament, que és el mínim que s'havia d'esperar, i celebro, amb independència, diguem, de com acabi la cosa, de que hi hagi aquesta possibilitat com a mínim.
25: Ara, mires l'esquerra d'Espanya i mires l'esquerra que està organitzant a França, per exemple, amb el moviment estudiantil, i veus que una té realment possibilitats de ser una alternativa a l'extrema dreta francesa, i l'altra, com a alternativa a l'extrema dreta espanyola, no ho està semblant.
6: Però compte, perdona que torni, perquè això és molt... Això ens portaria... demà ho debatreu,
25: sí, suposo. Sí, demaníem a París, sí, sí.
6: Però hi ha moltes paradoxes. Aquesta esquerra espanyola, que a lo millor pot ajudar que hi hagi una alternativa, i en canvi l'èxit de l'esquerra aquesta que dius a França...
25: Pot quedar no res, sí,
6: a lo millor pot facilitar, jo no dic que ho faci, però com que també té molts anticossos en contra, a lo millor és més fàcil que guanyi Le Pen.
25: Sí.
6: O sigui, tot és bastant complicat.
25: Sí, sí. Alicia.
7: A veure, dues reflexions. La primera, jo crec que hi ha poca gent a l'esquerra del PSOE que pugui aglutinar al favor de tots, o sigui, a l'acord de tots els partits, i específicament de Podem. Hi ha molt poca gent, Mònica Oltra, Pablo Bustinduy, Ada Colau, no hi ha molta gent que pugui, i al mateix temps les enquestes diuen que si aquests dos partits van separats, es guanyen la mort. Per tant...
25: Però, per exemple, ara, perdona, que et talli, però has de preguntar un que et sembla clau. Pablo Bustinduy és una persona que en els últims mesos ha demostrat un capital polític molt interessant.
7: Sí.
25: I segurament aquí el coneixem poc perquè tampoc l'hem viscut més en el dia a dia. És una oportunitat per l'esquerra, gent així per liderar segons què.
7: Per què? Però per què més que un altre com Ada Colau?
25: Perquè Ada Colau ja l'hem viscut 8 anys aquí, no ha funcionat les seves polítiques d'habitatge.
7: Però
25: que
7: això, Ricard, perdó, jo ho trobo una mica injust, en el sentit de que...
25: Bueno, injust, la gent no pot pagar-se un pis a Barcelona.
7: Totalment. Però
25: injust, no? S'ha de mirar qui ha estat governant fins ara.
7: Sí.
25: Si ho diem del PSOE, ho diem de Colau i ho diem de Junts.
7: Totalment. El que plantejo és que la legislació en habitatge és que el com autonòmic o estatal. I, per tant, és veritat que Ada Colau va arribar amb una bandera de que hi haurien unes grans millores en temes d'habitatge. Crec que cap líder polític pot dir que en 8 anys ha duplicat el parc públic d'habitatge com va fer el mandat de Colau,
25: sí.
7: I creant el servei de SIFO que aturava 9 de cada 10 desnonaments. Vull dir, jo en aquest sentit crec que va fer molt. Ara, és que quan acaba el mandat de Colau no hi ha ni vigent la regulació de preus de lloguer. Vull dir que els mecanismes que hi havia per evitar una sagnia eren molt pocs. Ara, on rau l'error de tot això? En que probablement hi havia unes expectatives venudes per pròpia Colau de que hi hauria una solució que amb els mecanismes municipals no pots aturar el capitalisme global. Ara, a nivell legal, tenim una quantitat de mecanismes, i amb el decret d'en Mari Carmen, que plantegen la possibilitat de que hi hagi un horitzó més garantista. entre el 2015 i el 2023 teníem un sistema que et deixava venut. Ni regulació de preus, havien de pagar els llogaters els honoraris, cap tipus de tope del 2% a les renovacions. Per tant, jo crec que el tema de l'habitatge s'ha demostrat que al nivell estatal és molt important controlar-lo, i per això s'han de veure molts més avenços. I el que em comentaves, el que parlàvem de Bustinduy o de Colau. Bustinduy és algú que jo crec que és un diputat excel·lent i com a ministre ha fet coses molt interessants, però que ell també va estar 4 anys de diputat en Podemos. O sigui, no és algú que hagi arribat nou de ministre. O sigui, és algú que ja té una trajectòria, em sembla algú molt interessant. Ara, és algú que clarament ha dit que no vol repetir, no vol ser cap de res.
25: Sí,
7: i
25: però que al final és normal. Hi ha un desgast per la política, hi ha un desgast totalment normal. Penso, ara anem a un altre tema que no sigui l'habitatge. La llei Mordassa. Podem es va presentar a les eleccions dient tombarem la llei Mordassa. Arriba un acord de govern, entren al govern i no tomben la llei Mordassa, la regulen. Encara està per aprovar això.
7: Totalment.
25: Per tant, això, la gent no és idiota.
7: Totalment, totalment.
25: Llavors això té un desgast, sí. I si poses les mateixes cares a liderar aquests projectes, doncs és probable que molta gent no hi confia en una Esquerra que hauria ara mateix, en el moment en què estem, d'il·lusionar amb projectes d'Esquerra.
7: I a mi aquesta em sembla una crítica molt vàlida i crec que és justament si una lliçó ha de prendre l'Esquerra del PSOE, la que s'ha d'anar a treure d'aquests anys de govern, que és va passar de 72 diputats a 35 i ara se'ls hi dona 9. I que, per tant, probablement cap a on ha de mirar més és cap al Die Linke o cap a la França Insumisa, en el sentit d'una Esquerra que realment vulgui impugnar un sistema capitalista que està fent aigües, 100%. I probablement Ada Colau o Pablo Bustinduy també representen això respecte sí. a altres sectors més moderats en un sentit més, bueno, altres sectors més moderats que existeixen dintre d'aquestes formacions polítiques. Per tant, jo el que plantejo és que l'Esquerra del PSOE, si no va unida, és un fracàs i Podem ha d'estar dintre d'aquesta unió i per tant hi ha poca gent. Llavors, que Bustinduy no hagi volgut sortir a jugar, una pena enorme. Que Colau sí que està disposada, que, entre parèntesi, això encara no ho ha comunicat ningú més enllà de Mas Madrid, que en el fons fa aquest moviment com per dir nosaltres ens quedem la llista de Madrid i els altres es quedin Catalunya. També són aquests moviments. Jo crec que per això s'ha d'esperar que surtin les taules de partits d'aquest Frente Amplio a confirmar i que puguin parlar internament i no volem assabentar-nos en molt de com es reparteixen exactament l'1, el 2, el 3 per Madrid, per Catalunya, pel País Basc i per tant que facin aquesta feina i que surtin i que Mas Madrid ara pues, pugui estar més en silenci i negociar internament.
25: Jofre Oriol.
8: Sí, una qüestió sobre França. Aviam, el sistema electoral francès ja t'obliga a ser aglutinador, perquè arribarà un punt en què hi ha eleccions de primera volta i d'aquesta primera volta només en surten 2 candidats. Sí. I aleshores t'has de decidir si botó vermell o botó verd. El que passa amb el sistema polític espanyol i també el català és que s'escull per demarcacions territorials, per circumscripcions. I aleshores, sabent que hi ha aquest joc, t'obliga aquesta unificació sigui dissenyada prèviament, perquè el sistema, el que precisament en pos de la pluralitat i tot això, però el que et fa és triturar aquesta o convertir aquesta pluralitat en disgregació i dispersió de vot. És així. Aleshores, a França, entre cometes, és molt més fàcil que les esquerres cristal·litzin, perquè amb que tinguin un 26% dels vots a la primera volta, passen a la segona i ja aleshores poden optar a fins i tot presidir, no? De fet, Melenchon va estar a punt de passar-li, no? Així les coses, estic d'acord amb l'Alícia, que l'única fórmula vàlida perquè les esquerres a l'esquerra del PSOE puguin cristal·litzar és que hi hagi el mínim de paperetes el dia 29 de novembre per escollir. I aquí és on entra el factor Rufián. Jo crec que ara mateix Rufián es mor de ganes d'anar en aquesta llista que la Teix Sidi estava enumerant amb tots aquests noms de Bustinduis, Colaus, Móniques Garcias, Irenes Monteros i tot. S'estan morint de ganes. El problema és que Esquerra Republicana o no el deixarà o li farà la vida impossible. És a dir, farà...
25: No, deixarà, doncs, escolta, pot ser,
8: farà
25: pot ser el que vulgui, això,
8: però... Amb l'Atlético de Madrid. No. Farà un Julián amb l'Atlético de Madrid.
25: Pot fer el que vulgui, Rufián. Pot fer el que vulgui.
8: No pots marxar.
25: Però pot fer el que vulgui o no?
8: Sí, clar que pot fer el que vulgui, però Esquerra Republicana... és a dir, tampoc hi ha tant vot a Catalunya com perquè el votant d'Esquerres escolli entre Pedro Sánchez, entre aquesta... en el Front Ampli i Esquerra Republicana. Però és que Esquerra Republicana ara mateix té un problema. Ara fa mitja hora la Sara Bailà, que acaba de dir des de Tàrrega, que també ho deixa. És a dir, li està plegant mig grup parlamentari a Rufián. Perquè Esquerra Republicana també ha de decidir si vol ser un partit a l'esquerra del PSOE o vol ser l'esquerra. És a dir, si a Catalunya vol estar a l'esquerra del PSC o vol ser el PSC. I en aquest debat...
25: Sí, però mira, el nivell d'aprovació de Rufián entre...
8: I una última cosa sobre...
25: Clar, Ada Colau, una dada, que Jofre, per el que estàs sí. dient. El nivell d'aprovació de Rufián entre els votants comuns és del 78%. Entre els votants d'esquerra, un 88%. Això segons l'enquesta de La Vanguardia de diumenge. Sí, sí. Que també sí, deu saber sí. el que fa Rufián.
8: És així, és així. Sí, sí, però vull dir que no crec que hi hagi pastís per tanta gent a Catalunya, però vaja. I sobre Ada Colau, clar, aquesta ha estat la legislatura aquests últims anys de girafull, girafull, girafull, girafull. Hauríem de veure a partir de quina edat o de quant temps a la primera línia de la política cal girafull, perquè... Carles Puigdemont, que encapçala el girafullisme, per entendre'ns, que tothom li diu que de girafull, esdevé president el gener del 2016. Ada Colau va ser alcaldessa uns mesos abans, al maig del 2015. Gabriel Rufián és diputat des del 2016 i Pedro Sánchez és president des del 2018. Vull dir que és tota una generació, acabo de dir tres noms molt importants de la política catalana i espanyola, Colau, Rufián, Puigdemont i Sánchez, en què tots

0: fet que Gabriel Rufián es pogués fer més a mida la llista a Madrid, tenint en compte les desavinences amb determinats diputats, alguns dels quals ja han anat plegant en les últimes hores. Després, sobre la capacitat tractora d'Ada Colau, jo el que estic molt d'acord, Pere, amb una cosa que deies abans, que és que en el fons ara estem parlant de l'habitatge, però aquesta és una crisi que és derivada de la gran crisi del 2008. I hi ha hagut rèpliques, hi va haver les retallades pressupostàries, hi va haver una forta sotregada també amb les guerres d'Ucraïna, amb el que ha passat a l'Iran, i tot això cristal·litza amb l'habitatge. L'habitatge no deixa d'estar lligat amb el que va passar el 2008, i en aquest sentit, un perfil com Ada Colau, hem de veure quina capacitat tractora té, tenint en compte que l'habitatge sempre ha estat la seva proposta estrella, al marge de si s'ha solucionat o no, que jo crec que no, la problemàtica a Barcelona, que d'altra banda tampoc s'ha solucionat arreu del món. Crec que l'esquerra també està pagant els errors de la candidatura de Sumar de l'any 2023. Crec que Yolanda Díaz, per soberbia, per no entendre el moment o per desavinences personals que existeixen i molt en política, va menys tenir el que en aquell moment es podia conèixer com el motor Podem, a fer fora Irene Montero d'una llista, no permetre-li repetir com a diputada, va ser un error, tenint en compte també que el resultat després a les eleccions europees d'Irene Montero va ser molt millor.
1: Van anar junts,
0: eh?
2: Van anar junts, a les generals van anar junts, però van vetar que Montero anés a les llistes. Li van oferir Vizcaya.
1: Però van anar junts, van treure 30 i pico vots, el segon o tercer millor resultat de la història de l'esquerra de l'esquerra.
0: Això és cert, però al cap de res els diputats de Podem es van segregar del grup de Sumar, i en aquest sentit hi va haver una certa, no sé com dir-ho, inquina o assenyalament d'una part del govern espanyol en aquell moment representada per Podem, que va fer coses com la llei del només sí és sí, que no devien caure bé en determinats sectors i, per tant, se'ls va acabar menys tenint, sí, sí, per dir-ho de manera més o menys fina. Després també és veritat, la memòria és molt curta, però Ada Colau també té alguna incoherència, algun mort a l'armari. Per exemple, l'any 2023, que salia els seus vots amb els del PP perquè Xavier Trias no fos alcalde, o el 2019, quan accepta els vots de Manuel Valls per continuar sent alcaldessa, malgrat, i això és legítim, perquè l'aritmètica és aquesta, malgrat que Ernest Maragall hagués guanyat les eleccions. I després hi ha una cosa, jo crec que sí que li hem de concedir el benefici, en aquest cas d'un èxit a Ada Colau, que és haver fixat un marc sobre l'habitatge i sobre el marc que contextualitza la situació a Barcelona. Ahir Jordi Martí, que podríem dir que no és una persona propera als comuns, és una persona que sempre ha estat a Convergència, és el fill polític de Xavier Trias, ahir en la seva presentació com a candidat a Barcelona va dir: no vull que Barcelona sigui una ciutat aparador i no vull que la ciutat expulsi els seus ciutadans. Això, sense el pas d'Ada Colau per l'alcaldia de Barcelona, no hauria passat en cap cas. Que una persona de Convergència digui això vol dir que el Marc s'ha desplaçat cap aquí. I després també és veritat que crec que hem d'elevar una mica la mirada pel que fa als lideratges, que és que costa moltíssim que se'n consolidin de nous. I torno a Junts. Quan El Sertadi diu: jo no vull ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, a qui va buscar Junts? A Xavier Trias. Quan Xavier Trias plega i Junts es queda sense candidat, a qui va buscar Jordi Turull? Va buscar Artur Mas. En el cas dels comuns, no s'ha consolidat cap nou lideratge a efectes d'anar a Madrid, a qui es va buscar? A Ada Colau, que és la més coneguda. Per tant, crec que hi ha un problema a l'hora de consolidar nous lideratges que afecta de manera transversal, crec, a tots els partits polítics, sense anar més enllà, el candidat del PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre és Jordi Hereu.
1: Però, Oriol, els comuns no tenen cap problema de lideratge per presentar ara en aquestes eleccions. O sigui, tenen l'Ernest Urtasun, que és un ministre de Cultura molt conegut, tenen l'Aina, que és quasi una diputada, l'Aina Vidal, que jo crec que s'ha guanyat, diguem, una referència.
0: Sí, però al final van a buscar Ada Colau.
1: Sí, però perquè és el millor actiu que tenen, perquè és la líder del partit. O sigui, no em sembla que sigui perquè... O és que no hi ha nous lideratges, no, però hi ha un moment excepcional i és perfectament coherent, a parer meu, com a mínim, amb aquest relat en el que estem, en què hi ha un perill real de que per primera vegada a la història una opció, podem dir, postfranquista, com Vox, pugui ser, també ho és el PP. Però això ja és una opció postfranquista, no només fills del PP, sinó que obertament...
0: Explícit.
1: Doncs tornen a aixecar algunes banderes que, com que estan en contra de l'estat de les autonomies, ni més ni menys, que són directament de lo que era el franquisme. O sigui, per tant, és una situació excepcional. Més la situació excepcional de l'habitatge. Lo lògic és donar-ho tot. A mi em sembla, després es pot criticar, però jo estic una mica, no considero just tampoc l'axioma de que va fracassar la de Colau en habitatge a Barcelona. Està claríssim que no va resoldre el problema. Ningú l'ha resolt. Però, si ara ens mirem aquests decrets que estan intentant sortir, la majoria, moltes de les coses, són mesures intentades aquí 10 anys abans. sense les eines per poder-ho fer. Tenien de principal responsable d'habitatge el Javier Burón, que és una de les persones més respectades

0: dades d'Espanya en habitatge. Per tant, home, des d'un Ajuntament de Barcelona, amb 11 regidors sobre 41, Déu-n'hi-do. Després podem... I no cal discutir, eh? No es van aconseguir els objectius, sens dubte. Però també em sembla una gran injustícia dir no se'n va sortir, va fracassar. No? O sigui, tot això és plantar llavors, que ara cristal·litzen, perquè moltes d'aquestes mesures, i per tant, a mi em sembla perfectament coherent i lògic des de la perspectiva d'aquest espai, que qui encarna aquestes mesures i que aquesta lluita des de fa tants anys sigui la referent de l'espai en un moment tan transcendental políticament, no només pel tema de l'habitatge, sinó per la possibilitat real de que els postfranquistes arribin al govern.
1: No, has d'anar a buscar els teus... És allò, minut 70 de partit, 1-1, final de Champions, no pots fer entrar el nano que acaba de pujar al filial. Això és evident.
0: Si no es diu Lamine Yamal, però...
1: Exacte, no? Llavors encara hi confiaríem i estaríem tranquils, però en el cas de Colau, jo estic completament d'acord amb tu, Pere, que al final has d'anar a buscar els millors, i és una persona d'aquelles que índex de popularitat altíssim, no has de, tu no li has d'explicar a la gent qui és Ada Colau. Ada Colau fa una campanya, la pot fer sola, en parlarà tothom, sap donar titulars i crec que en els últims mesos també ha donat una lliçó de com preparar un retorn a la primera fila. Quan tots vam rebre aquell vídeo que va penjar a Twitter i al seu Telegram a Madrid demanant aturar un desnonament, tu saps, si tens una mica d'olfacte periodístic, que això és, vull tornar i vull fer-ho a primera fila. Sí. I és normal també que Mònica García vegi, jo crec que potser perquè tinc el viatge de conèixer-la més pel fet de ser català, eh? Jo crec que Ada Colau és molt més referent d'aquest espai que no pas Mònica García.
0: Sens dubte.
1: Sense cap mena de dubte, i que, per tant, és normal que Mònica García digui jo em guardo el número 1 per Madrid i per Barcelona fem això de qui vagi Ada Colau i sigui candidata a la presidència del govern espanyol. També té una certa coherència que ella digués en el seu dia que si no s'aprovaven decrets antidesnonaments, sa mare havia de sortir del govern espanyol, que és una manera de pressionar. I crec que si ens trobem a l'escenari hipotètic, això és molt dir, perquè les enquestes no ho situen pràcticament ningú, només el CIS segurament.
0: No hi ha cap enquesta que hagi analitzat la nova situació, sí. Tampoc.
1: Això és veritat, tens tota la raó. Avui hi ha un CIS d'habitatge a 2/4 d'1, que crec que ens donarà pistes de per on van els tiros, però és veritat que en una negociació hi ha hagut dos negociacions, si no recordo malament, per formar govern de coalició, la del 2019-2020, Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, després 2023, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que es van aconseguir una sèrie de fites en matèria social. Crec que si arriba a donar-se el cas que hi ha una negociació perquè governin, per entendre'ns, Pedro Sánchez i Ada Colau, per dir-ho ràpid amb els dos noms de referència, l'habitatge serà el puntal d'aquesta legislatura i crec que, donat el cas, que és molt fer una tombarella gran, pensar que el PSOE i Sumar poden governar o Front Ampli puguin governar, aquesta vegada sí que el PSOE no té excusa per fer el que ja s'hauria d'haver fet en els últims anys.
0: No s'ha fet perquè depenien de Junts, també. O sigui, és que
1: la
0: no podem analitzar com si tinguessin majoria absoluta.
1: I sobretot, sí,
2: però també és veritat,
1: no tenien
2: Pere.
1: Majoria progressista.
2: Sí, no tenien majoria.
0: No tenien majoria per tirar endavant coses que no volguessin alhora Junts i Podemos.
1: Exacte.
2: Totalment, però que també s'ha de poder tenir a consciència que pel PSOE tot això no ha estat una priorització dintre de les seves negociacions a l'hora d'oferir-li altres coses a Junts, i és veritat que ara ha aparegut el tema de l'habitatge i ells s'han adonat d'aquesta importància, però és quelcom que no estava dintre de les prioritats del Partit Socialista.
0: Però com ho fas per tenir Junts i Podemos a la mateixa votació? És que jo m'agradaria saber-ho. Per això t'ho dic.
1: És impossible.
0: Llavors, es pot dir que el PSOE és tibi, que tot el, però el fet és que per tirar endavant en aquesta legislatura qualsevol mesura necessitaves el suport simultani de Junts i de Podemos. De la mateixa manera que l'Ada Colau, per tirar endavant qualsevol cosa a l'Ajuntament de Barcelona, havia de pactar amb gent que no li agradava el que ella proposava. I per tant, això és un...
3: Començant pel PP, que la va fer alcaldessa.
0: També, sí. La va fer alcaldessa, igual com Junts va fer president el Pedro Sánchez, però després no el vol deixar governar.
4: Ara, estem en un moment en què també, per exemple, ara mateix el MEI del Partit Popular i Vox a l'Ajuntament de Madrid s'han quedat asseguts durant el minut de silenci per la mort de Mari Carmen. Clar, és a dir, la polarització extrema que està vivint el país, amb una deshumanització brutal de casos com aquest, més enllà després de l'ús polític que se'n pot fer i del que la gent pugui discutir sobre aquest cas, que pot ser molt legítim. Però, ostres, una persona que va sortir de casa amb les condicions que en van veure tots per imatges, que no hi hagi un punt d'empatia...
0: Sí, però
4: i això està passant també, ho dèiem, a França, a Alemanya, Itàlia...
1: Els Estats Units.
4: Els Estats Units... Però, clar, que al final estem creant societats cada vegada més dividides, més deshumanes. És terrible que no puguem empatitzar amb un dolor humà com aquest. És que em sembla molt perillós.
0: 100% d'acord, a més l'Ayuso va dir-ho d'una manera, ja només el mateix dia del desnonament, amb un menyspreu tremendo, però m'agradaria subratllar i recordar una cosa que moltes vegades s'oblida i que ens ajuda a arribar on estem. A Madrid, precisament, hi ha l'operació, en època de majoria absoluta del PP a l'Assemblea de Madrid i a l'Ajuntament de Madrid, el cas més fort que jo no he vist mai enlloc que el que va passar a Madrid, que és que van regalar, ho poso entre cometes perquè és veritat que van pagar una mica, a fons voltors el parc d'habitatge públic en plena crisi. És una cosa que no ha passat enlloc. Ningú s'ha atrevit a fer la bestialitat de que en plena crisi, en què la gent s'estaven desnonant, els estaven desnonant, els estaven expulsant de casa seva, etc etc, li van regalar a un descompte del 80-90% en alguns casos, sense que els que vivien allà poguessin recomprar l'habitatge, tot el parc de lloguer social i d'habitatge social de Madrid a fons voltors. Això és una cosa increïble. A Madrid! O sigui, sí. Per tant, venim d'aquí i
4: sí,
0: després...
4: Però que les eleccions no es guanyen només guanyant... La política només, no es guanya només guanyant eleccions, sinó també treballant per la convivència i no respectar un dolor com aquest.
0: Tens raó.
4: És que em sembla que hi ha... En fi, és que no podem construir cap
1: clar, pont. Però aquí la pregunta que ens
4: una cosa, la política d'habitatge d'un, de l'altre, sí, discutim-les, perfecte.
1: Això és...
4: Però la humanitat no la discutim, sí, perquè si no...
1: És que aquest és el problema, que al final, tu imagina't, posem per cas que el senyor Martínez Almeida, que ara deies tu, Ricard, que no s'ha aixecat, posem per cas que ell vulgui fer-ho, que ell s'hagi llevat avui i digui jo empatitzo amb el dolor de la senyora Mari Carmen, que pot ser una cosa humana, però em quedo assegut perquè... Els meus em criticaran, perquè m'agafarà a l'Ayuso de torn, o el més abrandat dels abrandats del PP, i em criticarà, i Vox em farà un tuit o un TikTok dient...
4: Escolta, que aquest país hem fet homenatges a Samaranch. Quan Antonio Samaranch.
1: Que sí, home, que sí.
4: No, no. I quan s'han fet homenatges, tothom ha callat perquè entén el dolor i el capital fins i tot polític d'un franquista com era Samaranch que ha pogut aportar a la ciutat, d'acord?
1: Però jo estic convençut que hi ha gent que no fa coses pel que es pugui dir i perquè no se'ls destorni.
4: Doncs aquesta gent això no es dediqui a la política, perquè la política necessita política en majúscula, ara mateix.
3: Jo això ho tindria ben resolt. També és veritat que des de fora de la política això es pot veure més clar i tot això, però jo ho tindria claríssim, que és sempre, en qualsevol dels casos, respecte màxim a la mort de la persona, però després que aquesta mort no s'utilitzi de manera barroera. Ho dic perquè avui és Mari Carmen, fa dos dies era Carles Vilajosana de Manresa, apunyalat, i es va demanar justament pel contrari, que no s'utilitzi la mort d'allò com vaig a l'extrem, que és una decisió tan dura com amb tot el sentit polític que vulgueu, que és que les víctimes de terrorisme no participen de la negociació entre terroristes i estat per acabar amb el terrorisme, perquè sempre hi hauria aquest condicionant emocional. Sé que és molt bèstia, sé que és molt fred, però jo crec que ha d'haver aquest sentit comú. I torno a les víctimes del terrorisme per allò que he dit abans. Màxim respecte a les víctimes del terrorisme, màxim condol, màxim suport, però no poden ser un actor polític perquè el seu condicionant emocional és massa bèstia. I jo crec que la utilització de la mort en política la carrega el diable. Com comença i no saps com acaba.
2: Però una cosa és la utilització política, que jo puc estar d'acord, i l'altra és poder fer un minut de silenci després de la mort d'una persona, que això no és una utilització política, és un mínim respecte cap a la vida humana. El que passa és que Madrid és un lloc d'una radicalització de dretes molt fort, o sigui, majories absolutes del PP eternament, i per tant, ara mateix el PP es troba en un descol·locament exagerat, que és la incapacitat de donar resposta al problema de l'habitatge. I per tant, que això segueixi al centre els té enrabiadíssims en el moment que ells més desitjaven la convocatòria d'eleccions, veure's descol·locats. I això els porta a una deshumanització. Aquest descol·locament, aquest desnortament, diuen ah sí? Ara jo no sóc el líder, ara no estem parlant de Ceuta? Doncs jo ara vaig a ser cruel. Ara... Tant de bo algun dia a Madrid això els deixi de sortir gratis, aquesta deshumanització absoluta de no ser capaç de fer un minut de silenci.
4: Però sobre això també hem de dir que no sé si la resposta política d'alguns membres de l'esquerra ha de ser també increpar, insultar, perquè estàs caient també en deshumanitzar l'adversari, i l'adversari no és un enemic, és un adversari. S'ha de debatre en política.
2: Aquí, però ho dius perquè hi ha hagut insults cap a...
4: Gabriel Rufián ha fet un tuit dient fills de puta. No crec que això construeixi res en un moment en com en
1: que
4: estem.
1: És veritat que
4: entenc la indignació perfectament. Sí. Perfectament. No,
1: és veritat,
4: però no sé què aporta això a la política.
3: O, per exemple, no sé què en penseu que ahir Televisió Espanyola fes una programació especial per la mort de Mari Carmen i es carregués la revuelta.
0: Jo crec que és una...
3: Segur que tenia tot el sentit periodístic del món. Però hi ha qui ho pot trobar desproporcionat. Per què aquesta mort sí i no una altra mort? No.
4: És a dir, però Jofre, si això serveix per reflexionar sobre l'habitatge i els problemes de fons, benvingut sigui. Però... És a dir, benvingut sigui una mort, evidentment que no, eh? Però m'enteneu? És a dir,
2: sí.
4: Però, entenc que l'oportunisme polític en aquest sentit està ben utilitzat. Ara... sí, és oportunisme polític. Però... I interessa a certs partits ara posar a l'agenda el tema de l'habitatge, sí, és evident.
5: Però,
4: avui el Mundo, el país, la meitat del país, parla de Mari Carmen, no som innocents.
0: Però perdona, és una decisió periodística, crec que clarament legítima.
4: Sí,
0: mentre
4: total.
0: Mentre estem aquí, ja tenim canals internacionals que van passant la tele i s'està parlant de la Mari Carmen a la CNN, a France Internacional, i el New York Times li ha dedicat peces. Home, tampoc passa cada dia que Espanya és notícia internacional, i aquest tema a algú li semblarà que quina exemplaria, però resulta que ho és. Per tant, si Espanya és notícia internacional per un tema, em sembla perfectament legítim que les televisions públiques li dediquin espai.
4: I mentrestant s'ha aturat un desnonament, per cert, a Sabadell, que explicàvem abans fa just una hora. Digues, Alicia, perdona.
2: No, i que és això, és que hi ha símbols que emergeixen. Com es deia aquell noi negre que va matar la policia als Estats Units, el George Lloyd o Floyd?
4: Lloyd, sí.
2: A vegades necessitem casos humans concrets que representin un problema que va molt més enllà. En el cas dels Estats Units, la discriminació cap a la població negra per part de la policia. En aquest cas, Mari Carmen ha representat això, i és que el que ha desencadenat aquest cas és brutal. Tenim les places de les majors ciutats d'Espanya amb acampades. Per fi s'han posat d'acord els sindicats d'habitatge, Comissions Obreres, UGT, per convocar una vaga general que es portava un any i mig treballant. Hi ha convocatòria d'eleccions. És que és un cas ultratranscendental. No pel que és ell en concret, sinó perquè representa el problema d'habitatge que tenim.
4: Sí, però tampoc és incompatible amb el que diu el Jofre. Vull dir que... Sí. No?
2: No, jo crec que... Jo trobo lògic que es facin programacions especials.
4: Sí, no.
2: És que tens la Puerta,
4: escolta,
2: del Sol amb més...
4: És evident. És que no dic que no sigui evident, eh?
2: Però tens més tendes de campanya ara que el 15M, que és una cosa que dius... Que fort! O sigui, quan el 15M es recorda dintre de la memòria política
4: espanyola.
2: Però també
4: espanyola. És evident que es facin especials per Ceuta. És a dir,
2: totalment, ja, perquè
4: però,
2: és una cosa molt rellevant.
4: No es van fer, no es va treure la resistència, o sigui, la revuelta.
3: La revuelta. Clar, sí.
4: Però ja s'entén. Ja s'entén.
3: Volia dir exactament això.
4: Però ja ho entenc, perquè, eh? Ja ho entenc.
0: Els especials que hi hem menjat aquí amb el procés.
4: El que vull dir, Alicia, és que jo faria el mateix, eh? Jo faria el mateix.
2: Sí.
4: Però té raó el Jofre.
0: Però
4: hi ha
0: els especials que ens hem menjat aquí amb el procés. O sigui, aquí hi ha línies editorials, en els mitjans. Hi ha línies editorials que consideren que el tema de l'habitatge és fonamental, és un tema internacional que surt a tots els mitjans internacionals. Doncs lo lògic és que si tens una línia editorial... Per tant, s'ha fet amb el procés, s'ha fet amb Ceuta, s'ha fet amb tot, en funció de la línia editorial dels mitjans de comunicació.
1: És veritat que ara hi ha una agenda que, en el cas de Televisió Espanyola, i ho hem vist, crec que és un cas molt interessant d'analitzar com s'ha reflotat l'audiència de Televisió Espanyola a través de la politització de la seva programació. Politització, no en el sentit partidista, que potser en algun cas també, sinó també en parlar de política. El que aquí va passar amb el procés, segurament,
4: el mateix.
1: Doncs allà, crec que en els últims temps...
4: No? Perquè també, si mires el model, tu podries estar... Si treus el volum, podries estar veient Telecinco, parlant d'altres coses.
1: Sí.
4: Que estan parlant de política. Però
1: a nivell formal,
4: és una televisió agressiva, no?
1: Sí.
4: Forçada.
1: Quan Javier Ruiz presentava Mañaneros, per exemple, ara també ho fa el Cintora, doncs és una televisió d'aquelles que, si tu no tens res a fer aquell matí, tu et pots passar tranquil·lament al sofà a 3 hores i no paren de passar coses, gent que es discuteix, ara connectem amb un amb l'altre, i això ajuda a fidelitzar una audiència. I si veiem les audiències que ha fet Televisió Espanyola els últims anys, doncs és evident que és una aposta que ha funcionat. Si tu sumes el còctel desnonament icònic, la Mari Carmen convertida en un símbol, la Mari Carmen mort, i a banda hi ha una convocatòria electoral, els responsables editorials de Televisió Espanyola ahir crec que no van tenir més opció, o no haurien tingut més opció, que fer un especial informatiu, a banda tenint tots els recursos que tenen els mitjans públics espanyols al seu servei per poder fer un bon programa, en aquest cas especial, vinculat a això.
0: Però perquè també hi ha un sistema...
3: Les compareixences de José Pablo al Congrés, és que sembla que comparegui un ministre. És un pim-pam-pum entre ell i PP i Vox. I sí, està bé, però que marca molt ideològicament. Vull dir que els discursos pretesament ideologitzants, compte, i ho dic per això que dèiem abans, no? de la mort. És a dir, quantes morts hi han hagut l'últim any a Espanya que mereixessin un especial de Televisió Espanyola? Te'n podria dir uns quants, no? Doncs es va voler fer ahir. Perfecte.
0: Però és notícia internacional, eh? És notícia internacional a tot el món.
3: Jo no et dic que no... Jo no et dic, és que fins i tot puc arribar-te a donar la raó que sí, que calia. Però Jo no et dic que no obri l'informatiu, jo no dic que dediquin mig telediari, jo no dic que d'allò, però que facin una programació especial carregant-se un dels programes emblema de la cadena, home, és xocant, com a mínim és xocant.
2: Sí, però la veritat és que no tan xocant, és que no sé, és que hi ha eleccions generals que deriven d'aquest fet, vull dir que és un fet supertranscendental, és la comparativa que us feia amb el cas de George Floyd als Estats Units, que va revolucionar la política durant 6 mesos, vull dir, és un cas ultrasimbòlic, i per tant, és lògic. Ara, bueno, no ho sé, que la cadena, no ens posarem aquí a discutir la línia editorial de Televisió Espanyola, però trien el que fan, i és veritat que han fet una aposta cap a una politització d'esquerres, que també, com diu l'Oriol, sent honestos, els hi ha funcionat, perquè hi havia un nínxol de mercat.
4: I,
2: o sigui,
4: i ha funcionat a Catalunya, també.
2: Amb
0: un ingredient que no podem oblidar, hi ha un ecosistema mediàtic de televisions totalment escurat cap a l'altre costat.
2: Que no ha parat de fer especials de Ceuta.
0: I que,
2: durant
0: tant,
2: dues setmanes,
0: i que,
2: tant, era connexió amb Ceuta constant. I, per tant, Televisió Espanyola, en aquest sentit, ofereix un contingut diferent i li estan bé a nivell d'audiència.
0: En nom del pluralisme. A mi em sembla una cosa, diguem, que i Jofre, tu et xoca, segurament això, t'ho dic amb tota la simpatia, a mi em xoca, abans ho deia, i no ho deia com un abotat, quan el marc de referència és tot el rato, tota l'estona al procés, i es fan especials tota l'estona pel procés. Tot això depèn de la línia editorial del mitjà. I uns creuen que és més important una cosa que l'altra, i en funció de la coherència amb aquesta línia editorial es fan especials. Si a sobre el tema, quan el procés era una notícia internacional a tot el món, pues em semblava lògic. Doncs ara passa el mateix.
3: T'ho compro amb un però. Tots els especials que s'han fet, tant a cadenes públiques com a cadenes privades, en l'àmbit del procés en aquells anys, es parlava del procés, però hi havia una pluralitat de veus on hi havia tothom. Hi havia Inés Arrimadas, hi havia Carlos Carrizosa, hi havia Miquel Iceta, hi havia tothom participava. Que el marc mental era el del procés i que efectivament se li dedicava molt temps, sí. Però un cop creat aquest marc mental, a dintre el contingut, la pluralitat era d'una exquisidesa...
0: No hi estic gens d'acord. No hi estic gens d'acord.
3: No estàs gens d'acord.
0: Gens. I a més a més, per exemple, quan... No, o sigui, de cap manera penso que hi havia una neutralitat dintre d'aquest marc mental. A parer meu, tu tens una altra posició i la respecto
3: neutralitat,
0: molt.
3: Neutralitat, no.
0: De cap de les maneres.
3: No, però pluralitat, sí.
0: Pluralitat, si hi hagués un debat a Televisió Espanyola, sempre hi ha un de dretes. O sigui, això, la pluralitat formal, per suposat que sí. Però no hi veig gaire diferència. I ni tan sols amb les compareixences que deies del director de Televisió Espanyola, amb aquests pim-pam-pums, ostres, el nostre amic i company de la tertúlia moltes vegades, Vicent Sánchez, durant el procés, tenia uns pim-pam-pums quan anava al Parlament amb l'oposició espanyolista, que impressionant. O sigui, sincerament, a mi em sembla perfectament simètric i fins i tot et diré, dintre del marc d'un estat democràtic en què hi ha una pluralitat d'opinions i que la televisió pública segueix una...

42.252. Apunteu aquesta xifra perquè són les passes de bicicleta que s'han registrat només durant el mes de setembre. El comptador de la carretera Reial ha registrat 42.252 i és el màxim històric des que es tenen registres a Sant Just d'Esvern. I darrere d'aquesta xifra hi ha una realitat que veiem cada dia pels carrers. Cada vegada hi ha més gent que es mou en bicicleta per anar a treballar, per anar a estudiar, per fer gestions, per connectar amb els municipis veïns. I les dades de l'Ambici també ho confirmen. Ho vam dir fa uns dies, a Sant Just el servei ja l'utilitza el 8,9% de la població activa. És la proporció més alta de tota la xarxa metropolitana. I no és poca cosa. Encara menys si tenim en compte que Sant Just no és precisament un municipi pla. Les bicicletes elèctriques compartides poden fer molt més fàcil aquell trajecte que fins fa poc potser ens feia mandra afrontar sobre dues rodes. Tenim carrils bici connectats amb municipis veïns, aparcaments, bicibox, punt bici al parador, obert les 24 hores. Tots aquests serveis també ajuden a que la bicicleta sigui un medi de transport doncs que sigui fàcil triar. Però més enllà de les infraestructures, hi ha una cosa que està canviant, els hàbits. I és que la bicicleta ja no és només una opció pel cap de setmana, és cada vegada més una manera habitual de moure's per Sant Just. I 42.252, repeteixo, són no només una qüestió claríssima i evident, sinó també un fet irrevocable. Són aquestes passes en un sol mes que ho deixen ben clar. Sant Just pedala, i sembla que cada vegada pedala més. Soc Daniel Martínez i ara arrenca la Rambla. I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui, 8 d'octubre. Avui començarem amb les notícies de Sant Just amb Mariona Sales. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i repassarem les efemèrides del dia, parlarem de l'espai Ramblejant i també avui el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, a l'entrevista del dia, avui parlem amb Joan Sàlvia del programa de TV3 Soc i Seré. També parlarem de xarxes socials amb Vanessa Montserrat i tancarem aquest magazín amb l'espai de la Biblioteca Municipal, de la Biblioteca Joan Margarit. També parlarem de vins amb l'Astrid Goldstein i tancarem amb teatre amb Maica Dueñas.

Sigueu benvinguts i benvingudes al magazín de matins de Ràdio Desvern. Benvinguts i benvingudes a la Rambla. Arrenquem, com sempre, amb una mica de música. Avui, Coldplay sona aquí, a Ràdio Desvern. Bon dia.

0: En un minut serà 11:15 del matí. I arrenquem com cada matí amb les notícies de Sant Just. En breus escoltarem a Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa, però abans repassem els titulars de la jornada d'avui dijous. En titulars, les obres d'ampliació del Pipicà del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. També Sant Just acull un sopar concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. I tancarem amb Teresa Cabré, que analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just. I comencem amb les notícies de Sant Just. Tot teu, Mariona.
1: Avui comencem parlant de salut, perquè Sant Just impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre, a les 12 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental, que estarem allà tot el matí. I aquell mateix dia, de 6 a 7:45, els Jardins de Can Gina està acollirant una nova lectura del manifest i actuacions de Coratjo i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per a la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària... I ara passem a repassar les notícies d'avui. Avui comencem amb Societat, parlant del PPK del Parc del Mil·lenari, que serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà durant el mes d'octubre. Les obres permetran doncs ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i més relació entre tots els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període, evidentment, doncs el Pipicà romandrà tancat per motius de seguretat i mentre durin les obres, doncs les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo pels gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo, que estan al Parc de Can Sagrera, al Parc de la Plana Pedrosa, al Torrent del Pont Reixat i a les Basses de Sant Pere, així com de 2 altres Pipicans a la plaça de la Pau i a l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús, que generalment la gent es pensa que per estar als Pipicans o a les zones d'esbarjo dels gossos no cal recollir les caques que fan, però que tothom tingui clar que s'han de recollir igualment. Continuem amb Societat encara. Parlem de Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga, que organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 de la nit al claustre de les escoles. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'hort comunitari de Diourbel, al Senegal. Fa uns dies vam tenir aquí a Lluís i a l'Abdulai, que van parlar d'aquest projecte i el van explicar detingudament. Podeu recuperar la seva entrevista a radiodesvern.com. I bé, l'entrada tindrà un preu de 15 euros, inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització, cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva doncs, implica un compromís d'assistència, ja que el càtering doncs, es contracta en funció del nombre de persones inscrites. I acabem amb cultura, parlant de l'Ateneu, que acollirà el 14 d'octubre, de 7:45 del vespre a 9:15, la tertúlia amb el nom La llengua catalana en evolució, que estarà centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en filologia romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans, i serà gratuïta i oberta a tothom. I fins aquí, de moment, les notícies d'avui. Ens seguim escoltant els butlletins horaris i l'informatiu complet.
0: Gràcies, Mariona. Fem un repàs dels tres titulars de la jornada de manera ampliada. Avui hem parlat de les obres d'ampliació del Pipicà del Mil·lenari durant uns 3 mesos. L'espai, doncs, quedarà tancat durant els treballs i les persones usuàries podran fer servir la resta de zones d'esbarjo per a gossos que hi ha al municipi. També hem parlat de que Sant Just acull un sopar-concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins l'11 d'octubre. I també hem parlat de Teresa Cabré, que analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just. La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans participarà el 14 d'octubre en una sessió gratuïta i oberta a tothom. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
0: En 8 minuts seran 2 quarts. I fem un repàs a la premsa escrita del nostre país, començant per la portada del diari Ara. El diari Ara arrenca avui dijous amb habitatge i eleccions generals. Mari Carmen Abascal va morir ahir, 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. En clau de crisi de mobilitat, causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. Els conductors al·leguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. En imatge del dia veiem a Miquel, el cantant doncs, d'Oques Grasses. No, Miquel no, no es diu Miquel, Daniel. Es diu Josep Montero. En Josep Montero, en aquest cas, doncs, com dèiem, el cantant d'Oques Grasses, en la primera gran nit d'Oques Grasses. El primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys va vibrar un públic, diguéssim, entregat de principi a fi al grup liderat per Josep Montero. Que sapigueu que, tot i la patinada, jo demà vaig a veure Oques Grasses. M'encanta Josep Montero, però avui, mira, li he canviat el nom i li he dit Miquel. Doncs la gent que vau veure ahir al concert, sisplau, pocs spoilers a xarxes, que si no ens els mengem tots. I demà, els que anem demà, què? Volem una mica de sorpresa, també. Dos últimes notícies a la portada del diari Ara. L'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular, doncs, al·legacions. I tanca en portada amb el govern francès, que suspèn les classes fins dilluns.

I marxem al periòdico en la seva edició en català. Trobem la primera fotografia i, de fet, la fotografia que és la triada avui per ser la cap de cartell de fotografia del dia en la portada del periòdico d'avui dijous, on podem llegir per què no han avisat. I veiem imatge doncs, de passatgers esperant la sortida del seu tren ahir a Sants. Els usuaris de Renfe, indignats per les suspensions i retards de trajectes que es van prolongar durant tot el dia. Llegim també la tercera víctima del temporal localitzada en les Franqueses. Causa les carreteres per l'aturada de Rodalies. El sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges i Renfe va recomanar a les 6:40 utilitzar transports alternatius. A les 6:40 fer servir aquests transports alternatius, entenem que és una hora en la que no tens massa temps de maniobra per fer un canvi de trajecte o decidir si agafes el cotxe o si vas amb transport privat o taxi. No? En aquest sentit, la gent que va fer servir ahir Rodalies es queixava d'això, precisament, de per què no havien avisat. Marxem a parlar de Mari Carmen, que mor la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge. Els amos de pisos van retirar 6.500 anuncis dels portals de lloguer en els 15 dies previs als decrets. Parlem també del frau en el subministrament elèctric que aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de l'àrea de Barcelona punxaven la llum. Parlem ara de Comín i Puig, que tornaran a Catalunya sense esperar Puigdemont. Pel que fa al Bizum, que compleix 10 anys com a alternativa de la Unió Europea en els mitjans de pagament. És el tema del dia a les pàgines de la 2 a la 4. I tanquen portada amb Rosalía, que guanya el Premio Nacional de Músiques Actuales per Lux.

i és moment de La Vanguardia en català. Al final de la legislatura podem llegir el titular: els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. També podem fer lectura de la norma rescatada. El decret prohibeix la compra barata a empreses amb 10 pisos. Marxem a la imatge del dia, el difícil retorn de la normalitat després del 7 d'octubre. Una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes del 7 d'octubre del 2023, mostra els intents de la població de tornar a la normalitat malgrat la càrrega emotiva de l'aniversari. A la fotografia, Ras Zarfati, germana d'una de les assassinades ahir en un memorial dedicat a les víctimes del Festival Nova a prop dels kibbutz Reim. En aquest cas també podem fer lectura en la portada d'avui de La Vanguardia la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada de casa seva. Marxem a les notícies que podem trobar en columna. Primerament, l'entrevista a Narges Mohammadi, activista iraniana i Premi Nobel de la Pau, que diu: patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. Pel que fa, doncs, Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'esquerra. Feijó centrarà la campanya electoral en la crisi de Ceuta i la corrupció. En mobilitat podem llegir, doncs, la planta dels maquinistes que col·lapsa Rodalies i tanca en portada amb l'adeu de Messi. És el dia més trist de la meva carrera.

I marxem a la darrera portada del dia, marxem al Punt Avui, destacant entrevista a Montserrat Vilà, que és filla d'un comte partícip de l'Avui, i diuen cita seva, quan perd la guerra, el pare jura que defensarà la llengua fins a la mort. A l'Observatori Municipal s'aturen avui a Granollers, on podem llegir Encara pendents del cel. Entrevistes a l'alcaldessa Alba Brunzell i també al cap de l'oposició Pau Llobet. Marxem a la imatge del dia que ens recorda avui doncs, aquest diari català independent, comarcal i democràtic, Caoques Grasses, ja fa història a l'estadi. És una imatge de Josep Montoro, el cantant del grup català, i diu el grup osonenc porta al deliri 55.000 persones en el primer dels seus 4 concerts de comiat a Montjuïc. Parlen també en format dossier de la tecnologia que aterra el camp. El sector es configura a través de les dades de la IA i la robòtica i recupera l'atractiu per la generació més jove. Rendits al Déu de Messi, homenatge emotiu a la Monumental de Buenos Aires, al crac argentí que s'acomiada de la seva selecció. Marxem a l'espai del d'ahir, signat per Lluís Simón Rabaseda, que diu benvinguts als trens de la Bruixa. També destaca doncs, Renfe, Adif i els maquinistes que provoquen un nou desgavell a Rodalies. I a Cròniques, Ada Colau s'avança a Rufián i una veu tan discreta com sòlida.

I ara sí, seguim al peu del canó, seguim aquí al 98.fm, tanquem aquest bloc de les portades dels diaris, en breus tornem amb les efemèrides, però abans una pausa musical amb Donna Summer.

0: tot seguit
1: treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
2: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

I marxem a descobrir les efemèrides del dia, marxem a descobrir què va passar el 8 d'octubre, i és que l'any 1888 es filma la primera pel·lícula de la història del cinema, l'escena del jardí de Rondhay a França, que dura menys de 2 segons. Aquesta és la pel·lícula que es va rodar per primer cop a l'any 1888. Curteta, eh? Ara que no aguantem res, que amb el tema de l'escroll infinit ja no aguantem res, no aguantem pel·lícules, i a més, que també t'haig de dir una cosa, que les pel·lícules ara no baixen de 2 hores i mitja. Per tant, també et dic que aquesta de 2 segons no deu estar malament. Marxem a l'any 1944, quan la Segona Guerra Mundial, doncs, el general Rommel se suïcida a instàncies de Hitler, acusat de participar en un complot contra ell. Parlem també del riu Túria, que l'any 1957 es desborda al seu pas per València i causa la mort de prop d'un centenar de persones i pèrdues materials milionàries. Marxem a l'any 1964, quan l'estadounidenc Martin Luther King rep el Premi Nobel de la Pau per la seva resistència no violenta per eliminar els prejudicis racials als Estats Units. També parlem de la FIFA, ara ja en un temps més cap aquí, a l'any 2015, quan va suspendre el seu president Josep Blatter i el vicepresident i president de la UEFA, Michel Platini, per presumptes casos de corrupció en ambdues organitzacions. Parlem també del

d'aquí una estona. Marxem a parlar també de les defuncions. Van traspassar tal dia com avui en Roger Williams, pianista estadounidenc, l'any 2011. El 2019, Carlos Celdrán, artista i activista cultural filipí, i Joan Kennedy, que era exesposa del senador Ted Kennedy, que va morir l'any 2025, fa un any. Avui, 8 d'octubre, celebrem el Dia Internacional de la Dislèxia. Que us haig de dir una cosa, a vegades sembla que jo tingui dislèxia, però és perquè llegim tantes coses aquí a la ràdio que se't van creuant lletres, paraules, de tot, i sembla que un tingui dislèxia. De moment encara no, però tot arriba, també t'ho haig de dir. Vinga, va, marxem a l'efemèride musical del dia. Avui destaquem a Bruno Mars, el seu naixement l'any 1985, i us deixem amb Just Might, aquesta cançó que ho ha petat, de Bruno Mars, del seu nou disc. Gaudiu-la!

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: I ara, remblegem una estona. Vinga, va, remblegem per les activitats per aquesta setmana, arrencant per avui dijous 8 d'octubre, que enceta, doncs, el quadern de Ruta Escriure per Recordar. Vam parlar la setmana passada amb el Club Literari i bé, doncs, és una activitat que celebra l'Ateneu de Sant Just per recordar els viatges que fem, perquè cada viatge és una història per explicar. En aquest taller s'aprendrà, doncs, a transformar experiències, paisatges, trobades i emocions en un quadern de ruta. També parlem del TAT, sessions de moixaina, jocs i cançons per nadons a la sala d'Isidor Cònsol de Can Ginestà, càrrec d'Elisa Linares, per nadons de 3 a 24 mesos, acompanyats d'una persona adulta. També avui, a conferència de l'AUJA, Anatomia de l'Esperança, càrrec de Francesc Torralba, filòsof, professor universitari i teòleg. I tanquem amb l'inauguració de l'exposició Rastres de l'artista Clara Vidal, allò que queda entre la idea i les mans, amb visites guiades els dies 15 i 21 d'octubre i 4 de novembre a les 6. Tanquem pel que fa en clau cultural. Recordar també que avui hi ha una xerrada amb Aixa Miró amb la presentació del Pla d'Impuls del Català amb motiu de la inauguració del curs escolar 26-27 i que la conferència, doncs, de la sala Isidor Cònsol avui és de desigualtat social i alta cultura de l'antiga Grècia. Recordar també que l'entrevista a l'alcalde avui s'emet per Panorama Municipal a ETV. Petita pausa, tornem de seguida amb el temps amb en Carles Rius.
9: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
10: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
11: Tu sí?
10: Esclar.
12: Marcel, cada cosa on toca, eh?
11: Esclar.
13: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
14: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
15: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin, però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: i parlem del temps. Ho fem amb en Carles Rius, com cada matí a aquesta hora. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, pilot vermell encès. Comencem aquest directe per parlar del temps, de la previsió meteorològica pels propers dies. Avui deixa'm ser una mica solidari. Avui deixa'm també preguntar-te per la previsió per aquesta tarda, recordant que les festes de tardor del poble veí de Sant Feliu de Llobregat inicien avui amb el seguici. I bé, doncs és de ser agraït i és de ser de bon veí recordar-se'n també doncs, de la gent que fa cultura popular al poble del costat a Sant Feliu de Llobregat, perquè també som molts els santjustencs que hi anirem aquesta tarda a gaudir de la festa. Per tant, comencem amb aquesta pregunta. Quina és la previsió per avui dijous al llarg d'aquest matí, també a la tarda vespre?
1: A la tarda vespre plourà, probablement, i sobretot amb més intensitat seria... és que depèn dels mapes, però vaja, a partir del migdia pot haver intensitat, pot haver precipitacions i pot haver... inestabilitat. Què ha passat? Doncs em sap greu, pels de Sant Feliu, però jo crec que estan més que acostumats. No recordo una festa de tardor a Sant Feliu sense pluja.
0: Jo tampoc.
1: Potser l'any passat, però...
0: No, l'any passat també va ploure i el primer seguici es va cancel·lar i es va fer segons.
1: La bona notícia és que és a l'inici, que pot ploure, però després ja divendres, dissabte, diumenge, tot això doncs, està molt més bé i el temps serà molt més tranquil. Això sí, haurem d'anar amb rebequeta perquè ara ho explicarem, hi haurà una baixada de temperatures. Però què hem tingut? Doncs fins ara hem tingut aquestes tempestes, amb aquests vents del sud-oest, amb aquesta escombrada al litoral, plovent sobre mullat durant molts dies, i ara el que tenim és un tas de tardor. O sigui, passem d'aquesta situació de precipitacions amb unes temperatures doncs, que han baixat respecte a finals de setembre, però bueno, unes temperatures que estarien o normals per l'època una mica per sobre, i ara hem de fer un tastet completament diferent, o sigui, un ambient més sec, tot i que aquesta tarda pot ploure, amb vents del nord, amb tramuntana i mestral, amb una invasió d'aire polar. O sigui, l'anticicló situa d'una manera que ens entrarà vent molt fred des del nord d'Europa, que viatjarà cap als Pirineus i atravessarà tot el que és el país, i això farà que doncs, les temperatures baixin d'una manera molt clara. Ahir a la tarda, amb els vents aponentats que ens bufaven, vam arribar al punt d'arribar fins a 26 graus a l'estació de l'Escola Montseny, una temperatura altíssima, i ara, en aquests moments, a Sant Just estem vivint un valor que està per sota dels 20 graus, i això ens hi haurem d'acostumar, i fins i tot demà divendres baixaria una miqueta més la temperatura, o sigui, el tanto amb els encostipats, perquè això de sortir amb pantalons curts i màniga curta aquest vespre, o durant tot el dia de demà, i sobretot la nit de divendres a dissabte, que també suposo que hi haurà activitat a Sant Feliu, aquí fotrà fresca. I si acabes la festa tard, encara farà més fresca, perquè ara explicarem com baixaran les temperatures. Aire polar que entra pel nord, i això provocarà doncs, que, ja ho sabeu, que quan entra vent del nord doncs, topa amb els Pirineus catalans, i això provoca doncs, que es puguin formar precipitacions al nord del nostre país. Ara, en aquests moments, la precipitació està més concentrada cap a les comarques gironines, on fins i tot hi ha tempestes, algunes d'elles una mica importants, cap a la zona, per exemple, del Gironès, del Pla de l'Estany, cap a l'Alt Empordà, i aquesta inestabilitat doncs, anirà una miqueta més. Per què? Doncs perquè quan ens entra tramuntana, i ho expliquem moltes vegades, es munta un rebuf a la costa central que provoca que tornem a tenir vents marítims, amb un ambient més fresquet, però tornem a tenir vents marítims de mar cap a terra, que això provoca doncs, que el litoral barceloní i del sud de la Costa Brava doncs puguin tenir tempestes. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indiquen que aquesta tarda podem, amb un perill alt, podem tenir precipitacions a tot el que és el litoral, des del Baix Empordà, perdó, des del Baix Penedès fins a l'Alt Empordà. Tot el que és el litoral podem tenir precipitacions destacades, sobretot aquest litoral. El prelitoral també, cap als Vallesos també podem tenir precipitacions, cap a la Selva també, cap a la zona del Gironès, però vaja, el litoral es podria veure afectat fins i tot una miqueta cap al Maresme, poden ser en forma de tempesta. O sigui que aquesta possibilitat hi és, hi ha un avís del Servei Meteorològic amb color taronja, o sigui que és un avís important, i que podem tornar a tenir precipitacions de cara a aquesta tarda, amb unes temperatures que baixen clarament. Però, el que dèiem, o sigui, després d'aquest gir, demà la tramuntana bufarà fort a la Costa Brava, el mestral bufarà fort també cap al Delta de l'Ebre, i això provocarà que les temperatures tirin avall i molt. Tindrem una baixada de temperatures molt important. Demà divendres la màxima rondarà els 18-19 graus, tot i la presència del sol, serà un dia esplèndid. Demà divendres, si heu de fer bugada, aprofiteu demà perquè l'ambient serà més sec i s'asseca més ràpid la roba. I al tanto, a la mínima de divendres a dissabte, 13 graus marcats per Sant Just, o sigui que és una baixada molt important de les temperatures, no mata mosquits, que han d'estar per sota dels 10 graus, però com a mínim tenim una baixada important de temperatura. Per això dèiem que divendres a la nit, la matinada de divendres a dissabte s'ha d'anar una mica més abrigat, i també el cap de setmana quedarà una mica més fresquet pel que fa mínimes. Les màximes sí que poden pujar una miqueta més, tant dissabte com diumenge, amb uns dies on dissabte farà un bon sol i diumenge potser tenim alguns núvols més, però les mínimes seran baixes, o sigui, potser al migdia arribem als 20, 21, 22 graus, però a la nit no baixarem no passarem dels 15 graus, o sigui que ens quedarem entre 13, 14 graus, o sigui, l'ambient és força més fresc. És un tast de tardor que ve acompanyat amb aquest cap de setmana llarg que també ens arribarà fins a dilluns. Pel que fa a la possibilitat de pluges, el que dèiem, aquesta tarda tenim aquesta possibilitat de pluges a Sant Just, després la cosa s'esvaeix tant divendres com dissabte amb un ambient de tardor i més fred, però amb el sol com a protagonista, i diumenge alguns mapes indiquen la possibilitat d'algun ruixat. No tots ho estan indicant, però com que els americans ens han posat aquesta possibilitat, ho anirem seguint demà, ja ho veurem, perquè no tots els mapes ho indiquen i probablement no acabi sent res, però el millor dia del cap de setmana probablement sigui dissabte i dilluns. Recordeu que dilluns és festiu i que potser la nit de dilluns i dimarts ens podrien caure algunes gotes també. Així que, de moment, sembla que l'inici de les festes de tardor de Sant Feliu començarà una miqueta passat per aigua, sobretot aquesta tarda, vespre, nit, ens podria arribar algun ruixat, algun d'ells pot ser en forma de tempesta, però és molt puntual, les tempestes no tenen el tamany que tenien dies enrere, o sigui que són més petites, pot ploure a Sant Feliu i a Sant Just no, pot ploure a Sant Just i a Sant Feliu no, o sigui que haurem d'anar-ho seguint i anar mirant al radar com va evolucionant aquesta situació. La inestabilitat hi és per aquest rebuf de tramuntana i mestral i al tanto la baixada de temperatures que demà al matí ja notarem a tot el territori català. Un apunt d'exemple, com que ens entra aquest vent del nord, al Pirineu tindran precipitacions i al tanto perquè arriba la primera nevada, no molt important, però arriba la primera nevada, la primera enfarinada al Pirineu, entre 5 i 10 centímetres, amb una cota de neu que en un principi estarà entre els 2.000 i 2.200 metres, però que probablement entre avui i sobretot demà divendres baixaria cap als 1.800-1.900, perquè pugueu comprovar que si marxeu aquest cap de setmana fora us haureu d'abrigar, perquè fora del litoral, que encara tenim la influència marítima, les temperatures tiren avall i la tardor serà avançada durant aquest cap de setmana.
0: Carai, déu-n'hi-do, quanta informació, Carles.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, cuida't molt i demà seguim ampliant informació.
1: Aquí serem.
0: Fins ara. I ara us emplacem als butlletins informatius de les 11 i de seguida tornem amb la segona hora de la Rambla.
2: El servei de Rodalies funciona avui amb relativa normalitat. Per primer cop aquesta setmana, després del caos d'ahir, avui les incidències habituals no impedeixen que els trens circulin amb certa regularitat. En aquest context, els passatgers lamenten que, per un motiu o per un altre, sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Anem a l'estació de Sants. Josep Forn, Jordi Canal.
3: Bon dia. Matí més tranquil de servei habitual, tot i que una incidència que ha interromput momentàniament la circulació als túnels que creuen Barcelona provoca retards d'uns 25 minuts de mitjana. Sobretot a les línies R1, R2 Sud, R4 i regionals del Sud. Els usuaris, que després de dies de problemes confiaven a tenir un servei millor avui, esperen resignats.
4: 20 minuts ja, hem de fer. No sé, molt trist tot, la veritat. Ens hauríem de fer mirar.
5: Sempre problemes i mala explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig amb hores aquí a Barcelona estàs tan bé.
3: Per cert, avui ha reobert l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada de casa seva a Madrid, ha impactat de ple en la precampanya. El País Valencià, Vox, s'ha absentat durant el minut de silenci a les Corts. A Madrid, el PP i l'extrema dreta han evitat fer-lo a l'Assemblea de la Comunitat Autònoma. I a l'Ajuntament de la capital espanyola, on sí s'ha fet, les dues formacions s'han negat a posar-se dretes. A Catalunya, el president Salvador Illa s'ha sumat a les mostres de condol a la família. Palau de Pedralbes, Albert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Pel president de la Generalitat, la situació que ha viscut és inhumana, creu que la seva mort ha de remoure consciències i avisa que seguirà batallant perquè no es torni a repetir un episodi com el seu. Missatge que Salvador Illa ha deixat per escrit a les xarxes socials en les últimes hores abans d'enviar-li aquesta mostra de condol públicament.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
7: Illa ho ha dit en unes jornades organitzades pel BBVA a Barcelona, al costat del president de l'entitat, Carlos Torres. Tots dos han exhibit sintonia un any després que la Generalitat fes costat al Sabadell per evitar que fos absorbit per aquest gran banc. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions generals del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
6: L'exconseller Toni Comín explica aquest matí des de Brussel·les els seus plans després de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia per malversació i la decisió del jutge Llarena d'aixecar l'ordre de detenció contra ell. Comín va ser elegit eurodiputat el 2024, però no ha pogut seure a l'escó perquè havia d'anar a Madrid a recollir aquest acte de diputat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. Per a Toni Comín, la retirada de l'ordre de detenció li permetria tornar a ser eurodiputat de ple dret. Podria anar a Madrid sense por de ser arrestat, acatar-hi la Constitució espanyola i accedir així a la seva acta de parlamentari. Ho aconseguiria gairebé a mig mandat, més de dos anys després de les eleccions europees. Comín haurà d'aclarir si pensa fer això, si pensa continuar fent política des de Brussel·les, però també podria dir quan pensa trepitjar Catalunya. I veurem si segueix la mateixa línia de l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat l'expectativa d'un retorn immediat, a jutjar pel que ha dit el seu advocat. Bruno Fortea Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.

0: Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la cinquena edició del Raïmat Arts Festival, una proposta que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
1: Bon dia. El programa també inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Joan Fang Yang o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Tot plegat amb un doble objectiu, posar de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser un motor de noves oportunitats, perquè el festival també té un vessant filantròpic. Elena de Carandini és la presidenta del Raïmat Arts Festival.
2: Jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
1: Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Esports, Marcos García.
3: Després de l'aturada de seleccions, aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest migdia, parla Manolo González, el tècnic de cara al partit de demà al camp del Màlaga. A segon, el Sabadell té dubtes de si pot afrontar amb garanties el partit de dissabte al camp del Ceuta. El tècnic arlequinat Ferran Costa admet que tenen diversos jugadors afectats per un virus. El Girona jugarà dilluns a Tenerife. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet contra l'Ulm d'Alemanya, 101-89. Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest. És partit de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana té el dubte del porter Hal Grimson. I a la Champions Pro de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. El PIPICA del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i la relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PIPICA romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el Parc de Can Sagrera, el Parc de la Plana Pedrosa, el Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com, de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Pel que fa a societat, Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 al claustre de les escoles. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització, cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. I en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:45 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en Filologia Romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertuliers de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
9: No saps a què t'estàs perdent.
10: I t'hi perds des de fa molt.
11: De veritat, tu vols seguir perdent?
12: Si no veus esport femení,
13: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
8: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
14: Col·labora Ràdio d'Esvern.
15: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
16: 012. La Generalitat al teu costat.
17: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
16: 012. La Generalitat al teu costat.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
6: No saps a què t'estàs perdent.
7: I t'ho perds des de fa molt.
8: De veritat, tu vols seguir perdent?
9: Si no veus esport femení,
10: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
5: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
11: Col·labora Ràdio d'Esvern.
12: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
13: 012. La Generalitat al teu costat.
14: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
13: 012. La Generalitat al teu costat.
15: I aquesta tarda, a Sant Feliu de Llobregat... arrenquen les seves festes de tardor. I arrenquen com cada any amb el seguici. I no sé si sabíeu els orígens i la música del seguici de Sant Feliu de Llobregat, que parteix d'aquests entremesos, d'aquest ball d'entremesos, i és que antigament a les festes majors hi havia com a part essencial del programa la processó en la que participaven doncs les figuracions com els gegants, nans, balls de bastons, etc. I en aquest sentit, doncs, bé, era una processó molt important i que era molt destacada i que amb els anys ha anat agafant doncs molta importància. A Sant Feliu de Llobregat, i amb motiu de l'inici de la festa de tardor a l'any 94, es crea un nou espai escènic i festiu, el seguici, i entremesos amb músiques i danses creades expressament, evidentment, amb un caràcter propi, nou i adient a les noves necessitats, però que des d'un inici transpira certa ferum, rància d'aquelles processons i entremesos de festa major que durant temps van ser i van estar pràcticament oblidades a casa nostra. A l'any 97, amb l'objectiu de donar a conèixer amb més profunditat el sentit del seguici i entremesos, va ajudar a consolidar la identitat dels símbols i figures, doncs una edició de músiques. Avui estem escoltant, per exemple, aquesta peça que és bàsicament el toc de seguici, aquesta música que va sonant al llarg de tot el seguici a Sant Feliu de Llobregat. Es va editar l'any 97 doncs un disc que recopilava les cançons de cada colla. A l'any 2008 es va fer una reedició del disc incorporant les músiques dels nous entremesos, i a l'any 2019, amb motiu del 25è aniversari de la seva creació, la colla de Ministrils, la banda de músics encarregada d'interpretar cada any les músiques dels entremesos, es va tornar doncs a enregistrar un nou disc interpretant de nou les músiques que la pròpia banda ha reescrit i harmonitzat, adaptant-les a la vintena d'instruments que amb el temps ha acabat doncs formant part d'aquests Ministrils. I és que el disc també serveix per commemorar els 25 anys de Ministrils, que incorpora el toc del mocador d'honor, que va ser estrenat el mateix any 2019, però no apareixen el toc del seguici que estem escoltant ara, ni tampoc la música de Castellers, ni el ball dels cornuts, al no ser aquestes peces interpretades pel ministrils. Com dèiem, avui les festes de tardor arrenquen a Sant Feliu del Llobregat i en aquest context festiu doncs, arrenca una festa important també a la comarca, arrenca una festa important al Baix Llobregat i és, per tant, aquest el motiu doncs, de felicitar aquestes festes als veïns i veïnes de Sant Feliu, a tota aquella gent que vulgui participar aquesta tarda d'aquest seguici meravellós. Ara donarem informació, quatre coses, quatre tips d'aquells horaris que podeu seguir per tal doncs, de gaudir d'aquesta festa. Sí que és veritat que s'ha de passar per aigua, per tant heu d'anar una mica abrigats i amb elements que ens permetin doncs, no mullar-nos. I a partir d'aquí, doncs, recordar que tenim aquesta festa, una festa lúdica, festiva i de tradició popular, que començarà a 7:15 amb el repic de campanes, a 7:00 amb el lliurament del mocador d'honor, a 8:15 amb la comitiva del mocador d'honor, a 8:00 al seguici, i tot seguit, doncs, a l'arribada del seguici Vall d'Entremesos, el pregó de festa, a 9:00 al sopar, i després el segon seguici a 12:00 de la matinada. Per tant, molta festa per tothom a Sant Feliu de Llobregat. Breu pausa i tornem de seguida aquí a Ràdio Desvern. Bon dia.
7: Smooth Jazz.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
7: Smooth Jazz.
9: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui l'entrevista del dia parlem amb el Sant Justenc, que ha fet el salt també a la televisió, en Joan Sàlvia, per participar en el programa de 3CAT, Soc i Seré, un espai per posar focus en persones i històries personals de Catalunya. Joan, bon dia.
6: Bon dia, Dani. Com estàs?
5: Com arriba aquesta proposta de participar en el Soc i Seré, en el programa de TV3?
6: Doncs, de fet, jo havia de participar a la primera temporada, l'únic que al final per motius laborals doncs no hi vaig poder participar, i com fan moltes de les persones que treballen a la productora, doncs també cerquen les persones, perquè al final som 100 catalans que vulguem participar, que tinguem aquesta disponibilitat, que tampoc no és fàcil, i ja em van oferir participar a la primera edició, però finalment a última hora vaig dir que no per motius laborals, i ara en aquesta segona em van tornar a proposar. I vaig dir que sí, i la veritat que molt content d'haver-ho acceptat.
5: Quan et diuen que participaràs en aquest programa de 3CAT, quina és la primera reacció que tens, Joan?
6: Home, jo la tele a nivell, diguem, de concursant la desconec molt. Sí que doncs, per la meva vida política doncs, hi tinc aquesta proximitat, però a nivell de reality, que tampoc no és un reality, però a nivell més aviat doncs, de fer un concurs d'aquestes característiques, doncs ho desconeixia totalment. I sí que una mica allò obert, aviam a què em trobava, però bé, sobretot amb bastantes ganes de conèixer aquest món i sapient que em trobaria persones molt interessants.
5: I en aquest context, què és exactament el que expliques o el que mostres al programa? Què és el que t'han fet fer? Explica'ns una mica per aquella gent que no conegui el programa ni el seu funcionament, de què tracta i com funciona el Soc i Seré.
6: Bé, al final és un programa que diguem-ne que té 6 capítols que es transmet cada dimecres a les 10:05 i que bàsicament tracta, és un programa on hi participem 100 persones i només hi ha un possible guanyador, que és el que arriba, diguem-ne, a l'últim capítol, i durant tot aquest programa anem trobant diferents proves, no? Diguem, hi ha proves de tot tipus de literatura, de ball de bastons, de cuina, bé, de geografia, vull dir, tot tipus anem creant a més aquests equips i tot plegat durant o sigui, sempre són els mateixos equips. Cada programa, de fet, tens un equip diferent o fins i tot al mateix programa et poden canviar d'equip. Que també té aquest punt una mica, doncs, que no només és, diguem, veure-ho, sinó que també té un punt, doncs, de reality, de passar-t'ho bé, de gaudir, perquè és també bastant dinàmic en aquest sentit. I bé, bàsicament és això, doncs un concurs on anem 100 persones, el que es busca és el català més català de Catalunya i on van passant doncs, diferents coses i totes relacionades amb el nostre país, gastronomia, etc.
5: Comentaves abans, no?, que tu no estàs acostumat en aquest format televisiu i ens agradaria saber què és el que més t'ha impressionat o què és el que destacaries, no?, d'això de fer tele, de participar en un rodatge i si hi ha molta diferència entre allò que veiem a pantalla i allò que s'ha viscut des de dins, clar.
6: El que és un programa de 50 minuts són 2 dies de gravació. 2 dies de gravació que al final són doncs gairebé 5 o 6 hores, doncs quasi bé són 10 o 11 hores de gravació, d'esperar, de repetir, de sèrie, que això és el que es diu molts cops a la tele, no és el que doncs, si realment quan ho vius, jo crec que el Soc i Seré sí que la realitat que es viu almenys és molt semblant, o sigui, el que nosaltres gravem i el que després passa és molt el mateix, l'únic que evidentment molt més lent, hi ha moltes coses que tu quan les veus no les veus com les vius, però bé, potser et diria una mica això i sobretot el moment, sobretot el primer dia, allò que veus càmeres a cada cantonada i després a partir del segon o tercer dia ja ho vas normalitzant. Però clar, tens una càmera a cada cantonada i ara grava això, ara allò, i sí que és una mica doncs, també el punt, potser el principi més d'atenció d'estar pendent de les càmeres que al final després ja ho acabes obviant, no? Però...
5: Uh-huh. I després d'aquesta experiència, t'ha canviat d'alguna manera la teva percepció que tenies de la televisió i dels programes d'entreteniment?
6: Bé, sí que el típic, no?, de quan estàs veient, per exemple, un altre programa o això, deus, estàs pensant... Ara aquí, diguem, el que ells veuen és tot de càmeres, no? Una mica et poses la pell de quan veus alguna cosa a la tele, i sí que en aquest punt, doncs bueno, té un punt de posar-te la pell molts cops o posar-te dins la televisió perquè saps el que hi ha al darrere. Però uh-huh. tret d'això, al final també va ser més una vivència personal i més enriquidora que no tant del programa en si com a tal, no? Perquè és més aviat... El que potser m'ha portat més aquest programa és sobretot les 50 persones que formem el primer equip, que són els olis, que és l'equip vermell, doncs potser és això el que més m'emporto del programa.
5: Uh-huh. Avui estem parlant amb en Joan Sàlvia, que ha participat doncs al programa 3CAT Soc i Seré. Després d'aquesta experiència, creus que d'alguna manera doncs tornaràs a repetir? És a dir, tornaries a posar davant d'una càmera?
6: Bé, al final jo vaig decidir participar en aquest programa pel tipus de programa que era, molt, molt basat en Catalunya, que és una cosa que m'apassiona, la cultura, la gastronomia, doncs, no? I jo vaig decidir participar una mica per això, perquè era una cosa que a mi... I trobar un altre programa que reuneixi totes aquestes coses, doncs, bueno, doncs no serà fàcil. Però de moment jo crec que és una... Jo ara per ara no m'ho plantejo, sinó és una cosa bastant similar a algun tema que m'atraigui molt i però tampoc no vull, mai diguis mai, no? Mai diguis uh-huh. aquesta aigua, no veuré, però bueno.
5: I ja per tancar, què t'emportaries personalment d'haver participat al Soc i Seré?
6: Home, sobretot les persones, vull dir, jo sobretot amb qui fas més amistat, amb qui veus que tens, doncs generes doncs aquesta més... no, que ja, al final són... Jo vaig estar-hi bastants dies i són molts dies de conviure, de moltes coses, amb gent que al principi no coneixies i que després acaben, jo quasi, vull dir, quasi que t'emportes millors amics almenys jo, del Soc i Seré. Si els que hi vagin veient, doncs ja ho veuran una mica a la televisió, però tant el Jan, el Pere, l'Èlia, doncs gent que ara formen part... És allò que dius, no me'n recordava com era la meva vida quan tu no hi eres, no? Doncs bàsicament és una mica això, perquè són gent que ara formen part del meu dia a dia, que són amistats imprescindibles, i el Soc i Seré també a mi personalment m'ha donat això, aquesta capacitat doncs de trobar gent que estima el país, que té aquest coneixement també del país, que al final també és valorar-ho, perquè avui en dia, i tot les xarxes socials potser en aquest sentit fan molt mal, no? Però a vegades veus aquests nois que fan entrevistes i hi ha gent que gairebé no et sap dir qui és el president de la Generalitat o coses d'aquestes que potser tots hauríem de saber. Uh-huh. I al final també a mi el que m'ha donat una mica també és que hi ha esperança, que hi ha país i que hi ha gent que també doncs lluita cada dia des del seu àmbit, perquè això també és molt important. O sigui, hi ha gent que fa Catalunya des de la cultura, des de la política, des de la gastronomia, o sigui, es pot fer Catalunya de moltes maneres. I al final doncs jo crec que ens hem trobat amb això. I no només això, jo potser també el que he vist, que clar, al final no és un programa individualista, potser l'últim capítol potser és el que veus una mica més, però al final crec que també és un reflex molt positiu del que és el nostre país, és a dir, que quan anem units és quan avancem, perquè al final sol, almenys en el programa, jo crec que com a país un reflex que ho genera bastant, és que si no anem units no avancem, i que quan anem units avancem. Jo crec que el Soc i Seré representa sobretot això, i aprendre a treballar molt bé amb equip. Per tant, doncs jo et diria que em quedo amb aquestes coses, i també un agraïment final doncs a totes les persones que ho van fer possible, perquè darrere hi ha molt equip d'estaf, molt de regidories que fan molta feina, que estan al darrere, que sembla que no, però hosti, porten el programa a la seva esquena, a l'equip de direcció, uh-huh. i també doncs els presentadors, l'Àngel Llàcer i la Diana Roig, que van fer... Almenys han fet una feina magnífica, i jo personalment els he agafat també molt, molt de pressa.
5: Mm-hmm. Doncs Joan Sàlvia, moltes gràcies per haver passat avui per la Rambla, per explicar-nos aquesta experiència al Soc i Seré, una experiència televisiva que, a més, també ens permet conèixer una mica més a tu com a santjustenc i també com a català. Una abraçada, cuida't molt i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies, Dani, Ràdio Desvern, per convidar-me.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
7: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
8: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Serrat, arrenquem com sempre aquest espai amb l'actualitat doncs, de les xarxes socials i sempre fas un avançament al dia d'abans a les xarxes, ho dic, perquè si algun encuriosit, encuriosida, vol saber de què parlarem al programa del dijous, el dimecres normalment ja fas una avançadeta a les teves xarxes socials que intentem també doncs, d'alguna manera compartir a les xarxes de la Rambla 981. I allà doncs ens vas descobrir un terme que jo me'l vaig haver de llegir dos cops perquè no sé ben bé de què parlarem avui, eh? Tens així una mica despistat.
1: Parlem de què o qui?
0: De què
1: no
0: o de qui?
1: No sé,
0: Vanessa, no vaig voler-ho buscar perquè vaig pensar, saps què? Que demà ens ho expliqui.
1: Bueno.
0: Que demà ens ho expliqui.
1: Ho vaig explicar la setmana passada una miqueta.
0: Una miqueta.
1: Vaig fer una pinzellada, tens raó. Sí, de, sí. De què o qui és Muse. No sé com pronunciar-ho, perquè ja...
0: Sí, bueno, Muse em sona bé.
1: Muse.
0: Sí, sí.
1: Pues deixem-ho amb Muse. Sí, una mica... A mi també m'agrada Muse.
0: Anglosaxó, sí, està bé, Muse. Vale, vinga, i què és Muse?
1: Doncs Muse és el nou agent d'intel·ligència artificial de Meta. I aquí la paraula important és agent. Uh-huh. Agent, que no és un chat, és un agent.
0: Val.
1: Perquè no estem parlant d'un assistent que contesta, que és el que estem acostumats, no? Com és el chat GPT, que, per exemple, no? Que és el més conegut, sinó que estem parlant doncs, d'una IA que està pensada per ajudar-te a executar tasques, importantíssim, per exemple, a analitzar informació, a preparar campanyes, a organitzar idees, a crear contingut, a revisar dades, a connectar fins i tot amb eines del teu negoci i a proposar, per exemple, accions que siguin molt concretes. Dit d'una manera molt senzilla, doncs, un chat d'IA et diu què és el que podries fer, com el chat GPT, no?, que dèiem, uh-huh. I una agent d'IA, com en aquest cas Muse, intenta ajudar-te a fer aquesta tasca.
0: D'acord.
1: Aquesta és la diferència més important, no?, perquè molts negocis doncs, no tenen falta d'idees, sinó que la majoria tenen falta de temps, no?, i falta de mans, sobretot, uh-huh. I falta d'organització moltes vegades, no?
0: Sí que falten coses, déu-n'hi-do.
1: Bueno, és que al final és això, no?, una persona ho dèiem l'altre dia, que sí. Tampoc no podem ser l'hombre orquestra o
0: no, no.
1: La dona orquestra, no?
0: És que llavors... es dona per fet de cara ho hem de fer tot nosaltres, no, Vanessa? Allò de dir, portem el nostre negoci, portem les nostres xarxes socials, portem tot i al final dius, aviam...
1: A veure, tot no pot ser. Però, pues, justament, hi ha aquest agent, ara ha sortit Muse, que et pot ajudar a fer alguna de les tasques.
0: Vinga, vale? Interessant. Sí, sí.
1: Et pot ajudar. És veritat que quan comencem en un petit negoci, clar, no podem delegar tot perquè no adquisitivament parlant, no? És més complicat. Llavors, sí que al principi doncs, som una miqueta yo me lo guiso, yo me lo como. No?
0: Un Juan Palomo, sí, sí, totalment. Totalment, totalment.
1: Doncs és això, no? I al final, doncs, bueno, si tenim aquests petits agents que ens poden ajudar, benvinguts siguin, no? Per què Meta fa aquest moviment? Doncs és que Meta té un gran avantatge respecte a altres empreses tecnològiques. I per què? Doncs perquè té Facebook, té Instagram, té WhatsApp, té Messenger, té Threads i té Meta Ads, fins i tot. I un ecosistema que és enorme de negocis que ja doncs, fan servir les seves plataformes cada dia. Per tant, Muse no és que neixi en un lloc aïllat, sinó que està dintre d'aquest propi ecosistema, no? Que hi ha, i dintre d'aquest ecosistema hi ha empreses que estan publicant contingut, marques que estan invertint en anuncis, negocis que estan parlant amb clients per WhatsApp també, creadors que estan venent serveis, no sé, no? Hi ha botigues també que estan mostrant els seus productes i també hi ha professionals que són aquestes marques personals que estan construint comunitats, no? Com pot ser doncs, un terapeuta, per exemple, o un coach, doncs crea la seva comunitat dins de la seva pròpia marca. Llavors, això fa que Muse pugui tenir una funció que és molt interessant i és que és connectar la intel·ligència artificial amb la feina real que una empresa ja fa dintre del propi Meta. No
0: es
1: tracta només de preguntar. O sigui, aquí no és que li preguntem a Muse. Dóna'm idees per Instagram. O fes-me un copy per aquest post. No, es tracta d'anar molt més enllà I és que li podem dir, analitza què ha funcionat al meu Instagram, mira les meves campanyes, revisa el to de la meva marca i prepara'm una proposta de continguts per la setmana vinent. O sigui, això ja li estem donant una feina a fer, no?
0: Total, sí, sí, que va més enllà d'aquell pregunta-resposta que tenim amb ChatGPT, que tenim amb Gemini, entre d'altres, sinó que això és... tinc aquest projecte que estic elaborant i vull que em facis estadístiques o vull que em facis un plantejament de... No? I és un treball una mica més, diguéssim, exhaustiu d'allò que volem fer, no, Vanessa?
1: Exactament. I aquí, a més, hi ha una gran diferència entre la IA genèrica i la IA amb context, que seria aquest propi Muse. I aquí hi ha un punt que és molt important per entendre Muse, i és que una IA genèrica pot ajudar-te molt, òbviament, però si no saps, no sap aquesta IA res del teu negoci, les respostes poden ser molt genèriques, molt generals, no? I al final podem... Bueno, li hem d'explicar tot des del primer moment, no? Per exemple, jo què sé, si tenim una cafeteria i li pregunta al ChatGPT, per exemple, dona'm idees per vendre més. Doncs aquesta IA pot respondre a fes promocions o publica a Instagram o crea un programa de fidelització o fes anuncis, no sé, o millora les fotos del teu producte. Doncs això pot ser correcte, però també és bastant genèric, no? I ara imaginem que Muse pot connectar-se amb el teu compte professional d'Instagram, la pàgina de Facebook, les campanyes de Meta Ads, que és importantíssim això, i altres eines del teu negoci. Llavors, podria dir, Muse, la publicació que millor ha funcionat aquest mes ha estat el vídeo del menú de migdia. Els reels amb persones tenen més interacció que les fotos de producte i les campanyes amb públic local funcionen molt millor entre setmana. Et proposo una campanya per potenciar reserves de dilluns a dijous, per exemple. Vale? Llavors, això no és una resposta genèrica. Aquí t'està dient realment un contingut molt, molt exacte, no? Que està orientat realment al teu negoci perquè està basat en dades, no? En dades que està analitzant del teu propi negoci, no?
0: Clar, i pel que expliques també ha d'haver un control d'usuari, és a dir, que d'alguna manera la persona que estigui fent servir Muse ha d'aprovar, no?, de forma prèvia.
1: Exactament.
0: Allò que es faci, no?
1: Correcte. També és important.
0: És important remarcar-ho, no?
1: Que després parlarem d'aquest factor que hi ha d'haver darrere de la IA sempre.
0: Hem d'estar darrere, no?
1: Hem d'estar, eh?
0: M'he dit que no és allò de dir, no, vinga, fes això, fes-ho... No,
1: i
0: aviam.
1: I ja està. No, vale?
0: Val. Més que res per anar entenent una mica més com funciona Muse, perquè, clar, estem molt acostumats a aquest tipus d'intel·ligències artificials com ChatGPT, no?, que és un chat tradicional, allò de jo pregunto, tu respons, i aquest, en canvi, com comentàvem, és un agent proactiu que el que fa és anar fent aquella feina que li anem designant.
1: Exactament.
0: Important tenir-ho en compte.
1: De fet, mira, justament una companya... m'ha enviat un
0: mem o algun...
1: Sí, bueno, un vídeo que ha vist per Instagram perquè va veure que ahir parlaríem d'això avui i em diu, què és això? És un grup de música, m'han dit molta gent, eh? Molta gent m'ha dit, un grup de música, i jo dic, bueno, sí però
0: sí.
1: No.
0: Però avui no parlem de grup de música, avui no parlem de grup
1: exactament.
0: De música.
1: Exactament. Llavors, doncs això, justament,
0: sí.
1: Em deia, mira, a mi encara no m'ha sortit, i ja veureu que us sortirà a dintre del vostre Instagram, perquè això es va posar en...
0: Clar, això estarà dins de l'Instagram.
1: Exacte.
0: I es anirà actualitzant.
1: I dins de Meta també, eh? Poder que ho trobeu dintre de
0: Facebook
1: o de WhatsApp fins i tot.
0: Ah, val.
1: I hi ha un altre icono, amb un personatge que ja us el posaré a la meva història de després.
0: Val.
1: Quan parlem de... Bueno, quan us deixi l'enllaç perquè podeu sentir
0: perquè
1: el podcast.
0: Perquè pugueu escoltar el podcast, sí.
1: Exacte. És com un labubu.
0: Oh!
1: És molt cookie.
0: Ja estem amb les coses cookies, eh?
1: Ja l'hem posat fins i tot caracteritzat.
0: Li hem posat caracterització,
1: exactament. Diu, però això què és ara? Això qui ha entrat aquí? Aquesta noia feia el vídeo, que és molt graciós. Diu, però qui ha entrat? Ara això què és? Dic, bueno, doncs m'heu de sentir. Per saber què és el meu. Bueno,
0: i tant.
1: Doncs posem un exemple pràctic d'una immobiliària, per exemple. I és que imaginem una immobiliària doncs, que publica a Instagram, té pàgina de Facebook i fa anuncis a MetaAds i rep consultes per WhatsApp, a més, o sigui, normalment fem servir tot això, no? Fins ara, l'equip ha de revisar moltes coses, no? Quins fosses han funcionat, quins immobles han generat més interès, per exemple, no? Quines campanyes també han portat més contactes o quins missatges es repeteixen, no? Que és el que consulta la gent. O quines publicacions fins i tot han tingut més comentaris o més guardats o més clics. És important que analitzem tot això, no ho
0: oblidem. Sí, sí, sí, vale? Totalment.
1: Doncs amb una eina com Muse, la idea seria poder demanar-li justament que analitza el rendiment del mes i digue'm quins continguts han generat més oportunitats. O també podem dir-li, prepara'm una campanya per captar propietaris que vulguin vendre el seu pis aquest trimestre. Cosa important per a immobiliàries, que ja faig un parèntesis molt breu, i és que, clar, la majoria doncs, els hi falta producte. Vale, llavors, el que volen és producte, és a dir, pisos, és a dir, propietaris que vulguin vendre la seva vivenda. Ja no entrarem ja
0: en tota la polèmica no cal entrar.
1: Vale? No, no cal, no cal. Però, bàsicament, el problema d'una immobiliària és aquest, justament, no? Llavors, Muse podria ajudar a ordenar el pla, és a dir, un reel de captació, un carrusel educatiu, un anunci orientat a propietaris, un missatge per WhatsApp Business i una proposta de textos adaptats al to de la marca, que també és important tenir-ho en compte. Per exemple, doncs Muse li podria proposar. Molts propietaris no saben si és bon moment per vendre. Fem una campanya amb el missatge. Abans de posar preu al teu pis, descobreix què està passant realment al teu barri. Això ja connecta molt més amb una necessitat que és real, no? No és només crear contingut, sinó que és crear contingut amb intenció comercial, que aquí és on marca la diferència, no?
0: Val, entesos.
1: Què més cosetes? Què més cosetes? Doncs, si tenim una botiga online, doncs, en una botiga online, Muse pot tenir un paper molt interessant, i sobretot si es connecta amb eines de venda, de xarxes socials, d'anuncis i de catàlegs. Imaginem que és una botiga de decoració. Doncs, el negoci podria preguntar quins productes hauria de promocionar aquesta setmana segons les vendes, les visites i el contingut que millor funciona? Doncs Muse podria ajudar a detectar el producte amb més marge, els productes amb més interès, els articles que la gent mira però no compra, que això també és important, les campanyes que funcionen millor o, fins i tot, idees per crear packs, vale? També podria ajudar amb continguts de descripcions del producte, dels copies pels anuncis, de les històries, de les publicacions, de les respostes també a les preguntes més freqüents que fan doncs els consumidors i propostes creatives, no? Al final, aquí és important que totes les eines, o sigui, totes les tasques que pot fer Muse. Fins i tot hi ha una molt important que és el Muse Image. Què és això?
0: Per generar perquè hem dit que no genera. Per treballar temes d'imatges
1: sí,
0: o alguna
1: cosa? Sí, sí, exacte. Meta està integrant models de generació d'imatges dins del seu ecosistema creatiu, especialment per ajudar als anunciants i a les agències a generar aquestes variacions visuals. No? Això pot canviar molt la manera com es creen ara els anuncis. Fins ara moltes empreses doncs, tenien un problema, no? I és que necessiten moltes versions d'una creativitat. Ara se m'ha vingut a la ment lo del pop radioactiu.
0: El pop radioactiu de Santiago de Compostela,
1: de Santiago.
0: Ostres, és que tu et rius, però té la marinera, eh?
1: És que és veritat, perquè al final dius, bueno, si tothom fem servir el mateix model d'intel·ligència artificial per crear doncs, aquestes imatges, al final podem caure en ja detectar que això que està passant aquí, no?
0: I no ens queda molt de temps, però de fet d'aquest tema en parla a la Vall d'Avers, la revista d'aquí de Sant Just, que hi van venir doncs, al programa, fa un parell de dies van venir al programa per comentar-ho. I de fet ho van dir, no?, que totes les entitats del poble a nivell esportiu s'han fixat, han fet un treball d'investigació de que tenen el mateix disseny de cartells i és perquè tots fan servir la mateixa IA. O sigui que això és un tema també que és interessant parlar. Resum, per tancar el programa d'avui, l'espai d'avui on hem parlat de Muse.
1: Doncs, si compleix Muse el que promet, pot ser una d'aquestes eines que canvien la manera de com les petites empreses gestionen el seu màrqueting o la seva comunicació i el seu dia a dia. I la clau, per tant, seria utilitzar-la amb criteri, no per fer més coses sense pensar, sinó pensar millor, decidir millor i executar millor. Així que, bueno, jo us animo i si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda, jo estaré encantada de poder fer-ho.
0: Doncs, Vanessa Montserrat, moltíssimes gràcies, cuida't molt i la setmana vinent més. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: I nosaltres ara us deixem amb Catalunya Ràdio, amb els butlletins i tornem de seguida. Fins ara.
2: Conseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per poder recollir la seva acta d'eurodiputat a Brussel·les. Bruno Forte, bon dia.
3: Hola, bon dia. Toni Comín deixa entreveure que podria tornar abans que l'expresident Puigdemont, podria tornar per separat, fins i tot sense esperar que el Tribunal Suprem li apliqui de forma definitiva l'amnistia. Comín diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i representar els seus electors.
4: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
3: Diu que amb l'aixecament de l'ordre de detenció ja es donen les condicions de seguretat necessàries per poder tornar a Catalunya. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: La Missió Internacional de Drets Humans que va assistir al judici de Roger Espanyol denuncia que la Fiscalia es va alinear en tot moment amb la defensa dels policies en lloc de protegir la víctima. Les organitzacions com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura retreuen al Ministeri Públic que no va investigar activament el suposat ús excessiu de la força contra Espanyol i li recorda que tenia la responsabilitat de fer-ho.
2: Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. El líder dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha 20 detinguts i s'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. Anem a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque.
6: Bon dia. La investigació comença el maig del 2025, localitzant el que en l'argot policial es coneix com una guarderia de droga. La principal estava en un domicili de Sant Joan d'Espí. El general de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, posa en valor l'operació policial.
7: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
6: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Un atac rus contra un autobús amb passatgers ha causat 30 morts a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna, el Donbass, i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Rússia també ha continuat llançant drons aquest matí sobre Kiev i ha matat 3 civils. La capital ucraïnesa està patint talls de llum i aigua en molts barris com a conseqüència dels danys causats en la xarxa elèctrica per l'atac a gran escala d'ahir. Els drons i els míssils russos van causar una trentena de víctimes mortals per tot el país, entre els quals 5 menors.
2: I us ho avança Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi d'aquest estiu. La majoria de persones que van acudir, sobretot a l'atenció primària, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que van ser més greus. El Departament de Salut constata, doncs, que la població va fer cas, en general, de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les prop de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Però amb aquests dos casos greus que us dèiem, sentiu Ferran Roche, que és el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a aquesta emissora.
8: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari, doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
2: Esports, Marcos García.
9: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. A l'Espanyol aquest migdia parla Manolo González, el tècnic de cara al partit de demà al camp del Màlaga. A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de dissabte al camp del Ceuta. El tècnic de l'equip arlequinat, Ferran Costa, admet que tenen diversos jugadors afectats per un virus. El Girona jugarà dilluns a Tenerife. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 contra l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest. És partit de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana té el dubte del porter Hal Grimson. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups del Mundial contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o contra Colòmbia.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. El Pipicà del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i la relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el Pipicà romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el Parc de Can Sagrera, el Parc de la Plana Pedrosa, el Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com, de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Pel que fa a societat, Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 al claustre de les escoles. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització, cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. I en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:45 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en Filologia Romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertuliers de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: En 5 minuts serà un quart d'una del migdia. Marxem a la tercera hora de la Rambla. Estem escoltant U2 amb aquest mític I Still Haven't Found What I'm Love, en aquesta cançó que ens encanta, que ens agrada molt i que, bé, doncs estàvem escoltant aquí a Ràdio d'Esvern. Marxem ara a l'espai de la Biblioteca Joan Margarit. Marxem a parlar de llibres, de tallers, de cursos i de molt més aquí a la Rambla. Sandra, Nacho, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Benvinguts al programa.
2: Gràcies.
0: Segon capítol de la temporada, capítol del mes d'octubre, per repassar les biblionotícies de l'octubre del 2026, aquestes notícies, activitats i de més, que durant aquest mes d'octubre, doncs, la Biblioteca Joan Margarit, aquí a Can Ginestà, sobre nostra, acollirà ben acollides, perquè déu-n'hi-do les activitats que hi ha, déu-n'hi-do la vida que té la biblioteca. Per on voleu començar, Nacho, Sandra?
3: Comencem pels clubs, que van començar
2: sí,
3: ja...
2: la
3: setmana passada.
2: Bueno, clar, és que jo no hi era. Porto una setmana...
3: Estava a Escòcia.
2: He estat de vacances ara,
0: Les
2: que no vaig fer a l'agost, i sí, porto una setmana en blanc.
0: Perfecte, perfecte. Doncs explica'ns
3: els clubs, bueno, ara els clubs com estan anant. La temporada de clubs i va començar la setmana passada, el dia 30, mm-hmm. amb la primera tertúlia del club Llegir al Teatre, que van fer, bueno, s'havien llegit i suposo que van anar a veure l'òpera de Tres Reals que està al Lliure, al Teatre Lliure, i van començar, bueno, va començar la tertúlia el passat dia 30. I ahir va ser la primera tertúlia del club del primer dimecres, mm-hmm. El club que condueix el Jordi Nopca, i que van fer la tertúlia del llibre La Fabricanta, la novel·la La Fabricanta de la Dolors Monserdà. I bueno, i seguim, doncs, la setmana vinent, el dia 14, dimecres, comença les tertúlies de novel·la negra, del Club de Lectura de Novel·la Negra, que porta la Charo.
2: Charo Gómez?
3: No, Charo...
2: Hosti, estem fatal,
3: Estem fatal.
0: La Charo. Què li passa, Charo?
3: Sí, porta la Charo i, bueno, comença amb la tertúlia de...
2: Charo González,
3: mare meva. Oh.
0: Charo, demanem disculpes des d'aquí.
3: Sí.
0: Que a vegades els cognoms se'ns creuen.
3: Doncs comença amb la tertúlia de la novel·la Els amics de Lady Coyle del George Higgins, novel·la negra americana. I bueno, començaran el dia 14 d'octubre. Bueno, cal dir que els clubs estan ja tancats perquè no hi ha places i tal, però va bé fer un repàs perquè veieu més o menys les novel·les i les lectures que fan i tot això. Bueno, i després ja la següent setmana, el dia 21 d'octubre, també dimecres, la primera tertúlia del Club del Tercer Dimecres, que estan llegint i fan amb la tertúlia del Baumgartner, de l'última novel·la del Paul Auster. Aquest club, igual que el del primer dimecres, també ho condueix el Jordi Nopca. I això, en principi, els clubs de lectura per adults.
2: Correcte. Sí, perquè també tenim els infantils i aquest any tenim una novetat, que és el Club de Còmic Juvenil. Com els nostres infants del Club de Còmic Infantil, que era de 9 a 11 anys, amb aquests anys han anat creixent.
0: Han crescut, clar.
2: Llavors, encetem un nou club de còmic, que és el juvenil de 12 a 15 anys. I bueno, també està dirigit pel Daniel Kussler de Freaks Educa, de Freaks and Friends, que ja ens coneixem des de fa anys, i els nanos, tots els participants dels clubs de còmic infantil estan molt contents i molt contentes amb els dinamitzadors, perquè ho fan superbé i sempre porten lectures molt, molt xules, molt entretingudes. I només fer un recordatori, ara aquesta sessió serà la sessió de presentació, la de Còmic and Friends, la lectura de còmic infantil de 9 a 11 anys, el dia 14 d'octubre a les 5:30. Crec que encara queda alguna plaça, perquè aquest és el dels que han fet traspàs cap al Club dels Grans, i amb el Club dels Grans alguna plaça n'hi ha també perquè els hem ampliat. Aquest serà el 28 d'octubre, també a 6:15, el Club de Còmic Juvenil de 12 a 15 anys, i també serà la sessió de presentació i els hi donaran la primera novel·la gràfica. Amb l'infantil llegiran La calle de los suspiros 109 i amb el de còmic juvenil Lock and Key, que hi ha una adaptació de sèrie, no sé si era Netflix o no me'n recordo en on, que és molt divertida, és entretinguda, és així com de fantasia, són claus màgiques i estan molt bé.
3: La idea és que aquests clubs hi hagi una lectura un dimecres de mes, tant al club de lectura de còmic infantil com el de còmic juvenil.
2: Mm-hmm. Sí, un cop al mes.
3: Un cop al mes o els dimecres.
0: Mm. Perfecte.
3: I després, l'altre còmic és el Club de Lectura Infantil en Veu Alta, que és la penya dels contes, que sí, la condueix la Roser Mora, en col·laboració amb Patim Patam, que serà el dimarts 20 d'octubre, a 6:15 a la Isidor Cònsul, que crec que també queden places. Quedava alguna plaça?
2: Quedava alguna plaça, sí.
3: Quedava, sí, alguna plaça. Això està adreçat per a infants de 6 a 9 anys. Es farà regularment un dimarts de cada mes. Mm. I sí, en què funciona? Doncs es llegiran, s'interpreten contes infantils per reforçar la comprensió lectora dels nens i les nenes. I, bueno, i doncs això, una activitat que té una periodicitat mensual. No sé si hi ha lectura,
2: sí,
3: no?
2: Sí, la lectura que faran serà 3, 3 i 3 fan, que són 9 contes a partir de rondalles del Joan Amades, i, bueno, és la lectura en veu alta i la dinamització, i que ells tinguin també aquesta interpretació i aquest estímul lector, auditiu i de comprensió lectora.
3: I les inscripcions dels tres, aquests grups d'aquests tres, són via formulari. O sigui, és entrar a la pàgina web de la biblioteca, sobretot, buscar el club que t'interessa i entrar-hi, i allà està l'enllaç per inscriure's.
2: Sí, i t'apuntes. Igual que amb el del TAT, que és el de Moixaines, Jocs i Cançons per Nadons, que és el pels més petitons, de 3 a 24 mesos, que és avui dijous a 6:15, que estan les sessions aquestes, ja sabem que volen, en qüestió de minuts
3: hores.
2: Volen, i bueno, ni hores, vull dir, sí, hi ha hagut dies, perquè tenen un grup de WhatsApp les mames, i es van passant també. Ja han obert inscripcions, entren al formulari i s'apunten.
3: Sí, ja hem parlat més d'una vegada que si et retardes una miqueta, et truquen per telèfon, escolta, que això encara no està obert.
2: Sí. Si et dius que obres a les 3 de la tarda i són les 3 i 2 minuts, ens estan trucant per dir que no hem obert el formulari.
0: Home, no sigui cas que ens quedem sense plaça, no?
2: Sí, correcte, sí, correcte.
0: Està bé, això, està
2: però
0: bé.
2: Mira, ja avisem, i les inscripcions de la propera sessió, que serà el 5 de novembre, s'obriran el 29 d'octubre.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs sí, avui estem repassant aquestes activitats, aquestes notícies de la Biblioteca Joan Margarit. Parlàvem ara del TAT, aquesta sessió de Moixaines i Jocs i Cançons per Nadons a càrrec d'Elisa Linares. Què més destaquem d'aquest mes d'octubre?
2: Doncs mira, ara venen la programació de les festes de tardor i tindrem una hora del conte. El 18 d'octubre, que és diumenge. A 11:15, als Jardins de Can Ginestar, tindrem un espectacle de contes tradicionals catalans a càrrec del Moi Aznar, que ja ha vingut alguna vegada. I, bueno, mira, la idea és per tots els públics, obert, i és Patim, Patam, Patum, Dones i Homes del Cap Dret. Què tenen en comú el conte del Patufet i la Rateta que es comprarà a l'escaleta? Doncs és el ritme d'ukelele amb el Moi, doncs ho descobrirem.
0: Carai, que xulo, molt interessant.
2: És molt xulo.
0: Genial. Doncs també recordar que aquell dia hi haurà portes obertes a Can Ginestar i que la biblioteca també tindrà portes obertes. La gent podrà visitar la biblioteca el 18 d'octubre.
2: En principi sí, però no hi haurà servei de biblioteca. Serà per visitar l'espai i conèixer l'espai, però clar, no és un servei de biblioteca habitual. No hi haurà préstec ni... ni internet, però...
3: És interessant, perquè normalment en aquests espectacles ve gent que no és habitual a la biblioteca.
2: Sí, poden descobrir.
3: I entren, miren i potser dies després venen i es fan el carnet, o ja tenen el carnet d'altres biblioteques i venen a agafar qualsevol llibre, disc o el que sigui. Sí.
0: Perfecte, molt bé. Alguna cosa més que quedi
2: damunt la taula? Sí, tenim un parell de coses
0: taula?
2: Més.
0: Perfecte, endavant.
3: Bueno, tenim una exposició... Bueno, ara tenim una mini-exposició del Dia Mundial de la Salut Mental, que és aquest 10 d'octubre, que és el dissabte. Doncs hem fet una petita exposició de llibres sobre el tema. Llibres des de l'assaig fins a alguna biografia o llibre autobiogràfic i alguna novel·leta. I tot sobre aquest tema, la salut mental.
0: Perfecte.
2: Després estarà el del Correllengua, que és a través de la Cal de Sant Just, que és una exposició dedicada al Josep Maria Espinàs, i la tindrem del 9 al 18 d'octubre al vestíbul de la biblioteca.
3: O sigui, a partir de demà.
2: Demà ens la porten, la munten, i ja la tenim a la planta baixa i podreu venir a visitar-la. Acostumen a ser plafons amb informació sobre la vida i obra d'escriptors i escriptores.
0: Que interessant. En aquest cas, recordem Josep Maria Espinàs, del 9 al 18 d'octubre al vestíbul de la biblioteca, un homenatge a una de les figures clau de la cultura catalana contemporània, l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs. Ho podreu veure doncs a la planta baixa de la biblioteca, amb organització doncs del Cal de Sant Just, la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana.
2: Sí. I, mira, si vols així una mica per acabar, tenim, no sé si recordes, cada any fem el cicle de música a la biblioteca, que el fem normalment l'últim trimestre de l'any. Aquest any cau més o menys com l'any passat, al mes de novembre. Obrirem les inscripcions a partir del dia 19 de la setmana vinent, que seran a través de formulari. Enviarem un mailing a totes les persones que tenim amb les llistes que han estat participats o ens han demanat informació. Si algú vol rebre la informació, es pot posar en contacte a la biblioteca i l'afegirem a la llista de correus. I aquest any el cicle es titula El jazz que es balla. Aquest és un projecte al Música Fons en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i són cicles d'activitats i tallers culturals i musicals. Aquest any centrat en el jazz i en el ball. Tindrem dos concerts i un taller. El dimarts 10 de novembre, un concert-taller a càrrec de la Clara Martínez, que és del jazz i claqué. El 19 de novembre, un concert amb dansa a càrrec del duet format per la Laia Molins, que és ballarina de tap, dans i claqué, i el pianista Jofre Fiter. I el 20 de novembre, el concert de duo Costa Lago, que són pare i fill, trompeta i piano, i ens faran un concert de jazz. Enviarem tota la informació. També, més endavant, anirem al Liceu aquest any. Al Liceu, en lloc de fer-ho aquest últim trimestre per programació del Liceu i de la Biblioteca, anirem al mes de febrer. Tot això és anar avançant una miqueta d'informació, però les inscripcions les obrirem tant del Música Fons com del Liceu a partir del 19 d'octubre. Ja enviarem tots els correus i tindrem informació a la web, a les xarxes socials, a la biblioteca. I l'obra que anirem a veure aquest any és de Rheingold, que és a l'Anell del Nibelung de Wagner, la primera de les quatre, i anirem al mes de febrer.
3: I l'Oro del Rin.
2: Sí.
3: L'Oro del Rin.
2: I això, ja està. Jo crec que ja ho hem dit així com tot ràpid, ràpid.
0: Genial, genial, genial. Recordar també que aquelles persones que vulguin rebre de forma mensual tot això, es poden doncs inscriure a la newsletter i d'aquesta manera doncs rebran les biblionotícies. Avui hem parlat de l'espectacle Contes Tradicionals Catalans, que es durà a terme el diumenge 18 d'octubre a 11:15 del matí, també del TAT, la sessió de moixaines, jocs i cançons per nadons, de la Penya dels Contes, dels clubs de lectura tant infantils, juvenils, com també per persones adultes. Recordar que en categoria infantil doncs tenim el club de lectura de Comic Inn i també del còmic juvenil, i que els clubs de lectura doncs estan molt plens, com ha dit el Nacho, però que bé, doncs és interessant també aquestes lectures que hi ha doncs del club de lectura del primer dimecres, del club de lectura de novel·la negra i del club de lectura del tercer dimecres. Ja per acabar, hem comentat també exposicions, recomanacions i aquest cicle de música de la biblioteca. Doncs ja ho tenim per avui. Moltíssimes gràcies, Nacho, Sandra, cuideu-vos molt i fins al mes vinent.
3: Que
0: vagi bé.
3: Adéu.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parassi, marimans. Estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Parassi, matant.
14: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
15: Hi, it's Rolling.
16: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Astrid Goldstein, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Fa una calda. Jo sí, sé sí, la gent sí. Com es pot vestir de tardor.
0: Jo et dic una cosa.
1: Era allò que dius, com botes i no sé què. He pensat, oi, sisplau, ja veureu al migdia, ja patireu.
0: Jo t'haig de confessar que tinc l'aire condicionat des de primera hora del matí encès perquè refresqui, perquè sabem que els estudis són molt hermètics.
1: Són
0: i
1: més
0: jo,
1: lents.
0: El meu, el de la peixera, el tinc encès tot el dia. I si tinc fred l'apago un moment i el torno sent de després, perquè encara que ja ha arribat la tardor, encara que la tarda refresca i al vespre també...
1: La cosa està escalfada.
0: Sí, sí, la cosa està escalfadeta i ara, no sé, necessitem un brisadet, necessitem un vi blanc per fer baixar una mica la temperatura, però bé, sigui com sigui, parlem de vins, parlem del celler de Can Mata i ho fem amb l'Astrid Goldstein com cada setmana i parlem una mica de tot plegat, com van les activitats que heu fet aquests dies i com van les que estan agendades.
1: Estan al foc.
0: Sí, eh? Encara no ha sortit,
1: ens falta
0: no,
1: desenvolupar una i sortirà aquest migdia. El cartell no, eh? Això en serà un palet més lent. Però sí. Allà estem, clar, perquè estàs en tantes coses. La setmana passada, ni me'n recordo ja, sé que no vaig vindre, va ser com una setmana... Ostres, va ploure tant que jo diria que he perdut la memòria. Ahir vam fer un tast privat. Vam fer un tast privat.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè no vam poder vindre el tas de vins elaborats a una varietat Gewürztraminer, te'n recordes? Ja fa sí. Un mes d'això. Doncs ahir vam fer un tas privat per una colla d'amics que feien una celebració de dos aniversaris, no un, dos, i portem això uns 10 dies, que si aquí, que si allà... I tu saps, a vegades la vida privada et fa canviar coses, ara tens això, ara tens l'altre, i vas canviant. Aquest sí, aquest no el puc fer, aquest ai goita, ara hi ha futbol. No, aquest, una visita del metge, un no sé què, un... Sí, jo sí. Crec que més o menys el tenim per no haver d'anul·lar res.
0: No és fàcil,
1: no és fàcil. No és fàcil i dius, és que com no l'enviem, el dimarts no vindrà ningú.
0: No, totalment.
1: Totalment. Per tant, el dimarts hem planificat de fer un tas de vins rosats.
0: Oh, que bé.
1: Lligant-lo una miqueta amb aquests colors de la tardor, que costa que vingui, eh? Encara està tot tan verd.
0: Sí, sí.
1: Hem passat d'aquells marrons estiuencs, ara que començarà tot a posar-se més verd, però una mica fent aquest enllaç visual dels colors dels vins rosats amb els colors de la tardor, no?
0: Uh-huh.
1: I perquè sempre hi pensem més de cara a primavera i estiu, i la tardor... amb aquesta sí, sí. Tardor amb tanta bonança. Època de bolets, de cremes de carbassa, aquestes amanides que ja són una miqueta més intenses, no? Que podem també jugar amb una miqueta amb uns quants granets de magranes. Uh-huh. Llavors, tum!
0: Sí, sí.
1: Anem a fer un tast així.
0: Anem a fer un tast de tardor.
1: De
0: clar
1: tardor,
0: que sí.
1: Amb rosats, perquè no són sempre per l'estiu. Per tant, hi haurà uns rosats una miqueta, potser, una més... intensos. No?
0: Hi haurà escumosos, també?
1: No.
0: No, seran vins.
1: Bueno, va, depèn. No està programat. Com que no l'he acabat d'escriure, posarem.
0: Ara t'he donat una idea,
1: alguna...
0: eh?
1: Sí.
0: Ara t'he donat una idea.
1: Sí. El vaig pensar, però vaig pensar...
0: És que hi ha un rosat...
1: A vegades, moltes vegades, acabes veient
0: molt.
1: El grup, segons la gent que s'ha apuntat i tot, i acabes decidint... Pom.
0: Clar.
1: En aquell moment, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però els rosats, mira, ara com que no l'hem enviat,
0: encara
1: va,
0: tens...
1: l'afegirem. Hi ha alguna bombolla.
0: Tens moment d'afegir bombolles.
1: Tenim moment d'afegir bombolles.
0: Sí, sí.
1: D'allà anirem de ple a la nit de Sant Just al carrer.
0: Ostres, ja directe, eh?
1: Directe, perquè hem pensat, uf, tema infraestructures i tot, i com que són nits molt incertes, que igual torna a ploure.
0: Ens vas mig xivar l'última vegada sí. El que anaves a fer, però...
1: Tastets del Penedès.
0: Exactament.
1: La possibilitat de fer vins a copes de vins del Penedès, que també hi haurà bombolles, un producte local del Penedès, que tant poden ser embotits com els paters del Vallart, que bueno, ja són una miqueta noia, eh? Però és allò que dius, és frontera, com els formatges de Camins del Nord, que a veure, sí, hi penso i escric a la Mar, a veure què és el que podrà tindre.
0: Perquè clar, si no, no te'ls portaran,
1: són...
0: si no els encomanes.
1: No, els haig d'anar a buscar. I l'altre és un petit obrador i ella va fent segons el ritme també de llet que té.
0: Que xulo.
1: Que estem pensant que són llet de vaca d'una vaqueria que encara n'hi ha a la Granada del Penedès. Per tant, ja no és jo vull, sinó què hi ha, de què disposem.
0: Això m'agrada molt, també, a mi.
1: Sí.
0: A mi m'agrada molt, perquè tinc la sensació de que això s'ha perdut, que molt, és tota, molt, sota molt, demanda, sota sí. demanda, i això de dir...
1: Què tenim ara?
0: Què tens, que ja, no?
1: Què queda? Per,
0: menjar per temporada, menjar o... també per necessitat, no? Pel que hi hagi, i ja està.
1: I no tant a desig de... dit sí. a la pantalla que me'l portin a casa.
0: Exactament.
1: No, el món no funciona així. Uh-huh. Per tant... l'estem encara allò desenvolupant i dius, falta una setmana.
0: Sí, sí,
1: igual.
0: Sí.
1: I garlanda també. Qui, jo parlo molt de les garlandes, les
0: molt,
1: garlandes.
0: Parles molt.
1: Però qui vulgui tastar una garlanda del Pla del Penedès, que vingui.
0: Sí,
1: amb
0: sí.
1: bombolles. Mm.
0: Exquisit, eh?
1: Espectacular.
0: Que bé, que bé, que bé. Ens haurem
1: I
0: d'escapar.
1: I d'allà anirem, el, crec que és el dijous següent, que farem vins del Massís del Garraf.
0: Ah,
1: que
0: bé.
1: Ja fa un temps alguna cosa vam fer, però uh-huh. allà va quedar, ni me'n recordo. Per tant, serà un joc també entre diferents colors, les bombolles d'un ancestral, entre xarel·los, malvasies, sumolls i garratges.
0: Que bé.
1: Jo ara faig el titular, però no m'he posat encara...
0: No, no, després hauràs de tornar a escoltar el podcast al sí. www.radiodesvent.com.
1: Què és el que he dit?
0: Què és el que he dit exactament, no? Quines sí. paraules he fet servir per descriure el tast?
1: D'allà anirem a la setmana següent, a dimecres, que anem a Masllui, al centre cívic.
0: Ah, ostres, sí, que torneu aquest
1: crec
0: any.
1: Crec que queda una plaça.
0: Crec. Una, eh?
1: Una.
0: Quin
1: Rioja èxit? Versus Rivera.
0: És que...
1: I crec que n'hi ha 13 de 14 disponibles.
0: Apunteu-vos-hi, és que és genial aquest tast. Jo ja ho vaig dir l'altre dia, que
1: molt
0: és
1: divertit,
0: genial.
1: Molt
0: és molt xulo, molt xulo.
1: Molt divertit. Sí, sí, a quarts sí. de 7 de la tarda, al centre cívic. Uh-huh. Qui estigui interessat, si és que queda la plaça...
0: Sí,
1: ha de trucar
0: ha
1: al centre cívic.
0: Sí, sí.
1: No ho gestionem. I l'endemà, un tast que no hem fet encara mai, perquè sempre esperes, i farem Illes Balears.
0: Uh-huh.
1: En negre.
0: Perfecte.
1: En blanc el passarem a novembre. Hem pensat, no tenim per què fer primer el blanc i després el negre. Fem primer el negre i el passarem després al blanc. Varietats autòctones de ses illes i de les quatre illes.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Per tant, també un treball de recerca d'aquestes petites produccions i serà interessant perquè jo no sé si la gent que hi va de vacances, que és moltíssima, quan hi va, si són l'estil de vi o el tipus de vi que desitjaria conèixer. Jo espero que sí, amb la gastronomia local, però crec que desitjo masses coses.
0: Certament.
1: I no sempre es demana. Per tant, farem una petita introducció de històrica, de varietats i d'estil de vins, ara en un moment que jo crec que estan en un moment fantàstic de, a nivell de cellers. Properament ja anirem fent illa per illa, però jo uh-huh. crec que era el moment de fer aquesta planificació, una miqueta, una mirada més global de les illes i de les seves varietats autòctones, que a vegades compartim aquí, com pot ser la Giró Blanca, però quasi bé van haver-hi algun celler aquí que va anar a buscar Giró a Mallorca, perquè aquí ja quasi bé s'havia perdut, o es desconeixia o no s'estava ben segur de si allò podia ser Giró o no. Mm-hmm. Per tant, s'ha hagut d'anar cap allà a fer recerca. Per tant, molt bé. És
0: sí,
1: un
0: sí.
1: mes que, bueno, suposo que aniran sortint altres coses. No l'hem volgut atapeir molt.
0: Perquè amb les festes de tardor i tot plegat...
1: Perquè amb les festes de tardor... L'any passat
0: van
1: al Walden. Van fer una vetllada molt bonica pels veïns de...
0: Pel 50è aniversari, pot ser?
1: Sí, sí. En què van haver-hi el Carles Margarit i els germans Majoan tocant. I la Pilar Carceller va estar recitant poesia... I ho vam acompanyar amb diferents vins. Doncs bé, ens hi hem tornat a convidar. Uh-huh. Per tant, la tarda de Sant Just al carrer...
0: Què dius?
1: Com que després tindré una migdiada llarga.
0: Què vols dir?
1: Tornarem al Walden.
0: Mare de Déu.
1: Sí, mira, coses que passen. Sort que a la nit, sort que algú em va escoltar...
0: I ho han separat.
1: Suposo, i ho van separar, perquè és això. Els
0: sí,
1: que
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: a tot i a tot arreu...
0: És complicat.
1: No ens podem
0: complicat.
1: Dividir, no ens podem dividir.
0: En absolut.
1: Que algú ho entengui.
0: En absolut.
1: Per tant...
0: I escolta'm una cosa, que portes un llibre aquí. Què és aquest llibre?
1: Acabat de sortir
0: sí.
1: també de... No del forn, de l'obrador.
0: Sí.
1: Va, sortit. Xerigots, formatges. No recordo si fa 15 dies ho vaig comentar, xerigots.
0: Sí, sí que ho vas comentar, crec.
1: Són afinadors, el Jordi i la Gemma, ells estan a Vilafranca del Penedès i són afinadors de vins. Què és un afinador de vi? De vi, de formatge. Formatge.
0: Afinador de formatge, sí.
1: Els afinadors de formatge és aquesta gent que s'encarrega de tindre'ls a aquestes coves, en aquestes caves, acabant de fer-se el formatge. El formatge el podem menjar d'una forma més tendra o més curada, no? Ells són uns grans especialistes i sempre intenten fer, donar molts consells, no? Es poden fer visites al seu obrador i fan un munt de tastos, que jo encara, per agenda, no he pogut anar. Uh-huh. Però tenen meravelles, tenen autèntiques meravelles i ja dic, se'ls poden anar a visitar. Ara que estan, crec que ahir, perquè ho he vist aquest matí, bueno, no he tingut gaire temps ni de mirar xarxes.
0: No passa res, a vegades hem de,
1: no m'arriba,
0: de fer un
1: no
0: detox de xarxes també.
1: Doncs també he vist una imatge que ahir van anar a la selva del Xavier Graset.
0: Sí, el programa La Selva.
1: Perquè la presentació a Barcelona ja la van fer amb el Xavier Graset en una llibreria. I crec que ahir he vist el Jordi descarregant unes quantes caixes de formatges. Doncs anaven al programa de La Selva, clar. I no vaig veure res. Per tant, no estic gaire al corrent, però sí que ja comencen a tindre agenda d'on presenten el seu llibre amb tas de formatges. Ja hem quedat amb l'Arnau, que sí o sí han de vindre a Sant Just. Per tant, faig una crida a xerigots.
0: Xerigots.
1: Ara faré la foto, o me la fas tu des d'aquí, perquè ens diran que sí.
0: Porteu formatges, porteu llibres, xerigots.
1: Un portarà formatges, l'altre llibres, i nosaltres els vins, i farem una tarda de presentació xula. No sabem data, ho estic avançant.
0: No, no, però té una pinta que jo ja m'estic apuntant, mira el que et dic. Encara no sabem res.
1: Ja et buscarem un dia que estiguis lliure. Però estava abans mirant aquí, m'ha sortit una recepta que he pensat, oh, com t'agradaria. A més, surten molts formatges d'aquells que dius, oh, són d'aquells imprescindibles.
0: Tu ets molt formatgera, Astrid?
1: Jo sóc molt formatgera i molt de vaca. Ho haig de dir,
0: amigo.
1: Sóc una gran defensora de la vaca. Avui vaig molt de... Sense pastores no hi ha revolució.
0: M'encanta, m'encanta. Sí, sí.
1: Hamburguesa de vaca madurada amb ceretani del Molí de Ger i salsa de mostassa antiga. El Molí de Ger és una formatgeria que està situada al poble de Ger, a la Cerdanya, on fa uns formatges per plorar, no. Ensaïmada planxada amb formatge de Mahó i sobrassada. Mira, aquest el podem lligar amb el tas de vins.
0: Que bo, que bo, que bo.
1: Mira, va, farem alguna cosa aquesta vegada amb el maridatge. Tens des d'entrepans com a primers plats. Aquí tens totes les suggerències i més. I m'ha sortit un que no sé per què he pensat amb tu. Ara no sortirà, clar. Quan ho busques, no ho trobes.
0: Quan ho busques,
1: trobes.
0: A vegades...
1: Però he pensat, hi ha una piruleta de no sé què que dic, això t'agradaria
0: a
1: tu.
0: A mi ja saps que...
1: Les coses així...
0: Les coses així, gourmets, així...
1: Buah, et van. Per tant, ara no em sortirà. Xampinyons farcits amb botifarra, ceba i tou dels tilers del Tros de Sort, una altra formatgeria de referència. Que aquest estiu se n'ha parlat molt, de la quantitat d'aquestes petites formatgeries artesanes que han anat creixent al llarg dels últims anys i com a poc a poc comencen ja a tancar.
0: Quina llàstima.
1: Tancar perquè la gent no consumeix formatge.

0: Dostep, Astrid, cuida't, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Garantim els teus drets.
4: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
7: T'he dit que no em venia de gust.
8: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
9: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
10: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
11: Deixa'm estar pesat.
10: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
12: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
13: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
14: Tu sí?
13: Esclar.
15: Marcel, cada cosa on toca, eh?
14: Esclar.
16: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Això és espectacle, amb Maica Dueñas.
1: Maica Dueñas, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Benvinguda al programa, com estàs?
2: Moltes gràcies, ben rebut.
1: A tu. Ai, teatre, què? Sí. Hi ha molta cosa al teatre a Barcelona aquests dies, o què?
2: Tenim una... Comencem el programa amb una molt bona notícia. Bona notícia.
1: Magnífic.
2: I és que tenim un nou teatre a Barcelona.
1: Ah, mira.
2: Estic contenta, la veritat.
1: Sí, sí.
2: Perquè això de tenir un nou teatre en aquestes alçades, no? Doncs és una notícia sorprenent. Està al carrer Balmes. I es diu Teatre Balmes.
1: Sí.
2: Està a prop de la Diagonal, Balmes a prop de la Diagonal. I la veritat és que la programació que han preparat, jo diria que és una programació dedicada especialment a la comèdia i als nens.
1: Perfecte.
2: O sigui que no anirem a veure al Teatre Balmes, no anirem a veure, de moment, no anirem a veure drames, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Llavors hi ha quantitat d'obres que ja les tenen, diguem-ne, en cartell, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
2: O sigui que, i n'hi han obres, doncs, molt interessants, la veritat. Comença, es pot anar a partir del dia 14.
1: Uh-huh. Que és quan l'inauguren, entenc,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí. I la veritat és que, bueno, hi han coses que ja hem vist en altres teatres, per exemple, es podrà veure el nou musical de los 80-90, quan diu un nou musical, suposo que no serà exactament igual que el musical de los 80-90 que hem vist allà en altres teatres, dic jo. Uh-huh. Però també, per exemple, hi ha una obra que també hem vist en altres teatres, que no sé si te'n recordaràs, que és una obra còmica molt bona, que és Jo sobreviví a la EGB.
1: Uh-huh.
2: Que fa ja uns quants anys es va estrenar i va tenir molt d'èxit.
1: Sí.
2: Concretament, en aquesta ocasió no és el mateix actor que feia la primera versió que es va fer de Jo sobreviví a la EGB. La veritat és que jo la vaig veure en aquella ocasió, ja dic fa anys, i a mi em va agradar molt, la veritat. També hi ha en espectacles, per exemple, al novembre també es podrà veure Tributo a la nova generació K-pop.
1: Mhm.
2: O sigui que això és pel molt joves.
1: Sí.
2: I la veritat és que m'ha interessat molt perquè és una programació molt... Hi ha una mica de tot. Suposo que de drama no, però, per exemple, també hi ha una obra que està interpretada, és un monòleg, que està interpretada per la Judit Martín, que és una noia que jo la vaig veure fa molt de temps fent una... que no me'n recordo ben bé a on, fent un petit sketch, per dir-ho d'alguna manera, però me'n recordo d'ella.
1: Fa molta tele, també, la Judit.
2: Ah, doncs sí, mira, sí. Jo me'n recordo que la vaig veure en directe en una cosa molt curta, que era com una mena de sketch, i em va agradar molt, la veritat. I doncs la Judit Martín estarà en una obra que es diu Digamelón. No Digamelo.
1: Digamelón, la fruita, no?
2: Sí, digamelón, sí. O sigui que serà per riure. Si dius que surt a la tele, suposo que també és còmica. O...
1: Sí, sí, totalment còmica.
2: Totalment còmica.
1: Sí, sí,
2: doncs
1: sí, sí.
2: Anirem a veure-la perquè ens faci riure una mica, no? Després també hi ha un espectacle que últimament es fan pocs, i per tant jo li dono molta importància, hi ha gent que no li agrada, però bueno, que és un espectacle d'un actor i una marioneta.
1: Sí, de titelles.
2: A titelles, exacte. Llavors l'actor parla amb la marioneta, evidentment.
1: Sí, sí.
2: Cadascú amb la seva veu diferent. Això fa molt de temps tenia èxit, però ara feia molt de temps que no es veia a Barcelona un espectacle d'aquest tipus. Per tant, jo crec que serà bo anar a veure aquesta obra que es diu Vaga y Maleante. I ja dic, és això, és un espectacle d'un actor amb una marioneta. Després també podrem veure una persona que hem vist moltes vegades al teatre i que sempre, sempre ens fa riure, que és el Santi Rodríguez, en una obra que es diu Como en la casa de uno, al novembre també. O sigui que, bé, la qüestió és que tenim un nou teatre, el Teatre Balmes, que jo penso que val la pena, perquè a més ja t'he dit, per el que he vist a la programació, està una mica dedicat al món de les criatures. Per exemple, hi ha una obra que es diu Aventures com Maui, que és de dibuixos animats, pràcticament.
1: És un tribut a Baiana, sí, sí.
2: Exacte, sí. Per tant, i després també pues, hi ha un monòleg que es diu L'Oveja Negra, que és el Juan Pi González. En fi, que tenim un nou teatre. No en parlem més del Teatre Balmes. El Teatre Balmes, La màgia del hielo, també és una obra que està programada allà. I jo crec que val la pena de donar-li un cop d'ull al nou teatre, perquè la programació que han fet és molt distreta,
1: molt variada, molt diversa,
2: molt variada,
1: i que té per tots els públics.
2: Exacte.
1: Sí que és veritat que s'enfoquen molt amb l'humor, amb la comèdia i també amb el públic infantil, però jo crec que són dos categories que dins del teatre sempre tenen molt de públic, per tant, endavant, i els hi desitgem molta sort. A més, algunes fotografies... Clar, fotografies encara del teatre no en tenim masses, perquè està, doncs, això a punt de ser estrenat, però té molt bona pinta, eh? Té pinta de que, a veure, si li va bé, es farà un bon forat en l'ecosistema de teatres de Barcelona, de la cultura de Barcelona, sí.
2: Jo crec que sí, que està bé. I després ja de novetats, la veritat és que no tenim masses novetats, eh? Em costa de trobar estrenes que no hem vist. Per exemple, no sé, es pot veure Madres. Madres es va estrenar fa poc. I bé, doncs és una estrena, diguem-ne, que no s'havia vist abans, per dir-ho d'alguna manera. Però d'estrenes que no s'hagin vist abans, n'hi ha poquets, la veritat. Després també està un espectacle també que es diu Pensa en Wilbur, que també és nou, i la veritat és que poca cosa més, perquè tot la resta en els teatres que tenim a Barcelona, que afortunadament tenim un mes.
1: I tant.
2: Que això és molt bo. També un espectacle del Xavi Franquesa, que es diu Escòcia, que és un monòleg. I després un espectacle que jo aniré a veure-ho, perquè es diu Varietés. Les Varietés, jo quan era petita, me'n recordo que amb el meu pare anaven a veure Varietés al Teatre Victòria i al Teatre Apolo. I les Varietés són molt... Sí, són com les d'abans, són molt distretes, perquè normalment hi ha una persona que és el fil conductor, diguem-ne, de tota la resta de persones que surten a fer la seva. I llavors, doncs, allà en les Varietés pot veure uns que canten, altres que ballen, altres que expliquen xistes, altres que expliquen... Saps què vull dir?
1: Sí.
2: O sigui que, bueno, per això es diu Varietés.
1: Perquè hi ha una mica de tot.
2: Sí, i és curiós perquè és gran estrena el 6 de novembre i aniré primer per recordar la meva infància i després per veure doncs, el que han programat, no? Perquè val la pena de veure-lo. I la veritat és que poca cosa més. No n'hi ha massa programació nova. Però jo torno a repetir, com sempre, que per favor aneu al teatre, perquè el públic potser no se n'adona que del teatre viu molta gent. No només la gent que està a l'escenari, sinó el que hi ha darrere de l'escenari. Acomodadors, els que venen les entrades, els que neteixen el teatre. Vull dir, hi ha un munt darrere del teatre que el públic no veu, però que s'ha d'anar al teatre. I últimament diuen que està baixant molt, l'entrada als teatres, però jo les vegades que vaig a veure qualsevol cosa, la veritat és que no veig que hagi baixat molt, sincerament, t'ho dic. Uh-huh. Però bueno, és el que s'està dient i no sé si és veritat o no, però jo, per la meva banda, no he vist que estiguin buits als teatres. Però, des d'aquí ho dic, per favor, aneu al teatre, que hi ha moltíssima gent que treballa per donar un bon espectacle al públic, ¿vale?
1: Doncs, Maica Dueñas, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. Cuida't molt i amb aquest missatge de que la gent vagi al teatre ens emplacem doncs, a la setmana vinent. Que vagi bé, Maica. Una abraçada.
2: Recordeu que hi ha un nou teatre a Barcelona. I teatre tant. Teatre Balmes.
1: Ho recordem. Adeu. Gràcies. Adeu. I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, 8 d'octubre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Aquesta tarda, com sempre, al Refugi amb Jaume Elias, de 5 a 7 de la tarda, i ara els informatius amb Mariona Salas. Que sigueu molt feliços i fins demà. Adéu-siau!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Les obres d'ampliació del Pipicà del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. Amb aquesta notícia obrim l'informatiu d'avui, 7 d'octubre. Us informa Mariona Salas Vilanova.

repassem la resta de titulars. Sant Just acull un sopar concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins l'11 d'octubre. Teresa Cabré analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just. La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans participarà el 14 d'octubre en una sessió gratuïta i oberta a tothom.

0: El PPK del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PPK romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo per gossos al Parc de Can Sagrera, al Parc de la Plana Pedrosa, al Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i a l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 al claustre de les escoles, al carrer Montserrat número 2. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. La sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:45 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en Filologia Romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. L'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just organitza del 16 al 24 d'octubre una nova edició de la seva tradicional Setmana Cultural. La celebració comptarà amb un programa complet que combina actes institucionals, música, folklore, convivència veïnal i gastronomia, oberta a tota la ciutadania del municipi. El tret de sortida tindrà lloc el divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre a la sala auditori de la Vagoneta, amb el pregó inaugural a càrrec de Felicidad Hernández, presidenta de la Mancomunitat de Tantúdia, Badajoz, acompanyada per alcaldes d'aquesta comarca extremenya. L'acte inclourà l'actuació de la coral de l'entitat, Viejas Raíces, i un aperitiu català per tots els assistents. Dissabte 17 d'octubre serà el torn del Dia del Soci, una de les cites més consolidades del calendari, amb una paella popular a la plaça de la Pau que preveu aplegar entre 200 i 250 comensals. Diumenge 18, la dansa i el folklore seran protagonistes amb les actuacions de l'Escola de Ball Anna Márquez de Sant Feliu de Llobregat i el grup Coros i Danzas Sant Isidro Labrador de Cornellà del Llobregat.
1: Esta primera jornada es el día 16, como has dicho, el viernes, a las 8 en la Vagoneta, en la sala de auditorio, y viene la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, que representa a varios pueblos de la provincia de Badajoz, y le acompañan dos alcaldes de dos pueblos que pertenecen a la Mancomunidad de Tentudía.
2: Y en aquest sentit, doncs, aquí començarà aquesta festivitat, aquesta festa de la Setmana Cultural, a partir de les 8 del vespre, amb l'inici dels actes amb el pregó d'inauguració, com ens deia, doncs, amb la presidenta de la Mancomunitat de Tentudía, la senyora Felicidad Hernández, i a continuació, doncs, l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces, que és una coral molt consolidada i que, en aquest sentit, doncs, també actua per aquesta festa, per aquesta Setmana Cultural.
1: Sí, claro, és la entitat, és la coral de l'entitat i tiene que representar la entitat en el primer dia, que és el pregó, i també en el últim dia hace una actuació.
0: La celebració es reprendrà divendres 23 d'octubre a la Vagoneta amb una vetllada festiva que inclourà música i ball en directe a càrrec de Miguel Jiménez, a més d'un concurs de tapes popular amb sorteig de premis. La Setmana Cultural clourà dissabte 24 d'octubre a les 12, també a l'Auditori de la Vagoneta, amb un programa variat que inclou les actuacions del grup de l'Escola de Ball Raquel Rubiales i l'Associació d'Amics Barri Sud, el cor de l'entitat Viejas Raíces i un aperitiu final basat en productes típics extremenys.
1: Nosotros hemos tenido grupos de aquí, de San Ju, el Esbar, hemos tenido grupos de canto de aquí de San Ju, y bueno, y seguimos teniéndolo y está abierto a todo el mundo. O sea, nosotros no le pedimos a nadie que tenga que ser extremeño por obligación. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir. Y por eso intentamos, cuando hacemos una fiesta o varios días de fiesta como ahora, intentamos intercalar grupos de varios sitios para que todo el mundo que está dentro de la asociación y que vienen a ver, pues vean que estamos abiertos a todo.
0: Amb una trajectòria de prop de 43 anys i al voltant de 300 socis, la Casa d'Extremadura manté una presència molt activa en la vida comunitària de Sant Just, teixint aliances amb altres entitats del municipi i del Baix Llobregat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal de Sant Just ha aprovat una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per demanar la revisió de les restriccions d'accés al Parc Natural de Collserola, decretades arran de la pesta porcina africana. La iniciativa reclama flexibilitzar el tancament generalitzat i aplicar criteris quirúrgics per recuperar progressivament itineraris i espais segurs per a la ciutadania, sempre d'acord amb l'evolució de les dades epidemiològiques. En una entrevista al magazín La Rambla de Ràdio d'Esvern, la portaveu del grup republicà, Desirés Lauca Triller, ha defensat que cal cercar un punt d'equilibri entre la protecció de la fauna i l'ús públic de la muntanya. Lauca ha assenyalat que Collserola és una part fonamental de la vida social, esportiva i de lleure del municipi i ha subratllat que la continuïtat d'unes mesures excepcionals durant gairebé un any fa imprescindible reconsiderar la situació amb una mirada tècnica i territorialitzada. La moció aprovada pel Consistori Sant Justenc fixa diverses prioritats que s'han de traslladar a les administracions competents, com les obertures parcials i delimitades, identificant zones de baix risc per permetre de nou el pas de vianants i esportistes, la transferència informativa, donar a conèixer de manera precisa a la ciutadania quins camins estan oberts i quins han de romandre tancats, l'execució dels ajuts econòmics, aterrar i fer efectives les línies de suport per a les empreses i entitats que han patit pèrdues derivades del tancament del parc i la coordinació territorial, millorar la interlocució directa entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Parc Natural i els ajuntaments metropolitans. La representant d'Esquerra ha conclòs que aquest context ha de servir per replantejar la governança de la Serra Metropolitana en situacions d'emergència. Segons ha defensat, la coordinació des de baix cap a dalt és clau perquè les decisions d'aquesta magnitud tinguin en compte la realitat quotidiana dels veïns i veïnes que conviuen amb l'entorn natural. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no tocaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
3: El que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriva en moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè era un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destaquen la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna per a les unitats familiars, regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals per no superar el 30% dels ingressos, blindatge indefinit del parc públic perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal, una situació que s'ha viscut històricament tant a Sant Just com a la resta de l'àrea metropolitana.
3: doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Masllovi, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori, al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell d'especulació com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius pel dret a habitatge continuen coordinant accions al carrer. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant en la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El comptador de bicicletes de la carretera Reial va registrar durant el mes de setembre 42.252 passos, la xifra mensual més alta des que es disposa de registres a Sant Just. La dada consolida l'ús de la bicicleta com una opció habitual pels desplaçaments quotidians al municipi. Aquest resultat s'assuma a les dades de l'Ambici, servei que utilitza el 8,9% de la població activa de Sant Just, la proporció més elevada de tota la xarxa metropolitana. Per a les persones que no disposen de bicicleta pròpia, el servei ofereix bicicletes elèctriques compartides que faciliten els trajectes, especialment en zones amb pendent. Sant Just compta amb carrils biciconnectats amb municipis veïns, aparcaments per bicicletes, bicibox i el punt bici del Parador, un espai gratuït d'aparcament i autorreparació disponible a les 24 hores. Els itineraris, serveis i dades actualitzades d'ús de la bicicleta es poden consultar al web municipal de mobilitat. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ha començat a funcionar a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jean Busquets, disposa de tres pistes i ofereix activitats per a infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementada a l'activitat que ja es fa els matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han obert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. Des de l'1 d'octubre s'han introduït noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
4: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyàvem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda, i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a pickleball a Bonaigua. Què és? Estarem a pickleball a Bonaigua, estarem als matins de la Bonaigua, com bé diu el nom, pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns 28 de setembre obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim tres pistes allà on la idea és que club.
0: A les tardes, l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per a adults els dimarts i dijous. El projecte inclou classes open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. Des de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
4: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també hem entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El celler de Can Ginestà acollirà el 8 d'octubre fins al 12 de novembre l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, una mostra pictòrica inspirada en la figura d'Eileen Gray, arquitecta i dissenyadora irlandesa pionera del disseny modern. La inauguració tindrà lloc el 8 d'octubre a 6:45 de la tarda. L'exposició reuneix pintures a l'oli sobre tela, dibuixos sobre paper i col·lages que exploren la relació entre l'art, l'arquitectura i el disseny. A través de l'obra de Gray, Vidal aborda les dificultats que han afrontat les dones en sectors tradicionalment masculinitzats i reivindica el reconeixement de les seves aportacions a la història de l'art i el disseny. Formada en arquitectura d'interiors, Clara Vidal combina l'abstracció i la recerca plàstica per reinterpretar l'univers creatiu de Gray. Per aprofundir en el contingut de la mostra, s'han programat 3 visites comentades els dies 15 i 21 d'octubre i 4 de novembre, totes a les 6 de la tarda. Sant Just d'Esvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 7 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 7:45, els jardins de Can Ginestà acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'Espai de Participació d'Infants i l'Espai de Participació d'Adolescents, també en el cas que estudiïn fora del municipi. El termini per presentar la candidatura per la via de ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de 2 vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a escoles i instituts, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda es farà l'activitat TAT, sessions de moixaina, jocs i cançons per nadons, a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar i a càrrec d'Elisa Linares. I avui també a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb la conferència Anatomia de l'Esperança, a l'Auditori de la Residència de la Mallola i a càrrec de Francesc Torralba, filòsof, professor universitari i teòleg. I a 6:45 de la tarda, avui dijous, s'inaugurarà l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a 7:00 de la tarda, conferència amb el nom Desigualtat social i alta cultura a l'antiga Grècia, a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar. I a 7:00 de la tarda, una xerrada amb Aixa Miró a les escoles, amb motiu de la presentació del Pla d'Impuls del Català, amb motiu de la inauguració del curs escolar 2026-2027. I avui, a 9:00 del vespre, entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 9 d'octubre a 5:00 de la tarda, portes obertes de l'espai de joc a la Vagoneta, per famílies amb infants de fins a 10 anys. Demà divendres 9 d'octubre a 5:00 de la tarda, divendres de jocs al Casal de Joves, amb el joc Saboter. I dissabte 10 d'octubre hi haurà música en directe a 12:00 del matí al Bar La Nata, al carrer Major número 8, a 12:00 del matí també al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159, i a 7:00 de la tarda al Binomi Casa de Menjars, a la plaça del Parador número 3C. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte 10 d'octubre a 12:00 del matí al Parc del Mil·lenari, jugateca ambiental amb l'activitat Els ocells del parc i fem caixes niu, on s'identificaran els ocells i s'aprendran com funcionen aquestes caixes niu. I per acabar amb la programació de la setmana, diumenge 11 d'octubre a 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc de Torreblanca, amb un taller sobre cosmètica natural amb plantes remeieres. En aquest taller també es farà descoberta de les plantes remeieres del parc i totes les seves propietats.

encara tenim temps de fer un resum dels titulars. Les obres d'ampliació del Pipicà del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. Sant Just acull un sopar concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles, amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins l'11 d'octubre. Teresa Cabré analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just el 14 d'octubre.

I aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 7 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació continua als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Però mentrestant us podeu informar a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
2: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
0: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
3: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
4: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
5: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiro. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
6: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es cuándo se van a cambiar las cosas.
7: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
0: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
2: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. Tres blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
0: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
2: Ada Colau s'ha obert a liderar el front ampli de les esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
0: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: En primer lloc, Comín visitarà i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
9: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
10: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que va tenir un problema amb els filtres.
0: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, al Baix Llobregat, serà el primer de tot el país on es podran enterrar persones amb les restes de les seves mascotes.
2: També us ho avancem avui. El cost és el mateix que obrir una sepultura i posar-hi unes cendres humanes, per exemple, les de la parella, i ronda els 150 euros.
0: I en temps de cultura repassarem la figura d'Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026.
2: L'escriptora canadenca de 76 anys ha destacat com a poetessa i assagista, a més de traductora. La seva obra està marcada per la literatura grega clàssica.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arriben els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
11: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 3:15 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Migdia les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
14: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogo. Ara no, ara ja refresca, entrat vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement, difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10 o 11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
14: Prepareu manteta.
0: Això, i encantat de la vida.
14: Fins ara.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
3: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen, que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
15: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
3: Els sindicats i la Plataforma per l'Habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a Plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà, divendres a les 12 del migdia, facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans veïns s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la campada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvin.
4: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
16: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
7: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
17: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
5: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia. Es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol, fins a casa seva, al barri del Retiro, que, per cert, avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
18: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
19: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8
18: años. El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
20: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
18: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
21: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo. Y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
22: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
18: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
0: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
2: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 30%.
1: 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
0: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
1: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
6: Sí, aquest fons promotor del projecte ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del sindicat d'habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
8: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
6: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
23: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
6: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
0: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
24: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
0: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
25: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
26: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
25: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta girar el focus, i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
27: No vamos a permitir el intento de manipular emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
25: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
0: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalán.
3: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
9: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
3: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
10: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
3: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
0: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
11: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat, perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
0: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Forté, bon dia.
12: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
13: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
12: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
13: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
12: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya Migdia.
4: Catalunya Migdia.
5: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix què fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
7: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
7: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
15: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
16: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
15: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
16: Valoro tanto el stock como el precio.
17: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
19: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
0: Catalunya migdia. D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Amb una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol, Marriera.
24: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
29: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
24: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
30: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
24: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
0: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
31: Bon dia.
0: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
31: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
32: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
31: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
32: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu que és un és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després es va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
31: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
0: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
1: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
2: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
1: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
6: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
8: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de la primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
6: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor But, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
9: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
6: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
18: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, estiba del fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
20: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
18: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé 500.000 d'euros.
0: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tota Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
3: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gallfer.
4: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
3: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Passant 5 minuts de 2/4, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
5: Catalunya migdia.
10: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
11: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
12: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
13: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
22: Mare, literalment.
13: Tinc poques ganes de treballar.
22: És que tinc molta feina.
21: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
13: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
25: Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts a 2/4.
26: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
27: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertín, rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
33: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
27: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
0: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
34: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
35: Porque
1: continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema general en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema general. Però bueno, a poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
34: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, La Sija, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
2: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Milla és la comissària de l'exposició.
7: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
2: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalidar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
7: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
2: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
0: Catalunya migdia. Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
9: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta, Laia, que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal, per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick. El perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat, i Deco ha deixat moltes vegades molt clar, que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta de futbolística del Barça de Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant al que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpen declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: A l'Asensio està de baixa al Madrid per lesió.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona, després de

0: És una cosa amb la que he de conviure i he de estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li hem preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
0: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
1: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria, on l'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
2: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
3: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys defensant el teu país i una història que quedarà per sempre, tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
2: Segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudald Serra.
4: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
5: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
4: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
2: Del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què passa?
3: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
2: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit és difícil, ja ho sabem, sobretot en partits de Champions, però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions que això, més enllà de la convocatòria de vaga general, suposaria dificultats també
3: veurem
2: de logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
6: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
7: Defender lo que es justo, eso... coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Para romper un poco esas barreras es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
6: El patrocini és de cara als propers dos anys.
2: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: La nostra situació no podem qualificar cap partit. Com
2: avui juga el Barça amb vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
9: Catalunya migdia.
10: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
11: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
10: Entrades ja a la venda.
12: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
13: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
17: Expo Casio, home...
16: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
18: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
23: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosin Mbeumo i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestit a curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justin Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema d'adductors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
24: We had Josh a little bit, to be honest with you, and the guys that was out.
6: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosin ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
24: So once those guys come back, I think it'll increase even more, so that'll for sure be helpful.
23: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris, hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada, doncs, que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA, doncs es posin d'acord, i això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
2: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
23: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratio Farm Ulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada. En partit oficial al marge de la Lliga Catalana, la CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
2: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
3: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
2: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció de Miguel Aguilar.
0: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
1: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
0: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
2: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP, amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos. Un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria Eudal.
4: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats, i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
2: Però, Eudald, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
4: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
2: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
6: Els mariners, que recordem-ho, són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del Waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolca en el primer parcial, però que van anar cap girant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
2: Al Mundial d'Hockey Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
6: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda.
3: Doncs... Bona tarda.
2: Hola, ara sí, Núria.
3: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà. Són de Rússia, van haver de deixar el país. Ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos. Van haver de sortir de Rússia per motius polítics. Ara, avui, els han fet fora de casa. La gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga, que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
3: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ell es publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
2: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
6: Bona tarda i bona hora, senyor Fernández.
0: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que fan la tertúlia fora, aquí a la porta de l'estudi, i algun dia faran tard a la de debò, que és la que es fa amb el micròfon obert.
9: La Lourdes va superembalada.
0: No tinc cap dubte que és més sucosa la que feu fora de l'estudi que no pas la que després feu a dins.
8: Avui no era tertúlia, avui era una magistral per entendre els decrets que estan en vigor que ens estava donant la Lourdes.
7: més, els decrets de lloguer.
0: Escolta'm, doncs ara de seguida, perquè tenim algun dubte sobre aquest desnonament que s'ha fet a la Rambla, perquè enteníem que no es podia fer perquè no devia ser família vulnerable, però les amigues de la persona, de la mare de família, a qui han desnonat, diuen que sí, que tenia un certificat de vulnerabilitat. Per tant, això ens fa ballar una mica al cap. Per tant, ho haurem de confirmar tot plegat. Abans, però, ja ho sabeu, des de fora... Els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tot bé?
8: Molt bé.
0: Perfecte. Escolta'm, ho celebrem. Quin tema ens vols proposar? A veure.
8: Mira, fa uns dies, a la nit dels ignorants, Marta Romagosa parlava amb l'Anna Maria, del barri de l'Eixample, que fa uns mesos que conviu amb un robot que l'ajuda en situacions d'urgència. A més, li recorda la medicació, les dates per fer visites mèdiques, li resol dubtes, i ella diu que, a més, li fa companyia, no? I aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot de l'Ajuntament de Barcelona per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Aquests robots són els ARI, robots d'assistència intel·ligents. Se n'han desplegat uns 600 dins una estratègia de teleassistència avançada i poden ajudar a detectar ràpidament situacions com una caiguda, un accident domèstic, no? I llavors tot d'una avisa en emergències. I encara que se'ns diu que no substituiran els professionals que es dediquen a les cures, sí que desperten recel entre aquelles persones que fan aquesta feina d'assistència i que fa temps que es queixen de les condicions precàries en què es troben. És a dir, aquestes persones consideren que s'ha invertit en robots abans de fer-ho en una millora dels seus salaris, dels seus recursos, i etcètera, etcètera, no? El pressupost base de licitació d'aquests robots és de 3.788.000 euros, que es financen amb fons de Next Generation, i això posa damunt la taula una sèrie de qüestions que m'agradaria tractar, i és que, bé, està clar que aquests robots són per complementar i no per substituir la feina dels professionals de l'atenció social, però la pregunta és si no fomenten, si no impliquen una mena de deshumanització d'aquesta feina, no? Perquè a Catalunya hi ha unes 186.200 persones grans que viuen soles, unes 137.000 tenen més de 80 anys, i el que em deman és si no començam a estar més còmodes amb la idea de conviure amb robots que de fer-ho amb persones. I també em deman les derivades que pot tenir tot això, no? D'aquí a 11 dies comença la Setmana contra la Solitud No Desitjada, que és una emergència social, un 20% de la població se sent sola a tot l'estat, i que les màquines ens fan companyia, és vera que no és nou, perquè la tele ens fa companyia, la ràdio ens fa companyia, però a darrere hi ha gent, no? Hi ha persones que fan els programes, gent que ens parla, que ens comunica els temes que tracten, però la cosa es complica amb el mòbil, no? Que ens té enganxadíssims, i ja no sabem si ens fan companyia o es que deixem de trobar a faltar aquesta companyia perquè el mòbil ens aïlla en una mena d'espai a part, no? I estem més a gust en aquest espai que no en societat moltes vegades. I ja és del tot inquietant sentir que la IA, la intel·ligència artificial, és amiga nostra o ens entén més que moltes persones perquè li poden fer tota mena de consultes i ens respon, ens dona consells, creiem que ens ajuda i tot això, no? Començam a confiar en un robot, en un aparell, més que en la gent. Ens resulta més fàcil tenir un robot que ens recorda que ens hem de prendre la medicació o ens hem de dir que, o ens diu que hem de fer davant d'unes situacions, que no pas obrir la porta de casa nostra a una persona perquè ens atengui. I això, a la llarga, crec que encara farà que ens sentiguem encara més tots sols, no? I una altra pregunta. Si el robot falla, perquè de vegades les màquines fallen, a qui responsabilitzam? Es pot jutjar per negligència a una màquina? I si no dona la resposta que esperàvem? Perquè això també pot ser molt angoixant, no? En una situació que requereix detenció immediata, no? Sempre que intentem resoldre un problema a través d'un robot, és molt més complicat que si ho feim cara a cara amb una persona. En casos d'atenció telefònica és molt clar, no? Que has de repetir mil vegades una paraula perquè t'entenguin, o si el teu cas no es troba en cap de les opcions que et donen, no? Que te diuen premi 1 si passa això, premi 2 si passa això altre, i no és cap d'aquestes coses, pot ser desesperant, no? És a dir, delegar coses tan importants i tan humanitàries com l'assistència a un robot no és el mateix que utilitzar robots per donar-te de baixa d'un subministrament, per exemple, no? Llavors, ens estem acostumant a prescindir de les persones perquè ens ajudin i perquè ens atenguin, i en conseqüència perquè ens ajudem i ens atenguem els uns als altres?
7: Bueno, jo crec que és que tenim un problema que moltes vegades ho parlem, quan parlem dels temes socials. És un problema econòmic, és un problema de recursos finits i de que l'estat del benestar doncs arriba fins on arriba, a cobrir-lo fins que arriba, i de fet hi ha forces polítiques que pensen que el nostre país es paga massa impostos, malgrat que és un dels països que està per sota de la mitjana de pressió fiscal de l'OCDE o de països veïns com França. Mentre tinguem el sistema fiscal que tenim, és evident que l'estat del benestar arriba fins on arriba, i això vol dir que hem de tirar d'aquesta mena de recursos, doncs en aquest cas doncs els robots, perquè per més complex que en sigui que en sembli un robot i molt tecnològic que sigui, i que aquest contracte de, no sé si he dit 3 milions, la Llucia de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és una quantitat important, això és molt més assequible que una persona contractada amb un conveni col·lectiu i que estigui, per exemple, 24 hores a casa d'una persona gran, que vol dir que hi ha d'haver doncs, 3 torns, per exemple, 3 persones diferents. Per tant, per mi, benvinguts siguin els robots, benvinguda sigui la tecnologia, igual que la IA, que també ho hem parlat moltes vegades, sempre que complementi i no substitueixi. És a dir, hem de procurar que al costat de cada persona gran que viu sola tingui o no una situació de dependència, només pel fet de que visqui sola, tingui algú que la vagi a veure, algú que li faci companyia, algú que estigui al seu costat. Hi ha fundacions a les que s'hauria d'ajudar més, com els Amics de la Gent Gran, però a mi no em sembla malament que hi hagi un tipus d'assistència, doncs en aquest cas un robot, que, per exemple, si aquesta persona de nit li passa alguna cosa, cau, o jo què sé, o les seves constants vitals estan malament, doncs automàticament sigui capaç d'enviar un avís o que li recordi que s'ha de prendre la medicació o l'ajudi amb coses domèstiques.
8: Això no pot fer el telèfon mòbil, pregunto, des de la ignorància.
7: Doncs no ho sé si ho pot fer el telèfon mòbil, però jo crec que són coses que sigui amb el telèfon mòbil o sigui amb un robot que s'han de poder fer amb la tecnologia, i hem d'assegurar que la gent gran doncs això ho tingui aquest accés, perquè també amb molts d'ells, doncs amb el cas del telèfon mòbil, sabem que hi ha una bretxa digital.
10: Fa peneta, però de pensar que has de tenir una persona gran o una persona que necessiti assistència assistida per una màquina, no? Per un robot, més enllà de que
0: també és per com hem canviat les nostres societats. És a dir, els nostres pares i els nostres avis se'n cuidaven dels seus pares i dels seus avis. I en canvi ara, com que tots treballem, com que tenim uns horaris que no s'aguanten per enlloc, i com que tenim unes cases en les que no s'hi cap, diguem-ne, tot plegat ha fet pràcticament impossible fer allò que havíem fet, no? Tota la vida.
8: I que estem més còmodes, segurament, amb una màquina.
0: Sí.
10: Jo el que volia dir és que precisament tot ve d'un, també d'un, no tot ve d'una cosa, perquè són multifactorials sempre els problemes, no? Però tenim una llei de la dependència que va néixer com el quart pilar del benestar, de l'estat del benestar, que va néixer sense dotació. I allí hi havia un articulat que apostava pel cuidador professional, perquè sí que és cert que les persones volem envellir a casa, no ens agrada que ens portin a una residència, preferim tenir el nostre entorn, i aquella es preveia doncs, que hi podia haver cuidadors professionals per atendre les persones amb necessitats, però que sí, es quedava doncs, la cuidadora principal, era algú de la família, que ailàs acostumava a ser una dona, doncs aquesta se li remuneraria, evidentment, molt per sota. Per tant, aquí tenies una persona que treballava, que era la dona, normalment, amb un percentatge elevadíssim dels casos, era la senyora de la casa, de la mare, o la filla, o la jove de la persona gran, qui es quedava a casa. I es va apostar per aquest model que perpetuava les dones vinculades a la cura, i es va desestimar apostar per recursos de dotació a professionals que poguessin estar, doncs, rebre els seus recursos, els seus diners de sou, diguem-ne, i a més ajudant les famílies a pagar aquests professionals amb subvencions directament a càrrec de l'Estat. Per tant, tenies, per una banda, professionals qualificats que cuidaven les persones grans amb una dotació de suport a les famílies que ho necessitessin, i permeties que la dona de la casa pogués continuar treballant si tenia una professió fora de casa. Per tant, la contribució a les arques de l'Estat era més elevada, i per tant els impostos que pagaven eren més elevats, i per tant podíem seguir ajudant millor l'estat del benestar. Però no. Amb una mirada doncs, de propaganda electoral de llei, doncs, que va ser aquesta, que carregava els neulers contra les finances de les comunitats autònomes, perquè l'Estat se'n va sortir de rositas, com sempre, com ara ha fet amb el decret de l'habitatge, ja en parlarem, doncs continuar perpetuant les dones a casa. Pues, Pues un 10. I ara què? Ara comprem màquines perquè siguin les màquines les que acompanyin a la gent gran. Jo no dic que no siguin necessàries, no seré jo qui rebutgi els avenços i tot el que tenim a disposició per fer-nos la vida fàcil. Però, cap i a la fi, escolta, potser valdria la pena pensar més, i en general, i més ara en aquestes dates que estan passant, que es pensi amb mirada més llarga, no tan curtpressista, i quines són les efectes, i avaluem les polítiques que tirem endavant, sisplau, perquè estem llançant molts diners que al final no acaben de fer l'efecte que necessitàvem o que es preveien amb aquelles lleis que es van aprovar o amb una finalitat determinada.
11: Jo comparteixo aquesta sensació de desconcert, d'incertesa, que explicava també, a més, no només la Lourdes, el Ferran, sinó també la Llucia. Hi ha un professor de la UB de filosofia, el Nemrod Carrasco, que ha escrit un llibre fantàstic sobre les apories del segle XXI, no? Precisament aquestes innovacions tecnològiques que generen aquest desconcert, no només tecnològiques. El professor Carrasco parla, en realitat, de aquesta sensació col·lectiva de desconcert. A què es refereix, per exemple? L'AVE havia de venir per donar-nos a tots més temps, perquè era més fàcil anar i tornar, i en realitat el que ha fet és treure'ns-el, no? Per què? Pues perquè històricament tu anaves a Madrid, feies el que havies de fer, i aquell dia el dedicaves a la resta, pues a gaudir de la Castellana, del Prado. Avui en dia l'AVE et permet col·locar-te unes reunions per la tarda, ajustar els horaris... És a dir, el que ens havia de donar temps, en realitat ens en treu. La telefonia mòbil, el que a priori ens havia de fer, que és comunicar, en realitat ens està incomunicant. I el que planteja la Llucia és una nova aporia, és una nova incertesa al fil d'aquesta revolució tecnològica. És a dir, a priori el que sembla que és bo i positiu, que és la robòtica, si genera uns camps i uns àmbits d'enorme incertesa, no? Perquè la robòtica pot ser un mecanisme per facilitar-nos la vida o per torturar-nos si no la sabem aplicar correctament. Per tant, jo crec que serà essencial anar identificant aquestes apories i anar-nos donant criteri. Pel que fa, i acabo, a la robòtica, jo crec que és essencial distingir el valor afegit. Hi ha àmbits en els que l'ésser humà afegeix valor i és insubstituïble, les emocions, és absolutament insubstituïble, però evidentment hi ha àmbits en els que la presència d'un ésser humà no afegeix valor, i aquest és el terreny abonat precisament per la robòtica. Però si no ho definim, identifiquem correctament, correm el risc col·lectiu d'incomunicar-nos amb mitjans de comunicació, de treure'ns temps amb el que a priori ens l'ha de facilitar.
12: Bé, en tot cas sí que estic d'acord que... peta una mica el cap, de dir, no, escolta'm, els nostres grans estaran acompanyats d'un robot.
8: Correcte.
12: Bé,
8: sí. De moment és una prova pilot,
12: Ja, no, sí, però no descartis que al final acabi sent el més extès. Clar. Per tot arreu. I segurament acabaran perfeccionant-lo de manera que aconsegueixi el principal objectiu, que és que la gent gran no se senti tan sola. Ara,
7: com el ChatGPT.
12: Com a societat mereix un replantejament de dir què estem fent per no poder acompanyar nosaltres o no poder acompanyar...
7: Però, Òscar, ho faran sobretot perquè és més barat.
12: Sí, bé, però també convida una reflexió de quina societat fem, que per fi tot per cuidar els nostres grans anirem més al compte corrent que no pas al tracte humà, diguem.
11: És barat en inici, el tema és quin cost deixa, no? Perquè això pot provocar un efecte retorn devastador, inclús en termes econòmics.
10: O de salut mental.
11: Exacte, això em prefereixo.
12: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
8: Que vagi molt bé, una ferrada.
12: Passen 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
13: Estimo. Què ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
14: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
15: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
15: Entrades a auditori.cat.
17: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
18: Expo Ocasió, home...
17: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
19: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
21: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
22: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
21: I amb productes del territori.
22: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Vinga, va, comencem!
22: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
23: Catalunya migdia.
24: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
25: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
24: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
28: Al matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
27: Aquest divendres 9 d'octubre, al matí de Catalunya Ràdio, des de París.
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
27: Som 3Cat.
0: 9 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. El dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. I ha patit retocs respecte al que es van desestimar al Congrés dels Diputats, però en essència contenen més o menys les mateixes mesures. En aquest nou decret se cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar les operacions que es consideren compra especulativa, cosa que en l'anterior no es feia. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior als 70% del valor de taxació, una valoració que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, s'amplia fins al 2030 aquesta nova normativa. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables, acreditant aquesta condició pels serveis socials. Durant els pròxims 4 anys serà això. Ara bé, si és un petit propietari qui té un pis llogat a una persona vulnerable que no pot pagar el lloguer i que se l'hauria de desnonar, llavors serà la Generalitat qui s'haurà de fer càrrec de compensar el propietari si l'administració no pot donar una alternativa habitacional. Queden fora d'aquesta compensació empreses i grans tenidors que es dediquen al negoci. Amb aquest nou context, el primer cas amb aquest decret en vigor el teníem aquest matí a la Rambla de Barcelona. Hem tingut la Núria Hart pendent d'aquest desnonament. Núria, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar.
0: Un desnonament que al final sí que s'ha fet.
3: Sí, sí que s'ha fet. Ha sigut a la Rambla de Barcelona, a la part de baix, a l'alçada de Drassanes. Hi havia una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, una cinquantena de manifestants, la majoria han baixat de la plaça de Catalunya quan han rebut un missatge a les 11 del matí per part de l'entorn que acompanyava aquesta família que havien de desnonar de la Rambla, han baixat. Això ha fet que el desnonament es fes amb 3 hores més de retard. Quan s'ha produït ha sigut molt ràpid, els manifestants no han fet cap tipus de resistència, ni aldarull ni enfrontament amb la policia. De fet, han cridat a anar-se'n ràpid cap al carrer del Carme, on deien que hi havia un altre desnonament, i el que hem vist ha sigut una mare que sortia amb un dels seus dos fills de 14 anys amb 3 maletes molt grosses. Això ha fet que al principi, perquè ha passat tot amb molta tranquil·litat per la tensió que hi havia al carrer, que fins i tot arribéssim a pensar que eren turistes, que sortien d'un pis turístic, com n'hi ha tants a la Rambla, però era que aquesta família que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Així ho diu la seva amiga que els acompanyava i que era l'única persona que parlava català perquè doncs, ells són de Rússia, van arribar aquí fa 4 anys i no parlen ni català ni castellà i estaven absolutament desubicats perquè, a més, d'aquí una estona els hi surt la nena petita de l'escola, que té 3 anys, que ens explicaven que aquest matí no hi volia anar, veient doncs, la situació d'atenció que es vivia a casa seva. I el que ha passat és això, que doncs, els han desallotjat, aquesta família, que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Nosaltres estem fent trucades per poder confirmar aquesta informació amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens enviï l'ordre judicial que ha fet possible aquest desnonament. Amb Mossos d'Esquadra tenim ara el telèfon, hem de trucar a l'advocat de la família perquè ens ho confirmi, però realment ha sigut una imatge de la realitat que xoca absolutament amb aquest decret d'habitatge que tu deies que avui entra en vigor i que explícitament prohibeix el que ha passat avui a la Rambla de Barcelona. Mm.
12: Això ens fa dubtar, perquè en teoria, si és veritat que hi ha aquest certificat de vulnerabilitat, no se'ls hauria hagut de desnonar, no s'hauria pogut,
1: no,
12: en teoria, no?
1: Amb la nova llei, fins al 2030, si tu tens un certificat de vulnerabilitat, encara que el teu propietari sigui particular, no se'l pot desnonar.
3: En aquest cas no és gran tenidor, però, com dius, és indiferent si és un gran tenidor o un particular, no. Però en aquest cas no és un gran tenidor.
1: No, i no, la llei tampoc, vull dir, no bloqueja la possibilitat de desnonar, encara que sigui un particular. Només no es desnona en cas de que no siguin vulnerables i hi hagi una sentència que condemni a llançament, a
12: per
1: marxar...
12: Per això que diu... És una amiga de la persona que han desnonat, aquí, la font d'informació. No?
1: El que no sabem és si el propietari és també el seu tor vulnerable, que és una de les opcions que la llei preveu. O que sigui un propietari de 2 habitatges com a màxim. És a dir, si el propietari és vulnerable al seu torn, també, perquè necessita llogar el pis per pagar la residència, per dir alguna cosa, no operaria el desnonament. O sigui, no es podria bloquejar el desnonament. O bé si té 2 habitatges, o menys, 1 o 2.
12: Per tant, en aquest cas, Núria, ens falta informació, perquè si la informació és la que tenim, no s'entén com s'ha pogut fer aquest desnonament, tret que hi hagi això, o que no sigui veritat, que tinguin un certificat de vulnerabilitat, o, com diu la Lourdes, que el propietari del pis també sigui vulnerable i que, per tant, en cas que tots dos ho siguin de vulnerable, sí que es podria fer aquest desnonament. Perquè si no és una d'aquestes 2 hipòtesis, alguna cosa ha fallat perquè no s'entén el que ha passat avui.
3: No s'entén i ara doncs, ens espera molta feina, no?, d'intentar esbrinar què és el que ha passat realment, si aquest certificat de vulnerabilitat existeix. També doncs, el que ara explicàveu, no?, si per part de la propietat doncs, també hi ha necessitat de tenir aquests pisos. La veritat és que tenim poca informació per una de les parts i el que farem doncs, és intentar reconstruir la història des d'altres angles per esclarir què és el que ha passat.
12: Gràcies, Núria Hart, des de la Rambla de Barcelona, on s'ha fet aquest desnonament. Gràcies i bona tarda.
3: Bona tarda.
12: No sé com ho veieu, a banda d'aquesta entrada en vigor d'aquests decrets, la manera com s'han aprovat i com s'aprovaran la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, aprofitant el PSOE, que allà el repartiment de forces no és la mateixa que el ple. Bueno, que, per tant, el vot de Junts per Catalunya no és necessari i, per tant, encara que s'hi oposen, podran tirar-lo endavant.
2: És el que vindria a ser un acte de filibusterisme.
12: Parlamentari,
2: la paraula parlamentari, és dir, de buscar un context més favorable, en aquest cas amb unes majories diferents, per aprovar a la Diputació Permanent aquest decret. Però tot això és una broma, diguéssim. És una broma en el sentit que és evident que afecta gent, però que estem parlant d'una mesura que durarà el que duri. Hi ha unes eleccions convocades el 29 de novembre i en funció de quines siguin les majories en aquestes eleccions, doncs aquests decrets moriran en l'oblit i es farà una nova norma o es mantindran vigents. Vull dir, realment, la pilota de partit és el 29 de novembre, no a la Diputació Permanent, on serà un element més de la campanya electoral, perquè serà una forma doncs, d'aprovar uns decrets, tornar a remoure el debat i intentar doncs, allargar aquest momentum de l'habitatge, que, òbviament, li convé a Pedro Sánchez, però jo crec que li convé sobretot al que té a la seva esquerra. És a dir, Pedro Sánchez no pot pensar en tornar a ser president del govern sense un resultat mínimament arregladet de Sumar, que ara es dirà Frente Amplio. És a dir, jo crec que el resultat de PNB, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és a dir, l'aportació d'escons que faran aquestes forces polítiques a una possible investidura serà, si fa no fa, similar als que tenen ara. I segurament el PSOE estarà entre els 120 i els 130 escons, no? Franja baixa, franja alta. El tema és si hi ha aquesta aportació de 20 o 25 escons de tot aquest món.
1: La llàstima és que, és el que diu el Ferran, eh? Són decrets que s'aprovaran per la Diputació Permanent, que és un frau de llei, més que filibusterisme és un frau de llei, perquè estàs aprofitant una norma que és legal, que et permet aprovar decrets amb dansa o real, decrets que s'aproven constant, si hi ha la convocatòria d'eleccions, es permet que la Diputació Permanent convalidi. I aquí s'ha doncs, tocat unes mica, unes quantes, perquè clar, no pots tornar a aprovar el que hi ha a derogar, s'han tocat unes quantes comes, i s'ha tornat a presentar, d'acord? És un frau de llei amb totes les lletres. La llàstima és que aquests decrets, la llàstima, aporten una enorme inseguretat jurídica, que és el que parlem sempre, i és el que està passant últimament des de que s'està legislant d'aquesta manera. Això desplega uns efectes, i són tan conscients, i estic d'acord amb el Ferran, que és un tema polític, que és de fer política a curt termini per intentar mobilitzar l'esquerra perquè estava estabornida, no?, amb tots els casos que atenallen Pedro Sánchez i el PSOE, que ara, per cert, ja no se'n parla, per tant, és un gran mestre que vam parlar moltes vegades de cortines de fum de Pedro Sánchez amb temes que tenia candents i ha sortit de la xistera, un tema que ho ha tapat, no? Mm. Per tant, aquest és un de més. El que passa que aquí, amb l'habitatge, que per mi és un tema molt delicat, perquè estem jugant amb una qüestió que és essencial per la vida de les persones i estan provocant que cada vegada hi hagi menys oferta disponible perquè aquí té habitatge, repeteixo, que no és l'administració, perquè l'administració fa molts anys que no fa habitatge i no inverteix en polítiques d'habitatge, doncs qui en té són els propietaris i els estan desanimant completament a situar, deixar-los en el mercat de lloguer, a posar-los a disposició perquè puguin ser llogats. Què passa? Aquests decrets lleis, tant igual que neixen, quan canvien les majories parlamentàries, siguin les que siguin, canvien de la manera que canvien, poden ser derogats tal qual, i decauen i surten de l'ordenament jurídic. I, per tant, mentretant, han creat efectes. Fixeu-vos, si ho saben, que això és així, que creen efectes i que, per tant, posen en escac moltes decisions i moltes qüestions personals i la vida de la gent, que el que preveia el decret número 2, que no va ser convalidat, que tothom sabia que era una perfecta barbaritat i que era propaganda política de l'espai de Yolanda Díaz, ara aquest no ha entrat en vigor, sinó que entrarà en vigor el dia 15 de novembre la Diputació Permanent, perquè ja saben que allà decaurà i, per tant, no fotem mal entrant en vigor, igual que ha entrat en vigor aquest, el primer decret que entra en vigor avui.
12: Per tant, en el temps que aquest primer decret que s'ha aprovat avui està en vigor, per exemple, la gent que demani pròrrogues té dret a demanar aquestes pròrrogues. Sí, i, per tant, sí, aquesta pròrroga es queda.
1: Aquestes pròrrogues queden i quan decaigui el decret llei, el dia que decaigui, si és que decau, doncs...
12: I pot decaure de manera immediata en el moment en què hi hagi un nou repartiment de forces en el Congrés després de les eleccions del 19 de novembre? En el moment en què les Corts es constitueixin, es pot fer una votació per derogar-lo?
1: Són decrets lleis que neixen com un bolet. I així tu, quan tu derogues una llei que ja està a l'ordinament jurídic, tu no pots anul·lar la llei i derogar-la, perquè has de substituir. On diu blanc, ara dirà negre. On diu gris, ara dirà lila. I has d'anar fent article per article com queda la llei que tu vols modificar. Però el decret llei és un bolet que cau sencer. Mm-hmm. No s'ha de substituir per res.
12: El que passa que les pròrrogues que s'hagin demanat...
1: Les que s'hagin demanat dintre del termini.
12: Estaran en vigor i no, aquestes no... Exacte. Per tant, però la gent que ara li acabi el contracte de lloguer, ràpidament, burofax, i ha de demanar que...
1: Exacte. Una pròrroga. Que és amb la mateixa celeritat que estan sortint habitatges. Per què? Perquè aquests contractes que acaben ara, vol dir que fa 4 anys, com a mínim, si no 5 ja, que es van signar, amb unes regles de joc. Llavors, s'ha canviat la regla de joc a mig camí, per tant, canvien les regles de la partida, i on jo em pensava que se m'acabava, o on jo em pensava que podria recuperar el pis, o on jo em pensava que em fotrien al carrer, ara ja no. Bueno, això quins efectes té? Home, doncs, si no me'n puc refiar ni tan sols dels contractes que signo avui, perquè hi ha retroactivitat de les lleis, això impacta directament en la seguretat jurídica. Amb dret penal només es permet la retroactivitat de les disposicions sancionadores quan beneficien a la persona que l'afecten. Només en benefici de la persona que la llei anterior doncs, el perjudicava i aquesta el beneficia. Pues en dret civil ens hem girat com un mitjó el que és la seguretat jurídica. Et puc canviar les regles del joc, els contractes són llei entre les parts, ja no. Perquè bé, el legislador ja et diu on tu vas pactar blanc, ara jo dic que això és negre. I a més, des de fa, doncs, ara mateix, se t'aplica en el teu contracte en vigor. No té una entrada en vigor a partir d'avui.
2: Però això passa en moltes coses.
1: No només Hisenda. Moltes coses no, només amb Hisenda. Les sancions d'Hisenda són les que es poden aplicar amb caràcter retroactiu. Només Hisenda. Uh-huh. El dret penal, si és millor pel reo, pel, no, per
4: sí,
1: la persona,
4: aplica retroactivament.
1: Aplica retroactivament. I en dret civil, que el contracte és un principi sagrat de l'ordenament civil, que tu i jo podem pactar el que vulguem, i això és el que hem de complir, i això ens compel·lim fins al final, ara ja no. Amb dret a l'habitatge, no. Per tant, és una molt mala notícia, tant per llogaters com per propietaris, perquè o l'Estat és capaç, o la Generalitat és capaç de posar habitatge al mercat ja, o no tenen pisos per llogar.
4: Mm-hmm. Jo, en essència, estic d'acord amb la Lourdes. És a dir, per mi el problema que es planteja és que aquesta concatenació de normes i de més pretén solucionar un problema que és estructural, no? I per un problema estructural només es poden articular respostes o propostes estructurals, amb vocació de permanència, amb vocació de justícia. Llavors, sabent com sabien que no hi ha consens a nivell legislatiu, perquè no s'havia superat pel filtre ordinari, sabent que no hi havia un consens sobre la possibilitat d'aprovar la norma, fer-ho a la Diputació Permanent d'aquesta manera, l'únic que genera és un interinatge normatiu, una norma que, com va explicar la Lourdes, doncs estarà viva fins que mori, però en aquest interí haurà generat un munt d'efectes, perquè, evidentment, amb total legitimitat i estratègia interpretativa, doncs les parts, els advocats i demés estan en aquest moment consignant mentre la norma està viva.
12: Com totes les lleis.
4: Evident.
12: És a dir, totes les lleis tenen uns efectes mentre estan en vigor.
4: Exacte.
12: Poden estar uns mesos o poden estar anys.
4: Exacte. Amb la qual cosa el que generem és, en un problema estructural, una resposta conjuntural que obre un parèntesi que genera un problema gravíssim d'interpretació i d'aplicació de les normes.
1: I una cosa encara més, arran del que diu el Marc, hem dit, té efectes mentre està en vigor, correcte. Per tant, si tu has demanat una pròrroga perquè s'ha acabat el contracte i estàs en pròrroga avui, fins que derogui, estaràs en pròrroga i no et faran anar... Ara bé, si tu comptes que s'acaba el 2030 i les demanes ja, caurà. Per tant, ni tan sols els llogaters tenen seguretat jurídica.
12: Bé, doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix, tot esperant, primer, esclarir què és el que ha passat en aquest cas que dèiem a la Rambla, si és que no s'acaba d'entendre, si és que no hi havia certificat de vulnerabilitat, i després quin recorregut i quin allau o no de peticions de pròrroga hi pot haver de tots aquells que acaben contractant en aquests mesos.
1: Però això és normal que passi, perquè no sabem ni com es calcula una renda. Com vaig de calcular la renda? Avui hi ha dubtes. Clar, que el jutge se li hagi passat alguna cosa és molt normal, molt fàcil.
12: A veure, esperarem a tenir totes les dades d'aquest cas. Passant 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida entrem en territori preelectoral, perquè avui la precampanya electoral està escalfadíssima. A més, amb un ball de noms de possibles candidats i caps de llista a Barcelona i a Catalunya.
5: Catalunya migdia.
6: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, 2 simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
7: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
6: Entrades ja a la venda.
8: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Aquí el tens.
10: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
11: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima. Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
14: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
11: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
14: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
11: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
15: Catalunya migdia.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
18: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
19: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
17: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
20: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
19: Això és una promo ni res, Roger.
20: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
21: A Catalunya Ràdio, sí. La...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Com dèiem, la maquinària electoral ja està en marxa. Els diferents partits polítics comencen a preparar llistes i candidats, i ara de seguida entrarem perquè les travesses avui han aparegut noms de molt pes. Xavier García Albiol, Ada Colau, Gabriel Rufián... Però queda encara una qüestió per resoldre i que pot tenir certa incidència en la campanya, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. Ja hem sentit aquesta setmana l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat una mica les expectatives de retorn immediat a Catalunya. Diu que probablement durant la campanya electoral no tornarà. I avui hem sentit l'exconseller Toni Comín i sembla que aquí sí, la tornada podria ser imminent.
3: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
2: El que diu Toni Comín és que, com que ell va obtenir el seu escó al Parlament Europeu l'any 2024 i no ha pogut ocupar-lo perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acte de diputat, doncs fa dos anys i escaig que aquests votants no estan representats a l'Europarlament. I ara, com que ja podria tornar a Madrid, doncs s'ho planteja per tal de poder ocupar el seu escó. A qui no hem sentit encara és a un altre exconseller que també és a l'exili, l'exconseller Lluís Puig. Lluís Puig, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Primer de tot, deixem preguntar-li com li ha caigut la notícia d'aquesta setmana, que podia ser esperable, però no sé si després de les últimes experiències havien preferit no fer-se moltes il·lusions.
4: Exactament, no ens havien fet moltes il·lusions, perquè un cop t'has escaldat una vegada, diuen que mai ho havien des prou, eh? Sí. Sí que esperàvem la resolució del Constitucional, perquè tristament per ells, per la justícia espanyola, que cada cop tenen més descrèdit, 8 dies abans ja sabíem el que es faria, i això li treu molt al·licient les coses quan estàs davant d'una justícia. Però que sí que no esperàvem, almenys jo personalment, és la rapidesa en què el jutge instructor va fer l'aixecament de l'ordre d'atenció i arrest. Això sí que no ho esperava, vaja.
2: I com s'ho agafa? Quina sensació li va quedar quan va saber que el jutge Llarena aixecava i prenia aquestes decisions de manera tan ràpida? 40 minuts van passar entre la decisió del Constitucional i la decisió de Llarena.
4: Bueno, vol dir que la tenia escrita. Això segur. Això segur. I l'altre, m'imagino, dedueixo, sense jo ser un expert jurista, que si l'hagués mantingut gaires dies o setmanes, hauria sigut incórrer amb una vulneració de drets més forta encara de la que ens han fet. Però en aquest cas ja flagrant, no pot mantenir un ordre d'arrest quan hi ha el Constitucional que diu que els fets són amnistiables, tot i que ho deixa com a provisional i que evidentment cal llegir la sentència i cal que s'apliqui l'amnistia d'una forma formal. Però l'ordre d'atenció, després vaig entendre que és que havia de ser ràpida, sí.
2: Amb qui va parlar? Qui és la primera persona amb qui va parlar o amb qui va comunicar-se quan va saber la notícia?
4: Amb la meva esposa, companya de tota la vida. És que em va passar una cosa que no em havia passat mai a la vida, que jo marxava de Besir a l'aeroport en direcció a Waterloo. I normalment sempre tots posem el mòbil en mode avió o l'apaguem, no?, quan pugem l'avió. Jo no vaig fer-ho, me'n vaig oblidar, el tenia en silenci. No, el tenia en vibració. I quan començàvem a baixar de l'avió a aterrar, en el moment que va agafar línia, clar, va començar a vibrar el mòbil d'una forma desenfrenadament perillosa. Jo pensava que és que estava a punt d'explotar-me l'aparell. I, esclar, de seguida, el moment que ho vaig veure mirant d'amagat què passava, vaig veure el que era. El moment que vaig aterrar, doncs, evidentment vaig trucar a la meva companya i esposa.
2: Era un vol que el portava cap a Waterloo, potser?
4: Sí. Charleroi, sí. Aeroport de Charleroi.
2: Camí de Waterloo. No, li pregunto perquè li explico una maldat, si vol, o una anècdota, que no sé si vostè n'és conscient o no, però en moltes redaccions, el tuit que vostè va fer dient he pujat a l'avió condemnat i he tornat o he baixat de l'avió lliure, molta gent ho va entendre com que havia tornat a Catalunya. I, per tant, vam començar a córrer. No, compte que Lluís Puig ja és a Catalunya, compte que ja el tenim aquí, compte que és el primer que ha tornat.
4: No, i
2: no era això, no. Eh?
4: No ho vaig voler fer expressament, de veritat, m'heu de creure. Com que el dia anterior ja havia sortit en alguns mitjans, jo havia llegit que ja es deia que l'endemà estaríem a la compareixença del president Puigdemont i estaríem allà, la Toni Comín i jo, no sé per què vaig deduir que la gent entendria que estava anant cap allà. Però sí, va ser un cert... Batibull i
2: uns Gall. Minuts d'incertesa, a veure si va intentar buscar, a veure si havia aterrat efectivament a Bèlgica sí, o si sí. havia aterrat a Catalunya i que, per tant, teníem la primera tornada. Perquè ara mateix la pregunta és la data de les tornades. Hem sentit el president Puigdemont dient que, de moment, no, que tranquil, que no vol interferir en la campanya electoral. Acabem de sentir ara Toni Comín dient que ell, tan bon punt pugui, vol anar a Madrid per tal de recollir l'acte d'eurodiputat. Lluís Puig té clar quan tornarà?
0: Sí, tinc clar que tornen aviat. No tinc el dia encara. Acabo d'arribar ara de l'aeroport de Besiers fins a casa meva i em toca ara mirar agenda amb la família, que és el mateix que vaig fer el 31 d'octubre quan vaig baixar de Brussel·les per parlar amb la família i exposar-los la meva voluntat de marxar per parlar

0: diplomàticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Simplement la broma no té majoria absoluta a la família, però té vot de qualitat, perquè al final és el principal implicant. Sí, per tant, diguem-ne que el seu val més que el dels altres, podríem fer aquesta broma. Clar, perquè
0: espero que sí.
1: La gent ha de tenir clar, vostè ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya, i vostè és diputat del Parlament de Catalunya, per tant, podria tornar a Catalunya, entrar al Parc de la Ciutadella, entrar al Parlament i exercir com a diputat.
0: Exactament, així és com ho entenem. Consultat amb el meu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, seria molt estrany que, havent aixecat l'ordre de detenció arrest, s'inventessin ara qualsevol altra cosa. Tot i així, el Suprem em sembla que és que ha donat que ha donat 5 dies a les parts perquè manifestin el que opinen. En Jaume Alonso va fer un tuit de seguida dient no 5 dies, no, 5 minuts ho han tingut fet. Clar, no hi ha peu. Però també m'imagino que amb això ells es blinden de que si Vox i aquestes coses que fan el que fan volien interposar algun recurs en contra d'aquest aixecament, donant aquests 5 dies de temps que els hi permet que es posicionin. No crec que això vagi més enllà, al contrari, penso que d'aquí 6 dies o 7 hàbils el Suprem fallarà ja amb l'aplicació de l'amnistia amb l'estimada Dolors Bassa.
1: El pròxim ple del Parlament és 20, 21 i 22 d'octubre. Lluís Puig ja hi serà assegut el 20, 21 i 22? Queden 15 dies.
0: Doncs sí, queden 15 dies, perquè avui acaba el ple que està ara vigent, vol dir que queden 15 dies. No ho sé, podria ser, però tampoc li us ho vull assegurar. Ja ho diré públicament quan haig d'aparèixer. En tot cas, No ve de 2 setmanes o de 4 ara,
1: El que sí que queda clar és que no estan coordinats, és a dir, el president Puigdemont fa el que considera que ha de fer, que és en aquest cas quedar una mica al marge de la lluita...
0: Coordinats ho estem, perquè precisament a la reunió que vam tenir dimarts a la tarda dels tres en privat vam exposar cadascú el nostre punt de vista i vam entendre i acceptar que aquesta era la postura que havíem de fer, que ell, com a representant de la institució i legítimament destronada, no volia que interferís en la campanya electoral. I ell és un personatge que, si bé abans del 29N, interfereix de totes. No ens enganyem. Ell no vol que la figura del president a l'exili quedi ara barrejada entremig d'una campanya, i és també superlegítim el calendari del conseller Comín. Evidentment, ens cal recuperar aquest escó que sempre ha estat de Junts per Catalunya, que va guanyar-lo democràticament i que pugui exercir en el Parlament Europeu. Jo encara no estic exercint. Dic que, per tant, jo podria estar 15 dies més, 15 dies menys, també, seguint com estic. Estic molt enfeinat, també, amb tot el tema de la Casa Macià, que hem d'inaugurar ara d'aquí un mes, allà a Prats de Molló, i la veritat que m'agafen el pitjor moment de l'agenda. Jo sempre deia que li diria a Mallarena que esperés el 9 de novembre, però no m'ha fet cas, o no li va arribar la meva petició.
1: L'última, com s'imagina la tornada? S'imagina un acte, s'imagina una rebuda especial, prefereix fer-ho en la intimitat, amb la família, com s'ho imagina?
0: No, quan torni baixaré en família i espero poder estar 24 hores o 48 hores d'aïllament a la casa que fa 9 anys que no trepitjo. Tornar a veure els colors de les parets i els arbres i el petit jardí que tenim al voltant. Per tant, el retorn físicament serà així. Públicament me l'imagino en el Parlament de Catalunya, sí.
1: Doncs estarem pendents de la tornada i ho informarem a Catalunya Ràdio. Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos.
0: Deixa'm dir-te sobretot una cosa, perdona, 30 segons. Queden 100 persones més encara represaliades, I que tornem nosaltres tres escalonadament, o com sigui, no soluciona res. No soluciona res políticament de la relació Catalunya-Espanya, ningú ha fet cap proposta alternativa en 9 anys, i per altra banda segueixen havent-hi 100 persones en processos judicials, que ja tarden tots aquests tribunals i jutjats a aplicar-ho d'una vegada i ràpida. No, mentre hi hagi aquests casos, no ens podem oblidar i deixar parlar de la repressió, perquè requereix, de la mateixa manera que nosaltres no ens hem sentit mai sols, aquestes 100 persones no es poden sentir mai soles. Ja està.
1: Queda clar.
0: Gràcies.
1: Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies i bona tarda a tots.
1: No sé com ho veieu. La tornada, bé, no ha volgut posar data, però sembla força imminent.
2: No, és una bona notícia. Jo crec que veure, tots aniran tornant, sembla que ho faran de forma esgraonada. Qui té més urgència i més pressa per tornar és Toni Comín, perquè ha d'anar a Madrid a agafar l'acte d'eurodiputat i a prendre possessió del seu escó a Brussel·les, i la gran incògnita és com ho farà Carles Puigdemont, perquè ell ha parlat d'una tornada institucional i no una tornada com a líder de Junts, no? En aquell moment a Junts li aniria molt bé que Puigdemont tornés a fer la campanya electoral i a posar-se al capdavant, però sembla que ell li vol donar una pàtina més institucional, i fins i tot s'ha parlat de la possibilitat de tornar després de les eleccions espanyoles. Veurem com es va aclarir això. En tot cas, sembla que la setmana que ve el Suprem, no?, hauria de ja habilitar els que estan inhabilitats i certificar l'arxivament de la causa dels que estan a l'exili.
3: No, molt bé, és una molt bona notícia, és una felicitat immensa que puguin tornar a casa, que m'imagino el que devia dir conseller, li devia passar pel cos en el conseller Puig quan veu que efectivament és lliure. O sigui, la paraula llibertat, soc lliure. Els que som lliures, jo crec que ho valorem poc. Però quan
1: fins
3: veus...
1: No perds, no? Exacte. Coses que no valores,
3: és que no normal que puguis anar pel carrer, és normal que puguis anar al teu poble, és normal que puguis sortir... No, però quan la perds, suposo que el fet de dir soc una persona lliure ha de colpir d'alguna manera, no? I més després de tot aquest procés que hem viscut tots plegats. Per tant, la felicitació ja li vaig fer arribar, i també ells, a la família, en definitiva, per tots. I tornar no deixa de ser un canvi de vida, una altra vegada. Jo entenc que s'hagi de planificar com tornem, com ho fem, les coses, la vida, el dia a dia, no? Com ho reorganitzem. I, evidentment, doncs, políticament té un impacte. I jo entenc perfectament que el president Puigdemont doncs prefereixi aïllar la que és la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili per quan sigui un moment oportú, perquè ell sempre ha dit que això no va de persones, que va de la institució, del que ha passat, i jo penso que seria una llàstima, a més, i això, jo ho dic a títol personal, evidentment, i només faltaria que ell pogués fer el que volgués, no?, que és lliure, però a dir, escolta'm, per les eleccions espanyoles, barrejar-les amb la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili, seria com a greu, no?, inclús per la litúrgia, no?, de tot aquest tema, llavors, perquè sí, evidentment, impactaria en el dia a dia de la campanya. I, bueno, i el conseller Comín, doncs, celebrar que pugui tornar a fer la seva tasca com a eurodiputat.
1: Marc?
4: Jo ho celebro en majúscules. Aquest era l'objectiu, l'amnistia, la plena recuperació de drets i llibertats, i no voldria fer cap tipus de... No voldria dir res que pugui comprometre aquesta idea, aquesta celebració. És una celebració. Dit això, també sóc partidari de ser intentar ser molt concret i molt pedestre. És a dir, és legítim que tothom faci les lectures personals i polítiques. Si Carles Puigdemont no torna, molt probablement és perquè Junts té uns molts mals pronòstics per les properes eleccions. Llavors, la seva arribada abans de les eleccions, combinada amb un mal resultat, implica, evidentment, una lectura poc afalagadora per la figura, no? És molt més senzill tornar per intentar donar la sensació que s'aixequen uns mals resultats. És una lectura política totalment legítima. Toni Comín, la situació és molt diferent. Ell té pressa per recuperar un acte que, entre altres coses, li garanteix doncs, gairebé uns 200.000 euros l'any de rendiments com a parlamentari europeu. És normal que pugui tenir unes presses per començar a percebre. És a dir, l'amnistia s'ha de celebrar, però que això ens porti a fer lectures més enllà de... És a dir, les coses són com són, i crec que amb això hem de ser tots plegats doncs molt, molt, molt... Hem de tocar peus a terra, no? Aquesta sensació com de que l'oracle torna i llavors es vol esperar per no interferir en la política espanyola, probablement sigui tot molt més concret, no? Hi ha un càlcul polític, personal, i és necessari posar-ho blanc sobre negre, perquè crec que tots som adults i ens mereixem una lectura política adequada.
2: Sí, sí.
3: Mentre parlava el Marc Molins, haig de dir que això de les màquines el tanto, perquè el Marc Molins no havia dit una sèrie de paraules clau que el telèfon s'ha posat a la conversa, ha donat la seva opinió. No sé si heu sentit que parlava.
1: He vist que es disparava, però
3: es disparava,
1: no tenia que era.
3: Parlava de les, referent al, en el Marc Molins.
2: I què ha dit?
3: No l'he entès, no, perquè l'he parat de seguida.
1: Per cert, per acabar amb el tema... Espera't, que ara m'ha marxat, però ara us ho dic. Aclariment del TSJ davant les preguntes de tots els periodistes. Recordo que estaven pendents de com és que s'havia pogut fer aquell desnonament a la Rambla de Barcelona. Doncs, efectivament, el segon punt del que diu el TSJ, la propietària de l'immoble és una dona d'avançada edat amb un compromís hipotecari i amb risc de vulnerabilitat. Per tant, és el que dèiem. tant la llogatera com la propietària, totes dues tenien certificat de vulnerabilitat, per això s'ha pogut fer el desnonament, tot i que entrés en vigor el decret, perquè és un dels dels supòsits en els quals es pot evitar, no es pot evitar un desnonament, que és que el propietari també sigui vulnerable.
4: Aquesta és la justícia de veritat, la justícia majúscula.
1: Sí, és a dir, entenc, perquè el Marc aprofita per treure allò, però no deixa de treure que ara mateix tenim una mare amb dos nens que estan al carrer sense solució habitacional,
2: com la propietària. Els serveis socials són els que han d'intentar buscar una solució habitacional per a aquesta família
4: que puguin accedir
2: a l'habitatge.
4: Sí que necessito esclarir, no em referia a que considero més just fer fora a una família amb un fill de 12 i una filla de 3 respecte a la propietària. Em referia a aquelles idees...
1: Que no hi ha arbitrarietat, vols dir, no?
4: No, em referia a aquella idea de justícia a la que ens vam instal·lar, no?, on justícia era independència o justícia és justícia habitacional i dret a la possessió, a la propietat d'un immoble. Jo crec que això és el que ens preocupa, almenys a mi com a ciutadà.
3: I una cosa a dir molt important, que el procés judicial, malauradament, al nostre país duren molt. Mm. Abans haguessin hagut d'actuar els serveis socials per sabien que hi havia una mare i una filla. Mm. No esperar que hi hagi una sentència, perquè ja fa segurament com a mínim un any i mig que això va, sabent que hi havia criatures i que ningú hagi actuat. Però, clar, què fa l'Estat, el que és l'Estat en majúscules, deixació de funcions? Amb qui ho carrega, el particular?
1: Les rendes impagades és de 2 anys. Per tant, feia dos anys que aquesta família no podia pagar i, per tant, efectivament, han estat 2 anys que es podia haver trobat una solució per tal de
3: Correcte.
1: No arribar al desnonament en què
3: tots
1: no tinguin una solució.
3: I així amb tots, perquè tots els desnonaments venen després de molt de temps i que la inacció de les administracions ho carrega el propietari, molt fàcil, molt bonic.
1: I queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Tot bé?
5: Sí. Avui podria ser entrevistat per nosaltres.
1: Jo? Ja sé per on vas.
5: Per on vaig?
1: Clar. Sí, perquè porteu tota una setmana, no?, pendent del tema.
5: Home, perdona, 400 o 200.000 persones passaran per l'Estadi Olímpic, doncs haurem de parlar, no?
1: Clar, sí, no era una crítica.
5: Ah, ho ha semblat.
1: No, home, no.
4: Jo hi vaig demà, eh?
1: Veus? Jo hi vaig anar ahir, Molins. El Marc Molins va demà.
2: Hi va tothom. Jo sóc d'Excel l'únic que no hi vaig.
3: No, jo tampoc.
5: Els que hi vagin avui, a veure com hi aniran, que serà una de les coses que hem d'explicar.
2: Avui sembla que plourà. Jo ho veuré dissabte a la nit a la Tele3.
5: I t'aviso que tenim una notícia al voltant de què veurem o què no veurem.
1: Que hi haurà canvis respecte al d'ahir, vols dir?
5: No ho sé. Jo t'emplaço una tarda.
1: Home, si tens notícia vol dir que algun canvi hi ha. Perquè si no hi hagués cap canvi no tindries notícia.
5: Depèn, hi ha gent que ha comprat entrades pels 4 concerts, eh?
1: Home, clar, ja m'ho sé. Jo en aquest cas no, però per altres sí que ho puc fer, això. Per aquest no, que anava una mica acompanyant.
5: I quan vas a 4 concerts al mateix, sempre és el mateix concert?
1: Fa anys, no. Últimament, sí.
5: Es va fent gran.
1: L'edat, sí, l'edat, no, perdona.
5: Aquí fem un programa diferent cada dia.
1: Molt bé. El nostre també. Doncs de seguida el Francesc Garriga amb la cafetera que té al costat i que està aplaudint i fent gestos, que és la Sílvia Cúpulo, que la veig a través de la línia interna.
3: Carai.
1: Deixa acomiadar el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

Jo Sardanes ja va per la seva segona temporada i l'audiència no para de créixer. Com en la temporada anterior, Jo Sardanes s'emet per FM els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. I es pot escoltar en línia al podcast de radiodesvern.com, a l'hora que vulgueu. Si sou dels que, quan es parla de sardanes, dieu jo no sóc de sardanes, a mi totes les sardanes em sonen igual, heu d'escoltar Just Sardanes, el programa que us alegrarà l'ànima i us convertirà al sardanisme. No us el perdeu.

Smooth Jazz.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'exconseller i diputat de Junts, Lluís Puig, obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament previst per al 20 d'octubre. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha dit que té intenció de tornar aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili a Bèlgica. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data del retorn.
2: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porti uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Un retorn, per tant, que seria en plena precampanya per les eleccions espanyoles. També avui l'exconseller Toni Comín ha apuntat que la seva tornada també serà ràpida. La justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot plegat després que el jutge Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ells i l'expresident Carles Puigdemont. Més notícia, Txell Vallespín.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el desnonament d'una família a la Rambla de Barcelona perquè la propietària de l'immoble és una dona d'edat avançada amb una hipoteca i també risc de vulnerabilitat. És una de les excepcions del decret d'habitatge que permet el desnonament d'aquesta família que, segons fonts judicials, no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat. La família desnonada, una dona amb 2 fills menors, han hagut de deixar casa seva. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a Catalunya Ràdio que tenen certificat de vulnerabilitat.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Els Mossos han detingut a Valls una quarta persona relacionada amb l'agressió amb arma de foc a 2 agents de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre a Terrassa. La investigació conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i la Guàrdia Civil continua oberta. Els 2 agents que anaven de paisà van resultar ferits en l'incident. Amb aquesta detenció ja són 4 les persones arrestades en relació amb aquests fets.
3: L'expresident filipí Rodrigo Duterte està en condicions per ser jutjat, segons ha dictaminat el Tribunal Penal Internacional. L'exlíder de les Filipines, que fa un any i mig que és a la presó de l'Haia, s'enfronta a l'acusació de crims contra la humanitat arran de les batudes que va ordenar contra els narcotraficants i els drogadictes entre el 2016 i el 2022. La seva defensa al·legava problemes cognitius i de memòria, però el tribunal es mostra convençut que és capaç d'exercir de forma efectiva el seu dret a un judici just. El judici contra Duterte, de 81 anys, està previst que comenci el 31 de novembre.
1: I les urgències per problemes als ulls van pujar gairebé un 50% els 2 dies després de l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, més de 400 persones van ser ateses per problemes oculars derivats de mirar l'eclipsi, però només 2 casos van ser greus. El veterà cuiner i divulgador gastronòmic Jaume Subirós, propietari del Motel Empordà de Figueres, ha estat guardonat amb el Premi Toda una Vida que concedeix la Reial Acadèmia de Gastronomia Espanyola. Aquesta entitat ha reconegut la seva vida consagrada a la restauració i la seva forma d'entendre la gastronomia basada en el producte, el territori i l'hospitalitat. El jurat diu també que el xef empordanès sempre s'ha mantingut fidel a la millor representació de la cuina catalana. Subirós va començar a treballar al restaurant el 1961 amb només 11 anys. Sota la tutela del fundador Josep Mercader, qui va substituir després de la seva mort el 1979. Esport, Sergi Andreu.
5: El Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha al marge. Flick recupera Joan Garcia i està pendent del davanter brasiler pel partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'Espanyol, per la seva banda, obrirà demà la jornada al camp del Màlaga, el cuer de la classificació. L'equip blanquiblau viatja aquesta tarda cap a Andalusia amb la gran novetat de Javi Puado. El capità ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos absent per lesió. A la segona divisió, el Sabadell no sap si podrà afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta perquè té diferents jugadors de l'equip afectats afectats per un virus. En handbol, el porter islandès Viktor Hallgrímsson és baixa al Barça per jugar aquest vespre partit de Champions, 3:15 per Esport 3, davant del Dinamo de Bucarest al Palau Blaugrana. També aquest vespre es disputen partits de la Lliga Femenina de Bàsquet, a les 8, Unigirona-Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu-Leganés.
0: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. El PIPICA del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i la relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PIPICA romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el Parc de Can Sagrera, el Parc de la Plana Pedrosa, el Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Pel que fa a societat, Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 9:15 al claustre de les escoles. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització, cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. I en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:15 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en filologia romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertuliers de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja hem arribat el dijous, ja estem, per tant, molt a prop a les portes del cap de setmana. Vinga, va, que això ja ho tenim. Avui el dia està aguantant, per ara no tenim cap ruixat, algun núvol de tant en tant, però per ara el temps sembla que aguanta. Ara sí, ens deixem de ratllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb futbol, amb el Víctor Cortinas, seguidament Sense filtres, amb l'Ariadna Cruz, i posarem fi amb Sense sentit, l'espai d'humor del refugi. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu.

Ahir a la nit va morir Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada fa dues setmanes a Madrid. I aquest fet ha provocat una forta commoció social i política. La Mari Carmen, que s'havia convertit en un símbol de la lluita pel dret de l'habitatge, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, a Madrid, on va ser traslladada després del seu desnonament. La notícia ha desencadenat un nou enfrontament entre el govern madrileny i els partits d'esquerres. El PP i Vox han rebutjat celebrar un minut de silenci en el seu honor, tant a l'Assemblea com a l'Ajuntament de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha acusat el PSOE i Més Madrid d'utilitzar políticament la mort de la dona, mentre que l'oposició responsabilitza les polítiques d'habitatge del govern autonòmic de situacions com la que va viure la Mari Carmen. El president espanyol Pedro Sánchez ha lamentat la seva mort i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat el condol a la família i ha demanat evitar la utilització partidista. Mentrestant, les protestes continuen als carrers de Madrid, especialment a la Puerta del Sol, on es manté l'acampada iniciada arran del seu desnonament. Els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i UGT mantenen, a més, la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre, en un clima de mobilització social que s'ha intensificat després de la mort de la Mari Carmen.

La Fiscalia Anticorrupció veu indicis per investigar el PSOE en el cas Leire Díez, però considera prematur imputar al partit. El Ministeri Públic creu que hi podria haver delictes de suborn i tràfic d'influències, però defensa que abans cal practicar noves diligències. L'informe arriba després que el Partit Popular demanés al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que imputés al PSOE per la seva presumpta implicació en una trama destinada a interferir en investigacions judicials que afectaven el partit i el govern espanyol. Els investigadors sospiten que Santos Cerdán hauria posat recursos i instal·lacions del PSOE al servei de la presumpta trama coordinada per Leire Díez, incloent-hi el pagament de viatges, reunions i serveis jurídics. La investigació també examina uns presumptes pagaments de més de 43.000 euros a Leire Díez que s'haurien canalitzat a través d'intermediaris. De moment, però, la Fiscalia no avala la imputació del PSOE i demana esperar. Rodalies recupera progressivament la normalitat després de diversos dies de caos pels temporals. Aquest dijous s'ha restablert el servei de les línies R1 i R4, tot i que una incidència puntual a la infraestructura ha provocat algunes demores aquest matí. Tot i això, encara hi ha afectacions en línies com l'R2 Nord, l'R11 i l'R3, amb molts trams coberts amb autobusos. A més, aquest matí ha reobert l'estació de Fabra i Puig, tancada durant dues setmanes després de la caiguda d'una part del fals sostre. Renfe assegura que la xarxa és segura, mentre que els sindicats mantenen que necessitaven l'informe complet de DIF abans de reprendre el servei.

Ada Colau s'ha mostrat disposada a liderar el nou Front Ampli d'Esquerres de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, però amb una condició, que la coalició incorpori sí o sí a Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ha defensat que hi hagi una única candidatura a l'esquerra del PSOE després que ahir Més Madrid proposés que Colau encapçalés el nou espai polític des de Barcelona. Colau ha assegurat que està disponible, però ha advertit que no vol repetir les divisions d'anteriors eleccions. La principal dificultat continua sent l'encaix de Podem. La formació d'Ione Belarra insisteix a celebrar unes primàries obertes i conjuntes els dies 14 i 15 d'octubre per decidir les candidatures com una condició irrenunciable. A més, els morats proposen Irene Montero com a aspirant a liderar aquest espai. Mentrestant, els comuns, Sumar, Esquerra, Unida i Més Madrid continuen negociant el repartiment de les llistes, especialment a Barcelona i Madrid. Colau ha insistit que encara és possible arribar a un acord i ha demanat generositat a totes les formacions. I a Junts, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit també mantindrà Marta Madrenas per Girona, Isidre Gavín per Lleida i Josep Maria Cruzet per Tarragona. Els quatre candidats han estat proclamats automàticament després que no s'hagi presentat cap candidatura alternativa. D'aquesta manera queda descartada la possibilitat que Carles Puigdemont encapçali la llista de Junts després de les últimes novetats sobre l'amnistia. Precisament l'exconseller de Junts, Toni Comín, ha obert la porta avui a tornar a Catalunya abans que Puigdemont. L'exconseller assegura que té una certa urgència per viatjar a Madrid i completar els tràmits davant la Junta Electoral Central per poder exercir com a eurodiputat. Comín considera que les condicions actuals permeten tornar sense risc de detenció, tot i que encara no ha fixat cap data. En canvi, Puigdemont manté la intenció d'esperar que el Tribunal Suprem li apliqui definitivament l'amnistia i el seu retorn es podria produir després de les eleccions del 29 de novembre. Oques Grasses va començar ahir el seu comiat dels escenaris davant de 55.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El grup usonenc va celebrar el primer dels quatre concerts de la seva gira de comiat després que el temporal obligués a ajornar la primera actuació prevista pel dilluns. Durant dues hores, Josep Montero i la resta de la banda han repassat els grans èxits de la seva trajectòria en un espectacle amb ballarins, cor, músics de corda i pirotècnia. Les Oques Grasses ja han fet història convertint-se en el primer grup que canta en català en omplir en solitari l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Al llarg dels quatre concerts, la banda reunirà més de 200.000 espectadors, una xifra sense precedents per a un grup en català. I aquesta tarda, el segon concert. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Les obres d'ampliació del PIPICA del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. L'espai quedarà tancat durant els treballs i les persones usuàries podran fer servir la resta de zones d'esbarjo per a gossos del municipi. Sant Just acull un sopar-concert solidari per recaptar fons per a un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles, amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins a l'11 d'octubre. Teresa Cabré analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just. La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans participarà el 14 d'octubre en una sessió gratuïta i oberta a tothom.

Frenkie de Jong, que ha tornat a entrenar-se amb el grup per primera vegada des de la seva lesió al lligament lateral intern del genoll dret que va patir durant el Mundial. El neerlandès, que va optar per un tractament conservador per evitar passar pel quiròfan, ha completat una part de la sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. De Jong encara no té l'alta mèdica i haurà d'augmentar progressivament la càrrega de treball abans de tornar a una convocatòria. Mentrestant, Rafinha i Joan Garcia continuen treballant al marge del grup. Per tant, es preveu complicat que puguin ser titulars contra el Getafe aquest dissabte. I Fernando Alonso ha desmentit el rumor sobre el seu possible retorn al Dakar 2027. El pilot asturià ha assegurat en la roda de premsa prèvia al Gran Premi de Singapur que considera incompatible disputar el ral·li amb les exigències físiques de la Fórmula 1. Alonso, però, no descarta tornar-hi en un futur i ha deixat clar que quan decideix afrontar aquest repte serà ell mateix qui ho anunciï. El jove ciclista espanyol Benjamín Noval s'ha proclamat campió d'Europa de contrarrellotge júnior a Ljubljana, Eslovènia. L'asturià s'ha imposat amb un temps de 29 minuts i 45 segons. Noval, que fa dues setmanes ja es va proclamar doble campió del món júnior, continua ampliant el seu palmarès amb una medalla històrica. És el primer espanyol que guanya l'or europeu en aquesta disciplina i categoria. L'èxit es suma al de la gallega Alejandra Neira, també campiona d'Europa de contrarrellotge júnior.

0: I ara connectem amb el nostre corresponsal, el Sergi, al Festival Internacional de Sitges, el festival de cinema més important de terror d'Europa. Per tant, connectem amb el Sergi, que durant aquests dies, mentre duri aquest festival, ens anirà enviant les seves cròniques del que passa a aquest festival tan important.
1: Hola, molt bona tarda. Soc el Sergi Herrada i estic un any més cobrint el Festival de Cinema de Sitges, una edició de la 59a, molt marcada per la presència d'estrelles internacionals. Aquest any passarà per la catifa vermella estrelles del calibre de Peter Jackson, de Guillermo del Toro, de Nicholas Winding Refn, de Casey Affleck, Danny DeVito... qui més? O sigui, passen un fotiment de persones famoses aquest any aquí pel Festival de Sitges. Espero veure'n a unes quantes, ara ja en parlaré. I, bueno, per començar podem parlar de la pel·lícula inaugural, que es diu Found Alive, dirigida per Carlota Pereda. És la primera vegada que una directora espanyola inaugura el Festival de Sitges. És la quarta vegada que ho fa una dona, però la primera espanyola. Carlota Pereda, que ja ha vingut amb les seves dues anteriors pel·lícules, Cerdita, que és la que li va donar el Premi Mèlies d'Argent, i L'Ermita, que va passar una mica sense pena ni glòria. I aquest cop s'han anat als Estats Units a gravar aquesta pel·lícula sobre una noia que aconsegueix escapar d'un raptor i que anys després ajuda a la policia a intentar que una altra noia que acaba d'escapar-se pugui testificar en contra del seu raptor. Un thriller molt ben aconseguit. Has de creure moltes coses que costen una mica de creure's, però la pel·lícula és molt entretinguda i porta molt bé l'atenció. Fins aquí anirem parlant cada dia, vale? Una abraçada. Adeu.
0: Doncs aquesta ha estat la primera crònica del Sergi Herrada, que, com ell bé ha dit, a través d'aquestes notes de veu, ens anirà actualitzant de tot el que passi al Festival de Cinema Internacional de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Durant tota la setmana vinent tindrem aquestes notes de veu del Sergi. Som-hi!

I ara sí, donem punt i final a l'actualitat I ens endinsem a l'editorial d'avui. Som-hi. Ahir a la nit va morir la Mari Carmen, als 87 anys, I ho va fer en una habitació de l'Hospital Gregorio Marañón a Madrid I no a casa seva, com ella hagués volgut. Després d'anys de lluita, d'estrès I molta pressió, el seu cos ahir va dir prou. Ella es va quedar sense forces, però en aquestes últimes setmanes ens ha deixat un llegat increïble. La Mari Carmen ha inspirat I reactivat a tota una generació que feia anys que estava apagada, adormilada I gairebé dòcil davant la impunitat dels polítics I poderosos. El seu cas va tornar a encendre l'espurna de la mobilització social I les protestes que avui fan tremolar tot el país n'haurien estat mai possibles sense la seva valentia. Una dona de 87 anys amb un 50% de discapacitat ens va fer veure que no podíem seguir acceptant les injustícies que ens envolten. Ens va ensenyar a resistir davant dels poderosos, a no rendir-nos mai, I el més important, ens va convèncer per tornar a lluitar pel que és nostre, els nostres barris. Sense voler-ho ni buscar-ho, la Mari Carmen s'ha convertit en el símbol de la lluita contra la insostenible situació de l'habitatge I la seva imatge serà recordada per generacions senceres. Ahir, aquella dona del barri del Retiro es va convertir en la gran màrtir de la nostra època I en la gran referent de la lluita de la classe treballadora. Allà on siguis, Mari Carmen, descansa en pau I gràcies per fer-nos despertar.

I avui anem amb una cançó, amb una de les cançons del moment del nostre país. Una peça que signa un dels artistes que més ha sorprès recentment i que destaca per la seva delicadesa i sensibilitat. La cançó ens parla del desig, dels records i de totes aquelles emocions que guardem sense arribar a expressar-les. Sentiments que queden amagats, esperant el moment en què finalment ens atrevim a mirar-los de cara. La lletra està construïda a partir d'un poema on conviuen el foc, la llum, el sol i la neu. Contrastos que serveixen per parlar de la intensitat de sentir, però també de la por que apareix quan ens exposem emocionalment. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les veus més personals de la nova música espanyola, amb una proposta única que parteix de la tradició, el folklore i la cançó d'autor, però que dialoga amb sonoritats contemporànies i on les emocions ocupen un lloc central. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó forma part d'una pel·lícula. La lletra s'inspira en un poema de Federico García Lorca i el cantant que la firma també és actor. Què? Com ho tenim, això? Avui és molt fàcil. Així que vinga, que soni La nieve de Guitarrica de la Fuente.

una cançó preciosa d'una pel·lícula també preciosa, La Bola Negra, evidentment. I si encara no l'heu anat a veure, de veritat que us la torno a recomanar moltíssim perquè val molt i molt la pena aquesta última pel·lícula dels Javis.

0: ara, futbol, amb el Víctor Cortinas. Molt bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs? Benvingut de nou.
1: Molt bona tarda, Jaume. La veritat que molt content, molt feliç d'estar aquí una setmana més i ostres, la veritat que omplir la garella teva amb el meu programa és ja molt top, al final.
0: És tot, que... tot un honor, no? Podríem
1: dir. Sí, exacte.
0: Molt bé, Víctor, que doncs escolta...
1: Fem show cada dia aquí als programes.
0: Sí, sí, que... Això és veritat. Escolta, Víctor, doncs molt content de tornar-te a tenir aquí amb aquest quart capítol ja de futbol, aquesta nova versió, no? Aquest... fill gran, podem dir, de FUTCAT, aquesta evolució de FUTCAT. I escolta, Víctor, avui comencem amb una miqueta d'actualitat informativa.
1: Sí.
0: Anem doncs amb les notícies, si vols.
1: Doncs sí, comencem pel Barça, i és que ja torna a la Lliga, a seguir sumant els 3 punts a la competició domèstica. El conjunt de Hansi Flick rep el pròxim 17 d'octubre al Getafe de Bordalàs a 6:45 de la tarda, amb el dubte de si Rafinha sortirà titular o si el mantindrà a la banqueta en cas de necessitat.
0: Molt bé, doncs escolta, un partit complicat pels nois de Hansi Flick, amb el sempre difícil i dur Getafe de Bordalàs.
1: I tant.
0: El Real Madrid, què?
1: Doncs mira, els blancs reben els groguets el pròxim 17 d'octubre, també a les 9, però el conjunt de Mou es medeix davant el Villarreal, que no ha tingut un inici fulgurant, els de la Comunitat de València, però que intentarà complicar les coses al Madrid perquè es pugui deixar algun punt a la Lliga.
0: Molt bé, escolta, i els pericos?
1: Doncs mira, tenen una visita complicada a la Rosaleda, perquè a les 9 demà es jugaran contra el Màlaga, on serà un duel crucial per a l'equip de Manuel González, ja que necessita els 3 punts per allunyar-se de la zona de descens, que després de 7 jornades la té bastant a prop.
0: Mm-hmm. Doncs complicacions per l'equip de Manuel González, Fórmula 1.
1: Doncs mira, hi ha el Gran Premi de Singapur a la vista. Aquest cap de setmana els pilots de Fórmula 1 corren al circuit de Marina Bay, on hi haurà punts extres per la carrera sprint del dissabte, així que hi ha punts aquí a Dojo, com un bufet lliure.
0: Uh-huh.
1: Antonio, recordeu que va primer en 321 punts, Russell segon en 236, Hamilton tercer s'està doncs despenjant una mica en 214 punts, i cal destacar els 4 punts que va guanyar Alonso en el Premi de Bakú, el Gran Premi de Bakú el cap de setmana passat, on ja té 15...
0: De Bahrein.
1: Exacte, de Bahrein, sí.
0: De Bahrein, que de fet no es disputava ni a Bahrein, es disputava a Sepang, a Malàcia.
1: A Sepang, exacte.
0: Interessant, això. MotoGP, va.
1: Doncs mira, cap a Indonèsia falta gent. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia, on estarà apassionant, ja que la classificació està bastant apretada entre Jorge Martín, que està primer en 333 punts, i Marc Márquez en 2 menys. En tercer lloc cal dir que està Bezzecchi, que ocupa la tercera plaça, i Àlex Márquez cau fins a la novena plaça amb 158 punts.
0: Molt bé, doncs escolta, està apretada la cosa també a les motos, i com sempre acabem amb el futbol de casa nostra, acabem amb l'Atlètic Sant Just.
1: Doncs sí, perquè l'objectiu és sumar els 3 punts. L'equip Sant Justenc no sap el que és la victòria en aquest inici de Lliga, ja que només porta un punt, una derrota i un empat. Així, el pròxim 17 d'octubre viatja a Castelldefels amb la missió de tornar amb el triomf.
0: Doncs sí, esperem que tinguin més sort els nois d'aquí de Sant Just d'Esvern. I, escolta, Víctor, ara sí, és el moment de presentar l'equip d'avui. Molt bé, Víctor, doncs escolta, fes els honors a qui parlem avui.
1: Doncs mira, avui en el quart programa de futbol parlarem del Porto.

0: Molt bé, Víctor, doncs escolta, viatgem a Porto, no?, per parlar del Porto Club de Futbol.
1: Correcte, correcte, i és un dels, bueno, com tu bé sabràs, també és un dels clubs més importants també del país, juntament amb Benfica, Sporting de Lisboa, i principalment són aquests tres també els que predominen més al final.
0: Els tres grans cracs del futbol portuguès, clar que sí. Escolta, Víctor, aquest himne què? Quina valoració l'hem de donar?
1: Ostres, jo personalment...
0: No està malament,
1: No està malament, això i tal. És bastant cantaire, no? Això i tal, així com engrescador, no?
0: Sí, està bé.
1: Igual li posaria jo per vi un 8, més o menys. Això així a l'alça, una miqueta.
0: Jo li poso un 7. Per tant, 7,5. Queda de mitja un 7,5, es queda amb el 7,5 aquest himne del Porto. Per mi has tirat molt alt, però
1: sí.
0: Ja has anat a l'alça. Escolta, Víctor, ara sí, va, anem a descobrir la història d'aquest meravellós equip. On comença tota aquesta història?
1: Doncs mira, comença el 1893, any en què Antonio Nicolau d'Almeida, esportista per excel·lència i eximi comerciant de Vido Porto, va posar en marxa el projecte d'un club de futbol a la ciutat. I la fundació es commemora el 28 de setembre de l'any que comentava al principi.
0: Molt bé, per tant, 28 de setembre de 1893 es posa la primera pedra del que serà el Porto.
1: Totalment, i és que anem seguint amb el viatge perquè, parlant de viatges, el mateix Antonio Nicolau d'Almeida, a Anglaterra, va contribuir decisivament perquè s'apassionés pel joc i es formés un grup per practicar-lo. El 25 d'octubre es va convidar al club lisbonense per un partit de futbol que realitzaria el 2 de març de 1894 a Campo Alegre, allà a Porto.
0: Molt bé, perfecte. Doncs aquí tenim el primer partit d'aquest Porto. I escolta, com va continuar això?
1: Doncs mira, doncs va vèncer el club lisbonense per 1-0, per la mínima. O sigui,
0: bon
1: Porto...
0: debut,
1: Exacte. van estar presents doncs, el rei Carlos I i la reina Amèlia, cosa que prova la importància de l'esdeveniment. Tot i això, durant els anys següents, el club entra en un període de menor activitat.
0: Mira, doncs una menor activitat. Fem un petit salt endavant. Anem al 1906.
1: Doncs sí, perquè el retorn a l'activitat del Porto, com tu ves en aquest any, a mans de José Monteiro da Costa, inclou en la seva institució la pràctica de diverses modalitats alhora que el futbol.
0: Per tant, es fa un club poliesportiu, podríem dir.
1: Exacte, com més avui dia el Barça, per exemple. Exacte. Sí. A partir d'una tertúlia anomenada Grupo Destino, José Monteiro dona Costa reactiva la pràctica del futbol al club, tot i no poder comptar amb Antonio Nicolau, que es va apartar de les, per així dir-ho, d'aquestes activitats futbolístiques, no? José Monteiro da Costa va escollir pintar el Porto de blau i de blanc.
0: Mira.
1: Llavors els colors de la bandera nacional i va provar el primer emblema, una pilota de futbol blau amb les inicials FCP del Porto en blanc.
0: Mira, doncs aquí tenim el primer escut, podríem dir, no? El primer escut més rudimentari amb aquesta pilota de color blau i les inicials FCP en blanc, molt interessant. Fem un salt endavant, gairebé 20 anys endavant, anem al 1922.
1: I és que concretament el 18 de juny el Porto derrota l'Sporting de Lisboa, com comentàvem, un dels clubs també bastant top
0: important,
1: a Portugal.
0: Sí.
1: Per 3-1 la finalíssima del Campionat de Portugal, primera prova nacional oficial de futbol que van guanyar el Porto i els Dracs, que és com es diuen els aficionats del Porto, com tu bé sabràs, es van convertir en el primer campió portuguès de futbol el mateix any en què van adoptar l'actual emblema, el futbolista Simplicio, que també era artista gràfic, va conjugar el símbol de llavors amb les armes de la ciutat, tu.
0: Mira, doncs aquí tenim com l'escut va evolucionant i, escolta, un mateix futbolista va ajudar a fer l'escut, això és?
1: Sí, sí.
0: Això és interessant.
1: Sí, perquè ara avui dia també ja els futbolistes són futbolistes i ja
0: prou,
1: no,
0: eh?
1: I prou. I prou. Abans eren artistes també, tu.
0: Mira, el Simplicio aquest.
1: Sí,
0: el Simplicio aquest, eh? Molt bé, doncs escolta, el primer campionat portuguès se'n va cap a Porto, vencent a l'Sporting de Lisboa, i ara sí, marxem una mica més endavant, 1935.
1: Sí, perquè el Porto es consagra vencedor de la primera edició de la primera Lliga, a la temporada 34-35, denominat campió nacional de la primera divisió en el 1938, concretament. Els Dracs vencen les dues primeres edicions amb la nova denominació que van ser de les temporades 1938-39 i la 39-40, i cal dir que l'equip estava aleshores dirigit per Sisca, Pinga, entre la...
0: Això... Aquest nom és curiós, eh?
1: Sí, al final... Cal dir que Vinga, que era un dels integrants de l'equip al final, no s'ha de pensar mai, era una de les estrelles de l'època, sent encara avui el quart millor golejador de tots els temps dels blaus i blancs a nivell sènior.
0: Ens estem rient del quart màxim golejador de l'equip del Porto, eh?
1: Pinga, eh? Pinga. O sigui...
0: Això d'anar per un reel, eh, Víctor? Sí. Això d'anar per un reel. Escolta, doncs, escolta, primer campionat nacional de la primera divisió amb aquesta denominació, se l'emporta al Porto. Escolta, la veritat és que aquests homes van començar molt forts, eh?
1: O sigui, la veritat és que sí. O sigui, de moment, dels quatre equips que portem a Ciutat han començat molt forts, també, als seus inicis.
0: No, la veritat que sí, sí. 1934, 35, 38, 39 i 39, 40. Campions, aquests dracs de Porto. Ara sí, seguim endavant i anem al 1948.
1: Doncs sí, perquè el Porto ja, a nivell europeu, vens l'Arsenal, considerat el millor equip del món a l'època, per 3-2 en un amistós disputat a l'estadi d'Olima, per eternitzar aquesta gesta. Un grup de socis va llançar una campanya que suposaria la concepció de la Copa Arsenal, la més gran del món, amb prop més de 250 quilos i 3 metres d'alçada. El trofeu es pot veure en el seu museu de les vitrines del mateix estadi de Porto. I perquè vegis que arrel d'aquest resultat que va guanyar l'Arsenal, perquè ells consideraven en el seu moment que era del top, mira, ara així la Copa d'Estiu, no? Com el Gamper, no? Per així una miqueta, li diuen així, com a Arsenal.
0: Sí, sí, van fer un trofeu espectacular, el més gran del món. I la veritat que, si podeu, mireu fotografies, perquè jo ho estic fent ara i és espectacular.
1: És espectacular,
0: sembla,
1: no?
0: Sembla un moble, en comptes d'un trofeu. Però, sí, sí, mira,
1: escolta. Ho tenim normal a casa, no? Al final.
0: Sí, sí, sí. Tot i ser un amistós, ja li donaven aquest valor tan important, perquè, clar, l'Arsenal en aquella època era una cosa d'un altre món.
1: Era bastant imparable, al final. Sí, sí, sí, sí.
0: Seguim endavant, va, 1952.
1: I és que concretament el 28 de maig d'aquell any s'inaugura l'estadi dels Antas, escenari de grans emocions durant més de 50 anys per l'entitat. El recinte es va anar millorant al llarg dels anys, destacant les obres de reducció del camp que van ampliar la capacitat del 1986. O sigui,
0: curiós,
1: poc a poc...
0: Una reducció per ampliar, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Una reducció
1: sí.
0: Per ampliar la capacitat és interessant. Clar, al final els estadis d'abans eren molt diferents,
1: sí.
0: I aquesta remodelació va ser important al 1986, però tornem una mica enrere. I, escolta, què va passar el 1933?
1: Doncs sí, perquè important també destacar aquest moment de la seva història és que s'ha proposat a l'Assemblea General la construcció del nou recinte, que només quedaria llest gairebé 20 anys després, per la qual cosa els blaus i blancs van haver de jugar en camps prestats, a més del campo de Constitució, que encara a dia d'avui és patrimoni del club.
0: Això que dèiem, es va acabar, per tant, va començar el 33, es va acabar el 53, per tant... Aquest estadi de Santes que va costar,
1: sí, sí.
0: Va costar,
1: exacte.
0: Va costar que s'acabés.
1: Sí, sí. I, home, per ells al final també hauria de ser la seva obra magna.
0: No,
1: perquè...
0: Home, sí, sí, entenc que sí. 1956.
1: Doncs sí, és que els Dracs conquereixen el primer doblet de futbol de la seva història, superant el Benfica al Campionat Nacional per avantatge en l'enfrontament directe i vencent el Torrense a la final de la Copa per 2-0. Justrich era l'entrenador en aquell moment, tu.
0: Molt bé, doncs escolta, una fita espectacular, aquest primer doblet nacional, que escolta, això... Vol dir que ets el millor sense cap discussió.
1: Totalment. Eh? Pensa que hem passat de Pinga...
0: A Justrich.
1: A Justrich.
0: Molt bé. Què va passar el mateix any?
1: Exacte. El club participa per primera vegada a les competicions europees, però és eliminat per l'Atlètic de Bilbao.
0: Mira.
1: A la primera eliminatòria de la Copa de Campions d'Europa. Derrota per 2 a una casa i a l'anada va guanyar els Dracs per 3-2, però no va ser... no va ser bastant suficient. Sí que sé que José María apunta el primer gol europeu blanc i blau i la pilota amb què la va marcar és l'exposició permanent també.

0: Totalment. Ara sí, fem un salt endavant bastant important. Anem al 1978.
1: Sí, és que la sequera de 19 anys sense títols nacionals acaba l'11 de juny d'aquest any que comentaves. Queda per la història el gol de Demir, que va permetre un decisiu empat 1-1 davant del rival a l'última jornada. Mm-hmm. O sigui, imagina't tu com estan aquelles coses, no? Aquests temps tan foscos que van patir, no? L'any següent el Porto es consagra bicampió i el retorn de José María Pedroto com a entrenador i l'entrada de Jorge Nuno Pinto dona a Costa per a director del departament de futbol són decisius per un canvi de mentalitats i de futur de projectes pel club. Els equips, cal dir, els equips del club ja no tenien recel de travessar el pont i vèncer tot el país.
0: Molt bé, doncs escolta, 19 anys de sequera, eh? Imagina't 19 anys sense guanyar cap títol, pobre Porto, entenc que aquí va ser uns anys molt i molt complicats.
1: I a sobre tu li vas sumant que Benfica o Sporting de Lisboa, que et vagin també passant la cara per davant.
0: Sí, sí, no, exacte. Per tant, el 1978 es trenca aquesta sequia i, escolta, es trenca de molt bona manera perquè l'any següent també es tornen a proclamar campions de la primera divisió, així que va ser una bona manera de tornar.
1: Totalment.
0: La victòria.
1: Això vol dir que ja s'estava començant una miqueta a començar un bon projecte esportiu, també.
0: Sí, i ja que ho deies, no? Aquest canvi de mentalitat.
1: Exacte. I és que el 1982, Jorge Nuno Pinto da Costa és elegit president per primera vegada el 17 d'abril de 1982 i s'inicia un nou cicle al club, com ara estàvem comentant, marcat per les conquestes. Pedroto torna una vegada més a la banqueta blava i blanca i els primers trofeus són una Supercopa d'allà a Portugal, al desembre de 1983, i una Copa del País de Portugal l'any següent, el 1984.
0: Mm, molt bé, escolta, bon inici de Pedroto, clar que sí.
1: Sí, sí, i al final també cal dir que el Porto ens arriba per primera vegada, ara sí.
0: El 1984.
1: Exacte, a una final europea en el cas de la Recopa Europa de la UEFA. Antigament es jugaven aquestes recopes, copes de la...
0: Sí, Europa. La Recopa, que era el torneig que enfrontava tots els campions de Copa dels països europeus, que era un torneig xulíssim, eh?
1: Sí, sí, això és veritat. Quina pena que no ho haguem vist en directe
0: sí,
1: al final.
0: Sí, total, és una pena, sí.
1: Però per davant de la Juventus per 2-1 a Basilea, allà a Suïssa, el gol portista ho apunta Sousa, en un partit en què van sobrar queixes sobre l'actuació de l'àrbitre Procop. Mm-hmm. Ve a saber aquest àrbitre, no és igual ja...
0: Potser no ho va fer del tot bé, Procop.
1: I cal dir que l'època següent, el 1984-85, arriba el primer títol de campió nacional de l'era Pinto da Costa.
0: Molt bé, escolta, molt bé el Porto, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: 1984, sí. Una bona participació a la Recopa i a l'any següent, a la 85, primer títol de campió nacional.
1: Totalment.
0: D'aquest gran Pinto da Costa que està marcant una època, eh?
1: Home, que també és això, al final s'ha de pensar que la Juventus, perdona, també eren dels rivals potents
0: era potent.
1: En aquest sentit, com l'Arsenal.
0: Escolta, Víctor, però el 1987 arriba un gran moment pels aficionats.
1: I tant. Concretament el 27 de maig, perquè el Porto obté el primer títol europeu de futbol gràcies al taló de Matger, que va fer renéixer les esperances. I el gol de la remuntada de Juari, el gran Bayern de Munic, no, en aquella època, que hi ha per 2-1 a l'estadi Prater, allà a Viena. I els mesos següents, el palmarès del club creixeria exponencialment amb les conquestes de Copa Intercontinental, allà a Tòquio, al Japó, davant del Peñarol, 2-1, després de la pròrroga, gols de Gómez i de Matger, també, i de la Supercopa Europa amb l'Àjax, victòries per 1-0 a les dues voltes, tant partit d'anada com de tornada, mm-hmm. Perquè ens entenguem.
0: Molt bé, doncs escolta, ho van guanyar tot,
1: Sí, sí,
0: van guanyar aquest primer títol europeu, després la Copa Intercontinental i després també la Supercopa d'Europa, vol dir que ho van guanyar absolutament tot, eh?
1: Totalment, i és que hi ha aquesta connexió vital entre el president i l'entrenador, una ex-llegenda que ara estava entrenant, i el president que tenia un bon projecte, doncs, ostres, anaven molt ben lligades de la mà, és el que sempre comentem, quan aquestes dues coses van lligades de la mà és quan els èxits i els trofeus arriben.
0: Mm-hmm, totalment, sí. No, la veritat és que tens tota la raó, i escolta, història interessant, però més interessant és la història que està per venir, perquè aquest és el primer títol europeu, però la primera Copa d'Europa... Ah, no! Copa de la UEFA, perdoneu, eh?
1: Exacte.
0: Que és diferent, que és la Copa de la UEFA. Arriba al 2003-2004, oi?
1: Correcte. I és que el Porto conquereix, com deies, la Copa de la UEFA per a Portugal el 2003 davant del Celtic de Glasgow a Sevilla per 3-2 després de la pròrroga. En un partit de molts nervis, no?, que els escocesos van respondre als gols d'Erley i Alenichev en el temps reglamentari, portant el partit per a 30 minuts addicionals. A 5 minuts dels penals, Derlei fa doblet i la Copa doncs, va venir cap a Porto, al final també, gràcies al seu gol definitiu al 3-2. Però cal dir que l'any següent, ara sí que aquesta és la mítica que tothom recorda, el Porto vens al Mónaco, la final de la Lliga de Campions, amb Josep Mourinho, entrenador, tan mític que és aquesta figura, que avui dia està entrenant al Real Madrid, i es consagra campió europeu per segona vegada, amb els gols, com deien, de Carlos Alberto, Deco, l'actual director esportiu del Barça, i Alenichev. Els blaus i blancs van vèncer el Mónaco per 3-0, una contundent golejada, a Alemanya.
0: Molt bé. Sí, sí, la veritat que sí, home. Aquests principis del 2000 van ser uns anys gloriosos a Porto, després de la primera Copa d'Europa, que al final m'he confós jo, eh?
1: Sí, no,
0: que és,
1: no.
0: Sí que és una Champions, és una Copa d'Europa, la de 1987, amb aquest taló de Majer.
1: Correcte.
0: Després, 2003-2004, primera Copa de la UEFA, que seria ara mateix l'Europa League contra el Sevilla. Escolta, sap greu pels nostres amics de Sevilla, però aquest any va ser pel Porto, i és això que tu deies, eh? 2004-2005... Champions League pel Porto, dirigit per José Mourinho, eh?
1: Perquè vegis al final, també, que tan bé ens cau, no?, entre gometes, perquè...
0: Sí, sí, sí. I aquí, de fet, amb aquest triomf comença la gran història. Bueno, comença... Sí. Es comença a donar a conèixer internacionalment José Mourinho, que després d'aquest triomf marxa del Porto i se'n va al Chelsea, eh?
1: Sí.
0: És interessant aquesta història de José Mourinho, però, escolta, els va donar la segona Champions al conjunt del Drac, eh?
1: Exacte. Home, i a més tenir un equip, o sigui, excepcional, també.
0: Sí, home, Deco en el seu millor moment de forma.
1: Sí.
0: Ara sí, fem un gran salt endavant, uns 10 anys endavant. No, 10, no, 20. Uns 20 anys endavant. Anem al 2023.
1: Doncs sí, perquè l'any en què el club celebrava 13 dècades d'existència va començar de la millor manera amb un fet inèdit. En vèncer l'Sporting de Leira, el Porto va conquistar la seva primera Copa de la Lliga.
0: L'Sporting a Leira.
1: Exacte, l'Sporting a Leira.
0: A Leira, l'Sporting de Lisboa a Leira.
1: És que vegis, ja estem cansats, ja. I és el primer... va conquistar la seva primera Copa de la Lliga, cosa que va suposar tenir els 4 títols nacionals en simultani, convertint-se així en el club amb més títols de la història del futbol portuguès.
0: Molt bé.
1: 83, exacte, sí.
0: Espectacular.
1: De nou, en el Jamor, el model de les ordres de Sergio Conceição, aixecava la Copa de Portugal per 19a vegada, després de derrotar el Braga per 2-0.
0: Molt bé, doncs en aquest estadi de Jamor, els de Porto, 19a vegada van aixecar la Copa de Portugal contra el Braga. Bon any, també, aquest 2023.
1: Sí.
0: 130 anys d'història, el Porto.
1: Perquè vegis, tu. O sigui, és una passada.
0: Espectacular.
1: És una passada. I que segueixi complint anys, tu, al final.
0: No,
1: o sigui,
0: i tant, això sempre. Això esperem que sí. Això esperem que sí. Molt bé, Víctor. I escolta, l'actualitat, com va el Porto?
1: Doncs sí, l'actualitat hem de recordar que el Porto milita, com bé dèiem, a la primera divisió de la Lliga Portuguesa, on ocupa la primera plaça de la taula amb 21 punts per sobre del Benfica, que té 16, i l'Sporting de Lisboa, que té 15. Per altra banda, cal destacar que el debut de Champions no va ser el millor pel Porto, ja que va perdre a casa per 0-2 davant el City a Dodragao.
0: Bueno,
1: al final.
0: És una derrota que es pot entendre.
1: Exacte.
0: Al final,
1: exacte.
0: El City és molt de City, però, esperem que el Porto li vagi molt bé en aquesta temporada. Per ara, la Lliga van com un avió.
1: Sí, estan com coet, al final.
0: Sí, ja els treuen 5 punts al segon classificat, que és el Benfica. I veurem a la Champions com continua aquest periple, que esperem que els portuguesos els vagi molt i molt bé, no, Víctor?
1: Sí, això és veritat. O sigui, això és algú, i sempre s'ha de dir que al final els equips portuguesos també a la Champions al principi comencen molt bé, comencen molt a tono, no?, que es diria, no? Però sí que sembla que quan van venint així eliminatòries, això es van desinflant, però tenen sempre un inici molt fulgurant, també.
0: Això és cert, Víctor. Tu ara t'hauràs de mullar, no em serveix que no et mullis.
1: Aquelles mitges tintes, no?
0: Exacte. Tu que ets més, del Porto, del Benfica o de l'Sporting?
1: Ostres, jo en el fons seria més del Porto al final també. Mira,
0: sí?
1: O sigui, diré per què al final...
0: No,
1: perquè...
0: no és quedar bien, això?
1: No. Se't diré per què, perquè s'ha de dir que el Benfica únicament té una Champions, em sembla que és aquella Champions, no sé si és la dels pals així de Sevilla, això i tal, em sembla,
0: no
1: contra
0: sé.
1: El Barça, diria, que, o que va ser alguna cosa molt, molt estranya, això i tal, i que, ja et dic, el Benfica és com que, bueno, mai m'ha acabat d'acabar bé, això i tal, també. Per mi, en el meu top 3 seria Porto en el primer lloc.
0: Té dues, eh? Té dues Champions, el Benfica. La que tu deies, la final dels pals contra el Barça a Berna, 3-2, ens van guanyar.
1: Sí,
0: I després va guanyar el Madrid. 5-3 al 1962. Per tant, dues Champions seguides.
1: Sí, sí, perquè veig, al final... I ja et dic, mira, et comentaré una anècdota que fa anys vaig anar per Portugal, allà a Lisboa. Mm-hmm. Vam anar a la botiga oficial així de, doncs, del Benfica, i es veu que el dependent que estava per allà a Ciutat, o sigui, ens comentava bueno, que tenim una Champions, contra la Barça. Únicament se'n recorden d'això.
0: Sí, sí,
1: quan
0: sí,
1: al fons
0: sí,
1: és com una minúcia, al final, també. Ah,
0: una minúcia tampoc, que és una Champions, eh? És una Champions.
1: Igual aquí m'he tirat a la piscina, no? Al final, també.
0: Però fa gràcia que encara en recorden, eh?
1: Que t'ho treguin encara al final, també, sí, sí.
0: Bueno, mira, tu, per tant, tu ets del Porto, eh?
1: Sí. En segon cas seria de l'Esport de Lisboa i en tercer cas ja de
0: Benfica.
1: De Benfica.
0: Molt bé, Víctor, doncs escolta, ens queda... Ens
1: abans
0: queda...
1: seria del Braga, això sí, eh?
0: Mira, ens queda clar, doncs, la teva amistat amb el Benfica. Escolta, Víctor, doncs, fins aquí el primer, no? El quart programa de futbol.
1: Exacte.
0: Gràcies per venir una setmana més i, escolta, ens retrobem dintre de molt poquet.
1: Ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies, Jaume.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: I ara la informació de les 6.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis de l'any que ve, fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats, en aquest cas pels robatoris de cable de coure de l'estiu, costaran uns 14 milions d'euros. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bona tarda. Adif havia previst que els danys causats a les instal·lacions estarien reparats a finals d'agost. Ara ha notificat que els treballs s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens no circularan fins al 2027. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
4: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a DIF que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
3: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Més notícies, Roger Santaló.
5: El president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler apujar el salari mínim interprofessional dues vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Garamendi ho ha dit en una entrevista a la COPE.
6: La subida del salario mínimo ya sabes que es una competencia del gobierno previa consulta, pero no, o sea, es decir, no es parte del diálogo social. Pero la realidad es que el salario mínimo subió en febrero. O sea, ese es el dato. Creo que fue el 28 de febrero, además.
7: De este mismo año, de este mismo año, ¿no?
6: De este mismo año. Entonces, ¿qué pasa? ¿El mismo año? ¿Eso es tinte electoral o no es tinte electoral?
5: Tot plegat després que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi encarregat al comitè d'experts que tinguin a punt per final de mes o començament de novembre la seva proposta d'augment del salari mínim interprofessional per a l'any que ve i els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació.
2: Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda.
5: Itàlia ha aprovat definitivament la polèmica reforma electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La reforma, batejada com a Stabilicum, farà que reparteixin els escons segons el percentatge estricte de vots aconseguits per cada força parlamentària a tot el país, amb una prima d'escons addicionals per a qualsevol aliança que obtingui més del 42% dels vots i que els garantirà de facto la majoria parlamentària. Segons l'oposició, el canvi busca perpetuar Meloni al poder. Elis Lane és la líder de esquerres del Partit Democràtic.
8: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
2: La traductora de la Premi Nobel de Literatura d'aquest any qualifica Anna Carson com la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Nascuda a Toronto fa 76 anys, l'obra de Carson està marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De Creació, que va ser la primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine Rutina d'exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondre. La seva traductora, Núria Busquet, n'ha parlat a 3CAT Info.
9: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, però jo estic molt contenta que li hagin donat. És una tria valenta, és una autora que val molt la pena.
2: Anna Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. Esports, Joan Fitó.
10: El Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha al marge. Flick recupera Joan Garcia i està pendent del davanter brasiler per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'Espanyol obrirà demà la jornada al camp del Màlaga. L'equip viatja aquesta tarda amb la gran novetat de Javi Puado a la convocatòria després de 9 mesos de baixa per lesió. El Barça, per cert, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del femení contra l'Arsenal previst per a l'11 de novembre al Camp Nou. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell no sap si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè té diferents jugadors de l'equip afectats per un virus. En handbol, el porter islandès Víctor Hallgrímsson és baixa per al partit d'avui a la Champions a 3:15 i per Esport 3, Barça, Dinamo de Bucarest, tercera jornada d'aquesta Champions. I també aquest vespre es disputen partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8, Unigirona, Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu, Leganés.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, us informa Mariona Sales Vilanova. El PPK del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i la relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PPK romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo: el Parc de Can Sagrera, el Parc de la Plana Pedrosa, el Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Pel que fa a societat, Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 al claustre de les escoles. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització, cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. I en cultura, la sala del 50è aniversari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:45 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en filologia romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertuliers de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins i a l'informatiu complet. Fins ara.

Doncs una cançó amb molta energia, clar que sí, per aquest dijous o per alguns juernes, depèn de cadascú, evidentment. Però ara sí, seguim amb les seccions, arrenquem amb Sense Filtres amb l'Ariadna Cruz.

0: Molt bona tarda, Ariadna, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Molt
1: I tu?
0: Bé, molt bé, també, molt content. I escolta, ara amb una mica ja més de tranquil·litat, almenys a nivell meteorològic, perquè aquests dies
1: horrible.
0: Hem tingut tela, eh?
1: Horrible.
0: A les alert, bueno, no sé, semblava el despertador de casa nostra, que ja era. no calia l'alarma, que ja ens despertaven amb, amb un es alert, que a més, quin sorollet, eh, Ariadna, quin sorollet.
1: Horrible.
0: Sempre que el veus dius, hòstia, problemes.
1: Sí, esto va a ir mal.
0: Sí, exacte, exacte. Però bueno, tu què, tot bé?
1: Sí, molt bé, molt bé. Bueno, la uni, no, al final.
0: De rutina, no, total, ja.
1: Total.
0: Ara sí que s'hi ha adaptada, no?
1: Bueno, sí, no queda una altra.
0: No queda una altra, clar. Al final, sigui pel que sigui, perquè t'agrada o perquè ho has de fer, ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, ho fas i ja,
0: ja està. Ja està, exacte.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, avui un nou programa de Sense Filtres, aquest programa on sempre ens sorprens amb alguna cosa diferent. Avui de què ens toca parlar, a veure.
1: Avui parlarem de música.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Avui porto un tema més normal,
0: vale.
1: Que ja hem parlat a vegades.
0: Avui no em posaràs amb compromisos ni amb cap problema.
1: Ara podria, eh?
0: No.
1: Si tu vols,
0: no vull,
1: tu m'ho demanes, jo ho faig.
0: No,
1: tranquil.
0: No, ja em va bé així. Ja
1: vale,
0: va bé. Parlem de música tranquil·lament.
1: Vale, doncs, bueno, com espero que tothom sàpiga, aquesta setmana, Oques Grasses s'acomiada.
0: De fet, van començar ahir.
1: S'està acomiadant ja.
0: Ara mateix? No, ara mateix no.
1: En una estona, es torna a acomiadar.
0: Exacte.
1: Perquè estan fent els concerts finals perquè el grup es separa. Tràgic.
0: Tràgic. Per ara, de manera indefinida.
1: Exacte.
0: Sense data de retorn.
1: Punto i final.
0: Punto i final. Sembla que és un punto i final. Ni un punt a part, ni un punt i coma, res.
1: Es separa.
0: Punt i final.
1: I
0: dies tràgics.
1: Molt. Anaven a començar, crec que feien dilluns, dimarts i dimecres, no? I després divendres i dissabte.
0: Sí.
1: Però perquè, bueno, com m'ha dit abans...
0: No, dimarts no.
1: Dimarts no feien.
0: Eren dilluns, dimecres,
1: divendres i dissabte. Doncs pues van canviar el concert del dilluns al dijous i el del dimarts el van cancel·lar totalment, no?
0: No, és que no n'hi havia, crec.
1: Sí. Eso, ho acabes de dir.
0: Sí.
1: Vale, doncs van passar el concert del dilluns al dijous, llavors ara pues és dimecres.
0: Dijous,
1: divendres i dissabte.
0: Quatre dies seguits.
1: Exacte.
0: Clar, que crec que ho havíem fet per tenir una mica de descans,
1: sí,
0: descansar la veu i tal, per aquestes coses, però bueno.
1: Pues no hi ha descans.
0: Res, no n'hi ha.
1: Jo, bueno, fa més d'un any que van treure les entrades, tot sigui dit, fa més d'un any que van anunciar que separaven, que van treure les entrades, i jo vaig aconseguir per l'últim dia, jo vaig el dissabte.
0: Clar, però l'últim dia... Era la primera data que van treure.
1: Sí.
0: Per tant, tu vas aconseguir la primera tongada.
1: A la primera. No sé com ho vaig fer, que jo vaig entrar...
0: Sí, perquè és que fa un any, fa molt.
1: I posaven 400 a la fila. I jo, solo, en plan, només això.
0: Que bé, no? Ui, que bé.
1: I jo, que bé. I les meves amigues van entrar un segon més tard
0: i, ja està,
1: I 10.000.
0: Sí. No,
1: I jo amb 400 persones només dic...
0: Va ser una de les grans afortunades perquè jo també ho vaig intentar, em vaig quedar fora, eh?
1: Tu no vas.
0: No, sí, sí, vaig, però vaig aconseguir pel divendres, que va ser la segona data que van treure.
1: Exacte. Bueno, tant, ja està prou bé, la
0: segona. Sí, però no vaig ser d'aquests afortunats com tu, que la primera ja estaven tranquils.
1: Sí, jo no sé què vaig fer.
0: Tot internet, que és molt vàriant. No? Haurem d'anar tots a connectar-nos a casa teva.
1: No, literal, en plan, no sé què va passar. Però bueno, jo vaig aconseguir pel dissabte. I és que me'n recordo d'estar amb les meves amigues, en plan, Ariadna, com se t'apagui el portàtil, depenem de tu.
0: Ah, i tu vas agafar per totes les teves amigues.
1: Jo, bueno, vaig agafar tres, que som tres.
0: Vale. Bueno, sí.
1: Sí, són poques, però...
0: però de molt bona qualitat.
1: Moltíssima.
0: Ah, sí, ja està.
1: Sí, no som més, però que ens agradi o que la música catalana som tres. I sí, les vam aconseguir, jo, bueno, les meves amigues plorant, jo flipant, en plan, com he aconseguit això?
0: Plorant només perquè les havíeu aconseguit?
1: Sí.
0: Saps que l'altre dia vaig veure una periodista que treballa en una ràdio musical que deia que, ostres... que després de tant de temps, després d'un any d'haver-les comprat, ja no tenia ni ganes d'anar al concert.
1: Ah, no, jo sí, ara et surt gratis al concert.
0: Girl Mats.
1: Literal.
0: Això és un Girl Mats, que ja m'ho han explicat, aquest concepte. Ho vas pagar fa tant de temps que sembla que vagis gratis.
1: És que sí, jo no me'n recordo quan em va costar, i si no me'n recordo, és gratis.
0: No, realment opino igual, perquè és que jo tinc la mateixa sensació.
1: Veus, és com...
0: Fa un any ja.
1: Sí, i això ja s'ha oblidat.
0: Sí. Però per tant no ets d'aquestes que diu que ja no té ganes, eh?
1: No, jo tinc moltes ganes. Tinc moltes ganes. Què passa? Que la fumiga també es separa.
0: Sí.
1: I el concert és la setmana vinent. I jo també vaig.
0: A l'últim de la fumiga també vas?
1: També vaig.
0: Al Sant Jordi Club, potser?
1: Sí. Bueno, l'últim és a València.
0: Bueno, sí, però l'últim a Catalunya.
1: L'últim a Catalunya
0: doncs,
1: i vaig també.
0: Doncs que jo tenia moltes ganes d'anar a veure la fumiga. No.
1: I no.
0: És que saps el que em va passar amb aquest concert? Que no em vaig adonar. que sortien les entrades.
1: I no pots mirar a veure si algú està rebenent entrades o alguna
0: cosa? Bueno, no sé, és igual. Accepto el destí.
1: Pues sí, sí, llavors m'han juntat com tots els concerts tristes de final sí, de...
0: Araoca és la setmana vinent, ja fumi.
1: Sí, sí, vale, és el 17.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Bueno, a plorar,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, a plorar.
1: Més.
0: A més, són dos concerts on és molt fàcil acabar
1: on
0: plorant.
1: On és molt fàcil, molt senzill, sí, i passarà, en plan.
0: Sí, i passarà, sí.
1: Jo vaig anar a Martorell, que van fer un concert d'aquests de Festa Major.
0: Que van anar a la Fúmiga.
1: Sí, sí, vaig acabar plorant.
0: No, no, és que la Fúmiga té algunes cançons...
1: Uf, que són molt dures, eh?
0: Sí, sí, diu que van directament al coret, eh?
1: Bueno,
0: sí,
1: i Ocas.
0: Sí. Ocas, bueno, ja no t'explico. La gent que estimo, ping-pong, tot això, ens sí, farà sí. plorar, ens farà plorar.
1: Doncs, parlant de cançons, i ha sortit la setlist del concert. Clar,
0: no l'he volgut mirar.
1: No l'has volgut mirar? No. Jo l'he mirat.
0: No m'ho diguis, eh?
1: I de
0: no
1: fet,
0: diguis.
1: Porto ahir i avui, bueno, des que va sortir, amb la... perquè hem fet una playlist. Pues amb la playlist a tope. Vaig al cotxe amb la playlist.
0: Ai, no, no, no.
1: Em dutxo amb la playlist també.
0: Jo no. Perquè
1: ah,
0: és que
1: sí.
0: m'agrada que sigui sorpresa.
1: No, jo no.
0: Només digue'm, t'ha agradat la setlist, la selecció?
1: Sí, molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Hi ha temes de totes les etapes?
1: Sí.
0: Totes?
1: Sí.
0: Vale, perfecte.
1: Vale, sí. Ja i els més guais, en
0: no,
1: plan...
0: No vull saber res més.
1: No, no vull saber res
0: no,
1: més.
0: No, em diguis res, M'enfadaré.
1: No, et diré res. En plan, jo estic molt contenta i les conec.
0: Però està també a l'ordre en què les toquen? O no se sap això?
1: Sí, en teoria sí.
0: Vale, no m'ho diguis.
1: En teoria sí.
0: Vale, escolta, ara tinc jo una pregunta. Tu que has vist aquesta setlist...
1: Digue'm.
0: Només et preguntaré això i no vull que em diguis res més de la setlist.
1: Vale.
0: De totes les que has vist, quina és la que tens més ganes d'escoltar?
1: Moltes, eh? Però hi ha dues que són mis dos, en plan... que m'encanten, que una és Elefants i l'altra la de Ping Pong, que has dit abans.
0: La veritat que són dues molt bones cançons, eh?
1: És mira, que...
0: si et sembla, les posem, no?
1: Sí, sí, sisplau.

0: Ai, quines ganes ara,
1: És un tema.
0: Quines ganes, ara m'han entrat unes ganes.
1: Estàvem els dos cantant aquí.
0: Sí, ens apaguem el micro per poder cantar, però sí, estàvem cantant. Escolta, tenia ganes, però és que ara m'has posat aquesta cançó i ja...
1: És que aquesta cançó és...
0: I jo dic, ui, ja tinc moltes ganes
1: d'anar. I aquesta cançó, a més, té una frase que a mi m'encanta, en plan que des de sempre...
0: Quina?
1: Mira, sona ara, ara. Ah, no, no sona.
0: Aquesta, la de ningú afronta per tu les seves pors.
1: No, a mi m'agrada molt la de perdent és quan més he guanyat. En ple,

0: aquesta.
1: Doncs sí, a més és una gran veritat, eh?
0: És que és un, tant és un tema, és una peça de frase, a mi m'encanta.
1: No, és espectacular aquest Elefants d'Oques Grasses.
0: Sí, sí.
1: Ai, ara m'estic ja posant una mica tendre, Ariadna, per culpa teva, eh? No, però tinc moltes ganes d'anar al concert, la realitat és aquesta.
0: És que...
1: I a mi saps el que em passa? Que no m'acabo de creure que se'n vagin.
0: Ja, ja.
1: Dic, bueno, vaig a un concert més.
0: Sí, un concert
1: més. Però m'estàs dient que és l'últim?
0: És que... Jo espero que no, però també et dic, jo després d'aquest xarango no hagi tornat encara. Jo ja no sé què esperar de la vida.
1: Això és el gran deute pendent.
0: O sigui, ja no sé què esperar més de...
1: Això és el típic que potser dintre de 15 anys, quan tinguem mini Jaumes i mini Ariadnes, sortiran i diran, no, mira, tornem.
0: Buah.
1: I nosaltres anirem amb els fillets.
0: Buah, ploraria tant. Però un concert de xarango, pff, ai, m'he d'algo.
1: Això és un deute que tenen molt pendent, perquè van dir, potser més endavant ho farem. Mentida. No,
0: jo què sé, un cada 3 anys. Jo què sé, en plan...
1: Uau, mira, això estaria bé, també. O que és cada 3 anys.
0: Clar.
1: Que sigui com el Mundial, cada 4.
0: Que es posin, d'acord. Un any xarango, un any de fúmiga, ja. Un any oques i així, que vagin fent.
1: Clar, exacte, així tenim per sempre.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs escolta, doncs ens haurem de buscar la vida, perquè la realitat és que això no passarà.
0: Exacte.
1: I que ens deixaran tirats, els d'Oques Grasses. Sempre quedarà la música, no? Que això sempre és etern. Però, Ariadna, què farem? Com marxin?
0: Pues, molt bona pregunta. Perquè us porto 4 alternatives.
1: Ah, mira.
0: Que, òbviament, en plan, no vull comparar aquí a ningú perquè les comparacions no es fan.
1: I són odioses.
0: Exacte, aquí no comparem. Però sí que és veritat que, com ens han deixat desemparats a tots i a totes...
1: Orfes, total.
0: Exacte. Doncs porto 4 alternatives de grups catalans.
1: Ep, vale.
0: Que a mi personalment m'encanten i que, bueno, pues, substituirem els concerts perquè a Spotify es pot seguir escoltant.
1: Mm-hmm.
0: Però pues, ja pues, anirem a uns altres concerts.
1: Vale, perfecte, doncs escolta, ens portes alternatives perquè el dol sigui una mica més lleuger.
0: Exacte.
1: I també perquè, escolta, els concerts que abans feien oques
0: ara els fa altra gent.
1: Els faran altres grups.
0: Exacte.
1: Per tant, anem a conèixer una miqueta més d'aquests grups. Som-hi, amb quin vols començar?
0: He de dir que no són dels mateix tipus de música, mm-hmm. O sigui, són 4 grups totalment diferents.
1: El denominador comú és que són en català.
0: Exacte, exacte.
1: Vale.
0: Mm-hmm. Vale, la primera és la Ludwig Band, mm-hmm. Que a mi m'encanta. He de dir que...
1: Sé com el fan,
0: En plan, jo els he descobert fa molt poc, els vaig descobrir... Ja els coneixia d'abans, però com a tal, a Canet.
1: Ah, mira.
0: Que vaig anar,
1: mm-hmm.
0: I vam agafar les 5 últimes cançons i és que em van encantar, en plan...
1: Sí. No, només
0: molt
1: es veu
0: guai.
1: Que el directe és espectacular.
0: És molt guai.
1: Jo encara no els he pogut veure, els conec ja des de fa... Jo els porto escoltant des de fa un any. Més o menys quan vaig començar amb el Refugi la temporada passada... I a mi m'agrada molt, també.
0: És que són molt guais.
1: Sí, són molt divertits.
0: Sí, i tenen cançons molt divertides que no diuen res, però pues, tu passes bé.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I també tenen altres així més sensibles.
0: Sí, tenen guais. Però la meva preferida és, i suposo que la de molta gent, perquè és com la més famosa, parla del
1: Xavier, el tècnic de som.
0: Aquesta. Doncs és la de Millor amb ell, que és un temazo.

0: Doncs espectacular. La Ludwig Band, i em sumo a aquesta recomanació. Eh?
1: És que per mi la podies deixar com tota l'estona i només escolta això tot el rato.
0: Tot el programa, no?
1: Sí.
0: Jo t'he de dir que a mi m'agrada molt On t'has ficat aquesta nit.
1: Sí, sí.
0: Em sembla molt bona.
1: Sí, sí.
0: I hi ha una també molt xula, que no és tan conegudeta, que és que no me'n recordo ni com es diu, és algo de la Muixca, d'un concert de la Muixca, que també és molt xula.
1: I aquesta no la ubico.
0: Doncs
1: se me l'has escoltat totes, però la d'On t'has ficat està molt guai, també.
0: Aquesta és xulíssima.
1: Sí, sí.
0: A mi, per mi, és la meva preferida.
1: Per mi és aquesta.
0: Em sembla bé. Em sembla bé. Molt bé, escolta, si la Ludwig Van no ens acaba de fer el pes o volem més alternatives, on podem mirar?
1: Tenim una que és molt mítica, però per mi molt infravalorada, que és 31 Fam.
0: Home.
1: Jo considero que 31 Fam, si cantessin en castellà, tindrien moltíssims més seguidors, en plan...
0: O cap.
1: No, més. Perquè són molt... A mi és un grup que em sembla molt guai.
0: No, sí, la veritat és
1: que... I el directe és increïble. O sigui,
0: ara fa molt que no els veig en directe, jo,
1: A mi m'agrada molt. Jo no sé si perquè són tots molt guapos, que també pot ser. En plan, és una opció a tenir en compte. Però a mi m'encanta. És com que transmeten superbon rotllo a Canet.
0: Ho van fer bé.
1: És que sempre ho fan superbé.
0: No vaig poder anar, tio, a Canet aquest any... Perquè tenia la graduació de la uni, tio.
1: Hòstia.
0: És que és fort, No, no, espero, això era l'any passat.
1: Jo espero que a mi no em coincideixi, la veritat.
0: Ai, no sé per què no vaig anar. Crec que era la de graduació.
1: No, no vas anar perquè no vas voler.
0: No, sí que vaig voler.
1: Et vaig preguntar, vas i em vas dir, no, és que no m'ha quedat ni de gust, no sé què.
0: Mentida.
1: Mira la conversa.
0: Lo de la graduació de la universitat va ser no aquest any, sinó l'any passat. I aquest no sé què tenia, que no vaig poder anar.
1: No, sí, jo crec que no et veia gaire de gust.
0: No, això és mentida. Això és un bulo. Tenia alguna altra cosa. Bueno, és igual. La cosa és que no vaig poder anar. No us creieu a l'Ariadna. Però, per tant, en directe també...
1: A mi m'ha agradat molt.
0: És que jo vaig veure algun directe fa molts anys i encara podien millorar-lo. Entenc que en aquest temps ho han fet.
1: Sí, ara, no sé, a mi m'ha agradat molt. És com que és molt bon rotllo, com una festa constant, estan tota l'estona a tope.
0: Saltant i així, no?
1: Sí, sí, i la gent està també super in... Perquè sí que és veritat que potser s'apropen una mica més al reggaeton
0: sí.
1: Això, llavors potser la gent jove vibra més.
0: Sí, que és veritat que són concerts amb una tassa de gent molt jove.
1: Sí, sí, sí. I no sé, a mi m'encanta i sobretot els últims discos que han tret. Increïbles.
0: Estan fent molt bona feina.
1: Increïbles.
0: A més, és que és el que tu dius, són peces ja d'un nivell superior. A nivell de producció, encara que no t'agradi molt l'estil, però a nivell de producció són molt bones.
1: Sí, són molt guais. I els videoclips també tenen videoclips molt macos i molt guais. I jo, sí, m'agraden moltes cançons, però la meva preferidíssima, que és de l'últim disc, és la d'Anem Tirant, que s'ha fet molt famós aquest estiu.
0: Tio, per mi també, tio.
1: És que és molt temazo, o sigui, m'agradaria ser com més... No, doncs escolteu-vos aquesta que no és tan coneguda.
0: Aquesta nicho, no?
1: Però és que és molt bona cançó.
0: Aquesta és espectacular, així que anem a escoltar-la, va.

0: Molt, molt, molt, molt xula.
1: Sí,
0: la veritat és que és molt, molt guai. I escolta, Ariadna, sí, acabem de descobrir tant d'ho fam, que és complicat, però bueno, algunes altres cançons que no ens podem perdre.
1: A mi m'ha agradat molt. Les típiques de sempre, des del dia 1.
0: Vale.
1: La de... Bueno, la de Tossuda també és molt guai. Quina més?
0: Nens del barri, no?
1: Sí, aquestes...
0: Mira, una que és molt xula, espero que siguis a un lloc millor. Més tristona.
1: És que sí, aquell disc, o EP, o com es digui, és la de Tres Cases, també.
0: De plorar absolutament, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: És horrible, en plan...
0: És horrible, però està bé.
1: És horrible, però està molt bé.
0: Està molt bé. A més, la de Espero que estiguis en un lloc millor, és xula perquè té com un... Al final té com una mica de plot twist, no? I té com un so d'Ava, inclús.
1: Sí,
0: o sigui,
1: però...
0: que ens porta a Ava. Però és trista, eh?
1: Però és trista. Molt trista. Però és que jo no sé què els hi va passar en aquell disc.
0: Bueno, és només amb el cantant principal, l'EP.
1: Sí, sí, jo no sé què li va passar en plan, bueno, a la criatura, però mare meva.
0: Ho va soltar tot.
1: Va destrozar a tot el mundo, venga.
0: I ja està, ja em quedo tan tranquil.
1: I ja està.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs escolta, la Ludwig van, Tenta Ufam, alguna proposta més?
1: Sí. Queden dues, que són molt guais.
0: Uh-huh.
1: La primera és Ginasta.
0: Vale.
1: Que jo he de dir... Mira, vaig ser molt sincera. Al principi no m'agradaven.
0: Ep.
1: Perquè amb la cançó de l'Eva i la Jana, o com es digui...
0: Sí.
1: És que no vaig vibrar gens.
0: La vas cremar, eh?
1: Sí, no m'agradava, em semblava com molt... No sé, no m'agradava. I ja com que vaig creuar... Bueno, són dos germans que són moníssims. Plan, són mis dos perfectos, perquè també els vaig veure per primer cop al Canet aquest any.
0: Mira aquest Canet. No, no,
1: no, no, no, a tope.
0: Vas descobrir tot.
1: Sí, sí. I em van semblar molt monos. I sí que és veritat que l'any fa 2 anys van tocar els primers, que normalment qui toca primer a Canet és com...
0: És ruïna.
1: Bueno, que... No, ruïna, no. Però
0: no gaire,
1: que encara no és gaire famós.
0: Clar.
1: Però aquest any sí que van tocar més tard i vaig entendre bastant...
0: El per què, eh?
1: Sí. I jo he de dir que m'han començat a agradar molt més perquè vaig descobrir una cançó d'ells que és supermaca, que es diu Deixar-se anar de la mà, i abans de que la posis,
0: vale,
1: perquè l'has de posar, he de dir que un, en plan, com una cosa graciosa d'aquesta cançó... És molt trista, eh? Però és que la canten... Bueno, la canta el noi, que és el germà, amb la Laia Manzanares, que és la que fa d'Oxana Marlí.
0: Sí.
1: Vale, pues la canta amb aquesta, i la història bàsicament és que ells dos estaven junts, ho van deixar, i quan ho van deixar van fer la cançó. I ja, si entens això i et poses a mirar la lletra, jo he plorat 1000 cops d'escoltar-la, perquè és molt maca.
0: Sí, és molt maca, perquè no és la típica cançó de desamor.
1: No, no, no.
0: De... Va ser un cabró...
1: Sí, sí. No,
0: tot el contrari. No, de donar les gràcies, mira, doncs no va funcionar, però...
1: Sí, ja
0: que les coses et segueixin anant.
1: Exacte, i que la cantin junts...
0: És molt
1: xula,
0: i
1: el videoclip... És que és perfecte.
0: És molt xula, és molt xula. Va, escoltem-la.

0: És que és maquíssim, en
1: plan. És molt bonic.
0: Em podria posar a plorar ara mateix.
1: Justament això que parlàvem, la lletra ho deixa claríssim.
0: Sí, sí. És que... És
1: de ser, seguir sent amics, seguir estimant-se tot i ser amics, d'alegrar-se, no?, per les coses que vindran.
0: Sí, sí. Tu si tens un mal dia i te la poses, acabes llorando, però a làgrima viu, en plan...
1: Sí, sí. No, a més està bé perquè li dona un gir de volta, no?, a les ruptures, que sempre a les cançons...
0: Sí.
1: Acostumen a ser de desamor i mira, hi ha relacions que també acaben bé, escolta.
0: Sí, i que fan cançons així de maques. És que és tristíssima, en plan.
1: No, és tristíssima, és maquíssima, no?
0: Però, ja, però és molt trista. O sigui, és trista, però és maca, però... Sí, és, eso lo hace más triste.
1: Sí, sí, dius, ostres, amb el que s'estima, no?, i van acabar separats.
0: Exacte, exacte.
1: Però així és la vida, així és la vida.
0: Total, total.
1: I escolta, jo sempre he defensat que millor acabar així.
0: Sí.
1: Que no acabar...
0: Home, és que
1: a
0: acaba
1: crits
0: malament.
1: O enfadats, que això després és un rotllo.
0: Sí, se t'inquista allà i...
1: Exacte, això és un problema.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs escolta, una cançó xulíssima. Ginestà també té altres cançons maquíssimes. L'Eva i la Jana no li agrada a l'Ariadna, però tot el que ens queda, però... Només viure...
0: Sí.
1: Hi ha moltes cançons, tot està per fer amb la Fumiga, també està molt bé.
0: Sí.
1: I la veritat és que s'han posicionat com un dels grups referents en aquests últims anys.
0: Sí, sí.
1: Així que també
0: s'ho mereixen, s'ho mereixen perquè són boníssims.
1: I tant que sí, és una molt bona recomanació. Escolta, Ariadna, anem amb l'última proposta, va.
0: Sí, l'última proposta és la de Dani Six i Skit.
1: Sí, és un nom complicat, eh?
0: És un nom que dius Amores.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, però bueno, són dos nois que són, pues, majíssimos també. I es van fer famosos fa no gaire, a veure, 3-4 anys poder.
1: I menys, eh?
0: Sí, 2-3 anys.
1: Però així que sonin bastant aquest últim any, et diria, eh?
0: Sí. Jo me'n recordo, el primer cop que els vaig escoltar va ser per TikTok, perquè se'ls va fer famós...
2: Sí, és veritat. Una, no sé
0: una
2: quina.
0: Una cançó, que és que ara no me'n recordo, i no em parava a sonar, no em parava a sonar, vaig buscar, i és que em vaig escoltar tot el disc com 3 vegades seguides i vaig dir, és que entenc, en plan, tenen cançons molt guais i que donen com molt vibres d'estiu, de tranquil·litat, mm-hmm, d'estar a la platja, a la muntanya, amb la cançó, els teus amics... O sigui, a mi m'agraden molt, em recorden a la meva amiga Anna, en plan, perquè ella els encanta. I vull recomanar dues que són com les més famoses, però a mi m'encanten,
1: vale,
0: que són la de On volíem estar i la d'Estem vius, que són com crec que les més famoses.
1: Sí, jo també t'afegiria la que han fet aquest estiu, que s'aturi el temps,
0: sí,
1: que és molt, molt xula també. I la veritat és que estic molt d'acord, té una molt bona recomanació, crec que... Aquests sí que són una banda potser una mica més emergent, un duet.
0: Sí, aquests no es coneixen tant.
1: No, són tan famosos, no? Encara no han arribat, no?, a tocar ni a Cabra Rock ni a Canets, però crec que el pròxim any ja els veurem perquè...
0: Amb molt poc. I si no...
1: Fan molt bona feina.
0: Hem d'escriure alguna cosa a Canet i dir...
1: Són molt diferents al que estem acostumats. Fan un estil de música que a mi em recorda molt, Ariadna, a vegades, no?, una mica s'assembla una mica al que està fent Marc de Valentino, tots aquests.
0: Sí.
1: Jo crec que volen arribar una mica aquí, però fer-ho en català.
0: El Cerco, saps qui és?
1: Sí, també,
0: aquest
1: sí.
0: Aquest també, sí.
1: Jo crec que estan anant una mica per aquesta mirada. Jo vaig parlar amb ells als Premis Under Rock.
0: Ah, sí?
1: I em van dir que s'inspiraven molt en Bon Calço, que també m'enganxa una mica, no?, els estils. Per tant, crec que ens portaran un tipus de música bastant diferent al que estem acostumats i crec que això també és positiu. Escolta, Ariadna, per tant, què n'hi posem? La més famosa de totes, que és On volíem estar?
0: Sí,
1: sembla bé?
0: Sí.
1: Vinga, escoltem-la.

0: Molt bé, doncs escoltar un altre tema, clar que sí, de Danny sí. Six i Heath Kit, que l'únic complicat és el nom, però...
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Però la resta és perfecta. Molt bé, Ariadna, doncs escolta, crec que ens has donat quatre molt bones propostes per omplir aquest forat que ens deixaran les oques grasses. Esperem que aquests concerts vagin super, super bé, que no ens plogui ni divendres ni dissabte.
1: Esperem, perquè si no...
0: I tinc moltes ganes i sí, segur que gaudirem moltíssim.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs Ariadna, gràcies per venir un cop més. No et robem més temps, que et tenim aquí segrestada. Que vagi molt bé la tarda i el que resta de setmana. I ens retrobem, com sempre, la setmana vinent.
1: Adéu.
0: Que vagi bé. Ai, perdona, no marxis.
1: No, sí, sisplau. Sí. Ja he dit moltes cançons, en plan...
0: Vols que posi jo cançó?
1: Quina posaràs?
0: No ho sé, no? T'estic dient. Jo t'anava a dir, abans de marxar, vols dir una última cançó?
1: Vinga, va. Sí.
0: Per acomiadar-nos amb això.
1: Per acomiadar-nos.
0: Pensa que la deixarem sencera, eh? Va, ser,
1: va posaré una d'oques.
0: Vale.
1: Per donar-li...
0: Jo anava a fer el mateix, per tant.
1: Per donar-li... No diré si està o no està.
0: Vale.
1: Però és una que m'agrada molt. I és la de Bancals.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Home, és molt guai.
0: M'agradaria que estigués, la veritat.
1: T'ho puc dir, si està o no?
0: No dic res. Està, perquè si la dius és perquè l'has escoltat.
1: O no.
0: Bueno, Ariadna, ara sí, marxem, que vagi superbé i ja ens acomiadem amb Bancals d'oques grasses.
1: Adéu.

Ai, ai, ai, què farem sense les oques grasses que ens deixen absolutament orfes i quina cançó més maca van cal, els d'oques grasses, que escolta, és una cançó que no s'escolta tantíssim com altres, però que és bona, no, boníssima, i que, com sempre, t'arriba molt a molt, molt, molt a dins. Totes aquestes cançons d'oques grasses que t'arriben sempre, doncs, al teu interior, et treuen una mica aquesta cuirassa, no?, que a vegades tenim, i la veritat que són cançons precioses.

I ja que avui estem molt musicals i estem fent un repàs a Oques Grasses, anem amb una de les seves cançons més antigues, anem amb Cool. Escoltem aquesta cançó que també és boníssima i és dels seus inicis.

0: I ara sí, benvinguts de nou a Sense Sentit, un guirigall, sí, però possiblement basat en el món real.
1: Avui, amb Bru Ordenat, Jan Polakowski, haurien de ser per aquí Carme Trinxera i Eudald Carbonitzat, que no sé on són, i algú més que apareixerà fins que tanquem la porta de la ràdio. El control tècnic, en Jaume, copresentant amb un servidor, en Ferran.

0: Ferran, què sents això? Què és això?
1: Sembla algú dormint a la sala de reunions, no?
0: Sí. Eudald, què fots aquí estirat, tio?
2: M'han fet fora dels tres últims llocs on he viscut. On era llogater, després del laboratori de recerca i finalment de casa dels meus pares.
0: I ara m'estàs dient que dorms aquí, a la ràdio, però des de quan, si no t'havien vist? I què has fet perquè et fotin fora de casa dels teus pares, que això ja és greu, eh?
2: Tinc el meu llit ocupat per un esquelet de mamut. Tinc el meu...

0: Jan, no em vinguis a tocar els pebrots amb això. Què m'estàs dient que s'ha de respectar això?
1: Tombar lleis que ja van aprovar els catalans i que també van caure. A favor d'oferir un lloguer social abans de procedir al desnonament, Tribunal Constitucional i el PP ho van tombar el 2015. Per posar una mica de context, l'última Champions i la temporada última del Xavi al Barça van ser el 2015 i Podem i Ciutadans entren per primer cop al Congrés també.
0: Fa temps, sí, fa molt de temps.
1: L'altre, a favor de regularitzar el preu del lloguer el 2020, plena pandèmia. Voleu endevinar? PP, recurs d'alçada i Tribunal Constitucional, el 22, ho declara anticonstitucional. Sort que han hagut de venir uns catalans a recordar el que acostumen a fer. No fos cas que s'emportin els mèrits dels castellans d'aprovar lleis que, si fos per nosaltres, fotria dècades que estan aplicant-se. No veieu que aquí som els únics que majoritàriament i una mica menys els euskalduns, gallecs i asturians són els únics que apliquen la regulació de zones tensionades?
0: Bé, vist així, doncs una miqueta de raó, sí.
1: Bueno, bon dia. Llavors el marcador va com cal, no?
0: Home, sabia que avui no et podíem perdre. Què tal, senyor ordenat? Com estàs? Què vols dir amb això?
1: Com va, nano? Et veig bé, eh? Doncs això, que el Tribunal Constitucional 2, per dir alguna cosa, perquè us ha fotut més gols que el Rafinha. Catalunya, menys 5.
0: No, sí, la veritat que sí, menys 5, eh?
1: Per les hòsties que us foteu entre els catalans, que us fa restar uns puts... Bé, ja que em pregunteu, això té una solució molt fàcil, eh?
0: Aquí ningú t'ha preguntat, eh?
1: Però no em deixen a fer a mi. El que cal fer és un pacte d'estat. Està claríssim. És el que van dir els expresidents. Els de seny, eh? Els de debò.
0: Els bons, no?
1: Els bons. Els de centre i d'esquerra. Mariano Rajoy i Felipe González, respectivament. Perdoneu, o era al revés, eh? Bueno, què més dona? Un pacte d'estat que faci feliç a tothom.
0: Sí, la veritat que entre centre-dreta, esquerra, entre aquests dos tampoc ho podem diferenciar gaire. Ja els hi van demanar un pacte d'estat en el seu moment. Per què no ho van fer quan governaven, eh? Van fer el decret Boyer que eliminen la pròrroga forçada del contracte de lloguer d'arrelament urbà. I Rajoy, com hem dit, només feia que tombar lleis autonòmiques, eh? Veureu?
1: Maco, mira, el que has de fer és mirar cap endavant, cap al futur, cap a l'oportunitat i cap a la inversió.
0: Inversió immobiliària.
1: Sí, clar. Perdoneu que faig tard.
0: Passa, Carme, passa. No t'havia reconegut amb aquesta veu. Que et trobes bé?
1: Porto tota la setmana de vaga general. Mira tu per on. Com vaig dir que havíem de fer fa 15 dies, sembla que algú m'escolta.
0: No, sí, aquí tens raó, sí.
1: Això, com ho faig de franc, no compta com a esquirolada, eh? Mai a la vida he sigut un esquirol. Però sí, des de que em vaig assabentar que sortiria a la ràdio, vaig sentir-me i vaig pensar que no podia parlar amb aquella veu. Amb la carrera que m'espera a partir d'ara m'he de cuidar una mica la veu.
0: Home, sí, s'ha notat diferent, eh? És un canvi.
1: Exacte. Però bé, com anava dient, quan he arribat, just en el moment precís, en el senyor ordenat ha dit la paraula clau, inversió!
0: Ui, aquí tindrem problemes o no?
1: Exacte, s'ha de construir més. Aquí, Carme, m'ha sorprès. Sembles dels meus. Segur que vas estar a la batalla campal de dilluns a plaça Catalunya contra els Mossos i et van fotre un bon mastegot fort al cap i t'han arreglat. Primer de tot, per suposat, si veus els vídeos, jo sóc la que rep la primera porra i després la que cala foc al container de la Ronda Universitat. Podríem dir que jo vaig començar els aldarulls. Ja m'ho agraireu després, eh?
0: Mare meva, Carme, aquesta versió tan revolucionària.
1: Home, clar. Però el que dèiem, construir més per aquí, si ningú pot comprar. Mira, diré una de grossa i diré la major. Arribarà el dia que ens fotrem les mans al cap quan diguem que hem estat comercialitzant amb les llars dels éssers humans. Faig un símil, per si no ha quedat clar. Encara a dia d'avui es comercialitza amb éssers humans perquè surti rentable certs negocis. Què serà això? Barcelona o camps de pisos? Hòstia, aquesta és bona. Aquesta és els del... Sí, home, aquests tres nanos... Bueno, que eren quatre, els cosins de les ciències, no?
0: Home, crec que eren amics de les arts, no, bro?
1: Exacte, els de Louisiana i camps de cotó. Això, aquests eren els de l'anunci que tenim? Perquè era de cervesa aquell anunci, eh? Que si no... Bé, que la senyora Trinxera té tota la raó. Jo tinc un petit complement a la meva pensió que amb el meu esforç jo m'he guanyat, eh?
0: Segur, sí.
1: Tinc una petita empresa a Burkina Faso on tinc uns, 10 nens recollint cotó. Després tot ho envien a Tailàndia, que tinc un col·lega allà gallec que li va molt bé per un tema de samarretes. Ben bé no sé què fa allà, ja t'ho dic.
0: Mm-hmm.
1: Crec que els seus nens saben de cosir de conya, això sí, Ara bé, això de cosir, com ho feien antes, sí que es feia bé, Això sí que era un espectacle. Bueno, jo sí t'explico. Jo tinc una tieta, nano, que resta cus quatre cosins en un minut i mig. Vam estar a punt de trucar al Guinness i tot, Bueno, i la meva àvia, bueno, allò sí que era de televisar-ho. Venia al barri sencer a veure-la, per com ho feia, de lo entretingut que era. Bueno, que m'enrotllo, que els meus són bons recollint el cotó, però que si no els tingués en propietat, i ja ni parlem de pagar sous, Per suposat, no sortiria rentable, però bé, els propietaris tenim uns drets.
0: Bro, això espero que sigui broma, no? Això és il·legal,
1: Sí, de debò, bro, ets un home molt polièdric, no sé per on sortiràs la propera vegada,
2: Bé, ma mare és propietària i m'ha dit que no em pot deixar el pis perquè el pobre llogater no pot comprar ni un pis ni pot anar a un altre lloguer com el preu que té. I voldria vendre'l, però per ajudar-me a comprar un altre pis on pogués viure, però ni voldria anar a viure al pis on tenen aquests els meus pares perquè treballo a l'altra punta de la ciutat, i tampoc puc comprar cap altre pis, perquè com normalment els agafen els estrangers els fons voltor...
0: O sigui, que ta mare és part del problema i tu ets un damnificat,
1: Jo també li vaig dir al meu llogater que necessitava el pis pel meu net. I no tinc ni fills. I ho vaig fotre, com bé dius, com un Airbnb, tu. A veure, jo si m'he esforçat per pagar un pis fa 20 anys, us podríeu planificar tots vosaltres també. Bé, ara que penso, eren 4 duros antes, I jo no vaig haver de pagar res. Perquè veient els preus de les residències vaig optar que el més fàcil era fotre-li cianuro al consumer dels meus avis i van sortir escopatejats ben ràpid cap a dalt, la vieja. Bueno, no va passar ni pel purgatori.
0: Com?
1: Jaume, això ho podrem admetre?
0: No, evidentment, crec que no, Bro, estàs cometent uns quants delictes, durant aquest programa. Què estàs dient?
1: Bé, sort que al costat de la ràdio hi ha la policia.
0: Doncs sí, aquí tens raó, sí.
1: Aquest argument de l'esforç, quan ja hem sentit que no hi havia cap esforç darrere, no té cap sentit. Bé que no et queixes de no treballar els diumenges i de no haver d'anar a treballar quan tenies 8 anys, com sí que es feia abans. I són uns drets que hem guanyat nosaltres i per tothom.
2: No treballaràs tu. Els diumenges jo he de trucar per avisar que veure qui neteja l'Airbnb quan marxen els guiris.
0: Mare meva.
2: I llavors tens molts cèntims d'això dels Airbnbs? Perquè sempre m'he preguntat per què no puc vendre jo els fòssils, però els pisos sí. Si la benzina no deixa de ser plantes fossilitzades.
0: Per què ho dalt, home, són béns culturals.
2: Re, no li facis cas a aquest mestre Tites. Jo conec uns col·legues que si t'interessa ho poden vendre al mercat negre. A més, l'altre problema és que tots només voleu viure a la Gran Via de les Corts Catalanes amb Balmes, el color blau del Monopoli.
0: Sí, clar, perquè Eivissa o Formentera, que no tenen tanta densitat de població i també tenen problemes d'habitatge, deu ser per culpa dels professors de les escoles, oi? És com si aquí només volguessin viure a la Gran Via, amb Balmes, no?
1: Jo t'he de confessar que vaig passar d'una empresa d'Airbnb i em vaig passar a una d'un fons voltor. Però ara veig que fa molt, molt bé el país i potser començaré a llançar currículums a altres llocs. Ho faré per Catalunya, Faré un pas al costat.
0: Bueno, mira, gràcies.
1: Jaume, no sé per on tirar. Hem de tallar això, Bé, després de tanta història, què fem? Hi ha solucions?
0: Això, a veure, anem a mirar si hi ha alguna solució.
1: Bé, un pacte d'estat amb Rajoy i González, no? No, és broma. Potser la independència? Inversió, més inversió, construir més i menys queixar-se i sobretot pagar més.
0: Bueno, sí, vale, bro, sí.
1: Deixar de comercialitzar amb les llars, potser? Extingir els inversors immobiliaris? No més de 2 cases per persona, i sóc bona, Res de pisos turístics, res de fons voltor, prioritat de compra si estàs empadronat en el municipi, equiparar els preus de lloguer i d'hipoteca a un 30% del salari mínim, i potser expropiar habitatges dels bancs per fer part d'habitatge públic, i ei, que ningú se'n recorda, Però els bancs podrien tornar el rescat bancari que van fer amb diners públics,
0: Mira, veus, Carme, avui estic molt d'acord amb tu,
2: Potser el mamut de casa dels meus pares es podria mudar, no, també?
0: Home, sí, te solucionaria un parell de coses a tu.
1: Sembla que les solucions són tan complexes com els problemes. Potser la veritable solució és tornar a entendre què és una llar? No era un acudit, eh?
0: No ho era. Doncs escolta, crec que no hem arribat a cap solució, Ferran, em sembla que no, eh?
1: Res.
0: Però bueno, algunes coses ha dit interessants, sobretot la Carme Trinxera avui t'he de dir que ha estat molt encertada, Ferran, i escolta, mira, caieu molt bé, però em sembla que per avui ja en tenim prou, vale?
1: Perfecte.
0: Ens veiem dintre de 15 dies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, a 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Les obres d'ampliació del Pipicà del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. Amb aquesta notícia obrim el informatiu d'avui, 7 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Repassem la resta de titulars. Sant Just acull un sopar concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins l'11 d'octubre. Teresa Cabré analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just. La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans participarà el 14 d'octubre en una sessió gratuïta i oberta a tothom.

0: El PPK del Parc del Mil·lenari serà objecte d'una actuació de millora i ampliació que començarà a l'octubre. Les obres permetran ampliar l'espai d'esbarjo per gossos i adaptar-lo perquè disposi de més zona pel joc i relació entre els animals. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos i durant aquest període el PPK romandrà tancat per motius de seguretat. Mentre durin les obres, les persones usuàries podran fer servir la resta d'espais d'esbarjo per gossos del municipi. Sant Just disposa de 4 zones d'esbarjo per gossos al Parc de Can Sagrera, al Parc de la Plana Pedrosa, al Torrent del Pont Reixat i les Basses de Sant Pere, així com de 2 altres pipicans a la plaça de la Pau i a l'Avinguda de la Generalitat. En aquests espais cal recollir els excrements i respectar les normes d'ús. Sant Just Solidari i l'Associació Intercultural i Solidària Taranga organitzen un sopar-concert solidari el 16 d'octubre a 8:45 al claustre de les escoles, al carrer Montserrat número 2. La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de l'Hort Comunitari de Diourbel, al Senegal. L'entrada té un preu de 15 euros i inclou el sopar amb càtering i l'accés al concert. Per motius d'organització cal fer reserva prèvia abans de l'11 d'octubre, indicant el nom, cognom i nombre de persones assistents. El pagament es farà el mateix dia a taquilla, en efectiu o per Bizum, i l'organització recorda que la reserva implica un compromís d'assistència, ja que el càtering es contracta en funció del nombre de persones inscrites. La sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el 14 d'octubre de 8:45 a 9:15 la tertúlia La llengua catalana en evolució, centrada en l'evolució històrica del català i en els factors que condicionen el seu ús actual. La sessió anirà a càrrec de Teresa Cabré, doctora en Filologia Romànica i presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré ha estat professora i catedràtica a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, on també ha dirigit l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. L'activitat és organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i serà gratuïta i oberta a tothom. L'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just organitza del 16 al 24 d'octubre una nova edició de la seva tradicional Setmana Cultural. La celebració comptarà amb un programa complet que combina actes institucionals, música, folklore, convivència veïnal i gastronomia, obert a tota la ciutadania del municipi. El tret de sortida tindrà lloc el divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre a la sala auditori de la Vagoneta, amb el pregó inaugural a càrrec de Felicidad Hernández, presidenta de la Mancomunitat de Tantúdia, Badajoz, acompanyada per alcaldes d'aquesta comarca extremenya. L'acte inclourà l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces i un aperitiu català per tots els assistents. Dissabte 17 d'octubre serà el torn del Dia del Soci, una de les cites més consolidades del calendari, amb una paella popular a la plaça de la Pau que preveu aplegar entre 200 i 250 comensals. Diumenge 18, la dansa i el folklore seran protagonistes amb les actuacions de l'Escola de Ball Ana Márquez de Sant Feliu de Llobregat i el grup Coros i Danzas Sant Isidro Labrador de Cornellà del Llobregat.
1: Esta primera jornada es el día 16, como has dicho, el viernes, a las 8 en la Vagoneta, en la sala de auditori, y viene la presidenta de la Mancomunidad de Tantúdia, que representa varios pueblos de la provincia de Badajoz, y le acompañan dos alcaldes de dos pueblos que pertenecen a la Mancomunidad de Tantúdia.
2: I en aquest sentit, doncs, aquí començarà aquesta festivitat, aquesta festa de la Setmana Cultural, a partir de les 8 del vespre, amb l'inici dels actes amb el pregó d'inauguració, com ens deia, doncs, amb la presidenta de la Mancomunitat de Tantúdia, la senyora Felicidad Hernández, i a continuació, doncs, l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces, que és una coral molt consolidada i que, en aquest sentit, doncs, també actua per aquesta festa, per aquesta Setmana Cultural.
1: Sí, claro, és la entitat, és la coral de l'entitat i tiene que representar la entitat en el primer dia, que és el pregó, i també en el último dia hace una actuació.
0: La celebració es reprendrà divendres 23 d'octubre a la Vagoneta amb una vetllada festiva que inclourà música i ball en directe a càrrec de Miguel Jiménez, a més d'un concurs de tapes popular amb sorteig de premis. La Setmana Cultural clourà dissabte 24 d'octubre a les 12, també a l'auditori de la Vagoneta, amb un programa variat que inclou les actuacions del grup de l'Escola de Ball Raquel Rubiales i l'Associació d'Amics Barri Sud, el cor de l'entitat Viejas Raíces i un aperitiu final basat en productes típics extremenys.
1: Nosotros hemos tenido grupos de aquí, de San Yu, el Esbar, hemos tenido grupos de canto de aquí de San Yu, y bueno, y seguimos teniéndolo y está abierto a todo el mundo. O sea, nosotros no le pedimos a nadie que tenga que ser extremeño por obligación. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir. Y por eso intentamos, cuando hacemos una fiesta o varios días de fiesta como ahora, intentamos intercalar grupos de varios sitios para que todo el mundo que está dentro de la asociación y que vienen a ver, pues vean que estamos abiertos a todo.
0: Amb una trajectòria de prop de 43 anys i al voltant de 300 socis, la Casa d'Extremadura manté una presència molt activa en la vida comunitària de Sant Just, teixint aliances amb altres entitats del municipi i del Baix Llobregat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal de Sant Just ha aprovat una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per demanar la revisió de les restriccions d'accés al Parc Natural de Collserola, decretades arran de la pesta porcina africana. La iniciativa reclama flexibilitzar el tancament generalitzat i aplicar criteris quirúrgics per recuperar progressivament itineraris i espais segurs per a la ciutadania, sempre d'acord amb l'evolució de les dades epidemiològiques. En una entrevista al magazín La Rambla de Ràdio d'Esvern, la portaveu del grup republicà, Desirés Lauca Triller, ha defensat que cal cercar un punt d'equilibri entre la protecció de la fauna i l'ús públic de la muntanya. Lauca ha assenyalat que Collserola és una part fonamental de la vida social, esportiva i de lleure del municipi i ha subratllat que la continuïtat d'unes mesures excepcionals durant gairebé un any fa imprescindible reconsiderar la situació amb una mirada tècnica i territorialitzada. La moció aprovada pel Consistori Sant Justenc fixa diverses prioritats que s'han de traslladar a les administracions competents, com les obertures parcials i delimitades, identificant zones de baix risc per permetre de nou el pas de vianants i esportistes, la transferència informativa, donar a conèixer de manera precisa a la ciutadania quins camins estan oberts i quins han de romandre tancats, l'execució dels ajuts econòmics, aterrar i fer efectives les línies de suport per a les empreses i entitats que han patit pèrdues derivades del tancament del parc i la coordinació territorial, millorar la interlocució directa entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Parc Natural i els ajuntaments metropolitans. La representant d'Esquerra ha conclòs que aquest context ha de servir per replantejar la governança de la Serra Metropolitana en situacions d'emergència. Segons ha defensat, la coordinació des de baix cap a dalt és clau perquè les decisions d'aquesta magnitud tinguin en compte la realitat quotidiana dels veïns i veïnes que conviuen amb l'entorn natural. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El rebuig del Congrés dels Diputats als dos decrets llei en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol ha encès les alertes en el moviment social. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la santjustenca Marta Espriu, ha analitzat la votació parlamentària i ha advertit de les conseqüències directes sobre les famílies treballadores. Segons ha explicat Espriu, tot i que els decrets tombats plantejaven mesures que des del moviment es consideraven insuficients perquè no tocaven l'arrel mercantil del problema, la seva derogació suposa la pèrdua de mecanismes clau de protecció immediata davant l'augment dels processos d'expulsió residencial.
3: El que nosaltres enteníem per aquests decrets és que eren mesures de mínims, que el que buscaven era estabilitzar una mica el nivell de caos profund al que hem arribat. Llavors, eren unes mesures que, com, bueno, és que ho portem dient ja uns dies, no? Que com deies tu abans, ens semblaven insuficients perquè no atacaven de fons el problema que tenim, que és que l'habitatge s'ha convertit en un mercat i que en el moment en què poses un bé a mercat no pot ser un dret. No? Això és una cosa que nosaltres portem dient fa un temps. I això, en realitat, sembla un titular molt gros, però es deriven moltes problemàtiques concretes, pujades de preus de manera completament desmesurada, acumulació de pisos per part de bancs que després es queden buits, expulsió de les veïnes per poder convertir els habitatges d'ús normal en ús turístic, separació horitzontal per convertir habitatges de lloguer de tot l'habitatge sencer en lloguer d'habitacions, etc, etc. Llavors, com deia, aquestes mesures que implicaven aquests reals decrets no atacaven de fons el problema, però sí que posaven una mena de pedaç en un problema que és molt i molt gros i que, per tant, qualsevol pedaç ajuda a minimitzar el patiment de les veïnes, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè un real decret impulsat des del govern.
0: La portaveu ha recordat la pèrdua de la moratòria estatal de desnonaments ja ha provocat que desenes de procediments s'hagin reactivat arreu del territori, deixant les meses d'emergència residencial en una situació de saturació continuada. Entre les principals propostes que la Confederació manté sobre la taula per fer front a la crisi habitacional, destaquen la prohibició efectiva dels desnonaments quan no existeixi una alternativa residencial digna per a les unitats familiars, regulació i rebaixa dels preus de lloguer, plantejant que el cost de l'habitatge es vinculi directament als salaris reals per no superar el 30% dels ingressos, blindatge indefinit del parc públic perquè les promocions de protecció oficial no passin a mans del mercat privat un cop vençut el període legal, una situació que s'ha viscut històricament tant a Sant Just com a la resta de l'àrea metropolitana.
3: doble problemàtica, que la institució en general el que havia passat era que donava terrenys baratos a promotores privades, perquè aquí tenim Promunsa, però per exemple també hi ha els pisos de la Caixa de Mas Lluí, que ara en parlarem també. O sigui, dona diners a promotores que després tenen un benefici privat i per tant es venen terrenys públics a preus molt baixos per fer promocions amb constructores privades, i et dic que no té per què ser el cas de Promunsa en concret, eh? I després aquí hi ha com una part d'un regal públic o d'una possibilitat de benefici a una empresa privada, i després es venen a preus molt baixos perquè al cap d'un temps aquests pisos caduqui la titularitat pública o la protecció, i les famílies que se n'han fet propietàries gràcies a haver entrat en un sorteig i haver tingut sort, perquè anem a recordar que toqui un pis de protecció oficial és una barreja d'ingredients, però sobretot hi ha un factor de sort perquè hi ha molts més demandants que oferta a Sant Just i arreu del territori, al cap d'un temps pots vendre aquest pis que tu has comprat molt per sota del preu de mercat a preu de mercat. Llavors, això és un problema. O sigui, la protecció mai hauria de servir perquè les famílies es puguin fer riques al cap d'un temps especulant amb l'habitatge, perquè evidentment vendre un pis, el pis on tu vius perquè t'has decidit canviar de casa, no és un nivell especulació, com quan parlem de fons d'inversió, etc, etc. Però sí que és veritat que pretendre vendre un pis per més del que t'ha costat o per més del que la inflació ha portat i per més del que has invertit és estar especulant amb l'habitatge, igual que si compres una acció i la vols vendre quan està pujant el preu, també és especular amb accions.
0: Davant d'aquest escenari institucional, les assemblees i col·lectius pel dret a habitatge continuen coordinant accions al carrer. Espriu ha subratllat la importància de donar suport a les mobilitzacions i a les acampades ciutadanes, alhora que ha reiterat la voluntat de bastir aliances amb el sindicalisme laboral per continuar treballant en la convocatòria d'una vaga general. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El comptador de bicicletes de la carretera Reial va registrar durant el mes de setembre 42.252 passos, la xifra mensual més alta des que es disposa de registres a Sant Just. La dada consolida l'ús de la bicicleta com una opció habitual pels desplaçaments quotidians al municipi. Aquest resultat se suma a les dades de l'Ambici, servei que utilitza el 8,9% de la població activa de Sant Just, la proporció més elevada de tota la xarxa metropolitana. Per a les persones que no disposen de bicicleta pròpia, el servei ofereix bicicletes elèctriques compartides que faciliten els trajectes, especialment en zones en pendent. Sant Just compta amb carrils biciconnectats amb municipis veïns, aparcaments per bicicletes, bicibox i el punt bici del Parador, un espai gratuït d'aparcament i autorreparació disponible a les 24 hores. Els itineraris, serveis i dades actualitzades d'ús de la bicicleta es poden consultar al web municipal de mobilitat. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que ha començat a funcionar a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jean Busquets, disposa de tres pistes i ofereix activitats per a infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han obert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. Des de l'1 d'octubre s'han introduït noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
4: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball, la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda, i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a pickleball a la Bonaigua. Què és? Estarem a pickleball a la Bonaigua, estarem als matins de la Bonaigua, com bé diu el nom, pickleball a la Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns 28 de setembre obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim tres pistes allà on la idea és que club.
0: A les tardes, l'activitat es concentra a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclou classes open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. Des de l'octubre hi ha extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
4: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li està agradant molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El celler de Can Ginestà acollirà el 8 d'octubre fins al 12 de novembre l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, una mostra pictòrica inspirada en la figura d'Eileen Gray, arquitecta i dissenyadora irlandesa pionera del disseny modern. La inauguració tindrà lloc el 8 d'octubre a 6:45 de la tarda. L'exposició reuneix pintures a l'oli sobre tela, dibuixos sobre paper i col·lages que exploren la relació entre l'art, l'arquitectura i el disseny. A través de l'obra de Gray, Vidal aborda les dificultats que han afrontat les dones en sectors tradicionalment masculinitzats i reivindica el reconeixement de les seves aportacions a la història de l'art i el disseny. Formada en arquitectura d'interiors, Clara Vidal combina l'abstracció i la recerca plàstica per reinterpretar l'univers creatiu de Gray. Per aprofundir en el contingut de la mostra, s'han programat 3 visites comentades els dies 15 i 21 d'octubre i 4 de novembre, totes a les 6 de la tarda. Sant Just d'Esvern impulsa diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, sota el lema "Teixir vincles és fer salut mental". La iniciativa posa el focus en la importància de les relacions personals, l'acompanyament i el suport mutu com a factors vinculats al benestar emocional. La programació començarà el 9 d'octubre a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest institucional. El 16 d'octubre, de 10 a 1, davant del CAP, Ràdio d'Esvern farà un programa especial dedicat a la salut mental. Aquell mateix dia, de 6 a 7:45, els jardins de Can Ginestà acolliran una nova lectura del manifest i actuacions de Coratge i Santos Puertas. La campanya també difon una xarxa de recursos de salut mental i atenció social disponible per la ciutadania, que inclou serveis de salut mental d'adults i infantojuvenil, rehabilitació comunitària, serveis socials, orientació laboral i entitats de suport personal, familiar i comunitari. Els infants i adolescents de Sant Just poden participar en l'Espai de Participació d'Infants i l'Espai de Participació d'Adolescents, també en el cas que estudiïn fora del municipi. El termini per presentar la candidatura per la via de ciutadania és obert fins al 16 d'octubre. La participació s'organitza a través de 2 vies. L'alumnat dels centres educatius de Sant Just participa en els processos d'elecció que es fan a escoles i instituts, mentre que els infants i adolescents que viuen al municipi però estudien fora poden optar a les places reservades per aquest col·lectiu mitjançant un formulari de candidatura. L'EPI i l'EPA permeten als participants compartir opinions, fer propostes i intervenir en qüestions que els afecten, a més de participar en activitats de grup i escoltar altres punts de vista.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda es farà l'activitat TAT, sessions de moixaina, jocs i cançons per nadons, a la sala Isidor Cònsul i Girivet de Can Ginestar i a càrrec de l'Isa Linares. I avui també a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb la conferència Anatomia de l'Esperança, a l'Auditori de la Residència de la Mallola i a càrrec de Francesc Torralba, filòsof, professor universitari i teòleg. I a 6:45 de la tarda, avui dijous, s'inaugurarà l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a 7:00 de la tarda, conferència amb el nom Desigualtat Social i Alta Cultura a l'Antiga Grècia, a la sala Isidor Cònsul i Girivet de Can Ginestar. I a 7:00 de la tarda, una xerrada amb Aixa Miró a les escoles, en motiu de la presentació del Pla d'Impuls del Català, en motiu de la inauguració del curs escolar 2026-2027. I avui, a 9:00 del vespre, entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes del programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Divendres 9 d'octubre a 5:00 de la tarda, portes obertes de l'espai de joc a la Vagoneta per famílies amb infants de fins a 10 anys. Demà divendres 9 d'octubre a 5:00 de la tarda, divendres de jocs al Casal de Joves amb el joc Saboter. I dissabte 10 d'octubre hi haurà música en directe a 12:00 del matí al Bar La Nata, al carrer Major número 8. A 12:00 del matí també al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159. I a 7:00 de la tarda al Binomi Casa de Menjars, a la plaça del Parador número 3C. Tot això dins la programació de les terrasses musicals. I dissabte 10 d'octubre a 12:00 del matí al Parc del Mil·lenari, jugateca ambiental amb l'activitat Els ocells del parc i fem caixes niu, on s'identificaran els ocells i s'aprendran com funcionen aquestes caixes niu. I per acabar amb la programació de la setmana, diumenge 11 d'octubre a 12:00 del matí, jugateca ambiental al Parc de Torreblanca, amb un taller sobre cosmètica natural amb plantes remeieres. En aquest taller també es farà descoberta de les plantes remeieres del parc i totes les seves propietats.

Encara tenim temps de fer un resum dels titulars. Les obres d'ampliació del Pipica del Mil·lenari duraran uns 3 mesos. Sant Just acull un sopar concert solidari per recaptar fons per un hort comunitari al Senegal. La cita serà el 16 d'octubre al claustre de les escoles amb entrada de 15 euros i reserva prèvia fins l'11 d'octubre. Teresa Cabré analitzarà l'evolució i l'ús actual del català en una tertúlia a l'Ateneu de Sant Just el 14 d'octubre.

I aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 7 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació continua als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Però mentrestant us podeu informar a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Nepal.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatge. Estic
9: solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern.

0: nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a Xoc d'Estics. Aquí estem, als estudis centrals de la nova ràdio de Reus, en David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent, qui us parla, Artur Ávila, per apropar-vos les darreres informacions hoqueístiques del darrer cap de setmana. Un cap de setmana que ha estat marcat per l'ajornament de molts partits com a conseqüència del temporal de mal temps. Les lligues catalanes, l'hoquei plat i les nacionals catalanes van estar afectades totes elles per aquests temporals i posteriors suspensions. Us ho explicarem tot a partir d'ara. La Lliga Catalana Masculina us l'aproparan als companys Nani i Jordi Benavent. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Artur.
4: Hola, bona tarda, Artur. Bona tarda, Jordi.
2: La Lliga Catalana Femenina sí que ja coneix els quatre participants a la final fort. També en parlarem. Mentre que l'hoquei plata disputava una segona jornada amb només tres partits al grup nord i un al sud. Les nacionals catalanes també es van veure afectades amb només tres partits a la femenina i cinc a la masculina, que és la que menys afectada es va veure. Què us podem avançar dels partits disputats? Doncs potser el més destacat serien els sis gols que anotava Arnau Llanes pel Bell-lloc en el derbi lleidatà davant el Joneda. No ens entretinguem més i anem a aprofundir en aquest menú. Senyor de control tècnic, endavant màquines!

0: Lliga Catalana Masculina.
1: L'alerta meteorològica per pluges intenses decretada aquest cap de setmana a Catalunya ha obligat a suspendre diversos esdeveniments esportius, territorials i estatals, incloent-hi els partits de la segona jornada de la fase prèvia de la 22a edició de la Fried Rabica Lliga Catalana d'Hockey Patins. Només el partit que jugaven el Club Patí Voltregà i l'Alcoi es va poder disputar quan estava previst. La resta de partits es van haver d'ajornar per precaució i només dos es van jugar el dia següent, ahir diumenge. Els altres duels que es van suspendre s'han ajornat per jugar-se durant aquesta setmana. Amb tot això, però, repassem els marcadors que s'han produït en aquesta reduïda segona jornada de la Lliga Catalana, Nani.
2: Voltregà 6, Alcoi 1.
1: Un contundent Voltregà no dona opció als alcoians amb un hat-trick de Ferran Font.
2: Reus 6, Xum 4.
1: El Xum maquilla el marcador al final d'un partit on el Reus va remuntar el gol inicial.
2: I Noia 5, Lleida 0.
1: Maneta de la Noia al Lleida en el retorn de Carlos Cortijo a l'Ateneu. La resta de partits que s'havien de jugar es van ajornar i es disputaran, com dèiem, durant aquesta setmana. El Lloret-Barça es jugarà aquest dimarts, dia 6, a 8:45 del vespre. El partit entre el Caldes i el Calafell, que s'ha de jugar a la Torre Roja, es disputarà també demà dimarts, dia 6 d'octubre, a les 9:10 de la nit. L'estrena de l'Igualada a la competició serà el dimecres 7 a les Comes contra Lleida, a 8:45 del vespre, mentre que el partit ajornat que s'havia de jugar a la pista del Vilafranca passa el dimecres 14. Nova exhibició dels de Jefa Rovira en aquesta Lliga Catalana. El Voltregà no va tenir cap mirament davant un Alcoi que es va veure superat a Sant Hipòlit, sobretot gràcies a l'encert de Ferran Font. Només 7 minuts va necessitar Font per inaugurar el marcador amb l'1-0. No va ser fins als últims instants de la primera part quan es va tornar a moure l'electrònic, quan Arnau Canal, per partida doble, establia el 3-0, resultat amb el qual els dos equips van marxar cap als vestidors. Només començar la segona part, Xavi Burguillos retallava les diferències al marcador, però només a treure del centre de la pista, novament Ferran Font es veia a qualsevol intent de reacció dels alcoians fent el 4-1. Dani Rodríguez posava el 5-1 al marcador al minut 35, mentre que el protagonista del partit, Ferran Font, es va encarregar d'obrir i de tancar també el marcador amb el definitiu 6-1 a 2:30 pel final. Amb aquest triomf, el Voltregà es jugarà la classificació per la final Four en l'última jornada d'aquesta fase prèvia, en el partit que hauran de jugar el dissabte al migdia contra el Barça al Palau Blaugrana. Després de la victòria contra el Caldes en la primera jornada, el Reus Deportiu tornava a jugar al Palau d'Esports. Els roig-i-negres van rebre a un Xum que es va avançar en el marcador amb un gol de Pepe Hernández. La reacció dels del Baix Camp, tot i que eren superiors a la pista, no va arribar fins a que quedaven 10 minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Guillem Jansà. No va ser fins a la segona meitat quan es va tornar a moure el marcador i als 30 segons de la represa, Carles Casas, amb una potent xuta, tornava a posar per davant els roig i negres amb el 2-1. Els problemes per al Xum van arribar poc després, quan una blava a Lluc Sitjà deixava en inferioritat els massanatencs durant 2 minuts. Això ho van aprofitar els reusencs amb 2 gols, un de Roc Pujades i un altre del capità reusenc Joan Salvat, que sentenciaven el partit. Novament Carles Casas va tornar a veure porteria i posava el 5-1 a l'electrònic, mentre que Joan Picard feia el 5-2. Només 10 segons més tard, una altra vegada Guillem Jansà faria el 6è del Reus, mentre que 2 gols a l'últim minut, un d'Eloi Rodríguez i el segon de Joan Picard, maquillarien el marcador amb el 6-4 definitiu en un partit on el tècnic reusenc no marxava content. Jordi García.
3: Bueno, avui no hem crescut massa. Hem crescut en algun aspecte que ho hem fet molt bé, en algun aspecte sí que l'hem fet molt bé, però en algun aspecte avui hem fet algun passet enrere, que ja està bé que passi ara, perquè ens ha de servir per veure què és el que hem fet malament avui i rectificar-ho per tirar endavant. Evidentment, guanyar no és fàcil, a dia d'avui és molt difícil, però penso que avui no ha sigut un bon partit, no ha sigut un partit rodó. Evidentment que que estem encara a 4 setmanes de l'inici de l'Hockey Lliga i tenim temps, i evidentment quan portes tant de temps treballant, hi ha hagut moments de la pretemporada que ho han fet molt bé i estem treballant bé, però avui no ha sigut un bon dia també. Havíem de jugar ahir, hem jugat avui, no era fàcil, però bueno, no marxo massa satisfet avui, tot i el resultat, i que hi ha hagut moments que anàvem 6-2 i que hem tingut pilota parada per marxar encara amb un resultat molt més apuntat. Hem de treballar.
1: Per la seva banda, l'entrenador del Xum, l'altre Jordi García Altarriba, reconeixia que jugar a la pista del Reus és molt complicat i que la targeta blava que va veure Lluxitja els va penalitzar en excés.
0: Sí, al final sabíem que era una pista molt complicada, que havíem de fer les coses molt ben fetes. També tenim un equip que tenim tres incorporacions noves, també ens estem adaptant uns amb els altres, i al final la part que nosaltres som un equip molt menys inexpert que el que són ells, i al final doncs, ens han penalitzat aquests punts de dir la blava amb dos gols que se'ns han anat al resultat, perquè la primera part crec que sí que ens portaven ells el pes del partit, però crec que estàvem ben situats en defensa, per suposat saps que t'arribaran, però estàvem bé en defensa, traiem les nostres contres, i quan teníem la bola doncs podíem arribar a fer mal a la porteria, però per la segona part amb la blava, que ens l'han treballat molt bé, ja ho feien l'any passat, i això ens ha matat una mica. Però bueno, al final és el que diem, és Lliga Catalana, sabem que estàvem a casa d'un dels millors equips de l'Hockey Lliga, i al final, doncs mira, hem pogut maquillar el marcador, tot i que la primera part em dona més bones sensacions que la segona.
1: Un dels equips que s'està mostrant intractable en aquest inici de temporada és el Noia de l'Eix Esteller. Amb 11 gols a favor en 2 partits i cap en contra, està demostrant en aquesta Lliga Catalana que és un ferm candidat a tot. Aquest diumenge a l'Ateneu rebia la visita d'un Lleida que en la primera jornada no va tenir problemes per desfer-se del Vilafranca. A més, l'entrenador dels llistats és l'entrenador que els de Sant Sadurní han tingut les últimes dues campanyes i la primera vegada que trepitjava novament l'Ateneu. Els cavistes només van necessitar 5 minuts per obrir el camí de la victòria de quan David Gelmà va fer l'1-0. Pau Andreu es va encarregar de fer el 2-0 a 5 minuts del descans, mentre que abans de marxar cap als vestidors, el partit va quedar sentenciat amb 2 gols més, de Marc Zanon i una altra vegada de David Gelmà. El definitiu 5-0 el va fer un Pau Andreu que destacava que aquest joc que està exhibint el Noia és fruit de la bona feina que s'està realitzant.
4: Sí, bé, sabíem que era un partit complicat i vam estar conscienciats doncs, tota la setmana, i el mateix vam fer la setmana passada. Doncs estem entrenant molt bé i crec que s'està veient reflexat en els partits com en el resultat. Sí, és això, estem produint molts atacs i bons, i és això, potser és el que ens va faltar una mica durant la pretemporada, amb els amistosos que vam fer, que jugàvem bé i arribàvem però no ho acabàvem de materialitzar. I no sé si dir-li sort o l'encert que hem tingut aquests dos partits, doncs que ens estan anant bé i que podem veure porteria doncs, fàcilment. Sí, no, era un rival doncs, molt dur i ho sabíem, però és això que et dic. Durant tota la pretemporada doncs, hem anat jugant bé i hem anat arribant. Que no ho poguéssim materialitzar doncs, era un altre tema, però sí que ho podem fer a la Lliga Catalana i que segueixi així.
1: Com dèiem, aquesta era la primera vegada que Carlos Cortijo s'enfrontava a l'equip que ha dirigit les últimes dues campanyes. Un Cortijo que destacava el joc del seu ex-equip en un duel on el Lleida no va tenir cap opció.
5: Yo creo que el Noia ha hecho un partido muy bueno, han sido superiores de principio a fin. Pero bueno, hemos intentado ahí controlar, pero bueno, ellos han tenido un inicio muy, muy, muy bueno. En ningún momento hemos tenido, la verdad que no hemos tenido opciones de poder engancharnos al partido. La segunda parte creo que ha estado un poquito más nivelada, pero bueno, ellos han marcado nada más empezar y bueno, no ha podido ser. Bueno, está bien, felicidades al Noia, tiene un equipazo, seguramente consigáis cosas importantes. Para mí a nivel personal, muy emocionado de venir aquí, de volver al Ateneu. Ya comentaba que me ha pillado un poco pronto este partido a nivel emocional, pero bueno, es así el deporte y nada, me ha hecho mucha ilusión veros a todos y nada, y nosotros por nuestra parte Poco se puede decir cuando te ganan con tanta superioridad, por lo tanto, felicitar al Noia y nosotros a seguir trabajando.
1: La resta de la jornada, com dèiem, que ha estat suspesa, es definirà aquesta setmana, mentre que els quatre equips que es classificaran per la Final Four es jugarà el dia 17 i 18, aquesta Final Four, a Santa Perpètua de la Mogoda, es coneixeran a la tercera i última jornada d'aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana, que tindrà aquests enfrontaments.
2: Lloret-Alcoi.
1: Barça-Voltregà.
2: Calafell-Reus.
1: Xum-Caldes.
2: I Igualada-Noia.
1: Tot el que depari aquesta Lliga Catalana us ho explicarem aquí, a Xoc d'Estics.

0: Lliga Catalana Femenina.
1: En quant a la Lliga Catalana Femenina, l'edició 26-27 l'estan disputant 8 equips dividits en dos grups de 4. Tres jornades, doncs, de les quals dos ja s'han disputat, mentre que la darrera només ho ha fet en part. Anem a clarificar com queden els dos grups. En el grup A, Palau, amb encara un partit pendent, i Sarda, ja amb els tres partits jugats, ja estan classificats per disputar la final a 4. Queden eliminats Sanco i Mataró. En el grup B, ahir va disputar-se el partit de la tercera jornada entre Vigues i Alpicat, que finalitzava amb un espectacular empat a 5 i que donava la classificació per la final a 4 al Vigues, que a més serà l'anfitrió d'aquesta edició, que es celebrarà els propers dies 10 i 11 d'aquest mes d'octubre. L'altre partit del grup, el derbi osonenc entre Manlleu i Voltregà, es disputarà avui dilluns a les 9 del vespre, tot i que ja no té cap incidència d'efectes classificatoris, a no ser saber si el Voltregà serà primer o segon de grup. El Manlleu ja no té opcions de classificar-se, mentre que les de Sant Hipòlit, com dèiem, cas de vèncer o empatar, quedarien primeres de grup i es veurien les cares a semis amb el Sarda.
2: Un d'aquests equips classificats per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, com us dèiem, és el Cerdanyola, i teníem doncs, el seu entrenador, el Sergi Coll, bé, primer, doncs, felicitats i una mica doncs, quin gust te queda després d'aquests partits en què s'ha retornat positivament la cosa.
3: Molt content perquè tenim el premi que volíem i realment era una cosa que volíem passar, no ens era igual aquesta Lliga Catalana. L'equip està en fase de creació perquè ha canviat molt respecte a la temporada anterior i ens hem trobat amb l'inconvenient que encara no he tingut totes les jugadores a cap partit perquè ahir la Dana era a la banqueta però no va jugar perquè està lesionada també. I llavors l'equip està evolucionant, encara ens queda molt per evolucionar, però tenim un premi a mig camí que ens satisfà bastant.
2: A més, volia preguntar doncs, com veus els equips, no? Perquè això doncs, és com una petita pretemporada, com un assaig, pel que s'han acabat doncs, ja la potent, o aquella Lliga Femení, que cada vegada és més potent.
3: Com sempre, el nivell va pujant, el nivell mig va pujant. Es podria dir que a la Lliga Catalana estem participant els equips de nivell mig, pràcticament, perquè els de dalt no la juguen, i tothom va molt fort, i tothom està molt ben rodat, nosaltres també estem al seu nivell, i així ho hem demostrat classificant-nos. El Palau ens va passar per sobre el primer dia, el Mataró va costar obrir la llauna, el Sant Cugat va ser superajustat, no vam aconseguir la classificació amb un empat fins al final del partit i per tant això demostra que el nivell de la Lliga va pujant cada vegada més i això és molt bo.
2: I ja doncs, per finalitzar, com ho veus aquesta final a 4? Hi ha algun favorit? S'acaba de classificar el Vigues ara, que ha empatat a 5.
3: El Vigues que juga a casa per dir d'algun, però ja et dic que estaran molt igualats els tres partits que hi hagi. Esperem nosaltres jugar-ne dos d'ells i realment és un premi poder ser aquí i segur que hi haurà gent perquè a Vigues ho fan molt bé, omplen el pavelló, si més s'ha classificat. A mi m'agradaria que em toqués el Vigues, no sé en quin ordre s'han classificat i per tant a mi m'agradaria jugar amb un molt bon ambient que la competició s'ho mereix.
2: Moltes gràcies, Sergi, i sort perquè és de final a 4.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Hockey Plata.
1: L'Hockey Plata va disputar la jornada 2 amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
4: Un grup nord on només van disputar-se 3 partits. Són aquests. Dominicos 1, Congrés 2.
1: El Congrés suma la seva primera victòria de la temporada.
4: Escola Lubians 2, Olot 2.
1: Primer punt de la temporada pels garrotxins.
4: Jolaseta 1, Companyia de Maria 4.
1: Els gallecs es treuen l'espineta de la darrera derrota davant el Dominicos en el derbi coruñés. El partit entre Vilaseca i Barça Atlètic es jugarà el divendres 23 d'octubre.
4: El Tordera Ordes no es disputarà fins al 7 de novembre.
1: L'Oviedo Roller i el Reus no disputaran el seu partit fins al 8, també de novembre.
4: I el partit entre el Sant Cugat i el Jake, que quedava suspès a darrera hora per les inclemències del temps i de moment no té data de recuperació.
1: La classificació després de 2 jornades i a manca de forces partits per disputar queda així. Líder, Congrés, amb 4 punts. Segona, tercera i quarta posició per Dominicos, Oviedo Roller i Companyia de Maria, amb 3. Segueix l'Escola Lubians amb 2, Olot, Jaic i Vilaseca amb 1 i tanquen amb 0 Ordes, Jolaseta, Reus, Sant Cugat, Tordera i Barcelona. Només 3 partits s'han disputat en aquest grup nord. 2 en presència catalana, que analitzarem a continuació. Comencem per l'anàlisi del partit del líder Dominicos, que queia davant el Congrés per 1-2 i aquest li prenia el liderat. Un Congrés que guanyava el pavelló Monte Alto de Corunya davant un Dominicos que arribava eufòric després de vèncer a la primera jornada 2-5 al Companyia en el derbi corunyès. Els de la Sagrera, però, van plantejar un partit molt seriós i amb una gran organització defensiva i un gran Eloi Mejino sota pals, no només van resistir la primera meitat sense encaixar, amb penal inclòs, sinó que va entrar a vestidors amb 0-1 gràcies al gol d'Àlex Mainer a manca de 4 minuts pel descans. A la segona part va repetir-se part de la història. Els gallecs tenien una nova bola aturada, no la materialitzaven i després eren els catalans qui marcaven el segon de l'estic de Xavi Alonso, aprofitant 2 minuts de power play per Blava. Quedaven però 8 minuts i els barcelonins ja van deixar escapar 2 gols d'avantatge l'anterior jornada. Aquesta vegada, tot i que el Dominicos retallava distàncies només 2 minuts després del 0-2, l'equip de Sergi Ponset va apretar les dents en defensa i va poder mantenir aquesta mínima avantatge 2-2 i sumar la seva primera victòria de la temporada. Un dels golejadors barcelonins, Xavi Alonso, ens feia aquesta valoració de l'important victòria.
5: Però veiem un partit molt dur, a casa d'un rival supercomplicat, a més després d'un trajecte, i res, el partit ha començat bastant bé, ha començat de cara ficant-nos per davant el marcador i ha marxat 0-1 a la mitja part, i en aquestes categories anar per davant sempre és un factor que et fiqui les coses a favor. A la segona part hem pogut ampliar el 2-0 a una superioritat que ens ficava les coses molt de cara, però el Dominicos és un equip molt fort a casa, que ens ha ficat el 2-1 i ens ha ficat les coses molt complicades fins al final. Però per sort sumem 3 punts, ens els portem a Barcelona i molt content amb l'inici de temporada que estem fent i amb com estem treballant.
1: I no massa lluny de Corunya, a la localitat també corunyesa de Carballo, l'Olot arrencava un punt de pista de l'escola Lovians. Empat a 2, del que ens informa el nostre company de ràdio Olot, Roger Gern. Bona tarda, Roger.
6: Primer punt de la temporada per a l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre ha començat el camí dels olotins, el grup nord de l'hoquei Plata 26-27, amb un duel igualat i amb ocasions pels dos conjunts. El Carballo Calero, els garrotxins, van començar millor que l'escola Lovians i ho van demostrar amb un gol matiner. Va ser el minut 4 i mig, obra de Marc Prat, aprofitant una passada a zona interior de Joel Pagès, un gol que feia justícia al que s'havia vist fins al moment a la pista. L'alegria, però, va durar 3 minuts perquè Trigo marcaria l'empat en un accés dins l'àrea. Un gol que donava aire als gallecs, que van aprofitar un penal al minut 15 que va transformar David Sánchez per posar-se per davant del marcador. A partir de llavors, l'hoquei Olot no va trobar la tecla en atac i va marxar a vestidors perdent per la mínima. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
7: Un punt a fora no és dolent, sempre que el transformis tal com hem comentat ara al vestuari, aquest punt el transformis en un bon punt, doncs mirant de guanyar casa la setmana que ve.
6: Repartiment de punts. Hi ha el primer per un hoquei Olot que ja pensa en el retorn a la Josep Jou. Serà dissabte a partir de 1:00 PM rebent el Dominicos.
1: I al final del partit, el nostre company de ràdio, la Roger Gerca, parlava amb un dels protagonistes, en Joel Pagès.
8: Joel Pagès, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: Quina valoració en fas a nivell general d'aquest empat?
9: Bueno, és això, sumem un punt. Sí que és veritat que el que ha dit en Miqui, que si haguéssim aprofitat les dues pilotes aturades que hem tingut, podria haver sigut un 2-4 perfectament i ens podíem haver endut els 3 punts. Però bueno, el primer partit de Lliga i un putet.
8: Explica'ns una mica com has vist la jugada del 2-2, perquè des de dalt s'ha vist molt bé la passada de l'Aniol. No sé si l'has vist tan bé com l'hem vist des de dalt, com l'expliques al gol.
9: Sí, bé, com tu dius, l'Aniol recupera la bola, intentem sortir la contra, jo espero el passe per aquí a la valla, però me la posa cap a dins i sí, em deixa sol davant del porter i per sort puc fer el 2-2.
8: I em dic que jugar amb jugadors com Aniol Mangas és fàcil, no? Perquè ara estàs explicant que t'esperaves la bola per aquí, te la col·loca a un altre lloc que encara et deixa en bones condicions. Ho posa una mica més fàcil jugar amb jugadors com l'Aniol?
9: Sí, totalment, com tu dius. O sigui, com aquestes n'ha fet un parell o tres més durant tot el partit, que és això, que són oportunitats clares de gol, i sí, tenir jugadors així a l'equip suma molt.
8: A nivell personal, sumes un gol ja aquesta temporada, una altra temporada al primer equip. Joel, et vas fent gran, podríem dir que el nen es va fent gran. Com t'estàs sentint a nivell d'importància a l'equip? Estàs notant que mica en mica estàs agafant pes, ja podríem dir que ja ets un fix al primer equip. A nivell personal, com et trobes?
9: Bé, jo sempre que m'ho has preguntat, jo ho he dit, jo m'agrada i vull intentar ajudar al màxim a l'equip. Faci el que faci, vull fent un golet, d'altres dies poder no, però sí, molt content d'estar aquí, d'estar al club d'aquí a casa meu i intentar ajudar i aportar el màxim que pugui.
8: Doncs a veure si la setmana que ve ho acabem de fer, bo aquest empat amb una victòria. Gràcies, Joel.
9: Moltes gràcies.
1: I en l'únic partit sense presència catalana, el company de Maria Coruñés s'emportava els punts de vista del Holaceta, imposant-se per 1-4 i traient-se l'espina de la darrera derrota en el derbi coruñés davant el Dominicos. L'encontre va ser força plàcid per l'equip d'Àlex Canosa. Almenys això és el que reflexa un marcador que en tot moment va ser favorable als gallecs des que al minut 14 de joc Álvaro Barral posava el 0-1. Amb aquesta mínima avantatge s'arribava al descans, mentre que a la segona, primer Curro García de penal, després Mirko Toknaka i després Ignacio Burruaga posaven un contundent 0-4 pels coruñesos que ja només podien maquillar els bascos amb un gol de Manu Martín Muñío. D'aquesta primera victòria del Compañía ens en parla el seu capità Ignacio Burruaga.
10: La verdad que contentos con el resultado. Para nosotros es importante ya empezar a sumar puntos después del primer partido y sobre todo en una pista complicada como Holaceta, que siempre es difícil porque hay mucho ambiente, saben que ahí son fuertes ellos y supimos sufrir, supimos controlar el partido, supimos también dejar la portería ahí con pocos goles, que era un tema que era importante para nosotros y sobre todo contentos con el trabajo del equipo y del grupo y que se empiece ya a notar el trabajo de la pretemporada y estas semanas y con ganas de seguir y aprovechar ahora el buen momento.
4: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis, classificació que encapçalen Tomás Villares del Dominicos i Ignacio Burruaga del Compañía amb 3 gols.
1: La propera jornada veurà aquests afrontaments:
4: Olot Dominicos,
1: Ordes Escola Lubians,
4: Vilaseca Sant Cugat,
1: Jaic Oviedo Roller,
4: Congrés Holaceta,
1: Barça Atlètic Compañía de Maria
4: i Reus Tordera.
1: Passem al grup sud, on només va poder disputar-se un partit.
4: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: Els empordanesos acaben patint, però s'emporten els punts del Coi. El partit entre el Covent Desigualada es jugarà el 12 d'octubre. Mentre que es van ajornar pel temporal, Mollerussa Vilanova, Vic Sant Just, Cerdanyola Vendrell, Mataró Noia i Espanyol Manlleu. La classificació en aquest grup queda així, a manca de quasi bé tota la jornada 2 sencera. Líder per la Frugilla amb 4 punts, amb 3 trobem fins a 6 equips, Manlleu, Sant Just, Alcobendes, Vendrell, Noia i Igualada, amb 1 trobem el Mataró i amb 0 Vic, Cerdanyola, Sporting, Alcoi, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. L'únic partit que es va jugar va ser l'Sporting Alcoi per la Frugilla i que guanyaven els empordanesos per 1-2, convertint-se aquesta en la primera victòria de la temporada per l'equip de Fran González, després que la primera jornada empatessin a 2 davant el Mataró. Els 3 gols arribaven a la primera meitat, una primera meitat de domini palafrugellenc que en defensa va tenir molt controlats els atacs alcoians i que en atac va gaudir de diferents arribades perilloses, especialment dels estics de Gerard Pujol, de Cochi i de Pol Sala. Totes les rematades acabaven a l'estic o cos del porter local Manu Monge, que va mantenir viu el seu equip fins al minut 18, quan Jan Aumatell podia perforar per fi el bon porter Monge. Poc després, l'Sporting rebia la primera blava del duel, amb directe inclosa, que transformava el capità Gerard Pujol, posant el 0-2 a l'electrònic del pavelló Francisco Laporta del Coi. L'equip local va apretar en els darrers minuts de la part, obtenint el premi del gol a la darrera jugada, gol que feia Vicente Martí, que deixava un marcador de 1-2 al descans i tot obert per la que es preveia apassionant segona meitat. Una segona part que començava de forma elèctrica amb uns locals buscant el gol de l'empat, que van tenir a prop tant amb una penetració de Martí Portela abans del primer minut com amb una rematada centrada del capità Vicente Martí que anava fora. Amb el pas dels minuts, els visitants van tornar a equilibrar el domini i les ocasions, destacant una canonada creuada esquerra-dreta de Pol Sala i un llançament de banda contrària d'Àlex Torres que rebutjava el porter Manu Monge. El marcador, però, no es va moure i el duel entrava en uns darrers minuts de força patiment per l'equip català, que treia aigua com podia i que va haver de resistir un darrer minut i escaig amb inferioritat quan els locals van jugar sense porter. Ens ho explica tot plegat l'entrenador palafrugellenc Frank González.
11: Ahir vam visitar la pista d'esport amb el Coi i la veritat que va ser un partit molt complicat, reflex del marcador 1-2 fins al final. Valorem que no portem els 3 punts, però és cert que marxem amb la sensació que podíem haver deixat finiquitat el partit de la primera part amb les constants arribades i el ritme que vam posar nosaltres. I anant 0-2, desconnectem els últims 20 segons, en la jugada en la qual ens marquen a l'últim segon, un gol totalment legal dintre del temps, o sigui, res a dir. I marxem al vestuari amb 1-2 i per una dificultat que això comportava perquè sortirien enxufats i no seria pas fàcil. I tot i això ens trobem que els 7 primers minuts de la segona part, ens matxacen a contres, en arribades, tenim la sort que entre la defensa i el porter ho tenim endavant, i mica en mica ens anem trobant millor a la segona part dintre la pista, i disposem de nombroses ocasions l'altra vegada, però no aconseguim finalitzar dintre la porteria. Arribat a l'últim minut i mig o així, demanen que és mort, i parlem que sortim amb 5 jugadors, que defensem el 5 contra 4 amb calma, que recuperem la bola i aguantem, que no hem d'anar a fer gol. Però bueno, tinc aquell moment de possessions altes, voler finir el partit, i regalem dues boles que ens costen dos atacs més. L'últim inclús, els donem una falta, faltant 0,07 segons, en el qual si la bola hagués entrat hauria tingut un problema, perquè tècnicament un segon no dona temps a passar bola, a rematar i gol. Però no em volia trobar en aquesta situació i efectivament no la vam tenir. Per tant, contents pels 3 punts, un desplaçament molt complicat, la pista del Coll és molt difícil, i ens tenim ganes de trobar-nos amb la victòria, que ens vam deixar escapar dos punts a casa. La setmana que ve ve el Noia i ens haurem de fer fort, perquè és un rival molt.
1: I acabarem les informacions d'aquest grup sur amb la classificació de Pichichis i propera jornada, Nani.
4: La classificació de màxims golejadors l'encapçala Jordi Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols.
1: I la propera jornada, que veurà aquests enfrontaments.
4: Sporting Alcoi, Cerdanyola.
1: Vendrell, Alcobendes.
4: Vilanova, Espanyol.
1: Manlleu, Vic.
4: Sant Just, Mataró.
1: Igualada, Mollerussa.
4: I Palafrugell, Noia.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la segona jornada amb 3 partits ajornats. La resta de marcadors van ser aquests, Nani.
2: Cadí 6, el Picat 2.
1: Els de la Seu capgiren l'1-2 del descans.
2: Barça 0, Barberà 4.
1: Primers punts i primera porteria 0 pel Barberà.
2: Sant Ramon 3, Arenys 6.
1: Els arenyencs s'imposen en un darrer minut on anoten 3 gols.
2: Belllloc 9, Juneda 2.
1: Arnau Llana sentencia el derbi amb els seus 6 gols.
2: I Caldes 3, Girona 1.
1: Els calderins fan el 2-2 en victòries. Van quedar ajornats per les incidències del temporal el Capellà d'Igualada, el Sant Cugat Ripoll i el Voltregà Castellà. La classificació després d'aquestes 2 primeres jornades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Belllloc amb 6 punts, co-líder Caldes també amb 6, Cadí i Arenys amb 4, Ripoll, El Picat, Sant Ramon i Barberà en tenen 3, Castellà, Sant Cugat, Igualada i Voltregà en tenen 1 i tanquen sense puntuar Girona, Capellades, Barça i Juneda. Aquesta segona jornada ens deparava 2 derbis de la demarcació de Lleida. Els 4 equips de Ponent que militen a Nacional Catalana s'enfrontaven entre ells. A la Seu d'Urgell eren els de l'Alt Urgell qui s'emportaven aquest derbi lleidatà, tot i que la primera part finalitzava amb victòria mínima al Picatina per 1-2. El duel començava amb gol de Fede Bocci pels locals. No obstant, després d'uns minuts inicials de domini local, l'Alt Picat reaccionava i Albert Tornos aconseguia l'empat als vols del primer quart d'hora, mentre que Guillem Jiménez capgirava del tot el marcador per l'Alt Picat a manca de 14 segons pel descans. Seria la segona meitat quan els alt urgellesos s'inspirarien en atac i anotarien els 5 gols restants, deixant el definitiu Cadí 6 al Picat 2. Gols de Benja Olivares, que feia l'empat a 2, Fede Bocci al 3-2, Lucas Valero al 4-2 i Fabri Torres al 5è i 6è, ja dins els darrers 90 segons. Un dels golejadors urgellesos, Fede Bocci, ens feia aquesta valoració de la victòria.
3: Crec que l'inici del partit ha estat molt igualat. Els dos equips arribaven a porteria i abans d'acabar el primer temps, el Picat va fer un pas endavant del marcador per una pèrdua de bola que nosaltres hem fet i així s'imposaven davant del marcador amb un resultat de 1-2, acabant així la primera part. Després, ja en la segona part, crec que va ser un partit completament distint, diferent. Vam ser superior en tot moment, crec que vam poder dominar tant tàcticament, tècnicament com físicament i així hem pogut revertir aquest resultat acabant amb un 6-2 i deixant els 3 punts a casa. Ara només resta continuar treballant i la veritat és que tenim molta motivació i moltes ganes de continuar sumant.
1: A Belllloc d'Urgell, amb un pavelló ple de gom a gom, l'equip local donava una alegria als seus fidels aficionats, derrotant el Juneda per 9-2 en un derbi que tenia com a nom propi el d'Arnau Llanes, que marcava 6 dels 9 gols del seu equip. Els minuts inicials eren ja un preludi de la història del partit. Gran intensitat, un Belllloc elèctric i els 2 primers gols que arribaven ja dins els primers 4 minuts. Obria la llauna pel Mestres als 56 segons i Arnau Llanes, que començava el seu xou particular, fent el 2-0 ja al minut 4, aprofitant una pèrdua de bola de l'equip garriguenc a mitja pista. 2 gols que podrien haver estat més si no hagués estat per les bones intervencions del porter Carles Fillat. Tot i el vendaval local i gràcies al porter del Juneda que mantenia viu el seu equip, els visitants retornaven al partit als vols del minut 9 amb gol d'Andreu Pinyol. Cosa que tornarien a fer uns minuts després quan, ja amb el 3-1, gol com no de Llanes, aquest cop de penal, Santi Maure tornava a ajustar el lluminós amb el 3-2. No obstant, en els darrers 10 minuts de la part, el Belllloc va tornar a demostrar que és un dels favorits a estar al play-off i amb 2 gols més, obra d'Iker Bosch amb una xega i pica i del Pichiche Llanes de canonada llunyana, marxava al descans amb un 5-2 i molt bones sensacions. Unes sensacions que van continuar sent favorables en una segona meitat on l'equip del Pla d'Urgell anotaria 4 gols més i no n'encaixaria cap. Arnau Llanes feia el 6-2 al minut 6 aprofitant una situació de power play, mentre que seria arrel d'una altra blava pels garriguencs quan els locals anotarien 2 gols més aprofitant la superioritat. Més una altra, de molt seguit, que deixava el definitiu 9-2 al marcador. Escoltem ara quines reflexions feien els dos entrenadors, David Carrasco per part del Belllloc i Matías Escudero per part del Juneda.
4: Sí, exacte, ho he dit molt poc, no sé si han sigut 7 minuts, em sembla, que ens han tret la segona groga a la banqueta i m'ha tocat. No res, molt content tant pel resultat com per l'equip, la maduresa que ha demostrat i tots junts, imagino que ho han gestionat com ho havien de gestionar, així que molt orgullós. Bueno, no, al final no hem fet res que no estiguem acostumats, al final hem fet el nostre joc i, bueno, crec que l'important ha sigut la gestió de les emocions una miqueta, no? Que al final és un derbi, molta gent a casa. Ja et dic, content per la gestió de les emocions i, com tu dius, doncs sí, des del principi ens ha sortit molt bé, molta pressió, molt, bueno, potser poc encert per part del Juneda, així que, bueno, ho hem sabut aprofitar. Ja sabíem que a part d'una molt bona pala, que tenia gols, jugador molt ofensiu, i bueno, doncs s'està començant a trobar còmode amb l'equip, entenc, i sí, correcte. Bueno, com et dic, només he pogut gaudir-ho 7 minutets, però sí, el pavelló estava a petar, estava molt ple, i són partits, bueno, emocionants, i sempre ens agrada jugar.
5: Bueno, enfrentábamos a un Belljoc que seguro va a ser uno de los favoritos de la liga, que va a estar peleando arriba. Tiene un plantel ya con experiencia en esta categoría y eso se nota en la pista. Creo que aparte de la esencia de lo que es el derbi, nosotros entramos en desajuste y bueno, eso nos costó los dos primeros goles, que creo que sin duda que es virtud de la efectividad del rival, pero también facilitamos esa llegada. Estamos un poco desconectados a lo que tocaba que hacer y todavía en esta media versión de transición que estamos buscando para posicionar a Nacional Catalana, lo sufrimos. Pero así todo, creo que pudimos reponernos, marcamos un gol que nos anulan, luego marcamos el 2-1 y ahí nos metimos al partido y era un muy buen momento para empezar a competir. Y lo sabíamos. Y bueno, nuevamente marcan diferencia, después quedamos 3-2 y luego el 4-2, que creo que también es un momento que ellos respiren.
1: A les Llars Mundet de la ciutat comtal, el filial blaugrana rebia el Barberà. Duel entre dos equips que no havien pogut sumar a la primera jornada i que acabava amb contundent victòria vallesana per 0-4 amb gols repartits d'Àlex Olmo, Roger Amores, Arnau Gangonells i Ignasi López. L'equip entrenat per Marc Soleil arribava al descans amb dos gols d'avantatge després que Àlex Olmo al minut 8 i Roger Amores al 17 batissin Carles Sala. Els culers van tenir l'oportunitat d'ajustar aquesta diferència en disposar d'un penal a manca de 12 segons per la mitja part que Màrius Saldes no va poder transformar. I si la primera meitat acabava amb un penal, la primera incidència de la segona corria encara no al minut 2, arribava també en forma de penal, aquest cop favorable al Barberà, que llançava Albert Hernández i tampoc obtenia premi. El Barça en aquests primers minuts de la represa va sortir més ofensiu, imposant la seva velocitat i gaudint de diverses ocasions per ajustar el partit, que eren resoltes pel porter vallesà, que tancava així la primera porteria 0 de la temporada. Una vegada passats aquests minuts de més domini blaugrana, el Barberà va tornar a imposar-se i a redonir la golejada amb dos gols més, obra d'Arnau Gangonells i d'Ignasi López. És un dels golejadors, Arnau Gangonells, qui fa una valoració de la victòria del seu equip.
6: Va ser una victòria molt treballada. Vam fer un partit molt seriós, vam sortir molt seriós des de l'inici. Vam tenir la sort aquesta setmana que ens vam posar per davant, al contrari de la setmana passada, i vam saber gestionar molt bé el resultat. I la veritat que els inicis vam acordar molt bé, està sent un grup molt maco, hi ha gent molt maca i tenim molt bon equip, jo crec, i podem lluitar per tot. Bueno, doncs això seria tot, ja parlem quan vagi passant més la lliga i així veurem per on estem.
1: A la Torre Roja, el filial calderí tornava a demostrar el seu potencial, derrotant per 3-1 un Girona que es trobava amb un Caldes molt elèctric d'inici, que ja en els primers 8 minuts es col·locava amb 2-0 amb els gols d'Andreu Puigdueta i d'Arnau Serra, dos dels joves jugadors que aquesta temporada passaran molts minuts amb l'equip d'Hockey Lliga. Tot i el domini calderí i passats aquests primers minuts de vendaval local, els gironins van apretar més en defensa i fins i tot podien haver ajustat el marcador en disposar de 2 minuts de power play per blava a manca de 5 minuts pel descans. A la segona meitat, un gol per bàndol segellava el resultat final de 3-1. Noel Oliana posava el 3-0 pels de la Torre Roja, mentre que Javi González feia el gol de l'honor dels gironins a les darreries del partit. El capità i un dels golejadors calderins, Arnau Serra, ens feia aquesta valoració de la victòria.
7: Doncs sí, molt contents per aquesta nova victòria, d'haver sumat 6 punts de 6 possibles. I bueno, penso que l'equip està bé, que l'altre dia vam fer un bon partit allà a Barberà i avui també. El partit ens ha ficat de cara a l'inici, hem sortit bastant bé, hem fet un primer gol i al cap de poc hem fet un segon gol. Però a partir d'allà hem seguit tenint ocasions, el Girona també ha tingut algun contraatac, però no hem sabut ampliar el marcador Llavors sí que al final del partit hem aconseguit fer 3-0 i al faltant 40 segons, així crec, ens han fet el 3-1. I bueno, molt contents per seguir amb una bona dinàmica i a seguir treballant per guanyar.
1: A Vilafranca, el recent ascendit Sant Ramon feia història debutant a casa en un partit de Nacional Catalana i a més ho feia després que la primera jornada golejés a domicili el Juneda per 0-4. Aquesta vegada les coses no li sortien tan bé a l'equip de Carles Freixedes, que veia com un arenys amb un Jordi Pérez inspirat en atac s'emportava els punts vencent per 3-6 amb un hat-trick del citat Pérez, amb un doblet de Biel Martínez i un gol del capità Gerard Gallardo. El duel va travessar moltes alternatives i no es va decantar pels visitants fins al darrer minut. La primera meitat va veure ja 5 dels gols d'aquest apassionant duel. L'Arenys avançava 0-2 al minut 6 amb doblet de Jordi Pérez. Els penedesencs reaccionaven i primer Joan Gil escurçava distàncies i després Guillem Martí retornava a la igualtat. Igualtat però que els locals no van poder mantenir fins al descans, donat que Gerard Gallardo avançava novament als maresmencs fent el 2-3 amb el cronòmetre a menys 3-22 per la mitja part. Començava la segona amb gol d'Arnau Güell pels vilafranquins, que deixava un empat a 3 que perduraria doncs, durant molts minuts a l'electrònic. Concretament fins al darrer minut de partit, que seria quan els aranyencs aconseguissin els seus 3 darrers gols i el marcador passés d'un incert empat a 3 a un contundent 3-6. Gols aquests darrers de Jordi Pérez, que marxava amb un hat-trick, i doblet de Biel Martínez. És el tribulejador de visitant Jordi Pérez qui ens ho comenta tot plegat.
8: Ha estat un partit molt complicat. El Sant Ramon ha proposat molt, és un equip molt sòlid i crec que el resultat no reflexa el que va ser el partit. Ens vam trobar faltant un minut amb un resultat a favor de 3-4. El Sant Ramon va provar de fer l'empat amb 5 jugadors i va ser quan vam poder marcar 2 gols sense el porter del Sant Ramon. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica i intentar arribar el més lluny possible a la classificació.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Arnau Llanes del Belllloc amb 8 gols. Segon és Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 6. Mentre que tot seguit trobem fins a 6 jugadors amb 3 gols. Fede Bocci del Cadí, Noel Oliana del Caldes, Jordi Pérez de l'Arenys, Biel Martínez també de l'Arenys, Arnau Güell del Sant Ramon i Fabri Torres del Cadí.
1: La propera jornada d'aquesta Nacional Catalana masculina serà aquesta.
2: Barberà Sant Cugat.
1: Arenys Belllloc.
2: Capellades Cadí.
1: Castellà Sant Ramon.
2: Girona Barça.
1: El Picat Voltregà.
2: Juneda Caldes.
1: I Igualada Ripoll.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la jornada segona, tot i que només van poder disputar-se 3 partits. Els resultats van ser aquests, Nani.
2: Caldes 7, Vilassana 4.
1: Amb hat-trick de Carmen Cabezas.
2: Salt 1, Vic 3.
1: El partit no es decideix fins al darrer mig minut.
2: I Cerdanyola 2, Manlleu 1.
1: Un doblet d'Ariana Carrión doblega al Manlleu. El partit entre el Vilanova i el Voltregà no es jugarà fins al 13 d'octubre i els partits ajornats per les inclemències del temps van ser l'Olot Igualada, el Vilafranca Palau i l'Olesa Vigues, que encara no tenen data fixada. La classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina després de les dues primeres jornades queda així. Líder Caldes amb 6 punts, co-líder Vic també amb 6. En 3 trobem fins a 7 equips, Vilafranca, Manlleu, Palau, Salt, Olot, Vigues i Cerdanyola. I encara sense puntuar, Sanco, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Igualada Femení i Olesa. A la Torre Roja, el Caldes es feia amb la segona victòria de la temporada, imposant-se per 7-4 a un jove filial del Vilassana que no va poder sumar cap punt en els seus 2 desplaçaments seguits. Les calderines van deixar sentenciat el partit en una moguda primera part que finalitzava 3-1 i que, a banda dels 4 gols, veia 3 penals i 3 blaves. Un equip vallesà a qui se li posava de cara l'encontre en uns primers 7 minuts on, gràcies al doblet de Carmen Cabezas, agafava 2 gols d'avantatge que poc després podien haver estat 3 en disposar Ariana Vilés del primer penal del maig. Amb el 2-0, als vols al minut 10, cada equip va veure una blava que va suposar que durant un minut amb 2 equips juguessin un 3-3. Tot i això, el marcador ja no es va moure fins al minut 14 quan Joana López batia per tercera vegada Marta Ferrada, deixant un 3-0 que no es mouria fins al minut 21 quan Aitana Escudero escurçava distàncies pel Vilassana en transformar un penal. Era el 3-1 en què s'arribava al descans, tot i que les visitants van jugar els 2 darrers minuts en power play per blava a Sofia Puentes. La segona meitat va tenir diferents fases totalment diferenciades. La primera era el doblet d'Aina Leonard que deixava un 5-1 molt còmode per les calderines. La segona veuria la reacció de les lleidatanes que, amb un doblet d'Aitana Escudero i un gol de Maria Parrot, posaven la pol cos als aficionats locals, deixant un ajustat 5-4. I la tercera de les microfases arribaven als darrers 8 minuts, quan les locals tornaven a assumir el control del duel i s'escapaven definitivament en el marcador amb gols de Carmen Cabezas, que feia hat-trick, i Joana López, que feia doblet. Aquests 2 gols deixaven el definitiu 7-4 per l'equip d'Oriol Sapinya, que ha començat molt fort la Lliga. La tribulejadora calderina Carmen Cabezas valorava així la victòria del seu equip.
3: Molt contentes per la victòria d'aquest cap de setmana, on vam començar molt enxufades

0: cap de setmana, en el pròxim partit, i poder seguir amb la bona dinàmica que portem d'aquestes dues primeres jornades.
1: Al pavelló de Salt, l'equip local i les visitants del Vic oferien un duel igualat que arribava al darrer minut amb empat a 1 i que acabava en victòria visitant per 1-3 gràcies als dos darrers gols usonencs anotats per Júlia Teixidor a manca de 27 segons i d'Isona Serra a manca de 5. El partit començava de tu a tu amb arribades d'unes i d'altres i amb les primeres intervencions de les porteres Judit Casals per part local i Bruna Casals per part visitant. Dinàmica que trencava Margot Juglar, obrint la llauna al minut 20, posant un 0-1 que igualaria Míriam Rodríguez al 3 de la represa. Amb aquest empat a 1, la pitxitxa local, Aina Vila, que a la primera jornada va fer un pòquer de gols, disposava d'un penal per posar per davant el seu equip per primera vegada. No obstant, la portera visitant de la segona part, Ali Iglesias, ho impedia i els minuts anaven caient sense novetats en el marcador i amb dos equips molt carregats de faltes. El duel entrava en el darrer minut, els dos equips amb 9 faltes, i era l'equip local qui cometia la seva desena. El llançament de la directa, Júlia Teixidor, que en el primer llançament no podia batre Judit Casals, però recollia el rebuig de la portera i ara sí, en una segona intentona, posava per davant el seu equip. L'entrenador gironí, Quim Rubio, posava 5 jugadores de pista per crear superioritat en els 37 segons que restaven, i això ho aprofitava Isona Serra per posar, a manca de només 5 segons, al definitiu 1-3. Una de les jugadores visitants, Júlia Cabré, ens feia aquesta valoració.
2: Era un partit que sabíem que seria molt complicat, que ens costaria molt tirar-lo endavant i que el mínim error que féssim ens podria passar factura. I sabíem que el Salt sap el que juga i el que juga ho sap jugar molt bé. Llavors, això, minimitzar els màxims errors perquè no es poguessin beneficiar, no? I això era un partit molt intens des del primer moment. Els dos equips volíem guanyar. Veníem d'haver guanyat el primer partit de Lliga, llavors encara teníem més ganes de sumar tant un equip com l'altre. I bé, el partit en tot moment va ser d'infart, no? Moltes ocasions pels dos equips, molta intensitat. I això ens va anar molt bé, bueno, l'últim minut final que es va decidir cap a nosaltres, no? A través de la desena falta. I jo crec que això, bueno, ens va donar una mica més d'adrenalina. Elles treuen la portera, no? Recuperem bola i podem fer gol. Llavors això ja va ser com un punt de dir, bueno, ara ja amb l'1-3, calma, quedaven 8 segons només. Així que molt bé, molt contentes pel resultat, no? Sabem que hem de treballar molt, que ens queda molt per treballar, però bueno, mira, dos partits, dues victòries i esperem poder seguir-ne sumant.
1: A Can Xarau, duel de dos joves filials que no van estalviar ni una gota d'energia, tot i la calor que feia el pavelló cerdanyolenc. La primera part va ser jugada de tu a tu amb dos equips decidits a anar a l'atac i on les ocasions van anar succeint-se i on les porteres Caral Ferrer i Aurora Sapena de la primera part van intervenir en infinitat d'ocasions. Les ocasions de gol a una i altra porteria es van anar fent importants amb el pas dels minuts. Les primeres van ser més tímides, però a partir de l'equador de la part arribaven les millors. La primera d'elles tenia color cerdanyolenc. Ariana Carrion recuperava una bola, encarava decididament la portera contrària, rematava i feia que Caral Ferrer hagués de treure un guà miraculós per evitar el que hagués estat 1-0. Dos minuts després arribava una nova oportunitat per les locals, millor dit, triple oportunitat amb rematades de Sigrid Aparicio la primera i de Maria Birbe la segona i tercera. A les tres responia Caral Ferrer amb grans reflexes. Les mallorquines també havien rematat força porteria abans d'aquest vendaval local, però serien les vallesanes qui, com a continuació de les dues ocasions citades, s'avançaven en el marcador amb gol d'Ariana Carrion, un dels fitxatges d'enguany del Sarda. El gol va despertar encara més si cap les ganes d'ambdós equips de generar ocasions, i així els 10 minuts que restaven de primera part van ser del tot d'anades i tornades, d'atacs i contraatacs. En 20 segons es podia passar d'una ocasió usonenca a una vallesana. El marcador, però, no es mouria i els equips entraven a vestidors amb aquest 1-0 per les locals que tenien, però, el hàndicap de les 9 faltes d'equip. Aquest factor seria clau, donat que ja el Sarda arribaria a la segona part a les 20 faltes, la qual cosa significava la penalització amb 3 directes. Dos d'elles eren aturades per la portera de la segona part, Marlin Fierens, mentre que la segona, minut 5 i mig, era transformada per Tània Pedrosa amb l'empat a 1. El gol donava ales a les deixebles de Nil Baucells, que per moments van dominar més el joc, tot i que també és cert que les ocasions continuaven

0: repartint-se força per igual. Les porteres no tenien temps d'avorrir-se, i menys amb la directa per equip que arribava als vols del minut 18-19. Ni Tània Pedrosa per les mallauenques ni Sigrid Aparicio per les del Vallès les podien transformar, i l'empat seguia lluint a l'Electrònic de Can Xarau en una segona meitat on van poder veure també un preciós duel entre la davantera local Maria Birbe i la portera visitant de la segona part, Judit Serra. La jove cerdanyolenca va fer-se un fart de provar llançaments i rematades des de diferents posicions, i a totes elles responia la també jove Judit Serra amb grans aturades. El partit va entrar en els seus darrers 5 minuts, cap equip es conformava amb l'empat i seguien buscant amb insistència unes i altres la porteria contrària. Sigrid Aparicio i Victoria Cordero visaven de les intencions locals just abans que Ariadna Carrión aconseguís el gol de la victòria, rematant amb ràbia una assistència de la seva companya Maria Birbe després d'una excel·lent jugada individual. El Malleu va intentar un els 3 minuts que restaven, però l'equip de Sergi Coll va poder resistir i emportar-se aquests 3 punts, que són els primers de la temporada pel filial cerdanyolenc.
1: Doncs després d'aquest 2-1 pel Cerdanyola teníem la gran protagonista, la primera que felicitàvem, doncs l'Ariadna Carrión. Bé, un doblet, 2-1, primer partit a casa, què més?
2: Doncs res, molt contentes, la veritat és que ha sigut un partit superintens. Bueno, ja s'ha vist que al final elles ho lluiten tot, són joves que pugen, però tot i així ho lluiten tot, és el que he dit, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, hem arribat bastant les dues a porteria. Sí que és veritat que cal destacar que hi ha hagut moltíssimes faltes i això ens ha provocat que tinguéssim moltes directes en contra. I res, la nostra portera se les ha parat. Nosaltres tampoc hem ficat una, però bueno, estem molt contentes. Al final la victòria ha sigut la constància nostra de lluitar fins al final. I res, al final l'hem ficat. L'hem ficat, però podria haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. I res, avui hem tingut la victòria nosaltres.
1: I com veus aquesta nacional catalana d'enguany? Potser no hi ha així grans favorits, no? A tothom pot guanyar tothom, potser.
2: Totalment. Aquest any és el que parlem sempre, que tots els equips són molt complicats, tots els partits s'han de lluitar fins al final i seran el marcador serà superajustat. I res, són partits que hem d'estar molt concentrades a tots, començar ja des del minut 1 concentrades, ficades en el partit, perquè si no, en 5 minuts, un minut, es pot decantar per qualsevol dels dos equips, en qualsevol equip.
1: Escolta, avui amb això d'aquests dos gols, no sé si ets d'aquelles persones que avui quan aniràs al llit t'acostarà a dormir perquè pensaràs en allò, no, aquells nervis de la felicitat.
2: Bueno, sí, estic molt contenta per això, perquè bueno, al final he tornat a casa i marcar els dos gols avui en un partit pues, important, ha sigut molt, molt, content per, molt contenta. Però bueno, és el que dic, és de tot l'equip, al final jo l'he ficat, però el passe de darrere me l'ha fet una companya i estic molt contenta per això, i sí, me'n portaré al llit i on sigui.
1: Pues moltes gràcies, Adrià, i sol pel que resta.
2: Gràcies a tu.
1: Per part del Malleu, doncs, teníem a la Martina Baucells. Aquí el primer que li dèiem, doncs, és bueno, que ens expliqui aquest canvi, no?, passat del Vic al Malleu. Doncs, com t'estan anant aquests primers partits aquí a Malleu?
3: Bé, de moment estic molt contenta, al final crec que necessitava un canvi i a Malleu m'estan donant tot el que necessito i tot el que potser em faltava, i això, estic molt contenta, amb les noies de l'equip estic molt bé, estem treballant molt bé, els dos partits que portem crec que hem donat molt la cara, estem treballant molt bé i portem un molt bon ritme.
1: Escolta, el partit d'avui doncs heu perdut 2-1, però heu estat allà, podíeu haver empatat, podíeu haver guanyat. Jo crec que el positiu, segurament el que us dirà l'entrenador és, escolta, noies, que si jugueu així tots els partits no guanyarem molts.
3: Sí, sí, i tant, aviam si podem mantenir aquest ritme, i bueno, era un partit que podia caure cap a les dues bandes i els ha caigut en elles, però segur que n'hi hauran molts d'altres que ens cauran cap a nosaltres.
1: Moltes gràcies, Martina, i sort pel que resta.
3: Merci.
4: La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera posició per Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, compartida amb 2 gols, per Tània Pedrosa del Manlleu, Carme Cabezas del Caldes, Aina Leonard també del Caldes, Aitana Escudero del Vilassana i Martina Cobo del Manlleu.
0: I la propera jornada que veurà aquests afrontaments:
4: Vilafranca Caldes,
0: Vic-Olot,
4: Voltregà Salt,
0: Vigues Cerdanyola,
4: Palau Manlleu,
0: Igualada Sant Cugat,
4: Torroelles, Olesa
0: i Vilassana, Vilanova. Acabem aquí aquest segon programa de Xoc d'Estics de la recent estrenada temporada 26-27. Recordar-vos que podeu tornar a escoltar el programa en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la nova Ràdio de Reus. També us recordem que dilluns vinent no hi haurà programa degut a la festivitat del 12 d'octubre. Així que ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. Passeu tots, totes, una bona setmana i ens retrobem aviat.

0: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
1: Soc llavor, soc planta, soc flor. Soc la llavor que desperta el teu amor. Soc la llavor que està a prop teu. Soc la llavor del canvi i la transformació. Soc la llavor que envelleix i la que t'ajuda a viure. Soc llavor, soc la teva planta, soc la teva flor. Fem créixer el verd. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Hola, soc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
3: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
4: Generalitat de Catalunya.
5: Smooth Jazz.

0: Smooth Jazz Club.
1: Adiós, nonino.

0: what's in the jukebox, my friend?
1: Molt bona nit, molt bon dia, molt benvinguts i benvingudes. Això és Frankie Manning Radio Show a Radio Sven 98.1 de Radio Sven. Des de Radio Sven, gran gent està. Molt benvingut, Diego.
2: Molt bona nit, senyor Albert Abella. Senyor, ja.
1: Com estem?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Una setmana més aquí a Frankie Manning Radio Show.
1: Sí, com et trobes? What's on the jukebox? Comencem?
0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Sí, sí, sí.
1: Hem escoltat What's Gonna Do when your Baby Leaves, amb Chuck Willis.
2: When Your Baby Leaves You.
1: Ah, Leaves You. Bueno, sí. Leaves.
2: Això li preguntava la mare, no? El fill.
1: Oi? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Què faràs, nen? I sí, avui ens han sortit un jukebox una mica soulero, tirant a soulero, diria.
1: Molt bé.
2: Jo. I bé, va ser com, ah, mira que bé.
1: Sí, jo també tinc unes cançons allà preparades una mica més rockabilly, no tan soler, però també no tan swing, i després també tinc algo swing. Bueno, sí, ens ha sortit solero, el Chuck Willis i ara el Little Willie John, amb I'm Shaking.
2: Aquesta l'he posat a coll. Però perquè les altres dues, que sí que han sigut aleatòries, sí que també eren solerilles. Sí, com, bueno, no ficaré una entre mitges que no tingui res a veure. Sí, aquesta que sentim de fons l'havien sentit. No sé si pel mateix, però sí, aquesta. I, bueno, això, bueno. Una setmaneta més aquí, el vostre programa favorit de Swing. Estem al programa 266. Encara no m'ha canviat a mi...
1: No t'ha canviat, eh? 8 d'octubre...
2: Estem a 8 d'octubre? Bé, molt bé.
1: Sí. I ara escoltarem... sorpresa o què?
2: No, les podem dir, no? Són... Vale. Com són? I'm Blue, The Gong Gong Song, amb The Ikets, i Check Your Bucket, amb Eddie Bow, amb els The Soul Finders.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ain't got no money.
3: Hem escoltat dues de seguides aquí al Frankie Manning Radio Show des de Ràdio Esben 98.1 de la FM amb What's in the Jukebox, my friend, la secció que heredem d'anys enrere.
4: Sí, senyor. Ja, aquesta l'has tirat bé, aquesta, eh? Ain't got no money.
3: Ah, que sí?
4: Després de Check Your Bucket.
3: Ha quadrat bastant bé, aquesta, sí. Hem escoltat I'm Blue, de Gong Gong Song, molt solera, i aquesta Check Your Bucket amb un puntet de
4: funky, de també, funky. Eh? Sí, senyor.
3: Molt xules, les dues, Eddie Bow and the Soul Finders, Check Your Bucket, comproveu la vostra galleda, que no sigui que tingui un forat, i aneu perdent diners per tot arreu. Que ben trobat.
4: Sí, senyor.
3: Anem als festivals Around the World.
4: Anem a buscar una... What's on the wall, my friend?
3: What's in the wall, my friend? a lot of wars, my friend. Bueno, he agafat un festival una mica exòtic, pel que acostumo a agafar. Comencem amb un festival creuant el bassalet de l'Atlàntic i ens anem fins a Xile.
4: Home.
3: Anem a Santiago de Xile, on es fa un festival aquest cap de setmana. Mira, si esteu per allà, no crec que estigui ningú per allà, però bueno. És un esdeveniment autogestionat per la Fundació Parent Swing del 9 al 12 d'octubre a Santiago de Xile. A la sala Mundo Nuñoa i altres espais col·laboradors. Amb classes de més de 10 hores de formació, 3 nits de festa oficials, i amb, fins i tot amb competicions tipus mix and match. Mm-hmm. Les bandes que tocaran són The Hot Cats Big Band, Antonella Sigala and The Commanders. Deixo un espai aquí perquè el Diego vagi pensant. Deep Orange.
4: Deja esto que esto es muy fuerte, ¿eh?
3: Grupet i grupet de jazz. He escollit els Commanders.
4: Has trobat música, tio?
3: He trobat els Commanders, que són aquells que estan sonant en viu.
4: I van vestits en Commanders?
3: No, van amb tratxa.
4: Per lo de la cigala.
3: Bueno, molt bé, l'ha trobat, l'ha acudit. I ara escoltarem Mashed Potatoes en directe per part de Cal Holmes i The Commanders.

0: Hurry on down to my house, baby.
1: Ladies and gentlemen.
0: Hurry on down to my house, baby.
2: Hem escoltat aquí el so trepidant de Mashed Potatoes amb The Commanders i Carl Holmes. No, en aquest cas no era Sigala, la cantant. Hòstia, Diego.
3: Carl Holmes.
2: A veure, un moment. No em treguis del guió, tio.
3: Però tu solet, nen. Han sonat molt, molt bé aquests, eh? M'ha agradat molt. Swing poc, però...
2: Sí, però festa, però, no?
3: Però molta festa, sí senyor.
2: Molta festa. I ara ens anem de Xile, agafem una altra vegada l'avió, o si voleu agafar...
3: Home, és aquest cap de setmana, això, hem dit?
2: Sí, sí.
3: Bueno, és un cap de setmana llarg, podeu anar fins a Xile...
2: També, exacte. Podeu anar fins a Xile com aquell qui no vol la cosa.
3: Si sobren un...
2: Ostres, què faig aquí?
3: Si sobren 2 o 3 mil euros,
2: exacte.
3: Si teniu la galleta foradada...
2: Exacte. I ens anem cap a Itàlia, tu.
3: Ah, molt bé.
2: Aquest cap de setmana també, el Napoli Swing Fest, organitzat per Swing Tonic Napoli.
3: Hòstia, no m'imagino on deuen ballar.
2: Ai, no, perdona, no aquest cap de setmana. El cap de setmana vinent, mira, tenim espai. Vull dir que us podeu quedar a Xile visitant una setmaneta. Bueno, no treballeu, no treballeu ni res.
3: I després que va a Nàpols, al festival com?
2: Al festival de Napoli Swing Fest. El 16 i 18 d'octubre, el Focus, que està al quartier espanyol, a la Santíssima Music Hall i Swing Out. On es fan tallers i no sé si aquí es fan competicions amb professors com Lizette Ronquist de Suècia, Isiaka Sissoko de França, Alison Saint-Laville de França també, Ellen Brennecke d'Austràlia.
3: Aquesta estava per aquí vivint abans.
2: Ah, sí, mira.
3: Aquí a Barcelona.
2: Ja sé, jo els anomeno perquè tu els coneixes, jo no. Mm. Acel Muñoz de... Aquest et sona, Acel Muñoz de Mèxic?
3: No.
2: Lorenzo D'Amato d'Itàlia i Fanta Karen d'Itàlia també.
3: Fanta?
2: Fanta.
3: Hòstia.
2: Bueno, mira. I la banda que escoltarem es diu... com es deia? The Easy Peasy Swing Band. Hi ha una altra banda que tocarà que es diu Swing Reactors, que són molt característics d'allà, però no els he trobat. He trobat Easy Peasy Swing Band, dues de seguides, formació nascuda del 2020, tenen un disc del 2026.
3: Bueno.
2: La veu és Giulia Leonardi, bateria també. 2, 5, 10, 5, 10, 15 i Lucky Lips.
3: Vinga.
2: Dues de seguides.

0: Frankie Manning Radio Show. Hem escoltat dues de seguides del grup Easy Peasy Swing des de Napoli, Italy, la Itàlia, i ara entrem de ple en
1: Standards. Aquest xulo que mai posem perquè no sabem on fotre'l.
0: Secció estàndard. Bip, bip, poloni.
1: Sí, senyor. Aquest estàndard seguim al 1936. The Glory of Love. Com és? La joia de l'amor.
0: Sí, molt bé.
1: No, The Glory Hall.
0: Ai, bé,
1: aquesta cançó que va estar escrita per Billy Hill i la va gravar per primera vegada era en Benny Goodman, que la podríem escoltar aquesta.
0: Vale.
1: I així fem una mica de música swing de la
0: sí,
1: primerenca, no? Música swing. Va ser de 1936 i va estar
0: molt versionada,
1: molt versionada, sí, sí, sí. Aquesta n'hi ha forces versions. Després n'hi ha alguna versió que no té res, n'hi ha alguna cançó que es diu igual, que tampoc té res a veure. Però aquí sí que n'hi ha una que és The Five Keys, que són bastant coneguts, Otis Redding també va fer una versió d'aquesta.
0: No és una cançó que a mi m'entusiasmi gaire, però sí que està molt versionada, és molt popular.
1: I va sortir una pel·lícula, 1967, Guess Who Coming to Dinner.
0: Ah, mira, endevina qui ve a sopar, de Sidney Poitier. Tema racial.
1: Estava performada en un nightclub per Jacqueline Fontaine. I, bueno, anem a sentir la de Benny Goodman amb la veu de Helen Ward.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, des de Ràdio Esbran 98.1. Hem de donar una mica i hem de deixar, deixar anar una mica. És la història.
2: Aquesta
1: és la història. Vinga. Encara ens trobem al 36 amb els Standards.
2: Sí, senyor.
1: Hem escoltat en Benny Goodman.
2: Sí, amb la Helen Ward. I ara sentim en Vic de Mone, que podríem fer també una breu broma.
1: Una què?
2: De, bueno, de Mone, de None.
1: Oh, bueno... Vale. Ok.
2: No, tu no et surt? No et surt? No te nace?
1: No, Vic de Mone no em sortia, però ara que ho dius, sí, Vic de None. Vic de None. Sí.
2: Un iogurín que feia... se les feia de Fran Sinatra, saps? Va, prou.
1: És el teu estil, sigue, sigue. Un iogurín, diu. En Danone, no?
2: Què?
1: El millor és fer-te riure tu mateix, eh? Sí. No necessito ningú més, tio. No. Tu sigues feliç, endavant.
2: Jo em ric molt quan escolto programes antics, eh? A vegades xorrades que diem. I la propera serà Good Night, My Love, una creació de Harry Rebel i Mac Gordon. Es va fer per una pel·lícula del mateix any, del 36, que es deia Polython.
1: Polython?
2: Polython. No sé, no sé en anglès com es deia, perquè estava ja així com
1: traduïda, eh?
2: Traduïda. La pàgina ja està traduïda. I aquesta cançó la podeu trobar i escoltar molt per Shirley Temple, que protagonitzava la pel·lícula. Era una nena d'aquestes actrius que...
1: Sí. Bueno. Sí.
2: I aquí en teníem alguna així, no? De...
1: Pot ser.
2: Quina era l'actriu espanyola aquella que sortia aquí?
1: Marisol?
2: La Marisol, exacte. Era la Marisol alemana. Ai, americana. Bueno, està...
1: Benny Goodman.
2: Benny Goodman, altre cop, però amb Ella Fitzgerald. Podem... I tenim un Jonathan Stout.
1: Podem escoltar Jonathan Stout, no?
2: Vinga.
1: Ja hem escoltat Benny Goodman abans.
2: Sí.
1: Vale, doncs Jonathan Stout and His Campus 5 amb Hillary Alexander, Good Night, My Love.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Rai Show, aquí Radio Esban 98.1, des de Can Ginestar.
2: Ben a la vora de les vostres llars de Sant Just.
3: Ara ja podem encendre un foc, eh?
2: Ja comencem a poder... Sí, sí. Va poder reunir la llenya per encendre les nostres llars de foc.
3: Que guai. Avui encara una mica de fred ja, eh? Sí, encara anem amb mitjons pinkies d'aquests.
2: Sí, és veritat.
3: Màniga curta, ens ha pillat ben pillats.
2: És difícil, com que no hi ha transicions, tio.
3: Ja, tu, molt bèstia això, eh?
2: Bueno, és el que hi ha. Hem escoltat Good Night My Love amb Jonathan Stout and His Campus Five, Harry Lyle.
3: El grup que és...
2: Alexander.
3: Era un dels grups que ara sentim molt, els de Hot Swing Sextet, tal, que són actuals, i aquest era dels que més va sonar durant la dècada passada, poder, i ara he vist que l'últim disc que van fer era el 2022, bueno, prou recent, però que no els acostumem a sentir aquí en el programa de festivals. I bueno, i ara està de fons aquí el darrer estàndard de la nit, I Can't Escape From You, no puc escapar de tu. Alguns llocs ho escriuen amb E i amb altres escape amb, sense la E, pot ser.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Bueno.
3: I és una creació de Richard A. Whiting i Leo Robin, i això es va fer també per una pel·lícula. Ara ja musicals pocs, ara ja gairebé tot és per pel·lícules. Aquesta era per una que es deia Rhythm on the Range. No tinc el director de la pel·lícula, ho sento, i està representada la pel·lícula per Bing Crosby, que a vegades sentim per aquí també.
2: Sí.
3: I el que he vist que m'ha agradat de diferent, per això t'he dit, fica la del Jimmy Lansford, que a més per ser Jimmy Lansford era molt tranqui, i n'hi ha George Lewis i Teddy Riley's New Orleans Band. Són molt semblants. Està portat el tema a una versió New Orleans i està molt guai. Qualsevol de les dues.
2: Vale, posarem Teddy Riley perquè veig New Orleans Band. Mira, no sé.
3: Les dues, són vale. New Orleans.
2: Però m'agrada el títol de Honky Tonk 79.
3: Vinga, doncs.
2: Escoltem aquesta.
3: Vinga.

0: ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, Radio Esbert 98.1, de la FM.
2: Hey, Pedro! Where is your Lito?
1: Hem escoltat aquesta trepidant I Can't Escape From You des del Teddy Railers New Orleans Band.
3: Ah, això mateix. Que guai, tio, el New Orleans.
1: Molt guai.
3: Ara estava pensant, deixa-li dir a l'Albert i als oients. Em surt, saps, un nano de Madrid, que és músic, i foten cada diumenge, em sembla que és, fan una jam de jazz, però és més bé tirant a New Orleans, a la sala Clamores, em sembla que es diu, i té molt bona pinta.
1: Sala Clamores on és, això?
3: A Madrid.
1: A Madrid, eh?
3: I podríem anar un finde, eh?
1: Sí, sí.
3: Estaria guai. I fotre un... anar allà, tio. Té molt bona pinta, la veritat.
1: Molt bé.
3: A fer un...
1: Sala Clamores.
3: Sí. I bé, ja s'acaba aquí la secció de Sanders. Ja prou.
1: Acabem
3: prou.
1: Aquí. Amb...
3: I anirem a petar la darrera secció, que és la de vinils. Aquesta setmana us portem les cares B de la cançó que vam escoltar en diversos programes i així. Mm-hmm. I Can Give You Anything But Love. I en aquest cas he seleccionat de les vàries que n'hi havia per escoltar. Hem fet un Lime... Primer, un Make It Do, una cançó que és primícia, aquí a Manera de Show.
1: Hòstia, no tinc primícia ara, tio.
3: No l'hem sentit mai, aquesta.
1: Oye, oye, oye!
3: I sí, som així de... està força curiosa. De fet, tant la de Make It Do com The Dark and Stratos Ball de Fats Waller estan les dues curioses per sorollets i coses que apareixen per allà. I entre mitges se sentirem també Limehouse Blues amb Django Reinhardt i el seu quintet de Hot Club a France.
1: Molt bé.
3: Amb el violinista Stefan Grappelli.
1: Molt bé. Poso la cara B del disc amb el jukebox.
3: Molt bé, molt bé, molt ben trobat, això.
1: Vale. Make it do, vale?
3: Make it do, Slinger Yard.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Ray Show, hem escoltat tres de seguides al cara B de Vinils.
2: Chichanyol!
1: Amb Make It Do, Limehouse Blues, The Dark Towns, Trotters Ball, amb el gran Fats Waller.
2: Sí, grande. Bé, bueno, aquesta va ser un toque a New Orleans, amb una miqueta.
1: També. Bueno. També.
2: I ja està, no? Què queda?
1: Fins aquí. Ja ens queden gairebé ni 4 minuts.
2: Ah.
1: Uns 4 minuts, més o menys.
2: Bueno, doncs...
1: Doncs sí, aquí ara... Oh. No sé què més resumim el programa.
2: Què feies tan mal cara ara? Estàs aquí...
1: Estava parlant a mi mateix i no m'ho he
2: donat. No li agraden les cançons que li poso?
1: No, tio, ja, tio. És que m'ha arribat una notificació de l'Oficina de Gestió Tributària.
2: Sí.
1: I sempre són bones notícies.
2: Sempre. I sempre tenen alguna cosa que donar-te.
1: Exacte.
2: Eh? I què t'han donat?
1: Bueno, la notificació d'un embargament d'una multa que no me n'ha donat. Ja em passa de tant en tant. Això és culpa meva, més aviat. Però estava pensant que és una cosa recurrent que no trobo una solució. Ja m'ha passat més d'una vegada. És una multa de zona verda, aquí a Sant Just d'Esvern. Mira, Ràdio d'Esvern.
2: Ahà. Uh-huh.
1: Funció pública. Gràcies. Potser...
2: Pels bocates que t'han invitat aquí.
1: Correcte. Potser, i estava pensant, home, ara que vaig a donar les claus a la policia de la ràdio,
2: sí,
1: els hi podia preguntar, sense mala...
2: Fe ni mal rotllo...
1: No, informació. Perquè ho contrastava amb una altra persona i em deia, hòstia, però no teniu un pagament... automatitzat de que tu ets de zona verda i se't va cobrant cada any. No, has d'entrar a la web i has de pagar cada... pel servei de zona verda, uh-huh, que ja estic reconegut jo com a veí, però has de pagar cada 3 o 4 mesos. Llavors se t'acaba, és raro, no?
2: Cada 3 o 4 mesos?
1: Sí, em sembla que són 3 mesos. Per això t'he dit 3 o 4, no sé si són 4. Bueno, són 4.
2: Abans era anual, no?
1: Clar, no hi ha anual... Però ho has de fer tu, no hi ha una automatització. Uh-huh. I si te n'oblides, avui he rebut, precisament, a part de la notificació, he rebut un missatge de se t'acaba la zona verda. Cosa que no havia vist abans. Potser ja hi era,
2: una mica tard, no?
1: No, se m'ha acabat... se m'ha acabat avui, però no se m'ha acabat avui, perquè he entrat i diu, no, si tens servei fins al 8 de novembre. I bueno, a veure, és tot molt confós.
2: La multa de quan és?
1: 90. Són no, 75...
2: De quan és? De,
1: ah, del
2: temps.
1: Del 18... No sé, era del març. Del març.
2: Mm. Bueno, doncs fins aquí...
1: Fins aquí, Frankie Manning Radio Show, des de la...
2: Els problemes de l'Albert amb l'Ajuntament.
1: I ens acomiadem amb Ain't No Sunshine,
2: sí,
1: que la cantaré jo. Ain't No Sunshine quan... Claro, Ain't No Sunshine quan em posen una multa.
2: Exacte.
1: Tornem la setmana vinent. Fins aquí, Frankie Manning Radio Show.
2: Molt bona setmana. Adéu.
1: Adéu. On the air.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sonoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci per aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de Mari Carmen i també l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Justament avui han entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser vulnerable. Una amiga de la família desnonada ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
5: No tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, després que el jutge Llarena els ha retirat les ordres de detenció. Comín vol recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid i Puig assistir físicament a les sessions del Parlament.
6: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. El bombardeig ha deixat almenys 35 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Hi ha hagut 7 morts més a Donetsk i a Kiev, que s'ha quedat sense electricitat ni aigua. Zelensky ha reclamat als Estats Units que pressionin més Vladimir Putin.
8: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
1: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
9: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
1: Esports, victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí La Seu, 70-60 contra el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona, 83-89 contra el Palma.
1: El Barça s'ha entrenat avui ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 2:15. Continua sent dubte Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. anys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació del lateral Xavi Espart fins al 2030.
4: I la primera jornada, la propera jornada de primera divisió, ha de començar demà amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos de lesió.
1: I el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit a la data prevista.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 26 de gener de 1947.
2: I el número de la sort, el...
3: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Necessitem poetes perquè el món no sigui tan cruel.

0: No m'avergonyeixo d'haver-lo estimat per la seva bellesa. Tornaria a fer-ho. Cruel? Escolteu, la bellesa és veritat, la veritat és bellesa. És tot el que sabeu a la Terra i tot el que us cal saber. Aquest és un fragment de La bellesa del marit, un dels llibres més famosos de la poeta Anne Carson, l'escriptora que avui ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Amb ella ja són 19 les dones en la història del Nobel de les 122 persones que l'han guanyat. Encara són poques, però la revolució s'està fent. S'ha de celebrar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I comencem el programa d'avui. No parlarem de poesia, tot i que la poesia sempre ens acompanya en aquest programa. Parlarem d'una altra qüestió i per això sentim la Feke Twix, que és aquesta dona que barreja moltes vegades sons amb el món una mica, podríem dir, robòtic. De fet, la música d'avui ens porta a un altre univers, un univers d'una textura, com dèiem, robòtica. Avui no parlarem de poesia, tot i que és a tot arreu. Avui parlarem de robots sexuals en forma de dona. Ens vam pensar que eren una quimera del cinema, però ja són aquí. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies.

0: Els robots sexuals en forma de dona ja són una realitat. La utilització d'aquestes màquines planteja, però clar, evidentment, problemes ètics i legals. Es continuen fabricant enfocats al plaer masculí i continuen cosificant les dones i alimentant la misogínia. És així o no? Hi ha detractors i defensors. N'hi ha que en demanen la prohibició i d'altres argumenten que atenuaran la soledat i que combatran les violacions, la prostitució i la pedofília. Atenció, el debat està servit, segur, i per parlar-ne hem convidat a una enginyera i experta en robòtica, l'Alícia Casals. Benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: Ens encanta que hagi vingut perquè ja has vingut altres vegades al programa, però per parlar del que fas normalment tu, que són robots de caràcter social i també de caràcter mèdic.
1: Exacte.
0: Que tenen altres funcions i que aquests sí que són importantíssims i en volem molts en aquesta vida, oi?
1: Efectivament. Que aquests altres me'ls conec menys, però bueno, ja he seguit una mica el que existeix.
0: El que existeix. I ens acompanya també la filòsofa Sílvia Rodríguez. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Hola, Montse, què tal?
0: Doncs bé, ella també ha vingut alguna altra vegada al programa i, clar, quan parlem de robots sexuals és una cosa molt cridanera. D'entrada, jo crec que tothom té una opinió o com a mínim se la fa ràpid, però a mi m'agradaria, de tota manera, que primer entenguéssim què vol dir un robot sexual. Perquè, clar, algú pot pensar, un Satisfyer o un vibrador també és un robot sexual.
1: Mm-hmm. Efectivament. Efectivament, i per això hi ha una gamma immensa, no? En funció del que es vulgui, del pressupost i de les capacitats.
0: El que passa és que quan parlem de robots sexuals, sobretot el que tenim al cap, o quan parlem d'aquests fembots, són robots sexuals ja amb una forma i un cos físic de dona. Sí. És a dir, o que recorden una dona, clar, sí, no són una dona.
1: Les nines sexuals ja existeixen de fa molt temps, no? Uh-huh. I, per tant, tota l'evolució de la robòtica i la intel·ligència artificial pot anar aquí incorporant doncs, més realisme. Clar. Més sensació de realisme.
0: Jo, per exemple, sóc d'una època que al cinema, fins i tot a la televisió, hi havia molta broma sobre això, als anys 80-90. Vèiem les típiques nines inflables de tota la vida. Jo me'n recordo, ara la gent s'esgarrifarà, però Orquestra Mondragón, per exemple, me'n recordo que Gurrutxaga sempre anava amb la nina inflable d'aquí per allà, no? Elles les preferen rúbies o gordes, o no sé com era, no? Tenim tot aquest imaginari. Però, clar, quan pensem en aquests robots sexuals, estem pensant en alguna cosa semblant? És a dir, evidentment, estic parlant d'allò, era vaja, com un flotador de la platja, eh? La cosa ha millorat en el sentit de que són més verosímils. Però, clar, hi ha una mica aquest imaginari.
1: Bueno, estem veient aquesta evolució tan impressionant de la robòtica humanoide, i fins i tot tipus Android, inclús els que tenen ja pell més amb silicones i materials doncs, més semblants a la pell humana i la textura. Per tant, tot això es pot anar incorporant juntament amb control, també la intel·ligència artificial pot anar aprenent i pots anar donant més resposta a les actuacions, perquè ja no sigui algo estàtic, la nina és algo estàtic.
0: Clar, perquè...
1: Però se li poden posar actuadors perquè realment faci moviments, faci accions, fins i tot que faci sons, i per tant que sigui molt una sensació molt realista.
0: Ara en parlarem de tot això i lo complicat i difícil que deu ser, però clar, ja hi ha molts passos i hi ha molts països, a més, que són capdavanters amb tota aquesta, amb tot aquest, vaja, tota aquesta creació d'aquestes màquines. Clar, quan dèiem abans això de que un Satisfyer o un vibrador també eren robots sexuals, però aquí estem intentant que tinguin una forma física de dona i d'alguna manera hi ha la fantasia per darrere de que siguin dones. Com a filòsofa, Sílvia Rodríguez s'ha de preguntar, això com ho veieu? Clar, se'n parla molt en la filosofia.
2: Sí, a veure, evidentment, també penso no, que la tecnologia i el sexe sempre han tingut com una relació, el que tu ben dius, no? Els dildos, fins i tot la Viagra, no? O els anticonceptius, també al final són tecnologies, però sí que en aquest cas... aquesta robòtica es planteja com a un substitut, no? Una substitució d'un cos. No és tant una tecnologia que pot mediar dins d'una relació sexual, és a dir, que un dildo, per exemple, tu el pots fer servir amb un altre, no? O amb varios o amb qui vulguis. Però en aquest cas sí que està com molt, molt adreçat a satisfer, no? Un tipus de rol sexual feminitzat. No, i és en aquest sentit on, si tota la indústria, diguéssim, de la robòtica sexual està molt masculinitzada, així com el mercat, que també ho està, doncs totes aquestes possibilitats que pot obrir la tecnologia, no?, acaben pues, perpetuant un imaginari patriarcal, perquè no neix la tecnologia al marge de lo social, no?, ni al marge de lo cultural. Per tant, és el que s'acaba com reproduint. Sí que vull fer referència a un concepte que es diu tecnopatriarcat.
0: A veure, explica'ns això, en què va. Ja han vingut els filòsofs aquí a posar-nos les piles.
2: Bueno, el tecnopatriarcat, de fet, hi ha estudis també, no només de robòtica sexual, sinó de robòtiques que tenen a veure amb allò sexual, però també amb allò relacional, no?, d'aquestes robots companyes, no? No només companyes sexuals, sinó també afectives, com nòvies robot, no?, diguéssim. Llavors, tecnopatriarcat vol dir com al final els imaginaris socials que tenim a la vida analògica s'acaben reproduint també en les seves lògiques al món digital, no? Ho veiem tant en aquest tipus d'indústria com també ho veiem pues, amb les violències masclistes digitals, no?, que no són sinó un reflexe, no?, del que tenim també a la nostra vida analògica. Per tant, crec que és interessant poder veure o poder apropar-nos amb aquestes ulleres, no?, de què és aquest tecnopatriarcat i com s'està reproduint, no només des de les empreses, sinó des de la demanda dels consumidors, també.
0: El debat està servit, aquí hi ha moltes preguntes, és impossible que anem cap enrere, això ja s'està produint, i de fet hi ha compradors d'aquestes màquines sexuals.
1: Sí, des del moment que es va fabricant i van havent-hi més oferta, vol dir que hi ha més demanda, no?
0: A Catalunya
1: també hi ha de robots masculins, clar, però entenc que són molt menys, lligat també a la demanda, que pot anar derivat doncs, de les diferents que puguin ser homes i dones i de la història que també va creant més l'estereotip, no?
0: I també el fet de que al món de la robòtica i en el món de la ciència, i ho veiem també en la intel·ligència artificial, la majoria de persones que estan treballant-hi són homes. I això també canvia a on posem els diners, en què creiem que és important i en què ens gastem. És a dir, en quines funcions volem que faci aquesta màquina?
1: Efectivament.
0: Vull dir, això és importantíssim.
1: Això és una realitat i llavors ho estem veient en tots els àmbits. Ja.
0: Llavors què fem? Demanem que hi hagi més dones perquè facin robots sexuals que s'assemblin a senyors?
1: Estem lluitant moltíssim perquè hi hagi més dones que s'apropin a la tecnologia. No hi ha, diguem, els robots sexuals. I malauradament en tenim prop poques en l'àmbit i, per tant, poques possibles candidates que es dediquin a això. No? L'altra cosa si volem dedicar-nos a això.
0: Aquesta és la pregunta, perquè tu em deies i m'has explicat algunes vegades que justament les dones, quan es dediquen a la robòtica, intenten trobar-li fins socials, la majoria de vegades. I per tant, potser en les nostres prioritats no està a buscar una màquina que ens satisfagui sexualment.

0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
1: La nòvia robot d'en Rosalia, que no va fer el nòvio robot. Veus tu quines coses, que no es va inventar una cançó que es digués nòvio robot. Ara les dues estàveu dient, vull parlar, que acabes de deixar anar una idea. Digueu-me.
2: No, pensava que aquest debat, no, de al final les dones com ens apropiem de les tecnologies o de qualsevol altra cosa, em recorda bastant als debats que van haver-hi sobre si es podia existir un porno feminista, no? Llavors, bueno, pues de la mateixa manera que entenem la sexualitat perquè hem sigut subjectes, no, col·locats en una posició una mica més subalterna, probablement l'ús que les dones o el desenvolupament que les dones podrien fer de la tecnologia lligat a allò sexual també ens donaria productes diferents, no? I crec que és com interessant poder-nos apropar a estudis de la tecnologia des d'òptiques feministes per veure què ens estan proposant, no? Que no vol dir que estiguin rebutjant el sexe o la robòtica dins de l'àmbit sexual, sinó que segurament doncs ho fan d'una altra manera.
3: Sí, jo volia comentar respecte al que deies de l'aspecte social, i abans has comentat que hi ha qui ho defensa i detractors i defensors, no? Clar, hi ha també defensors dient que una persona, per exemple, posant el cas d'una persona discapacitada que és despreciada, que potser pot tenir amb un robot sexual unes experiències que no trobarà amb una persona perquè tenen rebuig.
1: Però clar, tant, això ja és buscar un objectiu...
3: Ja que parlem d'aquest aspecte social, i amb això volia potser associar-ho una miqueta amb tot el que és la robòtica assistencial, que sí que aquesta és la que em conec més i que m'ha motivat més que no pas aquesta altra. I per tant, aquí hi ha una frontera que diem... Si a mesura que es van fent aquests robots assistencials hi ha al costat tot un seguiment ètic de veure els aspectes positius i els projectes negatius, inclús amb un robot amb la més bona intenció d'acompanyament i tal, abans de llançar-ho s'està fent molt estudi de com reacciona la persona, com afecta, ho estem veient amb les xarxes socials, amb els mòbils, amb totes les aplicacions, tots els efectes mentals que produeixen sobre la persona. I per tant, amb totes aquestes aplicacions d'acompanyament hi ha tot aquest estudi i molt estudi ètic. La recerca i els avanços que es fan amb robots sexuals no en parla ningú. Són empreses, no estan en els camps de recerca, en els projectes de recerca públics.
1: Això és molt
3: públics,
1: important, no?
3: Amb la qual cosa aquí no entra tot això i llavors potser entra a la brava així, directament, amb el qual tot aquest estudi d'avaluació de pros i contres, de si n'hi hagués, que potser en un moment terapèutic instantani, no dic que això no pugui ser fer un salt amb una persona que té un problema, no en tinc ni idea, però podria ser, no m'atreviria a dir que no. Però clar, no és el cas.
1: I no, perquè hi ha empreses darrere i suposo que més el que...
3: I el que va és el negoci,
1: clar,
3: evidentment.
1: I sobretot també els exemples que veiem que n'hi ha algunes empreses importants, com per exemple, si busqueu, no? Hem trobat una que es diu Harmony, per exemple, que és de Realbotics i que doncs, és una empresa important i el que fan és bàsicament una nina molt sexualitzada, molt que recorda el que podria ser una dona. El que s'està esperant és que tinguin doncs, el tacte com de pell humana, que tinguin sensació d'intimitat. Per tant, s'està esperant molt d'aquestes màquines i en aquest sentit no només hi hauria aquesta part assistencial, no?, que dèiem.
3: Sí, però molt perillós a la vegada, no?
2: Sí, al final el que sí que em sembla, no, significatiu, que com a mínim val la pena pensar, és com des d'aquesta perspectiva, no des de la perspectiva mèdica o assistencial, sí, amb altres nivells, però des d'una perspectiva de, no, pues, aquests robots sexuals o aquests robots nòvies o de companyia, no? Com una societat que ens aïlla, no? Que al final ens està atomitzant, busca en el mercat de la robòtica solucions individuals a problemes socials. No, i penso que val la pena també pensar en com s'inserta tot això a dins del context en el que estem vivint.
3: I dels perills que comentàvem, potser és precisament i cada vegada més en intel·ligència artificial, que poden semblar més realistes, inclús es parla de fer-te la teva nòvia ideal, vol dir que estàs impregnant, no?, en l'home, en l'usuari, una sensació de poder i de que idealitzo i de que faig això.
1: I que puc aconseguir el que vulgui, no?
3: Que puc aconseguir el que vulgui i, per tant, això es pot extrapolar mentalment, que jo veig una dona i pots fer el mateix perquè tens aquest poder. No? I està demostrat en els jocs i en tot que això existeix. Amb una cosa molt més real com és un robot sexual, doncs això és multiplicar aquest perill.
1: I també jo crec que pot provocar una distorsió pels usuaris, perquè ja n'hi ha d'usuaris, no estem parlant de nebulosa, no? Hi ha un munt de persones que compren aquest tipus de joguines, de robots sexuals, sinó una mena de distorsió entre la realitat i la ficció.
2: Sobretot jo penso
1: perquè, clar, si tu amb la Roser Parera, que ha estat preparant aquest tema... Roser Parera, bona nit, com estàs?
4: Bé.
1: Amb la Roser Parera, per exemple, ens comentava l'altre dia que hi havia també tot una mena d'indústria feta amb la fantasia de la violació, on algunes d'aquestes nines el que feien era dir no vull, no? Perquè tu pensessis que podies...
4: Sí. Una cosa, de munt li van posar el nom de Frida Frígida, és a dir, està programada per dir que no, i per tant, doncs, que l'usuari la violés, no? Llavors, aquest perill de que al final normalitzem això, que això estigui bé.
2: I que al final, no, quan hi ha com defensors d'aquest tipus de projecte, no, o d'innovació, que diuen que això pot ser una solució per la violència sexual, en realitat estan... O sigui, no, la violència sexual té molt més a veure amb un tema de poder i de domini que no tant amb una passió sexual. Per tant, quan fem aquest tipus de robot, no? O aquest tipus de, o reproduïm aquest tipus d'estereotips, estem reproduint i validant l'acte violent, no? La violació, i estem dient, a més, que els homes, doncs, no poden evitar tenir aquest tipus de fantasia i que, per tant, és una sexualitat inherent amb ells, cosa que tampoc és certa, no? En aquest sentit, jo també he estat investigant una mica i crec que és la mateixa empresa la que té també altres nines amb diferents estereotips. Una és com virginal, no? Virginal i disponible. A Japó també n'hi ha una que es diu Yang Yoko, no? Que al final és una nina bueno, que té com gairebé 18 anys, aquest arquetip. I després també hi ha una altra doncs, que compliria més amb l'estereotip, diguéssim, no? De la dona molt sexualitzada, molt atrevida, diguéssim, de la puta, no? I després, pues, l'arquetip de la cuidadora, no? De la que està allà i que al final, pues, et fa companyia i t'assisteix, no?
1: I de fet jo crec que a vegades parlem de tot això amb certa broma, no? Fins i tot ho romantitzem. L'altre dia hi havia una notícia sobre robots que et faran la neteja de casa i hi havia algunes bromes, entre a vegades a la redacció algú se li escapa de dir, bueno, doncs ja me'n busco una que un robot sexual i a més un robot que em faci la feina, eh? És a dir, que ja fem tot el pack,
3: sí, sí.
1: Amb el qual la garantia de la misogínia i del masclisme la tenim garantida per anys, eh?
2: Total, i a més, no? És com, bueno, aquest robot que fa les feines de casa ha de ser una dona i ha de ser una dona que em pugui satisfer, no?
1: Mm. Tot pel mateix preu.
4: Just buscant informació per fer el tema, vaig trobar un podcast de dos nois bastant joves, no? I parlaven sobre el tema dels robots sexuals i a mi una cosa que em va sorprendre, que el que feia les preguntes deia... Clar, jo puc entendre, doncs, de que et fa molta mandra això de sortir, anar a buscar una parella, o de lligar, o jo què sé, puc entendre, jo què sé, doncs que sí, que vale, que, no, que trobis un robot, doncs que ella, més va dir ella, no, et faci les feines de casa. Però no, el tema sexual no ho acabo d'entendre. Jo pensava, home, ja em sembla fora el primer, no?
1: Ja. Estem així. Ja, segur, també, jo crec, no li donarem la culpa de tota la ficció, però el cinema també ha tingut lo seu, aquesta història.

0: banda sonora de Blade Runner, que segur que heu reconegut, meravellosa aquesta,
1: preciosa,
0: m'encanta. Però vaja, en Blade Runner, ja la pel·lícula antiga, ja romantitzava molt això del món dels robots.
1: Absolutament. Aquesta, diguem, és la banda sonora de Blade Runner del 1982. Amb aquesta pel·lícula original trobem doncs la Pris, que és un personatge que interpreta del Hanna, una replicant, que una model bàsic de plaer dissenyat per l'entreteniment militar i personal. I a la seqüela del 2017 hi ha el personatge de Mariette, que és una replicant prostituta, i la Jou, que va interpretar l'Anna de Armes, que és una intel·ligència artificial hologràfica dissenyada per ser la parella virtual perfecta. Per tant, aquí no estem reproduint una altra vegada estereotips i aquestes fantasies sexuals des de la banda masculina.
0: Clar, el que és divertit és que l'any 82 podies dir, no en sé, jo encara no penso que el món anirà per aquí, tot això és una fantasia meva, però l'any 2017 això ja no ho pots dir. O sigui, com han fet Blade Runner una altra vegada, ja no ho pots dir. A veure, n'hi ha d'altres, no? En aquest cas, una sèrie que també és bastant recent.
1: Sí, sí, és una sèrie d'HBO molt famosa, Westworld, que està inspirada en realitat en una pel·lícula de l'any 1973. Aquí l'escenari és un parc d'atraccions futurista on els humans amb diners paguen per viure fantasies sense límits. És a dir, tornem a incidir en aquesta idea, no? Molts dels androides que estan allotjats als bordells del poble de l'Oest, perquè és una mena de western, estan programats específicament per tenir relacions sexuals amb les visitants.
0: I en tenim més, perquè no parem. Vols que en fem una altra? Jo crec que ja n'hi ha una,
1: sí,
0: mitiquíssima, que va ser Her, que jo crec que amb la història de que havia el Joaquin Phoenix, aquí ens vam despistar totes.
1: Sí.
2: Please wait as your operating system is initiated.
3: Hello, I'm here.
4: Hi.
3: Hi, I'm Samantha.
0: Que llestos, que la Samantha aquesta que parla era ni més ni menys qui...
1: La Scarlett Johansson, no? Una veu fantàstica. I ell, el que dius tu, que ens vam despistar, el Joaquin Phoenix. Bé, aquí aquesta pel·lícula tracta d'un home solitari, divorciat, que s'enamora d'un sistema operatiu informàtic en un món distòpic, i aquí potser no és tan sexual, tot i que aquí és més com més romàntic, no?
0: Bueno, se li dona aquesta pàtina romàntica, però en realitat una mica el que està fent és parlar sol, que és una mica tots aquests assistents de veu, i això m'ho direu vosaltres, però les Siris, les Alexes, que curiós que sempre tenen noms femenins. O sigui, aquesta idea primigènia d'Alexa apaga la llum ja portava una mica cap aquí. Alicia.
5: Sí. Sí,
0: no, Alexa, Alicia.
5: Bueno, que... també m'ho fas dir així, eh?
0: Això no es veu a la ràdio.
5: Sí, doncs... S'ha utilitzat la veu sempre, cuidant, imitant els temes de la cura, els temes aquests, ens hem acostumat, i de fet és algo que tenim tan endins, no? De fet, i que costa canviar-ho, fins i tot, bueno, amb tothom, no? Perquè ens podem trobar, nosaltres mateixes, que en un moment donat, ho tens tan impregnat, arrosseguem de tant de temps aquesta pràctica, no? Que al final alguna cosa ens queda dintre, no? I ens pot influir a tots en qualsevol moment, però efectivament ho veiem a tot arreu.
0: Home, és molt curiós que això, les Alexes, les Siris, tinguin sempre nom femení i donin aquesta sensació sempre de que estan disponibles.
5: Sí, sí.
0: Disponibles al que vulguem nosaltres, apagar la ràdio, encendre la ràdio, que em posi l'última cançó de Cher, el que sigui.
6: A que m'escolti.
0: A que m'escolti. I sobretot també el que veiem en algunes d'aquestes màquines sexuals és que també s'està intentant que parlin, i perquè sigui com una mena d'intel·ligència artificial...
5: Això no costa res, des
0: clar, no costa...
5: de vista
0: no costa res. Per nosaltres ens impressiona.
5: Clar, però que... vull dir que és de les coses, si voleu, fàcils, no? Però, i a més, doncs, cada vegada més, amb tots els sistemes d'intel·ligència artificial que poden anar aprenent de tota la pràctica, de moviments, de sons, inclús de desitjos particulars, personalitzats... Vull dir, això és, si Her ja era, com dient, un perill de que t'aïlli, sent només una pantalla d'ordinador, imagina't, doncs, tenir més percepció sensorial, augmentant
1: els sentits. Perquè, Alicia, què és el que costarà més, no?, tu com a experta en robòtica, de fer d'un robot sexual? El què? La pell? Perquè he vist fins i tot la mirada, és a dir, estan treballant molt al Japó, la mirada, allò...
5: Jo diria que això ja està fet. Vull dir, poden millorar textures i tot, però tot en si. Hi ha robots des de 3.000 euros fins a 175.000 euros.
0: Això t'anava a dir, que els preus de què estem parlant?
5: Pues és tota aquesta gamma, depenent dels materials, de les capacitats, de l'actuació que tenen, de la capacitat d'aprenentatge. Tot això li vas afegint preus i és com un cotxe, no? Quins... elements addicionals, no?
0: Com quan trucàvem les motos, allò a l'adolescència, fets amb els robots sexuals, no? Vas trucant la màquina, no?
5: O ja tens una oferta, no sé, no m'he mirat, no m'he estudiat.
0: No t'has mirat el catàleg? No m'he mirat. Quina decepció, tu.
5: Home, una mica vaig mirar i dic, a veure si ara que la que mires alguna cosa et començaran a arribar...
1: L'algoritme, no?, que et porta
5: notícies i anuncis d'això, que ja t'arriben de vegades sense fer res... També em feia una certa angúnia aprofundir massa en el tema.
1: Hi ha indústria aquí a Catalunya de robots sexuals?
5: No, no ho he vist, jo crec que no. Crec que no hi ha res. Però
0: potser queden dos dies,
5: pots trobar-ho perquè el món està molt obert. No sé, el mercat, quan
0: n'ha hauria...
5: de sí. Quan n'ha de sí.
0: No? De fet, els dos països...
5: Perquè són robots... cars, vull dir, per sort no l'utilitza tothom, com no és un producte de...
1: Però amb el tema de robòtica, el que més tira i on s'inverteix més és amb el tema de, diguem, de la guerra, no?, d'armament, bueno, i el sexual, diguem, no?
5: Amb tota la tecnologia, no crec. No,
1: amb
5: el tema robòtica hi ha un ampli camp d'aplicacions moltíssimes, mèdiques, aeroespacial... No crec que... No hem estudiat els estudis de mercat en aquest sentit i, a més, el que hi ha publicat segurament això no surt, però no ho crec. Vull dir que és un mercat més limitat, entenc jo. Vull dir que n'hi ha, ni veus l'aplicació, però comparat... No, el militar sí, el militar és el que guanya a tot arreu. Però...
0: El que està és en auge, que per això no estem parlant avui a les dones i els dies.

0: dèiem al principi també que hi ha qui es pregunta els límits ètics que hi posem a tot això. També fa que ens puguem plantejar coses. Hi ha qui deia que pot estalviar-nos o combatre violacions, prostitució, pedofília. Aquí li he de preguntar a la filòsofa, perquè, clar, això és un bacallà bastant fort, aquest.
1: No, clar, a veure, jo crec que és una mica el que havia comentat abans, no? Per una banda, estem pensant que la robòtica o la tecnologia pot resoldre problemes que són socials i no individuals. I, d'una altra banda, és com si aquests problemes no estiguessin arrelats dins d'una societat que també té els seus imaginaris, no? I les seves desigualtats. És a dir, al final, quan parlem de... I això ho explica molt bé la Rita Segato, no? L'antropòloga, que jo sempre faig menció amb ella perquè m'agrada molt, però quan parla de violència sexual sempre parla de que això té a veure amb el poder i no realment amb el desig, amb aquest desig, no? de la trobada sexual. Per tant, què fem quan estem donant rienda suelta, ni que sigui a través d'un robot, en aquest tipus de fantasia? Doncs pues, al final l'estem validant, o estem dient que és inevitable, i no estem podent obrir-nos a explorar altres tipus de desig que probablement sí que podrien ser emancipadors, no? I que amb això la tecnologia també podria
0: resultar-nos útil. Podríem fer un robot, per exemple, que ens eduqués sexualment.
1: Per exemple.
0: A cuidar les nostres parelles. Això no ens passa pel cap.
1: Exacte. O també pensar, no?, quina és la relació d'aquesta robòtica amb lo social. I no com un objecte de consum i de satisfacció d'una carència individual, no? Que per mi aquí... Perdó que estic parlant una mica
0: molt. No? T'hem pagat per això, eh? Són molts diners.
1: Moltíssims, estic forrada. El que volia dir és que al final també s'ha de mirar qui hi ha, no?, darrere d'aquestes empreses que fabriquen aquests robots. Al final estem parlant també d'una manera de veure la tecnologia com algo que en realitat ens alliberarà, no?, de les limitacions biològiques que tenim com a éssers humans, no? Em refereixo a aquestes empreses, no? I aquí sí que em connecta molt amb la crítica que fa el Fernández Liria amb tot el tema, no?, del transhumanisme vinculat a Silicon Valley, no?, a tot el tema de les empreses dels Estats Units, no?, de dir, és aquesta tecnologia posada com una possibilitat de trencar qualsevol límit, no?, dins també d'una manera de veure el món i el ser humà, doncs, molt reaccionària, molt neoliberal, no?, i
0: explica,
1: molt
0: explica què és el transhumanisme pels pobres humans.
1: Vale.
0: Ho dic perquè hi ha algú que diu robot, ara transhumanisme, bueno, què estan parlant, d'ovelles?
1: No.
0: Allò és la transhumància, no ens equivoquem.
1: No ens equivoquem, no. No, realment, bueno, transhumanismes hi ha molts, però en aquest sentit m'estava referint més, no?, pues a una tendència lligada a veure la tecnologia com a una salvació dels límits que podem tenir, no?, com a éssers humans.
0: És a dir, crear unes màquines...
1: Exacte.
0: ..que puguin superar totes aquelles coses que no podem fer com humans.
1: Exactament,
0: no?
1: I de fet es parla d'amillorament humà, no? Per exemple, hi ha projectes als Estats Units molt lligats a tot aquest imaginari maga, no?, una mica del trumpisme, que tenen a veure també amb la cerca de la immortalitat. Bueno, molt
0: sí,
1: amb
0: crear,
1: aquesta...
0: per exemple, jo què sé, unes aletes perquè puguis nadar, clar, més ràpid.
1: Exacte.
0: Ho invento,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. O poder prescindir del cos, no?, i al final ser una consciència, no? Mm-hmm. Bueno, té molt a veure amb aquesta idea, no?, amb aquestes idees com de força, de carència, de límits, no?, molt agressives i també molt violentes.
2: Sí, jo també volia comentar, parlàvem abans del negoci militar i el negoci sexual. Clar, això ha estat impulsat sobretot per empreses i és fàcil crear la necessitat. Amb les guerres molts tenim la creença o l'absoluta de que hi ha uns interessos econòmics darrere de la indústria militar i això genera que hi hagi guerra. Aleshores també podem crear una mica un missatge de la necessitat de les virtuts del robot sexual per solventar tots aquests problemes que mencionàvem, no?
1: Sí.
2: Però posat així, sense una base científica,
1: clar, exactament,
2: un estudi que realment pugui veure pros i contres, no?
1: I que al final jo em pregunto, no?, quantes persones consumidores d'aquests robots sexuals n'hi han realment? Perquè també tot el relat, no?, de que això pues es consumeix...
0: Potser ens en faríem creus, eh? Jo no ho sé.
1: Sí, potser ens en
0: faríem
1: creus.
0: Que la intimitat de les cases...
1: Ja, escolta'm. Sí, però també d'una altra banda jo lanço una hipòtesi. Vull dir que jo no ho sé, però sí que penso que pot ser també que la pròpia notícia, no?, sigui també una manera de generar aquest desig. És a dir, hi ha moltes persones que estan consumint robòtica sexual. Ah, bueno, doncs això ja és una possibilitat. Vull dir que potser... Sí. Estem parlant també d'una mica de màrqueting dins de tot això, no?
2: Efectivament.
0: Com diu el Josep Maria Campillo, que ara m'ha parlat així pels cascos, el nostre tècnic, diu, si fas un anunci, al final crees la necessitat, no?
1: Sí, tal qual.
2: Sí, sí.
1: Però també saps, no?, quan crees un anunci, si tindrà una rebuda o no. Vull dir que també penso que això es retroalimenta. O sigui, que no hi ha una resposta tan tancada al respecte.
0: Quanta fanyeta que tenim...

0: Clar, algú ens pot sentir i pot dir, home, la tecnologia no és bona ni dolenta, és com la fem servir, com la posem al servei d'allò que volem. Llavors, hem de tornar sempre a les escoles, no? Quina educació estem donant als nostres infants, com veuen el futur, i també allò que dèiem, les dones que estan al món de la enginyeria es volen dedicar a aquests aspectes. L'única manera de poder, existir i tenir veu en això és al final dedicar-t'hi, perquè al final els robots es construiran, es construeixen, sí, vaja.
1: Sí. Sí, sí.
0: Aquí tenim molta feina, eh?
2: Sí, sí. Tant.
0: I a la filosofia també.
2: També. Sí, sí, sí.
0: Doncs gràcies a les dues. M'ha agradat molt aquest viatge que hem fet, reflexionant una mica sobre aquests robots sexuals. També m'agrada que entenguem la idea aquesta de que d'alguna manera els fem servir tots. També els fem servir en el sentit, em refereixo, amb eines que tenim més a l'abast, com un vibrador, etc, i que no pensem mai que són robots, eh? Però que és com deia la Sílvia, és l'ús que en fem. Mm-hmm. Vull dir, i com els veiem i com els treballem. De tota manera, si voleu fer robots per operar persones...
1: Això
0: és el que fa gent com l'Alicia Casals, que fa molt temps que hi treballa. Moltíssimes gràcies i fins aviat. I també la Sílvia Rodríguez de Ganya, doctora en filosofia i pensadora aquí Turbo. Moltes gràcies. Merci.
2: Gràcies.
1: Bon dia.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: continuem a les dones i els dies. Parlàvem de robots, però a nosaltres ens encanta la humanoide. Marta Martínez, com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, tu també et veig disgustada per aquestes últimes notícies de la nostra estimada Lena Dunham i de la Lady Gaga, que han tingut els dos fills per gestació subrogada. I tu em deies, n'he de parlar d'això.
1: Sí, a mi, potser pel fet que he viscut tants anys als Estats Units, tinc una visió una mica ambivalent amb el tema de la gestació subrogada.
0: A veure, no? A veure, què m'explicaràs?
1: No, més que res, que crec que és interessant parlar-ho, perquè realment la perspectiva és tan diferent aquí a Europa, no? On la majoria de països està completament prohibida o super, super restringida, i en canvi a la majoria dels estats dels Estats Units és completament legal, és un contracte que tu fas, pel qual pagues uns diners, aleshores costa molt d'entendre, no?, quan de cop i volta surten totes aquestes celebrities com la Lady Gaga recentment o la Lena Dunham, especialment la Lena Dunham, no?, que és una dona que moltes vegades se la reconeix com a feminista, que ha escrit sèries com Girls, que ha escrit llibres també super feministes en aquest sentit, i en canvi dius, ostres, què està passant aquí, no?, de cop i volta, pum, té una filla per gestació subrogada, i aquí tothom és com es posa les mans al cap. Però, sincerament, allà als Estats Units tampoc és com
0: tan
1: ofensiu. Exacte, no és una cosa tan estranya, i sobretot és una cosa que entre les celebrities s'està tornant bastant popular.
0: Ai, haurem de reflexionar-hi. Escolta'm, per si algú s'ha despistat i ara diu, què vol dir això de tenir un fill per gestació subrogada? Explica'ns-ho primer.
1: Doncs, bàsicament...
0: Perdó, eh? No, perquè jo sempre penso que hi ha algú que diu, això són ventres de lloguer? Com
1: sí,
0: era la cosa?
1: Exacte. Bàsicament, tu el que fas és contractar una persona perquè...
0: La dona?
1: Una dona, òbviament, perquè gesti, perquè faci tot el procés de l'embaràs, normalment d'un embrió que sí que és teu. Normalment l'òvul i l'espermatozoide són dels pares que per algun motiu no poden tenir un fill. També passa molt en parelles homosexuals d'homes que no poden tenir fills, i aleshores el que fan és contractar una dona per portar tot l'embaràs. Aleshores, a Estats Units això és totalment legal. Tu fas un contracte, bàsicament, ho poses tot per escrit, i hi ha casos en què potser els òvuls venen d'un altre lloc, podria ser, però no són mai de la persona que està fent la gestació subrogada. Sí, bàsicament tu, com deies, Montse, estàs llogant un ventre. I et diria...
0: I per què és tan diferent la cultura de la gestació subrogada als Estats Units?
1: És una gran pregunta i no...
0: Perquè el capitalisme no... està claríssim, eh? Si tu pagues i hi ha un contracte pel mig, el que vulguis, eh?
1: Clar,
0: com
1: més
0: si vols muntar un camp de futbol a la panxa d'un altre, no?
1: A més, vulguis que no, estem parlant de molts diners. Yeah. Perquè als Estats Units una gestació subrogada sol costar entre 100.000 i 300.000 dòlars.
0: Uau.
1: Estem parlant...
0: O sigui, aquí hi ha viatge de butxaca. Eh?
1: Exacte, aquest és el primer obstacle que crec que és molt important tenir en compte, perquè sovint sentim que són celebrities les que estan parlant de tots aquests temes, les que estan fent servir aquest tipus de mètode. Doncs perquè, punt número 1, costa molts diners. I punt número 2, aquí és on veiem aquesta gran diferència cultural en la que predomina simplement aquest capitalisme més extrem, en el sentit que s'entén que això pot ser una transacció econòmica com qualsevol altra, no? No es veu tant des del punt de vista moral. He de dir que no crec que és 100% això. Crec que també en molts estats i moltes comunitats hi ha un punt també de veure-ho des del punt de la solidaritat, eh? No és simplement... ei, això és una manera de fer diners i punt. És cert que sí, eh? Que hi ha moltes clíniques i negocis que es dediquen a això i que el que volen és l'explotació econòmica. Però crec que s'entén d'una manera més àmplia i més complexa als Estats Units. No és només aquesta idea de estàs comprant un fill. Per alguna gent sí, però no és només aquest punt de vista.
0: O sigui, has de tenir calerons, eh, per això?
1: Molts calerons, no una mica, no, has de tenir molts calés.
0: Sí, clar, això només pot fer Lena Dunham i Lady Gaga, que m'imagino que a més van triar molt amb qui ho feien, per què ho feien, no?
1: Que precisament el cas de la Lena Dunham crec que és especialment interessant perquè en la majoria dels casos són parelles heterosexuals les que utilitzen aquest mètode i són parelles que per algun motiu no poden concebir. En el cas de la Lina Dunham, ella sempre ha sigut molt pública parlant de que ella tenia endometriosi des de molt jove. Ella ha tingut molts problemes de la seva salut reproductiva, tenia una endometriosi molt severa i li van haver de fer una histerectomia quan tenia 31 anys. Això vol dir que li van extreure l'úter completament. Aleshores, ella, per poder tenir un fill biològic, l'única manera que realment ho podia fer era amb una gestació subrogada. I diguem-ne que aquest és
0: el
1: cas...
0: Me l'estàs defensant, eh?
1: No, però sí que...
0: No, però s'ha d'entendre.
1: Sí que també puc entendre que hi hagi persones... Ei, que pots adoptar, eh? Òbviament, sí. Per què has de fer gestació subrogada quan pots adoptar una criatura? Com també ha fet la Millie Bobby Brown, l'actriu de Stranger Things, que de fet ja va per la segona adopció. Precisament, més o menys al mateix temps que estava passant les notícies sobre la Lady Gaga, les notícies sobre la Lina Dunham, la Millie Bobby Brown adoptava el seu segon bebè. I tot i així que ella és ben jove, no? Vull dir que hi ha altres opcions, eh?
0: Hi ha altres opcions, però també és veritat que no sé si amb els homes, amb les parelles d'homes, de parelles homosexuals, hi ha tanta crítica, també. Jo crec que amb les dones...
1: Exacte. I, de fet, són com, diguéssim, el segon grup que més ha utilitzat aquest mètode. I no cal anar més lluny que celebrities, també, com Ricky Martin o l'actor Patrick Neil Harris, el de How I Met Your Mother, que són obertament gais, han fet servir gestacions subrogades per tenir criatures.
0: Uh-huh. I Miguel Bosé, la dada.

0: No ploreu, com diu la cançó, perquè els rics també ploren i a vegades no poden tenir criatures i han de llogar un ventre. I han de llogar un ventre. Escolta, legalment com funciona?
1: Segueixen una mica el salvatge oest, no?
0: No sé per què m'ho imaginava.
1: Segueixen un àmbit que no està gens restringit i que hi ha, no, empreses d'aquestes que estan sortint com bolets, que són les que gestionen les persones per trobar que puguin fer aquesta gestació subrogada. I precisament hi ha hagut dos casos recentment als Estats Units que et volia comentar, perquè són els que estan començant a fer que es generin moltes preguntes entorn al fet de si cal limitar, restringir, començar a legislar sobre aquesta qüestió. El primer és un cas d'una parella de Califòrnia que va contractar una dona, McKenna West, per fer una gestació subrogada, i aleshores, durant l'embaràs, en una de les ecografies normals i corrents que et fan, es van adonar que la criatura tenia un problema sever del cor. Aleshores, si aquest bebè naixia, necessitaria múltiples operacions quirúrgiques i tindria problemes greus de per vida a nivell cardíac. Aleshores, és bèstia. Mm. Aleshores, espera't, que això només és el
0: només
1: principi.
0: Només és l'inici, eh? Ja t'he vist. S'han posat uns ullets brillants.
1: Aleshores, els pares li van demanar a la persona que estava portant la gestació que avortés. I ella va decidir que no, que volia salvar la vida d'aquest bebè. Aleshores, què va fer? Se'n va anar a Texas, on l'avortament està prohibit.

0: per defensar que ella el pugui cuidar perquè els seus pares no ho volien fer. I, òbviament, els pares no diuen que no és que no ho volguessin fer i que per ells és el seu fill. Aleshores, tu, de cop i volta, ha nascut aquesta criatura que té els teus gens i que tu volies prendre una decisió que era la contrària de la que ha acabat passant. És un cas que realment és molt preocupant.
1: Un cas com un cabàs.

0: el fet de que no estigui regulat fa que les situacions a vegades es quedin massa obertes, eh?
1: Sí, sí. I espera't, perquè en tinc un altre que encara sí? És més gros.
0: Mare meva!
1: Sí. Perquè una altra cosa que passa és que està creixent molt el nombre de persones estrangeres que se'n van als Estats Units o busquen gestacions subrogades als Estats Units. Fins i tot des de la distància. Doncs resulta que més del 40% d'aquests pares que fan servir aquestes gestacions a Estats Units són pares xinesos. I un dels casos més extrems...
0: No sé què passa, que els negocis... Avui parlàvem de robots sexuals. Xina i Japó és dels països on se'n venen més, on se'n creen més. Yeah. O sigui, el capitalisme una mica sense ètica... No vull dir estar en aquests països que a vegades, sobretot, vull dir que durant anys no els hem vist així.
1: Clar,
0: que tenim com una mirada esbiaixada de com són aquests països, no?
1: I potser també que la capacitat econòmica que tenen ara mateix no és la que tenien fa uns anys i això els porta també a buscar opcions on sigui que les puguin trobar, perquè també són països amb unes lleis molt restrictives.
0: Clar.
1: Imagina't a la Xina, no? Durant tantíssims anys hi ha hagut lleis on es prohibia tenir més d'un fill, no? I aquí, en canvi, als Estats Units, que tens tot aquest mercat obert...
0: Tot aquest mercat és una mica mercat de calaf, perdona, perquè
1: sí,
0: és com...
1: Molt
0: donem
1: bèstia.
0: Totes les opcions i, a més, sempre trobaràs gent disponible... Vull dir que... Mare meva.
1: Doncs el cas que et volia comentar el va destapar el Wall Street Journal fa uns mesos, i és el d'un multimilionari xinès que es diu Xu Bo, que portava molts anys, de fet, contractant dones per fer gestacions subrogades a diferents punts d'Estats Units.
0: Sí, havia muntat un xiringuito, perdona.
1: No tant un xiringuito, perquè no era ell fent negoci, era ell volent tenir més fills i més fills. Ell
0: d'acord, no t'havia entès. O sigui, em pensava que era ell contractant dones.
1: Ell contractant dones per tenir fills.
0: Mare meva.
1: Però estem parlant que diuen, la seva empresa diu, que calculen que pot haver arribat a tenir 100 fills d'aquesta manera.
0: I què fa amb aquests fills? Què feia amb aquests fills?
1: Aquest és el tema.
0: Es posava en una granja o què?
1: Més o menys. Hi ha vídeos a Facebook... d'aquestes mansions on té aquestes criatures que estan totes allà acumulades d'edats de tots tipus, que totes li diuen pare. I sí, és molt, molt bèstia el cas. I direu, i com és possible que això no se n'haguessin adonat? Com és possible que això estigui passant? El tema és que aquestes empreses que gestionen aquestes gestacions subrogades no tenen un registre federal, per dir-ho així. No hi ha un registre centralitzat de tots aquests casos. Aleshores, a cada estat estan passant coses completament diferents i cadascú, a la seva manera, fa el que pot. Doncs va ser precisament en uns jutjats familiars, senzillament, no? com el que va a registrar el seu fill que acaba de néixer, de Los Angeles, que un dels funcionaris d'allà es va començar a donar compte que hi havia molts registres amb el mateix nom. Llavors va dir, ostres, es va posar a revisar i va dir, he trobat quatre criatures que ja tenen aquest nom d'aquest senyor com a pare. I acabo de veure...
0: Donald Trump no ho sap, això, no? Ho dic perquè me l'imagino fent fills.
1: Sí que ho sap,
0: fills.
1: I tant que ho sap.
0: No, no, fent
1: bueno,
0: 500 fills.
1: Una mica com el que
0: no
1: està...
0: No perquè li robarien l'herència, no.
1: L'Elon Musk està fent tres quarts del mateix.
0: Què dius?
1: Sí. Sí, sí.
0: Però que té 100 fills amb la seva cara.
1: 100 fills no sé si els té, però jo crec que hi ha una mena de... idealització d'aquesta idea
0: de deixar
1: la seva llavor d'aquests homes, no? Tan poderosos i multimilionaris, com sigui aquest multimilionari xinès Xu Bo o com sigui Elon Musk, que tenen també aquesta mentalitat completament masclista i antiquada, no? De aquí estic jo, he vingut al món per tenir fills i quan més ens tingui millor,
0: no?
1: Que
0: els
1: meus gens que són tan increïbles. Aleshores, sí que hi ha una mica aquest punt de què és això, una família o un imperi, no? Una mica, és que fa molta por. Aleshores, quan van començar a posar aquests casos en comú, van veure que només a Los Angeles aquest senyor ja tenia 12 gestacions que estaven funcionant en aquell mateix moment. I això va ser l'any passat, aleshores.
0: I no
1: se l'ha
0: multat,
1: durant els anys...
0: No sé, és que no...
1: Clar, el tema és...
0: No està...
1: Se l'ha jutjat ara, se l'està jutjant ara, però tampoc és que hi hagi hagut gaires conseqüències, perquè ell està a l'estranger... I, a més, el més interessant és que els republicans, quan va haver aquest escàndol, van intentar presentar una nova llei que pogués limitar aquestes gestacions subrogades, sobretot de cara a pares estrangers. No? Per dir-ho així.
0: Com?
1: Els republicans van voler presentar una nova llei per evitar que persones estrangeres poguessin venir als Estats Units a contractar aquestes gestacions subrogades.
0: I tu creus que té a veure amb aquest cas?
1: Sí, sí, sí. Segur, eh? No, directament. Va. I ells ho van dir també molt clarament, perquè va ser un cas que va generar molt d'escàndol als Estats Units.
0: Si són de Wisconsin, sí, però si són xinesos que venen aquí a plantar granges de nens, no.
1: Clar, el tema és que van ser els republicans...
0: Escolta, avui ens està quedant un programa perquè estic pensant en els robots sexuals i ara això, i és que de veritat, eh?
1: És que estem entrant en un món molt distòpic.
0: Sort que l'Encarson ha guanyat el Premi Nobel, perquè si no ja ploro. Escolta, deixem-ho aquí. Acabem aquest programa avui de les dones i els dies. Marta Martínez, gràcies. Gràcies, t'he de dir, per portar-nos en aquest món.
1: És que és per això, és una mica com el món al revés, no?
0: No, allà? Absolutament. Marta Martínez, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Perera Moragas, Celer Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà conversarem amb l'actriu i directora Elena Martín Gimeno, que justament presenta nova sèrie com a directora al Castillo, una sèrie policíaca que parla sobre el món de la prostitució. No us perdeu la sèrie, però sobretot no us perdeu l'entrevista de demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sanoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Precisament aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona, que feia 2 anys que no pagava el lloguer, perquè la propietat del pis també ha al·legat zero. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que s'han de donar unes condicions mínimes, com ara obrir-se a altres forces d'àmbit estatal.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Mentrestant, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat aquest dijous la ciutat de Granollers.
5: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya. Han mobilitzat tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
4: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament del curs. El ministre d'Educació, Edouard Geffrey, s'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts i pal·liar així un dels problemes més denunciats pels estudiants.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament de l'excomandant de l'exèrcit Nidal Hassan, condemnat per matar 13 persones a una base de Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic.
7: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
1: Aquest anunci arriba en ple debat sobre l'aplicació de la pena de mort als Estats Units després de l'execució fallida d'una dona a Tennessee. Aquestes últimes hores, a més, les autoritats de Texas han mort un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera i ho han fet amb el mateix fàrmac letal que va fer fracassar a l'execució de Tennessee. Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
4: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a un quart de nou.
1: A la Lliga Femenina, victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
4: A l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a dos quarts de nou, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta.
0: Fins aquí les notícies.

0: Avui que volia dormir molt, no he dormit molt. Avui que volia anar al mercat, he acabat fent una volta amb un carro buit per un supermercat i comprant les tres coses que necessitava i unes quantes més que no sabia ni que volia comprar. Quan he arribat a casa carregada, sense que estigués previst, m'he trobat un noi jove, vestit amb americana i pantalons de color marró, camisa blanca ben pentinat, i amorrat a la porta del carrer mirant des de la nostra finca. Jo, que ja venia amb la clau a la mà, costum que sempre tinc d'anar preparada força metres abans, he hagut de dir-li perdona, perquè el noi estava ben distret, trucant a algun dels pisos i mirant per la porta de vidre, i no m'havia vist. Quan s'ha tombat i m'ha mirat i ha vist que venia amb el carro, s'ha volgut fer el molt simpàtic, mega simpàtic, que diuen ara. Hola, sóc veí del barri d'una nova immobiliària. Jo ja he començat a posar-me a la defensiva. I he començat a fer-me 34 preguntes sobre si hi havia pisos buits a l'edifici, que si des del carrer es veien finestres tancades, i jo li he dit, para el carro, noi. Aquí viu gent del barri, tot està ple, i si algú tanca porticons és perquè el sol no entri al menjador o a les habitacions i la calor no es faci encara més insuportable. Ja s'ha adonat que no estava per donar massa més detalls, però ell insistia. A dalt hi ha finestres tancades, perquè deu haver estat dies i dies, dic jo, fent de policia secreta. I vinc a preguntar que no, que han fet obres, que els operaris ja han acabat i han tancat les finestres. Quina pesadesa! Al final ha marxat, però no s'ha estalviat de dir-me ja ens veurem pel barri. I jo he pensat, i on ve negre? Mira, més convé, quan marxava m'he imaginat com si fos un voltor que desplegava les ales, feia mitja volta i tornava cap al seu niu. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Benvinguts a l'última edició de la setmana de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, com sempre, el telèfon per fer les preguntes, les vostres respostes, reflexions, anàlisis, queixes, felicitacions també, només faltaria, o aquelles argumentacions que us vinguin més de gust. I a més, com que deixeu els vostres missatges de WhatsApp, els feu escrits o els feu en àudio al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Avui començo amb un missatge de WhatsApp perquè és que és molt llarg, perquè hi ha moltes coses i a més és escrit. O sigui que paciència a escoltar-me una estona ara, perquè és l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès que ens diu... Per començar, diu en resposta a l'oient que li sorprèn que una senyora doni el condol a la reina Sofia, dir-li que té una situació econòmica envejable, sí, però que ha tingut una situació personal complexa des de la infantesa i l'exili fins al matrimoni amb l'emèrit. La seva germana Irene ha estat una incondicional tota la seva vida i en qui s'ha recolzat. Per tant, entenc que la seva pèrdua ha sigut molt traumàtica perquè persones d'absoluta confiança en aquests càrrecs es poden comptar amb els dits d'una mà. I afegeix, els rics també ploren. Després, l'Àngels fa una altra pregunta. Diu, voldria preguntar als autobusos quants cotxets poden pujar. Diu, entenc que hi ha dos espais habilitats. Què passa si vol pujar una persona amb cadira de rodes? Qui és preferent en aquest cas? Si l'autobús està ple a vessar i vol pujar algú amb una bicicleta o un cotxet tipus de bessons amb dos gats, però ja estan ocupats els espais per dos cotxets de nadons, aquests altres tenen dret a pujar? Diu, ho pregunto, diu l'Àngels, arran de l'experiència de fa uns dies a l'autobús, on un altre passatger i la noia que portava els dos gats en un cotxet voluminós quasi arriben a les mans. Ai, mare meva. Diu, m'agradaria saber què diu la normativa. Jo entenc que no podia pujar i havia d'esperar el següent, diu l'Àngels. I encara fa una tercera, un tercer comentari, de fet és una queixa, sobre la línia d'autobusos 24 de Barcelona. Diu, fa el recorregut de Plaça Catalunya i passa pel Parc Güell, va ple de turistes. Diu, abans de la pandèmia hi havia un autobús pels turistes que anava al Parc Güell, ara no. Les persones que viuen o treballen a la zona pateixen la saturació del servei, tant és així que, a vegades, passen 2 i 3 autobusos tan plens que no et deixen pujar i el temps d'espera s'allarga considerablement, o augmenten, diu l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, o augmenten el servei o restitueixen l'autobús turístic. Aquestes són tres qüestions que ens demana l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès. Si algú està trucant al 93207474 i no li funciona bé el telèfon, que sàpiguen que tenim un problema ara mateix. Tenim un petit problema. No, ara ja no tenim cap problema. Teníem un problema fa una estona. Per això he intentat allargar amb aquest missatge de WhatsApp, perquè no hem hagut de fer un reset, que es diu ara, tornar a engegar la màquina perquè havia col·lapsat la centraleta. Llavors, si algú en aquests minuts ha intentat trucar i ha vist que no hi havia manera d'agafar cap línia, doncs que sàpiga que ha estat culpa nostra, perquè en aquell moment s'ha hagut de fer un reset a la centraleta. Per això us he llegit aquest missatge tan llarg, que existeix, no me l'he inventat, però era per donar temps a que poguéssim solucionar aquest tema de la centraleta, i crec que ara ja està solucionat, perquè veig l'Aina que ja està parlant. Sí, està solucionat, per tant deixo una mica de temps perquè pugueu trucar i l'Aina us agafi la trucada, perquè ja s'ha solventat. Mentrestant, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Per exemple, en Sergi, és un altre missatge escrit. En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu: ahir vaig escoltar que et vas trobar amb un bitllet de 10 euros. I pregunta, què vas fer? Ahir ho vaig explicar, El vas dur a la policia o te'l vas quedar? No el vaig dur... Bueno, acabo de llegir primer. El vas dur a la policia o te'l vas quedar? Diu el Sergi. A mi també em va passar un cas similar. L'estiu passat em vaig trobar tot just al davant de casa una cartera amb tota la documentació i 20 euros. I la vaig dur als Mossos d'Esquadra. La persona en qüestió, de qui era titular de la cartera, no va aparèixer. És evident, Sergi, que si m'hagués trobat una cartera, ja et dic jo que me'n vaig a la policia, als Mossos, a tornar-la. I on vaig trepitjar un bitllet, que em pensava que era un paper i no anava a fer cas. Al final vaig mirar bé i vaig veure que era de 10 euros, el vaig agafar, em vaig esperar per si algú tornava, vaig mirar a tot arreu, ningú buscava cap bitllet, i vaig continuar. I sí, me'l vaig quedar, ho vaig explicar ahir, però evidentment que si hagués sigut la cartera d'algú hagués anat a tornar-la, evidentment. Dit això, i solucionats els problemes inicials, ens truca la Francesca des del barri de Navas. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Mira, m'agrada molt el teu programa i la introducció que fas a l'entrar m'encanta. Avui amb el noi aquest que estava a la porta.
0: Oi. No m'agrada gens.
2: Mira, jo he trucat, que he parlat amb l'Aina,
0: sí.
2: Perquè jo vaig trucar que la Maria Glòria de Torroja del Priorat va demanar una poesia que no la tenia acabada, i jo la tenia, i vaig dir que vaig donar el meu número perquè
0: sí,
2: la poguéssiu
0: i us trucar. Us veu trucar?
2: I ens vam aclarir.
0: Ah, que bé, molt bé.
2: Sí, jo li vaig enviar, després ella em va enviar unes que faltaven uns versets, i me la va enviar ella, i escolta, li vaig demanar el número de telèfon, però resulta que no... que vaig apuntar només 8 xifres, i són 9, i no li puc donar... Sí, li vull donar les gràcies, la vull trucar per donar les gràcies. Ja m'ha dit l'Aina que em trucarà, però jo me'n vaig a dormir molt d'hora. Avui m'he quedat per
0: dir això.
2: Parlar.
0: Doncs ja te'l passarem, li donarem amb ella i te'l passarem, ja està.
2: Escolta una cosa.
0: Digues.
2: Escolta una cosa. Voldria demanar-te, si pot ser, una cançó del Ramon Calduc.
0: Quina cançó del Ramon Calduc?
2: El Viejo Frac.
0: Del Viejo Frac es diu,
2: Sí. Sí.
0: Per què la vols, aquesta cançó?
2: Ai, perquè mira, em porta molt records aquesta cançó, i és dels anys 60, Però bueno, jo ja sic 80 i tants, i em faria il·lusió sentir-la, fa molt temps que no l'he sentida.
0: Molt bé, doncs prenc nota, Francesca.
2: Molt bé, una abraçada.
0: I
2: felicitats pel programa,
0: Moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.
2: Adéu.
0: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Josep?
3: Bueno, anar aguantant. Ahir volia trucar, però no anava bé el telèfon.
0: Ah, doncs avui a la segona l'has encertada, així que tranquil. Què ens volies dir avui?
3: Volia parlar de la Mari Carmen.
0: De la Mari Carmen, doncs vinga.
3: Sí, volia parlar d'ella perquè... volia felicitar per la li va portar, la va fotre fora de casa per quatre vegades. Al final li van sortir una dona que pagava 500 euros cada mes i cobrava 1.330. Paguen més que n'he fet 88. I també vull felicitar per la presidenta de Madrid per tot el que li va dir. I ara hi ha un de Vox que vol que li facin una autòpsia més content que una colla de mangantes.
0: Sempre, sempre tan clar, Josep? Sempre tan clar.
3: No, jo soc de clar.
0: Sí, sí.
3: Jo, ja va dir, però Pedro Sánchez va dir que ho pagaria el car. I ojalà pago un car. Aquesta dona, avui, ja està pel costat del pare, de la casa del pare.
0: Sí.
3: D'allí no la traurà ningú.
0: D'allà no la traurà ningú, exacte. Josep, moltes gràcies, com sempre.
3: Bon
0: cap de setmana, bona nit, adéu-siau. Ai, senyor, aquestes reflexions que sempre teniu oportunes, molts de vosaltres. A part del 9320-7474, ja tot solucionat, per tant podeu anar trucant, tenim missatges de WhatsApp. Per exemple, aquest que ha deixat amb àudio, ara, l'Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu Primer.
4: Volia parlar una mica del temps, aquí ens ha plogut molt bé, aquí a Osona... Ho ha fet estupendo, no fent mal. El dissabte aquí ens va ploure a la tarda uns 25-30 litres. A la nit, que estava tot, que van haver d'abolir-ho tot, el que feien per diumenge, ens van caure uns 50, poder, però ben caiguts, no va fer mal a ningú. L'única cosa, és clar, es va abolir, hi havia una parada, hi havia una trobada de cotxes antics, que també no la van poder fer. Nosaltres teníem la trobada de la gent gran, que ens fan un dinar a l'any, i un grup de veneres, ho tenien tot preparat, però també la van deixar, la van abolir. I, bueno, i ara ho fem dissabte que és el dia 10. I ara, esclar, hi ha gent que ho tenien programat en altres coses, n'hi ha que poden venir, ells, uns que no podien venir el diumenge passat, ara vindran el dissabte, i n'hi ha que no podien, que el dissabte hi eren, ara no vindran. Bé, una mica de canvi, però això passa en tothom. Llavors, més volia demanar una cosa. Vau parlar de Mamma Mia, que jo tinc, si Déu vol, més que bé, que és el meu compleanys, i aniré. Em fan un cotxe i el tenim ple. El dia 18 anem a veure Mamma Mia. Jo la vaig veure poder fa, no sé, no me'n recordo els anys, que hi havia que la feia la Nina. O sigui, si algú es recorda de que, on era això i quants anys pot fer... Abans no hi havia tants mòbils ni tantes coses, no ho tinc gravat ni pensat. Però sé que fa molts anys. A veure si algú m'ho pot dir.
0: Sí que la va fer, sí, fa molts anys. Ja tens raó, Àngels. A veure si algú pot buscar-ho i t'ho pot explicar. Va, al 93207474, abans que vagi a veure la nova versió de Mamma Mia, que les coreografies són noves, jo ho vaig explicar el dia que vaig parlar amb dues de les actrius, que... I Àngels, t'asseguro que acabaràs ballant, ja t'ho dic ara. Va, un altre suggeriment que ens fa, i ens ha deixat un missatge de WhatsApp, la Pietat des d'Ulldecona.
5: Avui aprofito i estaré 8 o 10 dies sense participar al programa. Mira, que te volia fer una suggerència respecte a una inquietud que tinc jo, i és que ha sigut iaia fa poquet, fa 6 mesos, i la meva filla i el meu net viuen a Islàndia, no? I la suggerència és, podríem fer una nit d'ignorants, de iaies, iaios, per parlar de les nostres inquietuds, dels fills que viuen fora, de preguntes que tenim, de com ens sentim, no sé, és una proposta que a mi em sembla interessant, però, o que podria ser interessant, però potser no ho és, per tant, per a vosaltres. Jo ho deixo aquí i ja està.
0: Doncs mira, Pietat, jo ja ho sabeu, sempre us ho dic, les propostes que feu, a vegades li donem una volta, però sempre acaben sortint d'una manera o una altra. Preguntes que feu i en lloc de buscar una resposta específica, busquem una entrevista, perquè una conversa amb algun expert, perquè allò que ens heu preguntat dona per molt. D'aquí pocs dies parlarem d'una altra cosa que ens va demanar un oient, que ens va fer una aportació. Per tant, que la Pietat estigui inquieta pel tema de els avis i els nets, perquè la té a distància, clar, 6 mesos amb el net a Islàndia i la filla a Islàndia, entenc que té unes certes inquietuds. Per tant, jo li dono una volta al tema i prenc bona nota i segur que d'alguna manera ho podem tractar i, evidentment, que interessa. Tenim... Mira, ahir justament, Pietat, ens trucava una àvia amb la seva neta al costat per llegir-nos una cosa sobre el tema de la Mari Carmen i la neta es va esperar que la iaia entrés al programa i fins i tot s'hi va posar ella. I vaig pensar... Mira que xulo seria fer un programa entre tots, entre els grans i els nets. O sigui que això, des d'ahir que em dóna voltes pel cap, només em falta aquest suggeriment de la Pietat des d'Ulldecona. Vull dir que, ja dic, sempre faig cas i acabem trobant la manera de fer un tema que pot interessar una gran part de l'audiència. Així que gràcies per la proposta, pel suggeriment. Ara, el 932077474, hi tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Estic ben expert perquè no, avui no. Hi ha dies que em dormo i me quedo endormiscat, avui no. Avui no, avui no ha passat
0: avui això. Avui estàs expert. Molt bé, perfecte.
6: Sí, mira, en forma com el Glenn Miller.
0: Vinga.
6: I t'ha dit que vull comentar-te que ja recuperaràs la son al cap de setmana. És molt
0: d'acord.
6: De setmana,
0: d'acord,
6: i
0: d'acord.
6: I que contra els especuladors com aquest bitxarraco que rondava el teu edifici, digue-li que t'ha tocat la persiana perquè n'han dit les culebres i les víboles.
0: Ni els voltors, ni els voltors, exacte.
6: Ni
0: sí,
6: voltors,
0: sí.
6: Ni rates, ni sargantanes, ni
0: res.
6: Ni com es diu, escarabajos?
0: Escarbats, sí,
6: paneroles,
0: sí.
6: Paneroles.
0: Paneroles.
6: Sí, a mi no em fa molt de fàcil, els paneroles.
0: A mi també, a mi també.
6: No m'entren per sol a casa.
0: Millor,
6: i
0: millor.
6: I tenim les preguntes,
0: vinga, preguntes.
6: Que he desenvolupat, que són les potes d'entrar quan està un nen.
0: Vinga.
6: Com jo soc un nen gran.
0: I tant.
6: Mira, què vol dir això de, com diuen els meteoròlegs, que farà calitxa? I jo penso que és l'atmosfera que és densa, que és una calor molt sufocant i que l'atmosfera està molt carregada i que passarem calor, penso que és això. I si no, que m'ho aclareixi algun meteoròleg.
0: Vinga, què vol dir calitxa? El concepte calitxa, calitxa, perfecte.
6: Calitxa,
0: segona,
6: calitxa.
0: Molt bé.
6: La següent. Quan, allò que es fa, que me quieres, no me quieres, que quan es fulla una flor...
0: Sí.
6: D'on ve això?
0: De treure els pètals i dir sí, no,
6: la
0: sí, no.
6: Aquella, per passar que ho feien les noies innocentes abans, per si estaven al seu...
0: Sí, per
6: si...
0: O no la volia. D'on ve
6: bueno,
0: això,
6: sí,
0: eh? Sí, sí.
6: És molt antic, més antic que el Napeu.
0: I tant, i
6: jo
0: tant.
6: Jo ho sé des de petit, això.
0: Sí, sí.
6: I el darrere és... Mira, sí.
0: Ai, que no t'entens la lletra.
6: Sí, no, sí que l'entenc. Sí, sí. Com podem saber si estem confosos si ningú ens avisa que estem confosos? Si ningú ens crida la tercera que estem confosos? És una pregunta psicològica.
0: D'acord.
6: Quin pot ser el dubte si estic confós d'algú si jo no sé si estic confós?
0: D'acord.
6: No, més aviat, com puc saber si estic confós i ningú
0: si ningú
6: t'ho
0: diu que estàs confós, d'acord.
6: Vull dir, abans estàs fotent la pota i fins que no t'ho diuen...
0: Si no t'ho diuen, no ho veus. Molt bé.
6: I sus de dubtes. Pues vol cada setmana i te comem la sort.
0: Molt bé, igualment. Gràcies, igualment. Bona nit. La Victòria de Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit. Era per preguntar que ahir vaig sentir una senyora que parlava sobre l'amiant.
0: Sí.
7: Que hi havia una pàgina web de la Generalitat per assabentar-se de totes les qüestions,
0: sí.
7: No? I va donar unes sigles que no sé si les recordo bé, no sé si era raro, no sé.
0: Sí, això eren les empreses que ho treuen, però ella va dir que la pàgina web en qüestió és de l'Agència de Residus de Catalunya.
7: Agència de Residus,
0: sí,
7: de Catalunya.
0: Sí, aquí surt, sí, tot.
7: Ah, però així és tal qual, tinc de buscar-ho?
0: Sí, si vas, per exemple, a un cercador Google o qualsevol altre, el que tinguis, i poses Agència,
7: sí,
0: de Residus de Catalunya, et sortiran, i l'oficial, ja ho veuràs l'oficial, les 3 W's i no sé com es diu exactament,
7: sí.
0: La trobaràs i aquí és tot. Les empreses que ho fan,
7: bé.
0: I que la part que treien a l'amiant era, sense cost.
7: Ja,
0: això és el que va dir.
7: Sí, i també el que passa que ara en aquest moment no recordo la data. Sé que hi ha, o sigui, hi ha un tope, hi ha uns anys de coll per fer-ho.
0: Per no retirar-lo, si... això no ho sí. sé. Això no ho sabré si ho sap que... algú.
7: Em sembla que el 2031 o 2032.
0: Potser en aquesta
7: escoltar.
0: Web ho trobaràs també, eh? Segurament, ja, segurament.
7: Ja, jo l'he trucat perquè això de les sigles a mi també em semblava raro, no? Vull dir...
0: Perquè va dir, les empreses sí que és veritat que ho va dir, tipus Rare o alguna cosa així.
7: Sí,
0: són
7: sí.
0: empreses que es dediquen a treure això. Són
7: però les... ho trobaré aquí, eh?
0: Sí, aquí ho trobaré. Va dir que sortia tot. Sí, sí.
7: Vale.
0: D'acord?
7: Doncs molt agraïda.
0: Moltes
7: bona
0: gràcies.
7: Nit.
0: Bona nit. Adéu, Victòria. En Vicenç, des de Ciutat Vella, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Què tal, Vicenç? Com estàs?
8: Molt bé. Escolta, per fer una resposta. Mira, el Mamma Mia es va fer durant l'octubre del 2007 fins al gener del 2009 al Palau d'Esports, l'antic Palau d'Esports.
0: Uh-huh.
8: Era per això. Ho puc certificar perfectament, això. Per aquí treballava, en aquella època.
0: Home,
8: allà.
0: Estaves allà amb... i, per tant, certifiques Mami, que la Nina
8: exacte,
0: era la dona, no?
8: Totalment, perfecte, exacte.
0: Sí, sí,
8: sí. I treballava allà amb ella, per tant, us ho puc certificar.
0: Home, millor que ningú. El Palau exacte. D'Esports, que ara està pobret, que cau.
8: Que fa pena, sí.
0: Que fa pena.
8: Llavors, sí, llavors van quedar anar amb la Bella i la Bèstia, el musical, uh-huh. i després fem els Miserables, que feia de regidor allà. I sí, sí, va ser aquelles èpoques.
0: Doncs mira, any 2007, l'Àngels era qui pregunta.
8: Del 2007 fins al 2009 es va fer.
0: Del 2007 al 2009, ostres.
8: A l'octubre del 2007 al gener del 2009 es va fer això.
0: Déu-n'hi-do, no sabia que havia sigut tant de temps.
8: Sí,
0: mira,
8: sí.
0: Feia més curt.
8: Sí, sí, sí, va durar molt temps perquè tenia molt d'èxit i sí, sí, va anar molt bé.
0: Va ser
8: una producció
0: bé.
8: Que va anar molt bé.
0: Super, perfecte. Doncs escolta, millor que el Vicenç no ens ho podia contestar ningú.
8: Exacte.
0: Així que... moltes gràcies. Digues.
8: Puc dir una cosa
0: sí,
8: més?
0: Sí, i tant.
8: Ara ja que truco, mira, jo he vist que ha citat Vella, prop del Palau de la Música, jo ho he dit una altra vegada, però continuo dient que realment el barri fa molta, molta, molta pena, molta vergonya.
0: El barri fa molta pena i molta vergonya.
8: Està molt brut des de primera hora del matí. Està molt brut, fa molta pudor. No funciona, no funciona, i no passa res, i cada dia és pitjor. I no veiem, almenys la gent de l'àrea, no veiem que això s'aturi. I a qualsevol hora pot ser brossa i més brossa, brutícia, pixats, pudors, contenidors plens...
0: Sí, sí.
8: Plens
0: no?
8: i plens. Jo l'aplicació que tinc de l'Ajuntament, que hi ha una aplicació...
0: T'anava a preguntar, ho has posat a l'aplicació? Clar.
8: Ui, l'aplicació... Jo penso que jo he de tenir una creu vermella, perquè els deu explotar cada cop que veuen el meu nom. Perquè cada dia faig fotos, les envio... Però és terrible.
0: Però algú et contesta alguna vegada?
8: Eh?
0: Algú et contesta alguna vegada?
8: Sí, si et contesten, però llavors has de contestar perquè diu que ja està fet, i llavors he de contestar, faig la, torno a fer la foto perquè no està fet, perquè és mentida.
0: Ostres.
8: Perquè és mentida. Deu haver alguna persona que els hi deuen dir que està fet i al cap d'una estona torno a passar o l'endemà. Un exemple, hi havia un sac de runa aquí a terra, va estar setmanes i setmanes, gairebé un mes. No el recollien. No, no. Què va passar? Que el sac aquest es va trencar i llavors va dir la sorra per tot arreu. Finalment, al cap d'un mes, ho van haver de recollir. Dius, de veritat? O les tanques, hi havia unes tanques aquí de la Festa Major, doncs van estar setmanes
0: i setmanes.
8: Ui,
0: les tanques costen molt de recollir, tu. No sé què
8: sí,
0: passa amb les
8: passa
0: tanques.
8: Sí, el que passa que a la nit fa molt de soroll quan hi ha gent que passa, borratxa, dona cops, etc. Però per la brutícia, es fa molta por al carrer. Molta merda, però dic, merda de gats, ai, de gossos i de persones.
0: Ai,
8: i pixums, i brossa, i no passa res. I no, jo penso que l'Ajuntament no s'immuta, o el senyor Collomani no es passeja per Ciutat Vella, no coneix el barri, jo li puc fer un toret, Sant Pere Més Baix, Sant Pere Mitjà, Verdaguer i Callís, Mònec, Mare del Pilar, Beates, és horrible. I a qualsevol hora, qualsevol hora. I no passa res. A primera hora del matí a dues les escombraries a baix. Bueno, no sé, vivim entre merda. És
0: ai,
8: així,
0: senyor.
8: De trist.
0: Després la gent se'n va, saps? I no saps què passa.
8: Bueno, doncs, que clar, és això. Vivim entre merda. Vivim entre merda.
0: Ai, Vicenç.
8: Sí, sí, em sap greu dir-ho, però és així.
0: És així, és així.
8: Vinga.
0: Moltes gràcies. A veure si li fa cas.
8: Bona nit.
0: Una abraçada, bona nit.
8: Sí,
0: bona nit. Doncs mira, clar, si ha fet totes les queixes agudes i per haver... i no li fan cas, no sé qui, no sé si la seu del districte estava pensant si podem, potser podem intentar fer una trucada si ens fan cas i exposar aquesta opinió d'aquest oient i a veure si algú contesta des del districte i diu què passa amb la brutícia i amb el sistema de neteja justament en aquest barri, a veure si seria una possibilitat, ja que diu que ha enviat no sé quantes vegades a l'aplicació i que no passa absolutament res. Ho intentarem, si més no, a veure si ens contesta en Vicenç. Ens truca el 932017474 la Maria Antònia des de Cabrera. Bona nit.
9: Hola.
0: Hola, Maria Antònia, bona nit.
9: Bona nit. Mira, ara us sentia aquí a la ràdio, que ja estava al llit i m'he aixecat, que estàveu dient d'uns 10 euros que havíeu trobat que s'havia de fer. Sí?
0: Sí, que jo vaig explicar ahir que em vaig trobar 10 euros al carrer, sí.
9: Sí, i un altre senyor que no sé què deia.
0: Sí, que jo... ell va trobar-se una cartera i evidentment la va portar als Mossos, sí.
9: Bueno, pues jo és que dels Mossos tinc unes gràcies per donar de fa molts anys.
0: Ah, doncs vinga.
9: I ara he pensat, mira, ara és el moment.
0: Doncs sí, senyora.
9: Dels Mossos i del que se'm va trobar el meu moneder que se m'havia perdut. Jo vivia a Mataró llavors, i a la vora de la plaça de Cuba, i vaig perdre un monedero. No vaig perdre, me l'havien robat en aquell moment. Mm. Era un monedero blanc que feia un pam i només hi portava diners. Els vols de Nadal amb diners.
0: Ja.
9: No eren 10 euros, eren ja. Diners. Perquè sí. Hi ha compres que fer, hi havia... Bueno, evidentment no em va agradar gens això, però és el que et va passar, te van robar el monedero. Pam. Al cap d'un any i mig o dos em truca la meva filla i diu, mama, diu, què passa? Dic, tu t'has perdut fa temps un monedero blanc? Dic, sí, Cristina, tu no saps. I jo vaig perdre aquell monedero blanc, que hi havia un pam, però és que no portava cap document a dintre, només hi portava els diners i una foto de carnet meva.
0: Ah, no portaves diu, documentació. Mm.
9: No, era un bitlleter per portar els diners.
0: D'acord.
9: Pels diners. Llavors, clar. I diu, mama, que és que m'han trucat els Mossos, que tenen una foto, un carnet, aquest monedero blanc, i Cristina, tu te recordes que... O sigui, que el que el va trobar, que no me l'havien robat, el va portar els Mossos. I els Mossos no tenien a ningú que donar-ho fins que van descobrir qui era aquella persona de la foto, i era jo. I vaig estar molt agraïda, però ni en el senyor que va trobar la cartera ni els Mossos, no hi vaig anar, vaig pensar que hi havia anat a la policia municipal i m'han dit, vagi els Mossos, dic, ai, mira, anar fent voltes per res, no cal, me l'han robat. Pues no me l'havien robat i me'l van tornar, amb els diners a dintre.
0: Anna va dir, aquesta és la pregunta, amb tots els diners a dins?
9: Amb tots els diners a dins, sí, senyora.
0: I havia passat Nadal?
9: Home, havien passat anys, eh? O sigui, no sé si un any i mig o dos, eh?
0: Què dius, ara?
9: Sí. I em van trobar gràcies a la foto de carnet. Però clar, allò era difícil, eh? La foto de carnet, tu saps que tots semblem
0: home,
9: delinqüents.
0: Home, però que tant de temps tornat amb tots els diners i que hagin investigat de qui és la foto i qui pot ser...
9: Bueno, però doncs... és que per això m'he aixecat.
0: No, ho entenc perfectament, perquè és per fer-los un homenatge.
9: És el moment de donar les gràcies. Doncs... pues, els Mossos d'Esquadra, que en aquell moment no van saber qui donar-ho, i el senyor que se la va trobar, que la va portar als Mossos d'Esquadra, que tampoc hi vaig poder donar les gràcies.
0: Doncs mira, si algú està escoltant i va trobar aquest bitlleter blanc amb bitllets a dintre, que ho sàpiga, no?
9: Que el tinc jo, sí, senyora, que era meu i el vaig trobar.
0: Que la Maria Antònia està agraïdíssima d'aquest gest, doble gest.
9: Saps aquelles coses que et queden pendents de dir, bueno, aquí ho agraeixes, això, que no saps a qui agrair-ho, perquè, a veure... els Mossos van fer la seva feina, però el senyor que ho va portar o la persona que ho va portar-ho, doncs també.
0: I tant. Doncs
9: I ja
0: escolta.
9: Està, mira, això ja veus, ja he fet una feina avui.
0: Ja està, avui dormiràs més tranquil·la, segur.
9: No, tranquil·la ja hi dormia.
0: Més
9: però
0: encara.
9: Però sempre em va quedar pendent de qui...
0: de donar les gràcies.
9: Arreglo això. Clar. Jo això d'amb una revista, donar gràcies, no sé qui, no.
0: Ja.
9: I ara he pensat, mira, algú potser ho sentirà i dirà, mira, aquest vaig ser jo, però no fa un any ni dos, eh? Això potser, us dic, que fa... més de 18 o de 20 anys.
0: Mare meva. Doncs sí. Mira, una bona persona i uns bons Mossos, ja està. Que n'hi ha,
9: Sí, però sí. Saps que et quedes pendent de dir-li ai, miri, moltes gràcies,
0: clar,
9: no?
0: Clar.
9: No vas poder. La Cristina m'ho va donar a mi, jo ho vaig agafar, no vaig dir, mira, amb tots els diners, que raro, no m'ho van robar, el vaig perdre.
0: Sí, em devia caure, vés a saber. Sí,
9: doncs
0: sí.
9: Em devia caure, sí.
0: Doncs, ja escolta, ja ha quedat l'agraïment fet, així, a l'univers, directament, Maria Antònia.
9: Sí, potser ho sentiran o no.
0: No se sap mai.
9: Però bueno, jo sí que pensaré, mira, ho vas arreglar, allò.
0: Clar que sí, dona. Doncs moltes gràcies per compartir-ho aquí.
9: No, ja està, Vinga, bona nit.
0: Adéu-siau.
1: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine.

0: Bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya a provar-ho.
1: M'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i
1: clar.
0: I ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç. Salut i vida, amb Jordi Garriga.
1: Ben tornat, doctor Jordi Garriga, a la nit dels ignorants.
3: Bona nit, Marta. Com estàs?
1: Molt bé, doctor especialista en cirurgia general i digestiva. El mes passat, perquè vegi el doctor que jo estic atenta a les seves explicacions, ja vam aprendre moltes coses, eh? En la primera secció vam aprendre, a veure si dic bé, que el cor és un múscul que batega 80 vegades per minut sempre i rep la sang de les artèries, que són dures, com tubs de butar, i la torna a treure per les venes, que són toves, com els tubs de gas ciutat, que sempre van juntes les venes, les artèries i els nervis, uns al costat dels altres, que tenim 5 litres de sang sempre a l'aparell circulatori i que la pressió arterial mínima és la que ens ha de fer córrer el metge quan arribi a 10. Ho has
3: dit tan bé tot.
1: Però és que ho vaig aprendre. És que no he hagut d'anar a escoltar-m'ho, eh?
3: Estupendo. Tant de bo tots els teus oients ho hagin seguit igual. Molt bé.
1: Doncs tant de bo cada episodi de Salut i Vida sigui com aquest, perquè avui ens centrarem... Ja em va dir el doctor, haurem de partir el cor, l'hem de fer en dues seccions. Vaig pensar, no pot ser. Doncs sí que pot ser, perquè avui ens centrem en les malalties del cor i una mica les exploracions que s'han de fer. És així?
3: Així és.
1: Molt bé. Per tant, per on comencem? Per la més coneguda o com li diríem?
3: Comencem per la més antiga, l'electrocardiograma. Exploracions del cor. N'hi han dos de bàsiques, d'importants. Amb aquestes dues, quasi bé... eliminem els riscos i els perills de mort o de cosa important. Uh-huh. L'electrocardiograma i l'ecocardiografia. Us ho explico molt senzill els dos. Després seguirem amb d'altres cosetes que hi ha.
1: Molt bé. El primer,
3: l'electrocardiograma.
1: En què consisteix l'electrocardiograma?
3: L'electrocardiograma mira la corrent elèctrica que passa pel cor. Per tant, és extern al cor. El cor té com... Sabeu quan aneu a fer excursions que hi ha a les muntanyes i en els camps uns pals molt alts amb uns fils que van de l'un a l'altre, uns pals d'alta freqüència. Això hi ha en el cor, hi ha això.
1: Aquests pals d'alta freqüència.
3: I la corrent la porta de l'un a l'altre al nervi. Uh-huh. El nervi, ja ho ha dit la Marta, per tant no ho repeteixo
1: sí,
3: jo.
1: Sí, sí, sí, ho repeteix el
3: doctor. Van junts, vena, artèria i nervi. Tres. Hi han 5 artèries coronàries. 5. Cada múscul en té una del cos. El cor 5 és un cor que treballa tant, un múscul que treballa tant que necessita molta sang amb molt oxigen per alimentar aquestes cèl·lules i que bategui sempre. Quan no batega, malament rei. Vale. Per tant, l'electrocardiograma mira només és la part externa del cor, la part elèctrica. Al final direm quines malalties té i com se tracten. Però seguim.
1: Molt bé. L'altra que m'ha dit...
3: La ecocardiografia. Una ecografia. Una ecografia també és una exploració que quan us diguin que us la volen fer d'algun lloc del cos, digueu sí. És una exploració no iatrogènica. Iatrogènica diem que no pot fer mal, que no invadeix, no hi ha raigs, no hi ha raigs gamma, no hi ha gammagrafia, és eco.
1: Clar.
3: Mireu.
1: Com les que fan a les embarassades. Que,
3: molt no? bé, molt bé.
1: Allà no poden
3: si
1: fer mal.
3: Si es fa a les embarassades, i avui en dia és moda fer-los una cada 15 dies, una amb color, una amb el nen de perfil, una amb el nen guapo, una amb el nen lleig, i que les dones s'hi tiren com a boges i s'hi guanyen la vida molta gent, sí. La ecografia amb això demostra que és absolutament inocua, el cos. l'eco. I amb el cor és un avançament total. Es veu el cor millor que tenint-lo a la mà un metge o un cirurgià.
1: Clar, veus el cor com batega, no? Clar.
3: Com batega, veus el múscul. El veus per dintre i veus l'ecodoppler, la quantitat de sang que hi ha a cada aurícula i a cada ventrícul. Com passa la vàlvula. Es veu tot.
1: Tot.
3: Es veu tot. Amb un electro i una ecocardiografia, Marta, quedem assegurats molt, molt, molt...
1: És a dir, si hi ha alguna coseta mínima, es veu.
3: I es pot tractar, que ara ho veureu, que és molt xulo.
1: Es pot tractar, que ara ho veureu. Com quan vulgui el doctor, ho tractarem, això, eh? Què més?
3: Seguim una mica. Unes altres dues proves que hi ha, sí? Que també avui en dia estan bastant de moda, és l'arteriografia coronària. És fer amb contrast, mirar les coronàries com estan destretes. Sabeu que la coronària, n'hi ha 5, 2, 3 a davant i 2 a darrere del cor, per alimentar totes les cèl·lules del cor, n'hi ha 5, i que... són estretes. Per tant, aquí sí que acumula el colesterol, que en parlarem molt aviat.
1: Ah,
3: ja en parlarem aviat.
1: És un altre dia, això del colesterol.
3: Ja en parlarem aviat. És molt maco, aquest. És molt maco.
1: És molt maco, diu. No, no, és tan maco per la gent que el té, segurament, eh? El colesterol.
3: Jo en tinc una mica, però com que ho sé, és molt maco.
1: D'acord.
3: Ja ho veureu, a l'Oriol Riu, però ell em sembla que no en té, no ho sé.
1: De colesterol? Fa així. Jo no, jo estic bé, jo no en tinc.
3: Me n'alegro, Marta. Bueno, seguim. I amb això poses contrast i veus si a dintre l'artèria està molt estreta, molt obturada, si hi ha molt... que és colesterol el que s'hi fa, i si fa el colesterol, que ja ho explicarem el dia del colesterol, però tapona les coronàries.
1: Clar.
3: Si en tapona una, un atac coronari. Si en tapona dues, dos. Si en tapona tres, malament rai. Perquè el primer que fan al taponar les artèries és fer l'ictus. L'ictus, que ve del llatí.
1: Sí, sí.
3: Aquestes coses nostres, dels metges, llatí o grec.
1: Tot ve de llatí o grec.
3: Sí, això, sí. Llatí, ictus, que a més vol dir golpe, cop. No sé per què ben bé. Bueno, és igual. És un cop fort si tens una coronària. I llavors
1: t'ho
3: veuen... i te la dilaten, te la obren, i a sobre t'hi posen un estent, que això dels que ens escolten ja n'hi ha algú que li han posat.
1: Segurament que sí.
3: Un o dos o tres, fins a dos o tres.
1: Com a mínim, sí. Com a mínim.
3: I amb això et dilaten la coronària, per tant, no pots tenir dolors coronaris, que el dolor coronari és un mal aquí davant el pit, un dolor molt fort, molt fort, molt fort. I una sensació de malestar amb dolor fort aquí al part esquerra del pit. Dolor coronari. Això abans es donava molt. Avui en dia et fan una angiografia, t'hi posen un estent i ja està.
1: I tornes a sortir millor del que has entrat, clar.
3: Totalment millor.
1: Clar, però jo penso, i això no es mou?
3: Vale. Això
1: clar,
3: no es...
1: Això... Fa patir que dius, i si es mou una mica se'n va cap a una banda que no toca?
3: Sí.
1: No es mou.
3: És una molla de titani, d'un material que és etern i que es dilata una mica, no més del compte, perquè si es dilata més podria trencar l'artèria, la dilata una mica i la deixa dilatada per sempre. I torna a passar la sang per allà i es torna a alimentar. Perquè després de l'ictus, del golpe, de l'obstrucció i que hi ha un tros de les cinc coronàries, hi ha una taponada. El tros de cor que envolta aquesta artèria no li arriba la sang.
1: Clar.
3: Si no li arriba la sang, què passa amb una cama que no li arriba la sang? S'infla,
1: sí.
3: Després es torna morada, després es torna negra, després es mora la cama, es mora, es gangrena i te la tenen que tallar.
1: No.
3: Cor fas un infart. Ictus, infart. Ictus,
1: és
3: infart.
1: És exactament el mateix?
3: Ictus, infart.
1: Uh-huh.
3: Ictus és el taponament i que tens que moure't i fer coses per eliminar això, aquest estretor o taponament, que no arriba sang en aquell tros de cor, i que t'hi posin un estent. Abans t'ho tenien que operar, feien bypassos, us sona?
1: Bypass
3: coronari.
1: Això és un avanç, mare
3: meva. M'han posat un bypass, doble, un triple bypass coronari. Carai, quin metge tan bo, qui t'ho ha fet, això? El Pepito. Tot això.
1: Ara,
3: avui en dia, l'endemà són a casa.
1: Sí. i poden fer relativament...
3: Vida normal.
1: Vida normal, sí, sí.
3: Tres setmanes, vida normal.
1: Ja, suposo que hi ha casos i casos, que en algun cas sí que s'ha de fer una operació.
3: Marta,
1: llavors això ja és més greu.
3: Si el senyor és molt gran, si està molt fotut, si té el ronyó tocat, si té el fetge, no sé què... Però, en principi...
1: Amb els estents...
3: Ictus, estent. Infart és un tros de cor mort, si és més d'un tros gros, infarto total, infarto i muerte. Si recuperem... Quantes hores tenim? Això és important. Això vull que ho sentiu tots els de la nit. Quan teniu aquest dolor i aviseu al metge de guàrdia i tal, per telèfon ho digueu, em sembla que tinc un ictus, o el meu marit, o el meu tiet, o qui, té un ictus o un infart. Els d'ambulancieros venen uns ja...
1: Preparats,
3: que saben diagnosticar-ho, i truquen en el metge. Tens 12 hores de temps per arreglar-ho.
1: És a dir, quan tens un ictus, el temps és...
3: 12 hores. El temps és vital. Perquè ho explicarem també al cervell d'aquí més mesos, a l'hivern, quan faci fred. El ictus i l'infart cerebral és el mateix.
1: És el mateix.
3: És el mateix. El cor. És el cor que estem ara, però després serà el cervell.
1: Mm-hmm. Molt bé.
3: Som-hi.
1: El temps, 12 hores. Molt bé. Parlem ara de les malalties?
3: Anem a les malalties.
1: Anem a les malalties.
3: Ja.
1: Vinga.
3: L'hemorràgia.
1: L'hemorràgia
3: és perforació normalment d'una vena. La Marta ja ho ha dit, són toves.
1: Sí.
3: Si augmenta més de 10 la tensió, es trenca, fa una hemorràgia amb un tros del cor i aquelles venes queden fotudes i es mor el teixit i fas també un infart. Hemorràgia.
1: Uh-huh.
3: Això com ho arreglen? Vindrà d'aquí un moment. I l'altre és l'obstrucció. L'obstrucció, el tapament, les artèries.
1: Uh-huh.
3: Un coàgul, després d'una arrítmia, que ja en parlarem d'aquí un momentet, fas un coàgul, et va amb una artèria coronària, tal de la tapona, o aquell tros queda mort, tens dolors, si no t'hi posen a l'estent, aquell tros es mora, aquell tros de cor. Uh-huh. Si és un tros petit, les altres quatre poden, però si són dos o tres... Tururut viola.
1: No hi ha res
3: a dir.
1: M'ha quedat clar. Molt bé. Tot això, qui ho tracta?
3: Perquè que és maco això.
1: Hi ha uns metges especialistes, no...
3: Nous d'aquest segle XXI.
1: Ah, sí?
3: Els hemodinamistes.
1: Hemodinamistes.
3: Que fan la hemodinàmica.
1: No conec a cap hemodinamista que em digui...
3: Jo te'n presentaré... Som... Em vols conèixer un de jove i guapo i ric?
1: Home,
3: un
1: sí.
3: Que en sàpigui. Què vols?
1: No, jove, guapo i ric, i que en sàpiga que potser el podem col·locar en algú de l'equip, vés a saber.
3: Bueno, una vegada passada la brometa, són gent... normalment un maca, però que estan en els grans hospitals, aquests. Uh-huh. Aquests a Barcelona estan a Bellvitge, Sant Pau, el Clínic, Vall d'Hebron, els quatre, i Badalona, cinc, a Lleida, a Sant Joan, a Tarragona, estan als pestos grans.
1: Els grans
3: I quan
1: hospitals.
3: Truques i dius infart o ictus, el ve més ràpid el ambulanciero. Però quan ve i ho comença a veure, truca i mira, on t'hi ha puesto? Tenim 12 hores per actuar.
1: I llavors et deriven al lloc on abans t'agrada...
3: Molt. Hòstia, que m'agrada aquesta ràdio, perquè
1: no, clar,
3: ho saben tot.
1: Que...
3: Ho saben tot. I no hi ha l'Oriol ara aquí, que és el del so, que és el tècnic de so, perquè també diria... Això ja ho sabia jo.
1: No, però si estàs aquí normalment, et diuen, a tu t'han de derivar al teu hospital, però no, en aquest cas...
3: Sí, en aquest cas
1: si no hi
3: pot
1: hi
3: ser
1: lloc...
3: que... Aquí toca Clínic, a mi jo he vist que a prop d'aquí em tocaria Clínic, però en aquest cas pues, podem tocaria Sant Pau,
1: clar.
3: Si el Clínic tenen un altre cas que estan fent ara.
1: Clar. Per tant, és el que hi ha és, l'espai...
3: Està molt ben fet. Tot va per ràdio, tot... Jo ho he viscut amb malalts que jo he fet de metge de capçalera i dir, això pot ser un ictus, avisa'm a l'ambulància. I va tot tan bé que em dóna gust ser el que sóc. Un metge. Res més que un
1: metge.
3: Però
1: ja està, en 12 hores salves la vida a la persona.
3: Sí, senyora.
1: Molt bé. Què més?
3: Què fan els hemodinamistes? Tenen que saber regics.
1: Uh-huh.
3: Estan en hospitals grans i tenen un aparato de regics i tenen una maleta amb moltes mulletes petites, moltes, i molts cargolets i molts tubos per posar.
1: Sí.
3: I aquests no fan tall, no operen, t'entren en el sistema circulatori per l'engonal, per la ingle, o per la radial, pel canell. Si són coses molt petites, pot ser pel canell, però normalment en són coses molt

0: que hi té de tot, busca de 4 i mig. Això ho he vist jo en els electricistes bons, que quan venen a casa tenen unes maletes que tenen tornillos
1: de totes les mides,
0: tornavisos,
1: del 4 i del que sigui. Sí, aquests. Sí, sí. Però aquests, és el mateix, però amb el cos.
0: Mateix, però que tot salva, que tot salva la vida.
1: Sí.
0: I llavors poses, passen per allà la molla, la posen al puesto, apreten. Normalment la molla ara fa coses noves ja. Anem bé de temps perquè explicaré algun detall més.
1: Sí, un minut, eh?
0: No, caram,
1: no, això va ràpid, doctor.
0: Em fas córrer molt.
1: No, però si està superben explicat.
0: Bueno, i els hi posen una mica d'anticoagulant que duren la primera temporada, la molla col·locada, i el malalt l'endemà se'n va a casa seva.
1: I no té mal, curat, ni
0: i jo. No té cap mal.
1: No té cap mal.
0: I com que ha sigut les primeres 12 hores, no hi ha infart, no hi ha un tros de teixit mort, cicatritzat, que els que feien infarts abans de fer això, queden trossos de cicatriu que després es té que mirar amb l'ecografia els trossos que hi ha de múscul mort, els trossos... Es pot fer una resonància magnètica per mirar aquests casos, es poden fer més proves, però amb això que he dit, tirem endavant.
1: Ja ens salvem, no?
0: Ens salvem.
1: I aquest és, això és el que importa. Doctor, perdona, alguna cosa més per acabar?
0: Sí, una cosa.
1: Vinga.
0: Les hemorràgies. A les hemorràgies, pel catèter, t'hi posen un tap. Quan es veu el forat, ells han posat un contrast, veus per on s'escapa el contrast de la verba artèria, i per allà hi passen un tapet d'un coagulant i tapen, posen un tap.
1: I tampoc es mou aquest tap?
0: I aquest tap no es mou. Queda allà enganxat i queda curada l'hemorràgia. I això ho explicarem al cervell, que per mi és més important. Lo del tap, més al cervell que aquí.
1: En el cor.
0: Però també aquí.
1: Però això serà un altre
0: dia. Hemodinamistes, en recordeu-se'n.
1: Ja, no se m'oblida.
0: Ara a la Marta li presentaré un parell i que ella es colleixi.
1: D'acord.
0: I ensenyaré les fotografies.
1: Doctor Jordi Garrió, moltes gràcies. Fins el mes que ve.
0: Gràcies, Marta.

0: satèl·lits.
1: Va, que ens queden pocs minuts per arribar a la una de la matina d'aquí a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, Guillem, digues.
2: Sí, ja, volia fer una resposta al WhatsApp aquest que has llegit sobre la...
1: Sí, l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, sí, que feia una resposta a tu, eh?
2: Sí, sí. Sí, home, jo comprendo lo de la tristesa i això, però, clar, per qüestió de classe i per qüestió de política, de saber qui són, pues, clar, jo crec que si tenen pena, pues que es consoli un altre. O sigui, jo no sabré dir res. A vegades penses els rics no mereixen consol, ja que tenen tants diners que se'l comprin, saps? I també volia comentar una qüestió sobre el que ha dit l'oient, que a vegades fa fotos i les envia a l'aplicació.
1: Sí, de l'Ajuntament, el Vicenç de Ciutat Vella, sí, que està desesperat, sí.
2: Sí, que jo també ho faig això, i el que m'ha passat és que a vegades, si el queixes diverses vegades, sovint, de la mateixa cosa, ells mateix t'avisen de que estàs bloquejat, és a dir, que no volen gent que es faci LR, que R, que... O sigui, ells donen a entendre que ja saben que hi ha el problema, però que no s'atures el sistema, diguem, el sistema informàtic, no? La qual cosa el deixa una mica així, dient, home, si em molesta, perquè no puc queixar-me, no?
1: Clar, clar, clar.
2: Però que en altres coses sí que fan cas i sí que són ràpids, però en coses que així que és molt insistent, com jo, que em queixo molt de les motos aparcades a la vorera, doncs al final van detectar que m'havia queixat diverses vegades del mateix carrer, sí. I llavors diuen, no, això ja no cal que ho envies. I, bueno, una mica, pues, crec que sàpiga que...
1: Que potser l'han bloquejat, vaja, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Ja
2: sí.
1: Pot ser, ja pot ser. Molt bé. Gràcies per l'avís, Guillem.
2: Molt bé, a vosaltres.
1: Vinga,
2: adéu-siau,
1: bona nit.
2: Adéu.
1: A veure, que encara tinc temps per escoltar un àudio més que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Les trucades que estan entrant ara, el 93207474, per després del butlletí de la una. I tenim temps d'escoltar una resposta sobre el tema xuxos, que és un dels hits de la setmana, que ens ha deixat la Teresa des de Badalona.
3: L'altre dia va preguntar una senyora a on feien els xuxos. Jo li contesto que els xutxos aquí a Badalona es diuen tornemis i els fan al carrer de Mar a Can Beltran. Són boníssims. Espero que t'hagi aclarit la teva pregunta.
1: Moltes gràcies. Ens faltava un de Badalona. Can Beltran. Li diuen tornemis, no? Ha dit tornemis, no xuxos. Aquesta no la sabia jo, que es deien així. Mira, i encara... No, encara res, perquè és que arribem a la una de la matinada i encara vull aprofitar per dir més coses, però calla, calla, que venen els companys dels serveis informatius i després continuem nosaltres. O sigui que no marxeu, els que truqueu us espereu uns minutets i després continuem amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Milers de persones han participat aquest vespre a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on la dona va viure més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Els sindicats Comissions Obreres i la UGT demanant que es faci un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar fa uns dies després d'haver estat desallotjada. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya, tot plegat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, els ha retirat les ordres de detenció a ells i a l'ex-president Puigdemont. Comín espera tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i podrà ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament.
4: El gran recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments dels bancs dels aliments, posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de la companyia a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023 quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram. Havia explicat als seus advocats que relacionava el seu deteriorament de la salut mental amb l'exposició continuada a vídeos de continguts violents. Carlota Pereda ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
5: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Carlota Pérez ha explicat a 3Catinfo l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
6: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito.
5: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
1: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat avui al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la vuitena jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou. La coincidència amb la convocatòria de la vaga general complica la disputa del partit a la data prevista.
4: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real-Granollers a 9:15.
1: Hi ha la Lliga Femenina, victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.

0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
0: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio, des de París.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
0: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
3: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
4: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
0: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant. Ja
11: estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
13: Bé, aquí a la porta a la feina.
14: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
15: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474, per començar aquesta segona hora. I tenim en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, Ferran. Ui, que estàs en ruta.
1: Estic a casa.
0: Estàs a casa. Que sento molt soroll de fons.
1: Bueno, serà que hi ha... que passen els cotxes per aquí.
0: Ah, digues, Ferran.
1: Bueno, mira, el primer no soc de Santa Coloma, però ho deia per seguretat, perquè tinc por per la meva vida. Jo soc militar. Jo feia de capitán de quartel al Jaén 25, que està a la zona universitària, a darrere de la facultat de Dret.
0: Però per què em dius que tens por per la teva vida, Ferran, per l'amor de Déu?
1: No, perquè allà han matat a diversos companys meus.
0: Però m'estàs parlant de fa anys i panys, per sort.
1: Bueno, sí, però els que van matar els meus companys, ara amb la llei d'amnistia, els faran fora al carrer. Hi ha una que es diu la Tigresa, que aquesta va matar a 20. A 20 companys meus. Se'ls lligava a la discoteca de Bilbao, els portava a casa i allà li fotia 4 tiros.
0: Estàs parlant de la banda terrorista ETA, eh?
1: Sí,
0: Ferran?
1: Sí.
0: Que per sort això s'ha acabat. Però vaja, no, segur que no trucaves per això. Vols parlar d'una altra cosa? Digues.
1: Bé, que em va donar molta pena i molta llàstima i molta ràbia,
0: sí,
1: que es va morir la Mari Carmen.
0: La Mari Carmen, sí. Sí, sí.
1: I jo truco des d'un gratacels que té 3 plantes i que està als antics quartels de Sant Andreu, a la parada de Torres i Vallès. Ho deia per seguretat, però després de lo que he vist que han fet aquesta dona, ja tant se me'n fa que em matin o que...
0: No, home, no, diguis... No, mare de Déu, no diguis això, Ferran, per l'amor de Déu, que estem... que és una altra època, per sort nostra, i això, aquestes coses ara no passen, o sigui que... Això, per sort, es va acabar, o sigui que no. Hem de ser positius.
1: Pel camí van quedar molts...
0: Això sí,
1: meus.
0: Això sí, molta gent.
1: 800 i pico.
0: Sí, sí, sí. Bueno, molt bé, Ferran, doncs estigues tranquil.
1: El tema és la Mari Carmen.
0: Sí, sí.
1: És una pena, perquè a ella li van fer el contracte al mateix temps que la meva mare. La meva mare es deia Maria Trinidad Garrido Reyes i va venir aquí d'emigrant, de Córdoba. I es va enamorar d'un català que es deia Ferran San Salvador Rivas, de Sarrià.
0: I d'allà vas néixer tu.
1: Sí. Exacte. Jo no vaig conèixer la meva àvia, a la mare del meu pare, perquè la van agafar a les 12 del migdia, a la porta de l'església Sant Vicenç de Sarrià, la van pujar en un camió i la van fuixar allà.
0: Sí, això ho vas dir l'altre dia, me'n recordo, sí, sí.
1: Perquè es veu que ara només hi ha els morts de la República.
0: No, però ara no tornem a treure aquest tema,
1: ja
0: perquè
1: ja
0: a les guerres mor tothom, malauradament, a les guerres, de totes,
1: sí,
0: les bandes.
1: El meu avi d'Andalusia va lluitar amb els nacionals, però perquè estava fent la mili i el va treballar. I va ser sergento. Y ella em va dir, he visto tantos criminales en el lado nacional
0: como en el otro,
1: como en el lado republicano.
0: Sí, sí, total.
1: Criminales.
0: Sí, sí. Molt bé, Ferran, vinga.
1: Bueno, ho sento molt per la Maria del Carme.
0: Sí, tots ho sentim. Una abraçada, que descansis. Bona nit.
1: Val, gràcies.
0: Adéu. La Mercè des de Piera, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, escolta'm, res de... tot això que està dient aquest senyor. Anem a riure una mica.
0: Ah, això mateix. Molt a favor de riure. Vinga, a veure, fes-nos riure.
2: Mira,
0: va.
2: Fa 20 anys, el meu marit, tot en referència amb la senyora que va perdre un monedero blanc.
0: Sí.
2: El meu marit anava al metro i es va trobar una pulsera d'or. D'or i coral, amb penjolls de monedes. A més de la pulsera, havien penjolls de monedes d'or. I el meu marit, quan va sortir del metro, va anar a Calle Blancs a Viena, allà a les taquilles, i li va donar el guarda de la taquilla, el revisor de la taquilla. Li va dir, miri, m'he trobat això. Una pulsera, que no hi havia res, una pulsera a terra, punto, sense cap senyal de res. I el senyor, pues, va dir, bueno, pues, a veure si algú la reclama. Li va prendre el nom, la direcció i el telèfon, i així ens va quedar la cosa. Al cap d'un any i mig, que ningú se'n recordava de la pulsera, el truquen de l'Ajuntament i li diuen, per favor, del fons darrere, passi per l'Ajuntament, que té una cosa de la seva propietat. Si no m'ha dit una cosa de la meva propietat, bueno, és anir a l'Ajuntament. Doncs pues era la pulsera. Li van dir que havia passat el temps, que ningú l'havia reclamat, i com que vostè l'havia trobat, la pulsera era d'ell.
0: Ah, sí?
2: Sí. Qui va ser? Bo. Aquí, quantes persones hi ha?
0: Home, unes quantes, no? Perquè el seu clar. Marit, més el revisor, els de l'Ajuntament, que també, clar.
2: Pues sí, clar.
0: Una cadena de bona gent.
2: Sempre no tothom és dolent. No, sempre hi ha persones de... Qui anava a pensar amb la pulsera aquella que ningú se'n recordava d'ella?
0: Clar, clar, clar. Un any...
2: O sigui que la senyora aquesta del Monedero, pues, ja passava el mateix.
0: Bones persones, una darrere l'altra, que n'hi ha.
2: I això eren diners.
0: I això era... Home, clar.
2: Diners i una fotografia, que més o menys encara es podia. Però és que allò era una pulsera lindelerando, sense res de res.
0: Clar. I se l'ha posat mai, Mercè, la pulsera, vostè?
2: Sempre la porto.
0: Ai, mira, perquè clar...
2: Jo vaig treure les monedes, perquè no m'agraden els penjolls.
0: Però la pulsera, amb tota la història que té, és com un talismà, no?, gairebé.
2: És que sempre la porto.
0: Clar, clar.
2: Sempre la porto.
0: Ai, que bo. Doncs m'ha agradat molt aquesta història, Mercè. Gràcies per compartir-la.
2: I és d'or, és una pulsera d'or i coral.
0: Bonica, sí, sí.
2: Doncs... Però estava ple de monedes.
0: Sí, llavors... Sí, sí, que fan
2: monedes
0: soroll, no?
2: Tot, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Muntades, a més monedes muntades.
0: Imagina't. Doncs la que la va perdre devia plorar un...
2: No m'agraden els penjolls i me les vaig treure i això ho tinc guardat. Clar. Però la pulsera la posto sempre.
0: Molt bé, Mercè. Doncs moltes gràcies per compartir-ho. És molt bonic. Gràcies. Adéu, bona nit. Doncs una cadena de bones persones, es tracta d'això. O sigui, n'hi ha, no està tot perdut. L'Oriol ens ha deixat un missatge de WhatsApp que diu, fa dos dies vaig escoltar el programa per primera vegada. Home, Oriol, hauries de trucar, que a mi em fa molta il·lusió. No trucar per primera vegada, no, escoltar per primera vegada. Això encara em fa més il·lusió. O sigui, que Oriol, que no sé d'on ets perquè no ho has dit, i em pots trucar un dia, que em farà molta il·lusió. Diu, em va agradar sobretot la teva reflexió. Diu, sobretot en els dies feixucs, que potser no vindries a fer el programa, pensa que la majoria dels periodistes ens reconforteu els que vivim sols. Però jo sí que vindria a fer el programa. Encara que tingui un dia feixuc, ja t'asseguro jo, que a vegades els he tingut, i molt, en el passat, i jo no he deixat de venir a fer la meva feina. O sigui que en els dies feixucs venim, i sobretot, si a sobre ens dius que reconfortem els que viviu sols, encara més. I un dia espero la trucada, Oriol. O sigui que queda dit, d'acord? Queda dit. Va, que ara és... Tenim algú que està trucant? Sí, que tenim algú que està trucant. Doncs així anava a dir, tinc la Sílvia Comet aquí, que l'hem tingut uns dies així com fora de circulació. Tenim uns companys que de tant tant han de passar pel taller, però no passa res, tot es resol i després continuen, però m'espero una mica perquè veig que l'Aina està parlant amb un oient i no m'agradaria que s'hagués d'esperar molta estona. Mentre resolem qui truca en aquests moments, si us sembla, us dic algunes preguntes que no tenen resposta encara, a veure si algú s'inspira i ens vol deixar missatges o trucar en un altre moment. L'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, ja fa temps que ens va demanar i ens deia, a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire. I ell, que trucava des de Bellcaire, volia saber quin és el seu origen, perquè als Encants hi ha aquest rètol. En Ramon, des de Reus, per què em pica la closca del cap quan menjo picant? Diu ell. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, per què un any humà equival a 7 d'un gos? L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Magda ens demanava com podem posar límits als nostres amics. I la Montserrat, des de Mataró, haver nascut de dia o de nit, té alguna relació amb el fet de ser més diurn o més nocturn? I té alguna influència l'hora en què has nascut? Va, que ja tenim en Toni des de Sabadell. Bona nit, Toni.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
3: Felicito per la manera que portes tan bé el programa,
0: Ai, gràcies. Moltes gràcies.
3: Sí, home, jo també hi era... Estava molt xavi i era molt... He tocat ja diverses vegades. Ara dic, aviam com ho fa la Marta, que ho fas meravellosament bé, eh?
0: Doncs mira, contenta que em fas, Toni, molt bé. Què ens volies explicar?
3: Felicito de tot cor.
0: Gràcies, eh? Molt bé. Què ens volies dir?
3: Mira, jo... Sóc una mica quistillós. Amb això de la Mari Carmen, tothom parla d'aquesta bona senyora, tothom. Però, en primer lloc, els locutors aquests i els meus puestos diuen la notícia malament. La casa seva, com vivia, si la casa no és seva, la casa de lloguer.
0: Sí.
3: Ara, el Quim Balaguer, a la notícia de la una,
0: sí,
3: ho ha dit correctament.
0: Clar.
3: Va ser desnonada.
0: Sí, sí.
3: I ningú parla, l'únic cop que he sentit a la ràdio, que també ha parlat de la senyora Olga, aquesta que es va suïcidar fa dues o tres setmanes. I aquell sabater, de Sant Mateus Pedret, que l'han desorbitjat del seu sabater i s'ha suïcidat. Ahir vaig tocar de nit i no em veu agafar, perquè la nit vaig tocar amb la tele i ahir, el diari d'avui del País, tenia una foto de la Mari Carmen a primera pàgina. I ningú parla d'aquests que s'han suïcidat.
0: Ja.
3: Si cada dia hi ha 140 desnonaments a Espanya.
0: Sí, sí. Desnonaments sí, de gent sí, que van fent fora. Tota la raó, Toni, tota la raó.
3: Bueno,
0: sí, sí.
3: Per tothom, però és que m'ha dit aquesta dona la fa d'ençant, aquest pas. Ha muntat a un altar. El carrer on vivia, manifestacions i manifestacions. Ara el dia 11 volen fer una vaga general.
0: Sí, però no oblidis que estem ja gairebé en precampanya i aquí al final tothom hi suca, que diuen. Sí.
3: Bueno, però els sindicats d'això que vivim amb això. És que jo, de clar, tinc mullat de 3 anys i tinc el problema que vas deixar plena postguerra d'aquí i plena guerra mundial i poder sóc una mica car, que ho altres sap. No sé si m'explico.
0: No, i tant, que s'explica. Sí, sí.
3: Jo veig que aquestes coses ningú ha parlat, només ara el Quim Balaguer, d'aquesta senyora Olga, que es va suïcidar fa 3 setmanes o un mes.
0: Sí, sí.
3: L'única missió que us han dit. Vull dir que per això també us felicito.
0: Veus, avui, escolta'm, no passarem per la porta uns i els altres.
3: No, és la veritat.
0: Sí, sí, s'han de dir les coses, tota la raó.
3: No, la veritat és que vostè també vull fer una pregunta. Com és que quan aquí, el futbol està aquí com a TV3, quan diuen, per exemple, demà juga el Sabadell, a la tarda, el Barça a la tarda, no diuen, ni infinitat de vegades no diuen l'hora. Que costa gaire dir l'hora.
0: No, jo...
3: Perquè això, per exemple, dic amb vostè, Marta, jo tinc un gust de conèixer-la, ens veiem demà a la tarda a la Pedrera. Bueno, però quedem a l'hora, no?
0: Sí, clar. Sí, sí, hem de dir l'hora, si no, malament rai. Sí, sí.
3: L'última pregunta. Aviat quin tant percent han augmentat amb vostès les trucades femenines i disminuir les femenines, les masculines?
0: No, això va dies, eh, Toni?
3: Sí, bueno,
0: hi ha dies que hi ha molta dona i hi ha dies que tots som homes, i a vegades ho dic. I dic, on són les dones?
3: Ja veu portar un provitx, no?
0: Però de veritat que és una cosa que a vegades no l'entenc, perquè hi ha dies que hi ha molta dona, bueno, hi ha dies que hi ha molt d'home, però molt vull dir que pot haver-hi 7 o 8 trucades seguides d'homes.
3: Però a final de mes sempre hi va un promig, per exemple, de 100 dones i 70 homes.
0: No, ja no l'he fet, no he fet la mitjana, no, ja la faré, jo. Ja la faré. Ja la faré a veure qui guanyeu, d'acord?
3: Bona nit,
0: gràcies.
3: Cort, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, Toni.
3: Moltes gràcies per l'altre que s'ha passat també.
0: Vinga, gràcies, bona nit.
3: Va, adéu, bona nit.
0: Adéu, que la Sílvia Comet apreta, fa estona que apreta. Divendres és el dia que a la nit dels ignorants us recomanem un parell de sèries amb la intenció que en veieu un capítol abans de passar cap al llit, però ja sabem que això de vegades és més fàcil de dir que no pas de fer. Va, que recuperarem a la nostra recomanadora oficial, que l'hem tingut una mica fora d'òrbita, la Sílvia Comet. Bona nit.
4: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Deia Sílvia fa uns dies que a la tardor hi ha un carro de sèries noves. N'hi ha alguna especialment esperada?
4: I tant que sí, i que es va estrenar fa pocs dies, tot just divendres passat. És una de les que ha generat més expectació, perquè és una adaptació d'una novel·la coneguda, en aquest cas una de les grans obres de John Steinbeck, que es va portar al cinema i que recorda especialment per la interpretació de James Dean. I amb aquests antecedents ha arribat a la pantalla petita, amb tots els ulls a sobre, a l'est de l'Eden. Can you tell me your name? You may call me Kathy. Kathy, if you would marry me, I can protect you.
5: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love.
0: I aquí la pel·lícula i la sèrie expliquen la mateixa història, sí?
4: Doncs sí, no, almenys no exactament. La pel·lícula del 1955 adapta sobretot la part final de la novel·la i se centra sobretot en dos germans, l'Adam i el Charles, i la relació conflictiva que tenen amb el seu pare. A la pel·li, la protagonista femenina, la Kathy, és l'antagonista al voltant de qui gira aquesta confrontació familiar, mentre que a la sèrie és bastant el centre de la història. La sèrie el que vol explicar és una part molt més extensa de l'obra. Comença precisament amb aquesta relació fraternal i com hi intervé la Kathy, però la història s'allarga en el temps i veiem com un patró familiar es pot transmetre o no a les següents generacions. I això ens serveix avui precisament per parlar també d'altres sagues familiars. I la família també té molt a veure amb la creació. Dues generacions de Kazan adapten la mateixa història o parts de la història. Elia Kazan ho va fer el 1955 i ara ho fa la seva neta, Zoe Kazan, que ha explicat que des de sempre ha estimat la novel·la i que li ha volgut donar més profunditat psicològica, més pes a la dimensió intergeneracional i, sobretot, més protagonisme femení. I, és clar, a nivell narratiu, el fet que tingui capítols i que sigui molt més llarga, doncs permet conèixer bastant millor els personatges.
0: Vinga, doncs, expliquem tots aquests conflictes. On se situa la sèrie i en quina època passa tot plegat?
4: Ens n'anem a finals del segle XIX i principis del XX als Estats Units, coincident amb una època de grans transformacions econòmiques i socials. La sèrie arrenca quan una dona molt mal ferida arriba com pot fins a una casa aïllada. D'aquesta casa surten els dos germans, l'Adam i el Charles. L'Adam corre a ajudar-la mentre que el Charles diu: "Això és un error." De seguida retrocedim 25 anys per veure la infància, l'adolescència i el pas a l'edat adulta d'aquests dos germans i la relació que tenen amb el seu pare. L'Adam és una persona sensible, mentre que el Charles té un instint molt agressiu. En canvi, el pare, que és molt autoritari i cruel fins i tot, a qui envia la guerra és l'Adam, i el Charles li adjudica el paper de quedar-se a cuidar la granja familiar. I aquí comença la rivalitat i el conflicte entre ells. Això passa al primer capítol i pot semblar que la relació entre ells sigui l'epicentre de la sèrie, però tot es torna molt més fosc a partir del segon episodi, quan realment la Kathy entra en escena.
0: Entenc, Sílvia, que serà qui compliqui encara més les coses, no?
4: Tal qual, Marta, només amb la seva presència ja els condemna tots dos per tota la vida. L'Adam se n'enamora a l'instant, mentre que el Charles no se'n refia gens, o almenys això sembla. El personatge de la Kathy ho és tot, i aquí comença un dels temes centrals de la sèrie, el bé i el mal. La Kathy és pura maldat, i això es tradueix en una interpretació espectacular de Florence Pugh, un tros d'actriu que hem vist en títols tan destacats i tan diferents com Midsommar o la versió de Donetes del 2019. Fa un treball excel·lent i, com el seu personatge, ho és tota la sèrie, ja ho dèiem. Però en aquesta història també hi trobareu molta bondat, sobretot per part de personatges secundaris com el veí de l'Adam o el servent de la família. Tots dos són meravellosos. No en donaré gaire més detalls. Qui hagi llegit la novel·la ja sap on porta tota aquesta maldat. En el meu cas, jo no l'he llegit, però ho faré perquè és d'aquestes sèries que conviden a llegir l'obra original, però el que sí que us puc dir és que a la sèrie m'hi he enganxat com una autèntica paparra. A l'est de l'Eden té 7 capítols i la trobareu a Netflix.
0: Doncs va, som-hi, amb la segona proposta, Sílvia.
4: Una de les sagues familiars de més llarg recorregut dels últims anys. Un intensíssim western modern, Yellowstone.
6: Nothing we do is for today. Ranching is the only business where the goal is to break even. Survive another season. All men are bad, but some of us try real hard to be good.
4: Va, som-hi. De vegades, quan et diuen la paraula western, si no ets gaire fan del gènere, pots pensar que fa una mica de mandra. Però que no us en faci gens. Yellowstone està ambientada a Montana, al nord-oest dels Estats Units. És l'oest i l'estètica està molt vinculada, doncs, al vell oest. Cavalls, ramaderia, grans extensions de terreny i, evidentment, vaquers. Però la història és contemporània, no és una sèrie històrica. Arrenca el 2018 i parla, bàsicament, de l'època actual. El protagonista és John Dutton, el patriarca de la família i propietari del ranxo Yellowstone Dutton, que està constantment amenaçat. D'una banda, hi ha promotors immobiliaris que volen transformar la zona amb objectius turístics i, de l'altra, hi ha una reserva indígena que reivindica drets històrics sobre part d'aquest ranxo. I en aquest context també hi ha interessos polítics, lògicament. Però el conflicte exterior només és una part de la història. L'autèntic nucli de la sèrie és la família Dutton. El patriarca vol conservar el ranxo i transmetre'l a la següent generació, però els seus fills tenen personalitats, ambicions i conflictes molt diferents.
7: Escolta'm, aquesta és la sèrie que protagonitza Kevin Costner, oi?
4: Efectivament. Kevin Costner interpreta el patriarca. Té 4 fills, el gran està molt vinculat al ranxo i treballa dia a dia. Un altre dels fills és advocat i polític, que busca constantment l'aprovació del seu pare. Després hi ha el més jove, que va ser militar i que manté una relació complicada, podríem dir, amb la família. I finalment la filla, que me l'he reservat pel final per alguna cosa. És una de les figures centrals. És una jove molt agressiva, intel·ligent i ambiciosa. No té una personalitat gaire fàcil, però és la nineta dels ulls del pare. Penseu que aquesta és una sèrie super testosterònica i que això, que una dona pugui prendre les regnes, és bastant dubtós. Pot tenir molta implicació en els negocis i tot el que vulguis, però el seu futur no està gens clar. En la pell d'aquest personatge s'hi posa l'actriu Kelly Reilly amb una interpretació explosiva. Va interpretar Mary Watson a la pel·lícula del 2019 de Sherlock i també va participar a la segona temporada de True Detective. Però aquest paper, el de Yellowstone, segurament és el que li ha donat més alegries, perquè ara mateix és la protagonista d'un dels spin-offs de la sèrie i que es titula Rancho Dutton.
7: I vols dir que hi ha més sèries derivades de Yellowstone?
4: Doncs no et sabria dir si és una d'aquelles sèries que té més derivades, perquè en té unes quantes. I si us interessa Yellowstone, les gaudireu totes, perquè estan ambientades en diferents èpoques històriques i també tracten diferents problemàtiques, per bé que en totes la saga familiar hi és present. Les podeu veure ordenades per èpoques, però jo recomanaria sempre començar per Yellowstone. Per si de cas les voleu veure cronològicament, jo us ho explico. Tenim 1883, sobre els orígens de la família Dutton i la creació del ranxo. 1923, que és la següent generació i l'expansió de les terres. Aquesta, 1923, amb protagonisme de Harrison Ford i Helen Mirren, per cert. I després ja hi ha aquestes posteriors a Yellowstone. La que comentava fa un moment, Rancho Dutton, protagonitzada per l'única filla, i Marshalls, a Yellowstone Story, en què el protagonista és el fill petit i que justament avui estrena segona temporada. Per mi aquesta és la més fluixa de totes. A totes hi trobareu conflictes pel territori, secrets del passat, lluites pel poder i rivalitats familiars. I a nivell visual, una bona cinematografia i uns paisatges meravellosos. Si entreu al ranxo Dutton, us serà difícil de sortir-ne, perquè enganxa. Les 5 temporades de Yellowstone les teniu a Sky Showtime i a Netflix i Prime Video hi teniu les 4 primeres.
7: Doncs avui, sagues familiars. A l'est de l'Eden i Yellowstone. La setmana que ve més propostes, gràcies.
4: Bona nit, fins la setmana que ve. Catalunya
8: Ràdio. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
9: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
8: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
11: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
12: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
11: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
11: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. Crec la meva
8: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
12: El concert
11: de la teva vida.
8: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: Va, que a aquesta hora, 2:15 i pràcticament 5 minuts de dues, obrirem el capítol de preguntes contestades.

0: I ens traslladarem fins al País Valencià perquè sobre la muixaranga ens demanava la Laura des d'Igualada això.
1: Llavors jo volia demanar a veure si algun oient em pot parlar de la muixaranga, em sembla que es diu així, que es considera l'himne del País Valencià. A mi és una melodia que m'agrada molt, tot i que em transmet molta tristesa o, no sé, amb una sensació sí, semblant a la tristesa. I no sé si algú sap si hi ha un compositor, si el compositor és desconegut, també quan va aparèixer aquesta melodia, per què es feia servir o quan es tocava, i en l'actualitat també, quan es toca la muixaranga, si hi ha alguna celebració específica. I no sé, una cosa que seria més difícil és si algun musicòleg sabria explicar per què és tan trista, si és que és trista per tothom. Vull dir, per mi ho és, no sé si és una sensació només meva o en general es percep així.
0: Doncs el que hem fet, Laura, és anar a buscar algú que en sàpiga molt, perquè eren preguntes de nota. I qui respon és Raül Sánchez, que és president de la nova muixaranga d'Algemesí.
2: La melodia de la muixaranga no és una música fàcil de definir i tal vegada jo tampoc sigui la persona més adequada per parlar-ne d'ella, no? Almenys des de la seva vessant més acadèmica. Però si vos puc fer 5 cèntims des del meu interès i estudi per la dansa i pels anys que porto escoltant-la i dansant-la des que he començat per allà el 1976, no? La música que acompanya allò que anomenem les puixades de la muixaranga i tot el que puga semblar al primer cop, jo no diria que és una música trista, no? Més bé diria que és una música ritual i crec que la seva força ve precisament per aquesta ambigüetat, no? És solemne, lenta, repetitiva, molt pautada. Realment aquesta dansa no acompanya la torre, és més bé la torre la que entra dins de la música. El tabal anuncia i sosté el que diguem la construcció, no? I la dolçaina apareix quan la figura ella comença a prendre altura. La melodia es va repetir mentre allò es va construint la torre i quan la figura es descarrega la música també s'acaba. Fins i tot si la figura cau la música també s'atura, no? Pot semblar trista perquè conté elements musicals que podrien provocar aquesta sensació, no? La melodia és descendent i sobretot la manera en què es repeteix sense buscar un clímax convencional, no? Tal vegada sí, podria ser melanciosa, no? Però la melancia no és tristesa. La tristesa sols mira cap a allò que s'ha perdut, no? Mentre que la melancia pot mirar simultàniament cap al que hem perdut, cap al que som i cap al que encara volem aconseguir. Tal vegada sí que podríem, a lo millor, definir-la com una música de transformació, no? Està contant-nos que això que està passant no és només una construcció física, és atemporal, no s'accelera per provocar l'eufòria en arribar dalt, no? Sona igual quan la torre puja que quan baixa. La música sembla dir, mireu, no sembla dir, mireu que alta és la torre. Més bé sembla dir, mireu què som capaços de fer quan ens posem tots junts, no? En quant al seu origen, és bastant incert. Però lluny de llevar-li valor, penso que encara la fa més fascinant, no? No hi ha cap autoria coneguda ni cap data de naixement. Les primeres versions escrites apareixen al segle XIX, en un recull de músiques tradicionals que faria el pare Baixauli, però la melodia sembla formar part d'un repertori ritual molt més antic, relacionat amb allò que anomenem el ball de valencians, no? I això vol dir que probablement el Algemesí no va inventar la melodia, però sí que ha sabut conservar-la i fer-la seua, no? Una música que ara de nou s'està recuperant per tot arreu del País Valencià a mesura que se van recuperant les danses que l'acompanyaven, no? És, vulguem o no, una música de país, no? Pot ser per això i perquè representa també la metàfora de la força d'un poble, no? La pinya, entre tots i totes podem, per un objectiu comú, com a colla, com a poble o com a societat, que Joan Fuster la proposarà en el seu moment, no? Com a himne del País Valencià. Jo personalment considero que no hi ha cap altre himne que representi millor aquesta força d'un poble. No? Les músiques antigues que tenen aquestes coses, aquelles que han sobreviscut durant tantes generacions, tenen sovint aquesta estranya capacitat de contenir moltes coses alhora. No? La solemnitat, el dolor, l'esperança, la memòria, la por, l'alegria. I és per això tal vegada que ens emociona tant, no? Fins i tot abans que inclús la torre estiga feta.
0: Doncs ens ha fet un màster directament. Moltes gràcies, dubte resolt, Laura. Gràcies al Raül Sánchez, president de la nova Muixeranga d'Algemesí, perquè les reflexions i les explicacions, tot i que ha dit que no era un gran expert, doncs jo diria que sí, o sigui que li agraïm moltíssim. 5 minuts i arribarem a 2:45 de la matinada. Ens quedava pendent un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, el 667-220-148, si ara veníem d'una música amb melancolia, com deia ell. En Pere, des de Manresa, ens deixa un WhatsApp que diu: una sardana cantada? Diu: la sardana de la Rosa per Gloria Lasso.

Doncs moltes gràcies al Pere de Manresa per aproximar-nos a aquesta sardana de la Rosa, cantada per la Glòria Lasso. I el que cantaran molt, molt, molt, de fet ja ho han cantat avui, molta gent, i ho continuarà cantant durant el cap de setmana, i per ells avui jo crec que també hem de dedicar uns minuts a una gent que plega, però que ha arrossegat tantíssima gent. I mira, que si jo no em sé alguna cançó, quedaré en ridícul al concert de dissabte. Així que la gent que estimo, doques gràcies.

0: Va, que tanquem avui la setmana dedicada als contes del llibre A les ciutats amagades, de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo, un recull editat el 2018 per l'editorial Rata. Però, abans d'escoltar la darrera història, com sempre fem quan l'autor és viu i s'hi ha bé, li hem demanat a la Natàlia com ho fa ella per escriure aquests relats.
1: Quan escric contes, intento acostar-me a la sensació que tinc quan els llegeixo. Suposo que és una mica inevitable que vulgui escriure'ls perquè crec que és el que més m'agrada llegir. M'agrada llegir-ho tot, però els contes és que m'apassionen. I una experiència així curiosa i molt maca que he tingut escrivint contes, i que és molt més difícil que et passi si escrius novel·la, és que hi ha un parell de fans a València, un matrimoni gran, que van venir un dia a veure'm i em van dir que s'havien après un dels meus contes de memòria perquè els agradava molt i que se l'explicaven l'un a l'altre. I em va semblar fascinant i vaig pensar, uah, que xulo això. Si per molt que siguis fans d'algú que escriu novel·les, és molt més difícil que passi. I res, això. Moltes gràcies, una abraçada.
0: Uau, quina cosa tan bonica que li va passar a la Natàlia Cerezo, que una parella gran s'aprengui un conte i que un se l'expliqui a l'altre. Aquestes coses les trobo delicioses. Doncs bé, ara sí, última història d'aquesta A les ciutats amagades, que porta per títol Gat. Havia arribat del no-res, brut i mig mort de set, però no ens vam adonar que el gat era sord fins que ja feia un any que vivia amb nosaltres. Aquella tarda freda de diumenge, la Martina es va escolar entre el xivarri dels camioners que tapeien la barra i demanaven cafè, i em va estirar la camisa. Oriol, has vist els paucs? Em vaig aixugar les mans al davantal i mentre omplia la cafetera vaig fer que no amb el cap. Aquí hi ha massa enrenou, reina, busca'ls pels voltants de la gasolinera o de la casa. Deu estar adormit en algun racó. Encara va voletejar una estona per les taules, preguntant si algú havia vist el gat, fins que la mare va sortir de la cuina i la va fer fora. A través dels vidres entelats, vaig veure com la seva bufanda vermella s'allunyava cap a la gasolinera. Hores més tard, quan ja havia passat el torn de sopar i el cafè estava molt més tranquil, vaig sortir de la cuina amb un drap a l'espatlla i dues bosses d'escombraries a cada mà. Mentre obria el contenidor i les llançava, la Martina em va cridar i es va acostar somrient. Portava el gat en braços. Era un animal gras, amb el pelatge blanc i suau i un ull de cada color. L'has trobat? Li vaig acaronar les orelles. El gat es va desvetllar i em va mirar amb severitat. En deixar de rascar-lo, va sospirar i es va arrupir encara més als braços de la Martina. Em va explicar que havia vist sortir l'avi del garatge amb el gat agafat pel clatell, escridassant el seu ajudant per sobre del retró dels motors i el martelleig del planxista. Sembla que havia allargat el braç des de sota un cotxe i, en comptes d'agafar una clau anglesa, s'havia guanyat una bona esgarrapada. En ensenyar-li la mà ferida i començar a renyar-la, la Martina havia arrencat a córrer amb el gat. Cap dels altres animals que havíem tingut s'havia acostat mai al garatge, i encara menys per dormir. Fins i tot el cafè, amb els seus camioners de veu trifàsica i amb el drink constant de les tasses i de la cafetera, era més tranquil que no pas aquell cau pudent on havíem de parlar a crits. La Martina també devia haver-se'n adonat, perquè li va fer un petó i va dir: «Em sembla que no hi sent». Dies més tard, la Martina rondava el gat amagada darrere els contenidors del cafè. Quan em va veure, es va posar un dit als llavis i em va estirar la mà. Em vaig ajupir fins que vaig als llavis i em va estirar

cafè, en seia un petó, engolia el berenar assegut a la barra i sortia esperitat a buscar el gat que l'esperava assegut al banc de fusta de la porta. Passaven la tarda junts, ell el feia córrer amunt i avall i perseguir cordills o fils de llana o el cercle de llum d'una llanterna de butxaca. Aquell animal no miolava mai, sinó que seguia la mestressa a tot arreu en silenci. En acabar el torn de tarda, me'ls enduia cap a casa i ajudava la Martina a fer els deures. Ens asseiem a la cuina i el gat descansava sobre els seus peus. Després de sopar, miraven una estona a la tele, asseguts al sofà, la Martina embadalida, amb els colors de la pantalla, i el gat se li enroscava la falda i movia la cua en somnis. Però quan tocava anar a dormir, tota aquella pau s'acabava. Hi havia grans batalles i plors perquè la Martina no volia que dormís a fora. Sempre trobava la manera d'amagar-lo, tot i que si la mare se n'adonava, s'emportava un parell de plantofades al cul. Finalment, la mare es va rendir i li va dir que podia dormir a la seva habitació, però terra, en un llit de roba vella, i que li hauria de posar el menjar al pati del darrere. A partir d'aleshores, el Paux va menjar a fora i va dormir al llit amb la Martina. Una matinada d'estiu, vaig anar al cafè a canviar-me amb la mare, que aquell dia feia el torn de nit. Tan bon punt va veure que em cordava davantal darrere la barra, em va dir que corregués al garatge que el pare m'esperava. El vaig anar a buscar a corre-cuita. Encara que el sol no havia sortit del tot, ja feia calor i un vent calent aixecava núvols de pols a la carretera. El pare fumava una cigarreta amb la mirada perduda. Estava ajupit davant de la capsa on havia posat el Paux. L'havia tapat amb un drap i li havia tancat els ulls. Vaig pensar que si no fos pel drap tacat de sang i el gest garratibat de la mandíbula, semblaria que estigués adormit. Dues llàgrimes em van relliscar galtes avall. El pare es va aixecar i em va donar uns copets a l'esquena. L'ha atropellat el Quim, va dir amb la veu ronca. Diu que aquesta matinada tornava cap a casa i que l'ha trobat estirat a la carretera, que ha tocat el clàxon i que ha frenat, però que no s'ha mogut. Com li direm a la Martina? Vam enterrar-lo darrere de casa i vam marcar la tomba amb una pedra vermella que vaig clavar a la terra fosca. No ens vam veure capaços de dir-li la veritat. Quan la Martina va arribar de l'escola i ens va preguntar si havíem vist el Paux, li vam dir que havia anat a caçar ocells als prats de darrere de casa i que segur que l'endemà ja hauria tornat. El pare em va donar un bitllet de 5 i em va deixar la furgoneta perquè baixés al poble. Encara que vaig conduir tota la tarda, no vaig trobar cap gat que fos exactament igual i vaig tornar a casa amb les mans buides. El pare m'esperava al porxo. Em va explicar que la Martina havia buscat el gat per tot arreu, en fer-se fosc l'havia portat a casa per fer-li companyia, però la nena havia sopat en silenci i havia anat a dormir de seguida. El pare va marxar a donar un cop de mà a l'avi, al garatge, i jo vaig entrar a l'habitació de la Martina. El seu llit em va semblar molt gran i ella molt petita. Van passar molts dies i la Martina no va deixar de preguntar pel gat i insistia a anar a buscar-lo més i més lluny de casa. Cada tarda, després de berenar, recorria el cafè, la gasolinera, el garatge i els camps que ens envoltaven. Al final, li vaig haver de dir que potser el Paux s'havia perdut, però que segur que trobaria el camí cap a casa. A partir d'aleshores, la Martina ja no va preguntar més i, en arribar de l'escola, passava la tarda fent dibuixos a la pols amb un pal o mirant els cotxes que entraven i sortien de la gasolinera. Una tarda vaig trobar un gat que s'assemblava al Paux en un solar, tot i que el pèl no era tan llustrós i tenia un caràcter salvatge. El vaig perseguir durant una bona estona i per fi el vaig poder ficar en un sac a la furgoneta i vaig agafar el camí de tornada. Vaig aparcar al costat de la gasolinera per deslligar el sac. La Martina seia al banc del davant del cafè i jugava amb unes pedretes. La vaig cridar amb el gat en braços i va córrer cap a mi tota il·lusionada. Paux! Però en acostar-se, el somriure se li va esborrar de la cara. Mira, Martina, és el Paux, que ja ha tornat, li vaig dir no gaire convençut. Té, agafa'l. La Martina va estirar els braços amb desconfiança i el gat va deixar anar un miol amenaçador. Durant uns segons va mirar en silenci com el gat es regirava i provava d'esgarrapar-me i jo la vaig mirar a ella, una nena petita, amb els genolls bruts de sorra. Finalment el va agafar amb cura. Em va donar les gràcies amb un somriure trist i va allunyar-se cap a la casa. Si algú es pensava que la Martina no ho sabia, és més llesta aquesta nena, doncs aquest ha estat el darrer
relat, l'última història d'aquesta setmana, d'aquest llibre tan bonic de la Natalia Cerezo, a les ciutats amagades, que després ha fet moltes altres coses, però que aquest va ser dels primers, l'any 2018, i que totes són històries, doncs, amb tots els detalls, amb paisatge i amb converses molt boniques i molt tendres entre els diferents personatges, com ens ha explicat. A ella li agrada molt llegir contes, llegeix moltes altres coses, però sobretot li agrada tant llegir els contes. I aquesta anècdota dels avis que s'han après un dels seus contes la trobo també deliciosa. En fi, que arribem al final de la setmana, al final del programa, i que ens n'anem a dormir, com vosaltres, o com la majoria de vosaltres. Ara de camí escoltarem les notícies de les dues i després, doncs, a descansar fins demà sense despertador, com a mínim una servidora. Em sap greu si algú demà s'ha de llevadora, eh? Però jo demà no em penso posar el despertador, ja us ho dic ara. I que tiri fins que el cos ho necessiti. Tornarem, atenció, tornarem perquè la setmana que ve, dilluns, dia 12, per tant, la nit de diumenge a dilluns, no hi serem perquè és festiu. Sí? Diumenge a les 12 de la nit no ens escoltareu perquè és festa. Per tant, tornarem i la setmana que ve nostra serà un palet més curta perquè tornarem a ser aquí fent una altra edició de la nit dels ignorants dilluns, dia 12 d'octubre, a les 12 de la nit. Fàcil recordar-ho, no? El dia 12, a les 12. Els de sempre us espero a l'altra banda amb la vostra participació, com sempre. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La mort de Maria Carmen Abascal ha irromput de ple en la precampanya electoral per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Aquest dijous al vespre, milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de la Mari Carmen. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on es fa l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta precisament que 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'aquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no paguin la mensualitat. El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament d'un excomandant de l'exèrcit i del Hassan, condemnat per matar 13 persones en una base a Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions dels últims dies. I les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense tren de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a començaments de